0: Tinc que dir-vos...
1: Tinc
0: que dir-vos que probablement Jorge s'ha convertit en un dels majors especialistes en sorolla que n'hi ha en Espanya. Vull dir, el menú és un show magnífic.
1: Perquè a una, clar, és un passeig per tota Espanya, entenc.
0: Claro, els 14 murals de Sorolla...
1: De sabor i d'imatge.
2: Exactament. És el relat...
1: I de colors i de contrastos i de textures.
2: És el relat del viatge que Joaquim Sorolla va fer per tota Espanya.
1: Per pintar allò.
2: Per pintar els 14 panells. Varen ser 240 metres quadrats. Estan els panells en Nova York, en la Spanish Society.
1: Sí.
2: I en aquests panells, Joaquim Sorolla... mos dona mostres de l'Espanya, de l'època. Ahir van apareixent els personatges.
1: De les collites...
2: Clar, que van apareixent en el menú, al llarg del menú i del relat, pues, apareixent Alfonso XIII, Blasco Ibáñez, Clotilde sempre present, Clotilde García, el seu sogre, el fotògraf Antonio García, Valle Inclán, Unamuno, les disputes, l'Espanya Blanca, l'Espanya Negra, i tot això en aquest context. Pues Sorolla va recórrer tot el país per presentar una Espanya que estava en vies de modernització. S'acabava de signar el Pacte de París, Espanya havia perdut una guerra i les seves províncies en Filipines i en Cuba, i Espanya pues, estava pues, eixint d'aquest ostracisme, d'aquesta Espanya en blanc i negre, i Sorolla la transforma en color.
1: En Espanya luminosa,
2: i tots contem també la biografia a lo llarg del menú dels 14 panells, pues tota la biografia de Sorolla, que va néixer a València, es va quedar ofre de pare i de mare en 3 anys, als 14 anys ja estava estudiant Belles Arts, i l'arribada...
0: és que corres molt, Jorge, anem a veure. Ell es queda orfe i el crien els tios.
2: Sí, són tios.
0: I el porten a estudiar a l'escola. I el mestre què es diu?
2: No, el mestre diu que és un xiquet que no dona, era un fracàs escolar, que era l'últim de la classe.
0: Porteu-lo a treballar a qualsevol taller.
2: I es passava el dia fent garabatos en l'escola. I entonces el trauen de l'escola per estudiar. Va ser un fracàs escolar. Afortunadament...
1: Moltes superdotats els passa això, eh?
2: Un professor anava a parlar amb son tio. Son tio tenia un taller de xarxeria en el carrer llarg de la Sequiola, que és Don Juan de Àustria, i li va dir que allò dels garabatos, que no, que ahí n'hi havia un don i tenia que explotar-lo. I ràpidament, pues, que el matricul es comença a estudiar per les nits.
1: Menos mal que el vam saber.
2: Clar, el matricularen després en l'escola d'artesans i finalment, als 14 anys, pues, ja estudia en Belles Arts.
1: I és Joaquim Sorolla.
0: Sí, no. un star system de l'època.
1: El primer professor va tindre una vista.
0: Claro, hi ha hagut molts pintors que han triomfat després de mort. Afortunadament, Sorolla, sí. No? Sorolla
1: va viure,
0: el tio el començava a guanyar diners de molt jove i li se va reconèixer el seu deixat de molt jove.
2: Ell va ser el pintor millor pagat del món en la seva època. Bueno, el New York Times el va presentar en Nova York com el millor pintor del món en vida, i recordar l'exposició de París el 1900. Per el motiu era l'exposició universal de París, quan es va inaugurar la Torre Eiffel.
1: Anava a dir, però a mi el que m'ha fascinat tot això és que tu has traduït això en un menú?
2: En un menú, sí.
1: Tot això que estàs contant-nos i el que has estat estudiant i documentant-te...
0: Cada un dels 14 quadres.
1: I tot això que eres sabedor...
0: Claro, i tiene
1: que... Ho has transformat en un festival gastronòmic. I
0: això corresponen cada quadre a un lloc... I ell ha tingut que plasmar la gastronomia d'eixe lloc, allò que volia dir el quadre, en un plat. Ojo! I ahí crec que la teua germana Silvana també ha tingut algo de culpa, que cada plat té la seua vaixella corresponent.
2: Sí, s'ha dissenyat...
1: És un festival pel sentit, complet.
2: Se va dissenyar una vaixella, que és uns plats, cada plat fa referència o bé al motiu dels quadros, sí, o al relato del propi relato que es fa de la pròpia obra.
3: Vos posar-nos un exemple
0: per a que
3: ens fem una idea...
0: D'un dels plats del menú.
3: D'algun dels plats vinculat en el quadre.
0: Bueno, el menú té dos passes, té un pas llarg i un pas curt. Cuidao,
3: No, posa més llarg, ja que tenim, no?
2: Mira, vos a contar-vos uno que és una anècdota que agrada molt l'anècdota, no? I, a més, jo canviava el menú, no? Per les nits me despertava i tenia que canviar el menú perquè tenia una altra idea o qualsevol dubte.
1: Ja.
2: L'americà, a soles, li demana quatre coses. Perquè n'hi ha uns problemes. Però després de pactar l'obra, li demana quatre coses. I una de les quatre coses és que vol un quadro de toreros i corregudes de bous. Joaquín Sorolla és antitaurino. Ell

0: a l'estudi. I això és el que li dedica als toreros. I és un passe, és un quadro que ell trau la idea d'una obra de Blasco Ibáñez, de sangre de arròs i tartana, i pinta pues, el passeillo, i no clava el bou. L'americà s'enfada perquè no està el bou i acaba entonces demanant-li un altre quadro en bous.
1: I se lia
0: una història en l'americà, en els bous, i clar, uns padres que Joaquín Sorolla no sabia si este me'l pagarà, no me'l pagarà, si este el voldrà, no el voldrà. I jo ja tenia pensat el plat, una cua de bou. Però una nit vaig pensar, si Joaquín Sorolla i Blasco Ibáñez eren antitaurinos i vingueren a tastar el menú, com hi seria jo en una cua de bou, fa sopar o fa dinar? I en aquest moment vaig pensar i vaig entendre que ni se passe el plat devia ser vegetarià. Ai. I el quadro dels toreros és un plat vegetarià que el servim, el fem servir el plat, que és una plaça de bous. És un plat de fusta, però que representa una plaça de bous.
2: I comptem... I la capacitat creativa de lliteua.
0: Comptem però tota la història...
2: Fabulós.
0: Aixina, els 14 plats, cada plat té la teua història.
3: Però als comensals els encanten les anècdotes perquè... Claro, tu estàs sopant, però n'hi ha una pantalla gegant on van projectant-se les imatges de les visions d'Espanya de Sorolla. No. O sea, entonces, claro, no és el mateix així que ho estem contant que allí, que ho estan veient, i després ho menges. Però lo de les anècdotes és... A veure, conta l'anècdota de quan Clota li diu a Sorolla que la xiqueta vol casar-se.
0: Ell era un... ja és al final del menú, en el quadro que li dedica Aragó, que és la Jota, i Sorolla era un treballador incansable. Ell es tancava en l'estudi i no deixava que ningú entrara ni li molestara. Tan sols podia entrar Clotilde, Clota que li dia, o el meu ministre d'Hacienda, i una vesprada pues, entra Clota i li diu la xiqueta, la teua filla està ahí fora que vol parlar amb tu. Està en el núvol i volen parlar amb tu. I Joaquín Sorolla li va dir que no, que ja parlaríem en el sopar. Clotilde se va a ficar dura y es la tua filla y tu va para entrar y
2: hablarás en ella
0: y vas a parlar en eso. La entrada la filla y el novio y la anunciaré en la fecha de la boda. El primer les va a felicitar y después les va a decir que no, que buscaren una otra fecha porque ese día estaría en Jaca pintando la Jota per a la Spanish Society. Ni hagué drama familiar. La xiqueta comença a plorar, el nòvio s'amaga darrere d'un gir que...
2: La mare li dona per la raó a la xiqueta, claro. Ell no baixava del burro, sí, és que m'ho menja.
0: Entonces, el mestre va traure el seu xaní de la xistera i li va dir a la xiqueta que molt bé, es casareu aquest dia, però en Jaca. I portar a tots els convidats que venien de tots els puestos, de molts racons d'Europa i de tota Espanya...
3: Tots a Jaca.
0: I portar la filla i la casa en Jaca, tot... per no perdre un dia de feina.
3: O sigui, era Sorolla. Però, bueno, anècdotes com aixes n'hi ha moltes. Jo li estava recordant ara a Jorge que jo quan el vaig... La primera volta que vaig tastar el menú, ni la meva germana. I que al final del passe, que es projecten imatges de l'enterro de Sorolla a València, la meva germana es posa a plorar. Jo li feia, però què fas? I feia, ai, és que no puc remediar, no m'he emocionat.
0: És una història molt èpica i molta gent l'ha passat, que plora. I sobretot els valencians, no? Perquè n'hi ha el quadro de les grupes, és un quadro que els valencians tots coneguem, però n'hi ha que interpretar-lo, n'hi ha que contar-lo.
2: Estem parlant d'una experiència sensorial a tots els nivells. Jo ho entenc que al final una persona queda impressionada o la sensibilitat dels plores.
0: En Vélez Events fem els passes estos i, a més, té una banda sonora, cada quadro té la seva representació, comencem al Venice, i pues està allí, està el Botifarra, i per allí...
3: I encara sé que l'última volta que vaig tastar el menú, que m'estranya que no estiguera Ximo.
2: Perquè
3: ho organitzava el nostre amic Ricardo. Ai. No te digues res, per matar-lo.
2: No diré poder anar.
1: No me va comentar
3: res. No te digues res.
1: Atenció.
2: Ximo,
1: si esteu escoltant algú de l'entorn de Ricardo Sisquer, no me va dir res.
3: Prepara't.
1: Perquè això quan... Cada quant és? Tu ho poses en les...
0: Ho fem per a grups.
1: Sí, per a grups.
0: Fem oberts, fem dos o tres a l'any. Ho fiquem en xarxes o en la web, el comuniquem. I ja després per a grups, entre 30 i 60 persones, és en el hall del Vélez Events, en una pantalla de 9 metres, ahí se van projectant tots els quadros de visió d'Espanya.
3: que ixen quasi a tamany real.
0: Sí.

0: Los unos,
1: todos claro, claro. Sigue, ahora también real. Pero es previa petición, porque normalmente los que están haciendo mold son empresas, ¿no?
0: Sí, muchas empresas, y además es un menú.
2: Es una experiencia muy chula.
0: Es un menú que de la mà de la Cámara de Comercio y la Generalitat Valenciana van poder oferir en. Estarem en Nueva York, estarem en la Spanish Society en Nueva York y van contar la historia a 150 periodistas y turoperadores neoyorquins, y además les contarem que la ciudad de Nueva York no seria la mateixa sense l'ADN valencià.
1: Perquè, clar,
0: les comptaren no solament lo de Sorolla, sinó també lo de Guastavino, Lucrecia Bori... Pues, tot això li contaren, la història que aquesta ciutat és, té un ADN i un xen...
1: I una aquesta emoció. M'encanta,
2: tot el que estic contant.
0: Algo faríem bé, perquè això va ser en l'any 2023 i el 2024 la revista Time va declarar València com la millor ciutat del món per fer turisme.
1: Home, pues claro.
3: Doña Concha també passaria per allà, no?
1: També
3: passaria per allà. I Turbi, bueno, Turbi era més Hollywood, no? I Turbi era més Los Angeles, no?
0: No. I Turbi va dirigir la Filarmònica de Nova York.
1: Sí, sí.
0: I Lucrecia Bori és la gran dama del Metropolitan, 50 anys.
1: Imagina't.
2: I després... Pues todo explica el Premi Nacional d'Hostaleria i Cultura, Dies,
3: és que és una idea... I com se te va produir? O sea, vull... Imagina que això és fruit d'un recorregut vital, però en quin moment, on dius, ostres, tinc aquesta idea...
2: Mira, quan vas veure l'Expo, així, o no?
0: Sí, quan vas veure, en el 2007.
2: És que aquesta Expo, jo la també vaig anar...
0: La vas veure en el 2007...
2: Tu també vas estar.
3: I va ser com... miradora, veritat.
0: N'hi ha una cosa que és la kinestèsia.
2: Vaig anar dos voltes.
0: La kinestèsia diu que quan tu veus un quadre, sí, pots sentir la música, o un aroma, o ràpidament la història. Però a mi em passa el mateix.
2: Alguna cosa t'evoca, no?
0: Jo vaig veure que ahir n'hi havia un relat gastronòmic, i realment estem en TV, possiblement, una obra d'art que és de les millors documentades de la història. Perquè en els 9 anys que ell viatja per tota Espanya, va intercanviar 2.000 cartes en Clotilde.
2: Sí, i tenia una sèrie i tot.
0: I en aquestes cartes conta tot el que li passa. Si està bé, si no està bé, si ha patit gana, si està cansat, si està malalt... Entonces, clar, ahí n'hi ha molt de relat. I entonces, jo em vaig donar compte que ahí n'hi havia un relat gastronòmic. Es comencé a investigar i ja, pues això, no vaig parar. No vaig parar hasta que...
3: Aquí estava connectant el projecte que no sé en quin punt està ara mateixa i la mente trallarà desconeixement de quin és el minut i resultat d'aquest museu de Sorolla en el Palau de l'Exposició, on estava l'històric edifici de Correus, sí, i telègrafs. Això per a la inauguració. Si jo fos el que manara, per a la inauguració d'aquest museu...
2: Allí estàvem.
3: Muntàvem un tinglau, Jorge, que
1: flipaves. La català ha estat allí.
2: Allí estàvem.
1: Claro, menjant el menú Sorolla, o sea, que ella ho coneix de primera mà.
0: El projecte no sé com està ara. Pareix que no serà en Correus. I, a més, necessiten unes condicions... Pensa que s'estan mirant ja un altre lloc. Ja està localitzat. Exactament, no sé ara en segon qual és, però pensa que és pel Palau de Cervelló o algun paregut. I la veritat que seria fantàstic, a més, sí, perquè, i que fora enguany, el 2026, perquè el 2026 se complixen 100 anys de l'obra Visió d'Espanya en Nova York, perquè arribà en 1926. O sigui, 2026 seran 100 anys de Visió d'Espanya en Nova York. Entonces, seria tot molt telúric, no?
2: Però tu, mentre estàs, per no avorrir-te, no vas estar fent una cosa medieval?
1: Sí,
2: és que també està pegant-se una currada d'estes igual?
1: Claro, ahí lo de les exposicions, això a ella el motiva.
2: Com l'hostaleria té tantes hores lliures, Marín.
1: La de llibre de
2: Sensoví... Vaja, per davant la meva admiració, la de Sensoví, això volia preguntar-vos.
1: Sensoví, tenint en compte que és el primer recetari de cuina medieval que existeix al món. I, de fet, es conserven dos exemplars, el de la Universitat de València i el de la Universitat de Barcelona. Sembla que el de València és anterior. I són tota una sèrie de receptes que com és un echado pa'lante, diu, i per què no prepare jo algunes d'aquestes receptes, que en són moltes.
0: Bé, la història del Sensoví, bueno, és un llibre miscel·lani, és un recetari medieval, és de 1324, té tres parts, una part és de medicina, altra part és de gastronomia, 72 receptes, i altra part és d'astrologia.
2: Curiós,
3: és la barreja.
0: És el receptari més antic d'Espanya.
1: Ell pot en tot.
0: És el receptari més antic d'Espanya.
2: Sí?
0: I queden el manuscrit que tenim així a València, a la Universitat de València, és el manuscrit 217, és complet, el de Barcelona no és complet, són unes fulles, i este sí que està complet, i llavors jo el vaig conèixer fa uns 30 anys, llegint un llibre d'un francès, feia una menció, i diria que este llibre estava en València.
2: I vas anar a convollar?
0: Jo no, bueno, entonces, estudiar. No tenia oportunitat, no n'hi havia l'oportunitat. Ja quan arriba a internet i a més, pues ja comencí a investigar. Entonces, ha treballat en aquestes receptes molt de temps, sempre sí. Alguna recepta o altra ha entrat en el menú. I fa un poc més d'un any, la Universitat de València va fer una magnífica exposició en la nau, que estava comissarada per Marsilla, i me convidaren a reproduir algunes de les receptes. Pues acabarem reproduint totes les receptes. Les
3: adaptadors. Que quanta romangués.
1: A veure que tenim una persona ahí al telèfon que Javi, este que és el más trastornado de todos los Andrés, ¿no?
4: Hombre, dentro del nivel de pasión de los Andrés, que es mucho, Jorge creo que tiene el podium, ¿no? Es pura pasión, siempre.
2: Una pasión, sí, sí.
1: ¿Pero este qué es? ¿Este es cocinero o es artista?
2: Pasión y compromiso, sí, sí.
1: Javi,
4: yo creo que es un binomio que siempre debe ir junto, el de cocinero y artista. Yo creo que de alguna forma un cocinero expresa también una obra, ¿no? Expresa con un lenguaje, y creo que la cocina también es creatividad y sobre todo una forma de comunicación. Y Jorge creo que está a lo gorda, ¿no? Cocinar y comunicar creo que son sus dos pasiones.
1: No, comunica de maravilla, ¿eh? Mm-hmm. O sea, yo ya después de cómo lo he visto arriba del escenario explicando todo lo del menú Sorolla ya, yo, ¿qué quieres que te diga? Aquí nosotros estamos con el micro, pero este no saca cuerpo de contar, ¿eh?
4: Sí.
1: Oye, entonces...
4: Mira, lo te contaré que en la última escena tuve la ocasión de que haya gente del mundo del teatro y sí. En concreto un director, y acabo y dice, oye, el menú es excepcional, el relato es tremendo, pero el acting de tu hermano es brutal. ¿Dónde ha estudiado? Yo no sabía muy bien lo que era acting. Yo, mira, conociéndolo, no sé si está acting por correspondencia, pero no me consta. Oye, pero ese, cuando alguien tiene un relato que se lo cree y lo vive, pues lo transmite.
1: Javier,
3: esa es la clave, Javi. Sí,
1: el menú Sensobi, ¿para cuándo en el VLS Events?
4: Sí. Pues mira, le estamos dando forma. Es verdad que la experiencia eso ya ha marcado un nivel tan alto que queremos sacarlo, queremos rodarlo muy bien, porque va a ser difícil expresar las emociones como con el menú Sorolla. Pero es verdad que también tiene un relato de fondo fantástico que nos conecta con nuestro ADN, con nuestra cocina más pura tradicional, con el concepto mediterráneo. Y ese libro, lo importante, es que inaugura la cocina mediterránea como la entendemos hoy en día. Y me gusta decir que es el santo cáliz de la gastronomía. Y también, curiosamente, lo tenemos en Valencia.
1: Qué bonito. El santo cáliz de la gastronomía. Mm.
2: Oye, yo me lo imagino en oli, en armeles, sí, en escabeches. Sí, sí, pero claro, tomata no, quedadilla no.
0: No, tomata no.
1: Ni tomaca, ni querilla, ni pimentón. No,
4: claro.
0: Ni han receptes, que algunes han desaparegut. Altres receptes són molt, molt actuals, que bueno, estan els bunyols de Redolic, que són els bunyols de les falles.
2: Ai?
0: Està... bueno, està la iaia, no?, de l'horxata, que és l'ordiat. Està l'abinat...
2: És una cuina... Massapanais, massapans i coses així, com...
0: Sí, n'hi ha... És una cuina que... De... És una cuina molt refinada, eh?
1: Molt arab, molt...
2: Ah, que, bueno, claro, té, l'època...
0: És una cuina, molt refinada, que és un reflexe, també, del segle d'or. El segle d'or que va tindre València en la literatura,
2: sí,
0: no va ser més que un reflexe de la societat, una societat culta i molt refinada. I això també es va veure en la taula, en la cuina.
1: Per cert, Javi, ara que estem parlant de receptes, estàs venint de sí. Madrid, no?
4: Sí, así es.
1: Y digo yo,
4: después de pasar unos días nublados y lluviosos, con ganas de llegar al sol.
1: Que digo yo que la paella ja li ha guanyat al cocido madrileño, o com porteu això de l'Hotel 101? Ja aneu ahí a muerte o què?
4: Como diría Jorge, la paella ya está fuera de concurso. La paella ya es un plato que no tiene que competir ya contra nadie, afortunadamente. Ya es otra forma de entender la gastronomía. Bueno, aún así, nuestro máximo respeto al cocido, y es una buena versión del puchero valenciano.
1: No, exacto.
3: Me levanto y
1: exacto.
3: Mi ovación cerrada, Javier.
1: Exacto,
3: mi
1: que España
3: no
1: es tierra...
3: saben lo que es una pelota de puchero en Madrid.
1: España es tierra de cocidos, pero como el puchero valenciano y arles.
3: Por favor.
1: ¿Eh? Y pero...
4: Lo digo porque acabo de pasar Cuenca y ya lo puedo decir.
1: Escucha, pero que sé que la cosa va como un tiro. En el mes de abril habéis dado 8.000 y pico desayunos, 6.000 y pico comidas, 4.000 y pico cenas. Oye, esto va viento en popa.

0: ¿Eh?
1: Ha sido realmente una locura. De hecho, ahora venía, hemos estado unos días para acá, revisar la carta ya de cara al verano, una carta más fresca, más adaptada al producto, retirada de cachofa, que es un éxito, y preparando la Fórmula 1, que en Madrid, bueno, la primera semana de septiembre, la segunda semana de septiembre, tenemos la Fórmula 1, el hotel ya a tope de reservas, y lo que vamos a hacer, y es primicia del cuento, vamos a hacer un pop-up de la sucursal del gastronómico en Madrid. Se va a poder comer como en la sucursal gastronómica en Madrid durante la celebración de la Fórmula 1.
0: Es que Gemma y Ximo no lo saben. Però ells s'han quedat tota la proposta gastronòmica de l'hotel Sentú, que és un hotel d'una cadena filipina, 860 habitacions, al costaet de Valdebebas, de la Fira de Mostres...
2: Estos son tremendos.
0: I del circuit de Fórmula 1, eh?
3: En todo lo pijo. O sea,
0: paret en paret, el hotel en la Fórmula 1. I estos homes...
2: Són tremendos i són de treballar...
0: No tenen prou en València, han dit, ara Madrid.
3: Però això és portar-vos un tros de València allí a Valdebebas, a Madrid, no?
0: Imagina't ara estos quan tasten el arròs en fesol sinap.
2: Oh,
0: que bo. O el arròs en bleda de l'Oles. Què farem?
4: Pues això és un secret, no? Tardarem en mostrar-los tot.
3: Poquet a poquet.
2: Tardarem en mostrar-los els nostres secrets.
3: De moment l'arròs al forn ja comencen a descobrir-lo. Que està Arturo Valls per ahí enredant en l'arròs al forn. Sí, i la Núria Roca també. Núria Roca està fet també en Madrid el proselitisme de l'arròs al forn i ja van coneixent-lo.
0: Els amics del meu germà també.
3: També.
0: Que me diguen, oye, grava-li a tu padre la receta de l'arròs al horno i cuelga-la en YouTube. I ara ja estan fent-lo ells també. Així que ahí estem.
3: Molt bé.
0: Què vos ha paregut?
3: Pues una maravilla, un projecte molt bonic.
2: És que me quedaria parada en ello, ara jo vull saber més del Sorolla, del Sevi, de tot. Del Sobí.
0: Del Sensobí. El Sensobí. No, el que han de fer, que tots els cuiners que passen per així mos conviden a anar a sa casa i no anem mai, és que ara quan t'estren el primer menú Sensobí, quedaria anar a tastar-lo.
4: Esteu convidats.
2: Seria un descobriment del nostre passat superimportant.
4: Continuarem la xerrada allí.
3: Un privilegi.
2: És que escoltar-te és fascinant, de veres. A banda de tastar allò que feu, però tot.
3: Javier, Jorge, moltíssimes gràcies.
4: Moltíssimes gràcies.
3: Un plaer.

0: Quina sensibilitat la de Jorge Andrés per a barrejar gastronomia i història. I parlant d'història, fa mig segle, en plena transició, va néixer Interview, una revista icònica que va marcar una època. El 22 de maig de 1976, 6 mesos després de morir Franco, es publicava el primer número i va estar als quioscos durant 4 dècades, fins a 2018. Va ser una revista revolucionària per a l'època. Va saber reflectir a la perfecció l'evolució d'una Espanya que marcava una manera diferent de fer periodisme i unes portades que van fer història. Coincidint en aquest aniversari, Alberto Gallo, periodista i vinculat a la revista durant més de 20 anys, ens contava la història d'Interview.
1: Els millors moments de la vesprada da punt.
0: Ara anem a viatjar al passat i ens ubiquem fa justament 50 anys, mig segle. En plena transició, anàvem al quiosc i hi havia... Els diaris també començaven a canviar. De fet, la societat espanyola i valenciana començava a canviar perquè, bueno, havia mort el dictador i eren temps de canvi. I va néixer, anàvem al quiosc perquè n'hi havia una revista que la posaven allí en les pincetes aquelles, en les cordes, i s'hi posava Interview. I clar, bueno, en aquella època érem més joves i en ulls com a plats ens quedàrem, sí, en efecte, mirant aquella revista icònica. De fet, va marcar absolutament una època.
2: Sí.
0: Ens n'anem al 22 de maig de 1976, 6 mesos després de la mort de Franco, com diguem, es publica aquest primer número i va estar als quioscos ni més ni més, Gemma, amics, que 4 dècades fins a l'any 2018.
2: Va ser una revista revolucionària per a l'època, que va saber reflectir a la perfecció l'evolució d'Espanya, els avançaments polítics, socials i legislatius, i va marcar una manera de fer periodisme. Cada dilluns arribava als quioscos amb els seus reportatges d'investigació i denúncia, les notícies de Crònica Negra, que estaven d'actualitat, entrevistes a gent popular i els cèlebres posats de famoses nuetes.
0: Qui no recorda aquell número de Marisol, el de Alaska,
2: sí,
0: el de Marta Sánchez, bueno, el de Norma Duval, Maribel Verdú, Ana Obregón,
2: Sara Montiel.
0: Sara Montiel.

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat, 101.3.
1: De tu a tu.

0: Ça va toujours là.
1: Avui fa sol.
2: L'oratge que afecta el que tens plantat al bancal.

0: En A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu.
2: Cuidar-nos a través de l'alimentació és sempre una bona idea. I parlant de cuidar-nos, altra activitat fonamental és l'exercici físic. Sembla que entrenar força és més que una moda. I ja no només és una pràctica de joves que volen posar-se forts i tindre cossos tonificats. Es recomana la força per a tots, homes, dones, joves i els que no ho són tant. L'expert alacantí Aldo Martínez, més conegut en xarxes com Doctor Aldo, acaba de publicar el llibre Fuerza, elixir de la vida. Un llibre en el que diu que entrenar força és la ferramenta més poderosa per evitar malalties, millorar el metabolisme, enfortir la ment i allargar la vida.
3: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
4: Bon rotllo per a entrenar i d'això anem a parlar ara d'entrenament de força, dels seus beneficis.
5: De fet, el nostre convidat en el que ara parlarem, a Schwarzenegger, és un dels que va començar seguint, t'imagines?
4: És un autèntic referent, eh? Arnold Schwarzenegger, i tot un autèntic pioner també, de fer també divulgació de lo bo que és l'entrenament de força. Però en este cas, esport que fem en el dia a dia, cada un de nosaltres, mireu esta frase, a veure què vos sona. Cos fort, ment clara, vida llarga. Ostres, i conforme anem complint anys, millor que sona, veritat.
5: I més ho comprenem, la importància que té, no? Tu no comprens millor ara que quan eres més jove, que no ho penses, possiblement?
4: Totalment.
5: Sí,
4: I pensa, a més, que hi ha més divulgació i que inclús la gent jove, 20 anyers o 30 anyers...
5: Està més conscienciada, possiblement, no?
4: Completament.
5: Que quan nosaltres
4: inclús
5: tenim
4: la gent jove.
5: 20 anys.
4: Ara preguntarem al nostre convidat per què és de vides que potser en els 90, en els primers 2000, inclús en els 80, no hi havia tants gimnasos ni la consciència de que l'entrenament de força era...
5: part fonamental.
4: Vaja, que està... En l'entrenament de força estem construint la salut del present i també la del futur.
5: Sí, és qualitat de vida.
4: Com ho fem, això?
5: Com ho aconseguim?
4: Bueno, aquest entrenament de força, com hem de fer-lo? Jo diria que és més que una moda. Ja s'ha establit com a més que una moda.
5: Sí.
4: I no només una pràctica per a gent jove. Com tu dius, Gemma, per a totes les edats.
5: I a més hi ha etapes vitals, com la meua, que és la menopausa, que és molt important fer-ho. Tant de bo hagueras començat quan tenia 20 anys, però nunca es tarde si la dicha és bona i esta dicha és molt bona. Saludem a Aldo Martínez. Aldo Martínez, vos explique, és més conegut en xarxes com el Doctor Aldo. Podeu seguir-lo i veureu. Acaba de publicar un llibre que és Fuerza, elixir de la vida. Un llibre en el que diu que entrenar força és la ferramenta més poderosa per evitar malalties, però a més malalties molt variades, no? Millorar el metabolisme, enfortir la ment, allargar la vida, la qualitat d'eixa vida més...
4: Aixina és. Ell és preparador físic especialitzat en alt rendiment, porta més de 20 anys de trajectòria, és un reconegut divulgador, a més en xarxes, com tu dius molt bé, ha entrenat esportistes d'èlit. Sabeu Topuria, el boxejador, campió del món, ni més ni menys. Bueno, doncs des de fa anys també, com dic, divulga el seu coneixement en les xarxes socials. Segur que el coneixeu, és alacantí, està vinculat a Alacant i a Elx. I el saludem, que és un plaer. Doctor Aldo, què tal?
5: Com estem?
4: Benvingut.
6: Què tal? Bona vesprada, Gemma, Ximo, és un plaer estar així avui amb vosaltres al programa i vos felicite per tot el que feu i perquè ho feu estupendament.
4: Bueno, doncs tornem la felicitació, doctor Aldo, perquè tu estàs fent una llavor també magnífica, eh?
5: Perquè nosaltres hem après de majors la importància de la força i, a més, comentàvem abans de fer aquesta entrevista que no fórem conscients fa 20 anys o fa 15 de la importància de la força i, clar, ara que sí que ho som, és important trasladar-lo a la resta de la... sobretot als nostres fills i adolescents, perquè quan apleguen... Bueno, perquè no, perquè se posen ja les piles i quan apleguen a ser majors tinguin la millor qualitat de vida. Parlem de la importància de la força, doctor.
6: Sí, pues, la força és recomanable per a tothom, per a totes les edats i per a qualsevol moment de la vida. No importa si comencem ara, si comencem als 40, 50, 60, amb la perimenopàusia, dona el mateix, però és el més necessari perquè és el millor medicament que pots prendre avui. O sigui que començant per els xiquets, no? Superimportant que entrenen força, assumint que l'associació de força i d'acondicionament o recomana des dels 7-8 anys, però no només això, sinó que també l'American College of Sports Medicines, sempre que l'entrenament de força tingui una bona supervisió professional, també una tècnica correcta i que siga jugat, no? que siga divertit per als xiquets.
4: Per tant,
6: això des de la infància, però sí, que ho tenim per a tothom. Eh?
4: Són conscients de que no és una moda, que està fent-se divulgació. No. I divulgació en molta base científica de que l'entrenament de força és absolutament fonamental. Doctor, què ha passat? Què ha canviat? Quines han sigut aquestes últimes investigacions que han fet que ara mateix jo crec que en general hi ha moltíssima més consciència de que l'entreno de força és salut per avui i per a demà?
6: Totalment cert. Així és, Ximo. Tenint o entrenant força, tenim més muscle i això està relacionat doncs, amb un 30% menys de risc de padeixer algun càncer, sí. Un 40% menys risc de padeixer d'Alzheimer o demència,
5: és fortíssim.
6: Un 50%... Sí, sí, no, les dades són avui increïbles.
5: Aclaparadores, sí, sí, sí.
6: Sí,
5: continua,
6: un 50%, sí, sí, menys risc de tindre diabetes, que ja sabem que el segle XXI és una enfermedad que és exponencial,
5: sí.
6: I a més, un 60% menys de risc de padeixer infarts, de miocardi, sí. O sigui que sí, que és una cosa que ja ho tenim tan estudiat i sap tant que és la millor inversió que es pot fer, entendre el muscle com un òrgan endocrí.
4: Això m'ha aparegut una... Jo crec que és un dels descobriments que personalment jo no coneixia i que llegint el teu llibre, sí. Elixir de vida a fuerza, doctor Aldo, he pres consciència. Uh-huh. És a dir, parles del múscul com un òrgan endocrí, és a dir, un òrgan que també allibera hormones que regulen el funcionament de l'organisme. O sigui, el múscul, és que jo crec que estem canviant els paràmetres de com funciona el múscul en el cos i l'important que és, no?
6: Això és. El múscul com un òrgan endocrí que produeix hormones i substàncies s'anomenen mioquines. D'això sabem poc, 15-20 anys, i si bé sabem que hi ha més de 600 mioquines, però no sabem el funcionament de més del 5%, però el que sabem és que tenen molt poder, tant que és millor entrenar força que prendre una pastilla per a l'Alzheimer o que prendre les pastilles per a la glucosa, perquè aquest òrgan endocrí el que pot fer és baixar els nivells de glucosa, de colesterol, de triglicèrids, i això que vol dir que menys muscle és més insulina, menys muscle, més pastilles per a la tensió i tindre pues, menys musculatura no va baixar el colesterol ni els triglicèrids. O sigui que si vostè està tomant o prendre alguna medicació, els que ens estan escoltant, té que incloure, si comença amb dues dies a la setmana separats, un entrenament de força, i com explica el llibre, que pots fer-lo a la teva casa, a mitjà natural, amb el teu cos, amb el pes del teu cos, i després doncs, amb algun material que tingues en casa, però cal començar ja.
5: En el llibre està molt ben explicat, a més hi ha exercicis molt ben explicats, una justificació, perquè a voltes ens assusta. Jo no estic preparat, no tinc el cos en condicions, i tots els cossos tenen la condició que siga, vull dir... Segons les nostres aptituds o característiques, ens hem de posar en marxa. I la pregunta és, per a que siga saludable, per a que aquests músculs protegisquen els ossos i puguen beneficiar tot l'organisme, quina és la combinació d'exercicis aconsellable o millor? Entenent que segons l'edat i les circumstàncies necessitarem unes coses o altres. Però uns mínims bàsics imprescindibles, quins serien?
6: Doncs començar amb exercicis de mobilitat, després amb exercicis que siguin complets, no? que inclouen diferents musculatures, no? Com pot ser una sentadilla, que això és una flexió de cames.
5: Doctor, jo li diria als meus entrenadors, mira que tens afició per les sentadilles, bandido que m'amargues. Sí. Ara he comprès perquè són tan completes. Sou superfans de les sentadilles, doctor.
6: Sí, sí, sí. Treballes les cames i les cames, ara mateix es diuen que són el segon cor, no? Del cos humà, perquè ajuden a que la sangre torne, no? El retorn venós, i faciliten aquest treball perquè el corazón no tinga que treballar més de la conta. D'ahí que el tindre múscul, l'entrenar la força, tinga també com a repercussió la baixada de la tensió arterial, lo qual és...

0: a més, o que s'inicia en esto del entrenament
1: Sí.
0: i ho puguen fer a casa o a l'aire lliure, no? Que és el que jo també recomane, així que tenim al Mediterrani, no? Que és de la millor zona del món per a fer exercici físic.
1: L'aire lliure, sumar-lo. O sea, aquestes caminates i aquests exercicis, si pot ser al jardí o al parc proper a casa, pues encara millor, Joaquín.
2: Sí, i a més és que estem veient que fa temps també molts ajuntaments estan col·locant en els parcs alguns aparells, algunes... sí, per a poder fer calistènia, per a poder fer... apoyar-te per a poder fer exercicis adaptables a qualsevol edat. Perquè llegint el teu llibre, doctor Aldo, clar, caiguem en una qüestió, i és a dir, és que l'entreno de força, és que la força la portem en la nostra herència genètica. És a dir, els nostres avantpassats sobrevivien perquè tenien força, perquè podien córrer, i era una qüestió de vida o mort, de trobar l'aliment, la força. I això, diguem, el nostre cos, no sé si dir històric, no sé com dir-ho.
1: Ho necessita,
2: ho necessita,
1: però,
2: és una
1: però,
2: cosa...
1: però ens he fet sedentaris fins a la malaltia.
0: Exactament, així és. Som els mateixos que fa milers d'anys, som els mateixos genèticament, no? I hem deixat des de fa un segle i mig, 2 segles, hem parat, no?, amb la revolució industrial, de sobte, d'utilitzar el nostre cos per a tot, i de sobte hem parat convertint-nos en sedentaris, no? I això és el que ha traigut amb nosaltres aquestes malalties cròniques que
1: Clar.
0: tant coneixem, no? Doncs
1: Home,
0: incita amb el llibre a que... Sí,
1: en el
0: digues.
1: llibre posa les dones crec que del neolític, les dones
2: Sí,
1: del
2: sí.
1: neolític, una dona qualsevol,
0: Sí.
1: la tia Pepica del neolític, tenia el mateix cos que actualment tenen les campiones olímpiques de vel, no,
2: De rem,
1: de
2: no?
1: rem.
2: Uns bragons,
1: Tenia uns
2: veritat?
1: braços i una esquena que allò donava glòria bendita. Imagina't com estem ara les cuchimixes.
0: Sí, totalment, és
1: Vamos mal,
0: necessari i...
1: doctor.
0: Bé, per això he escrit el llibre, perquè és a lo que també m'he dedicat, no?, al rendiment, la salut, el benestar, i el capítol 8 està dedicat a les dones, i és molt important per a elles també,
1: Sí.
0: perquè protegeix els seus ossos, articulacions, millora el metabolisme, la composició corporal, i això és molt saludable, no?, i els dona més seguretat i control, aixina com a una millor postura i una confiança, no?, que de vegades doncs la imatge corporal doncs pot influir-nos, i amb l'entrenament de força es regula també l'autoestima i es regula hormonalment la dona, o sigui que tots són
2: Important això, eh?
0: beneficis.
2: Aquesta confiança,
1: És
2: aquesta
1: superimportant.
2: autoestima fa... Vas veient xicotets canvis, pot ser al principi, aquests xicotets canvis t'animen a continuar l'adherència, a que aquest entrenament el facis de manera més regular, a cuidar també altres hàbits, a eliminar algunes coses que te fan mal i altres que te fan bé, com per exemple cuidar l'alimentació. Jo crec que és un cercle, vaja,
1: Que va de la mà,
2: que
1: sí, està
2: va
1: unit.
2: tot, veritat, i genera, a més, aquesta força de fer en el dia a dia, d'incorporar en el dia a dia els hàbits, no?
0: Sí, Aixina, això és veritat. Quan ja comences a entrenar, també li dones una importància, no?, a l'alimentació, a la nutrició, parles amb doncs, a les persones que entrenen amb tu, o si estàs en un gimnàs, o gent que domina el tema, i a poc vas millorant, no?, la teva nutrició. I això és fonamental, no? A mesura que vas guanyant múscul, el teu metabolisme basal també puja, con lo qual estàs utilitzant la grasa com a font d'energia, i això és fonamental per a fer descendre el percentatge de massa grassa, mantindre o augmentar, incrementar la massa muscular, que això és realment, això és adelgazar, no?, des del punt de vista de la salut i de l'activitat física.
2: Clar, perquè són uns músculs, una massa muscular, doctor, que amb al llarg del temps anem perdent, no? Allò que en diem sarcopènia, anem complint cada dècada, anem perdent una quantitat de massa muscular que si no la treballem la perdem definitivament, no?
0: Això és, totalment. Guanyant muscle, el que fem, i guanyant força, no?, el que fem és reduir un 70% el risc de caigudes, perquè després de la caiguda vindrà la fractura, i amb
1: Sí.
0: les fractures en els nostres majors, no?, es sap que és la primera causa de mortalitat per complicació. Doncs
1: Sí.
0: ens caiem perquè no tenim muscle, massa muscular, i això fa perdre l'equilibri, i doncs comencen aquestes caigudes, no? Doncs és d'ahir la importància de l'entrenament.

0: força, de guanyar aquesta massa muscular per a estabilitat, per a estabilitzar l'articulació del genoll. Superimportant.
1: Per tant, jo considero que és fonamental que des de ben menudets eduquem els nostres fills i filles en la importància d'això, d'aquest tipus de coses, els podem anar ensenyant dia a dia, animant-los a que facin exercici, el que els agrade, perquè vagin entrant en el comboi. Però sí que m'agradaria que el missatge fora, encara que no ho hagis fet mai, estàs a temps. Estem tots a temps.
0: Sí, totalment. Per a xiquets, superimportant, perquè en el seu creixement i més en les edats infantils, que ja tenim uns percentatges, no?, d'una obesitat, un sobrepès considerable, que no s'havia donat mai, doncs cal començar ja, i perquè l'activitat física, l'entrenament de força jugat, no?, com a joc socialitzador, ja es queda signat al cervell i ja és de por vida, no?, i és per a sobre el que tenim que fer-ho i que intentar que...
1: Educar-los.
0: Intentar, no? Sí, educar-los o fomentar els programes d'activitat física en aquestes edats infantils per a que ja es queden després, en l'edat de la pubertat, perquè també és clau, no?, en aquesta edat per guanyar densitat òssea i també perquè el cos produeix les hormones del creixement i sexuals, no?, com la testosterona, els estrogens, i tot això estimula la formació del teixit ósseo i és fonamental després per a tindre, doncs, una bona edat adulta i un bon una bona edat quan es convertim en...
1: Una bona tercera edat, i quarta i quinta.
0: Una bona tercera edat, això és, doncs,
2: tercera joventut acumulada, en efecte. Li diuen doctor Aldo, és molt conegut i reconegut.
1: Molt conegut.
2: I un divulgador, i a més és de la terra, fuerza elixir de la vida, cuerpo fuertemente clara y larga vida. En efecte, jo crec que és el millor consell que podem traslladar-nos. Entrenar força és un dels medicaments amb més evidència científica per a cuidar la nostra salut. Pues Aldo, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i a seguir cuidant-nos.
0: Moltíssimes gràcies, bona vesprada i una salutació per a tots i totes.

0: i que el cos és agraït, si tu el treballes una miqueta, te va responent. I vas notant aquestes millores. Així que vos animem vivament.
1: Vinga, caminar està molt bé, però hi ha que fer més. Una miqueta més. Sí, entrenament, sí, de força.
0: Gràcies.
1: Ja veieu que cada vegada està més comprovat científicament que l'entrenament de força és un segur per a la nostra salut futura. I de salut seguim parlant, més concretament, dels nostres pensaments. No sé si vos passa, però és prou habitual que les obligacions i compromisos del dia a dia fan que visquem en mode automàtic. Ens alcem, anem a la faena, fem el que s'espera de nosaltres i si en algun moment parem, ens adonem que hem perdut de vista allò essencial i és sentir-nos vius. Ens va visitar tot un reconegut expert en ajudar a pegar-nos eixa espenta. No dona respostes ràpides ni fórmules d'èxit. Més bé, el que fa és que ens fem preguntes xafant terra. Ell és Fernando Botella, que es va presentar Crearte, el seu nou llibre.
2: La vesprada da punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: This is my now. Jo no... Ah, sí, jo que és que...
0: No te sents, tu?
1: No, és que no tenia...
0: A
1: sos de primero de radiofonista, no tindré connectat l'auricular i no tindré la sensació de connexió en la emissió.
0: Eres una persona feliç? Pues, ja van.
1: Soy un tío desahogado, sí, una persona que... Sí, de repente, yo, bien. Bueno, que estàvem escoltant este tema que es diu This is my now, de Jordan Sparks, que havia dit això, this is my now, este és el meu moment, este és el moment d'ara. Una balada que parla sobre prendre el ramal, per no dir el control no mola molt, però prendre el ramal de la nostra vida i deixar d'esperar aquest moment adequat, que no sé si vos passa, però és com la burreca i la safanòria. No arriba mai.
0: Pa cuando adelgaces, pa cuando la niña esté más mayor, cuando... I no sé si vos passa, però els deberes, sí. Que les obligacions, els compromisos, el dia a dia fan que visquem en modo... automàtic, d'alguna manera, ens alcem, anem a la feina, fem el que s'espera de nosaltres, i si en algun moment parem, podem adonar-nos en que hem perdut de vista la cosa més essencial, no? Que és sentir-nos vius. Gozar-nos-lo.
1: N'hi ha altra feina més bonica i més... Ai, i que més ens pertoque a cada un que això, que nosaltres mateixos, que sentir-nos vius,

0: avui fa sol.
1: L'oratge que afecta el que tens plantat al bancal.
0: I corre l'oratge.
1: Ena.ràdio. De tu a tu.
2: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
3: Gràcies per triar-nos, per triar la Ràdio Pública Valenciana. I així seguim oferint-vos este recull d'aquests millors moments, moments més especials que hem viscut junts en la vesprada d'avui. Ens dona pas a una altra de les seccions imprescindibles del nostre programa, com és la de la nostra nutricionista Clara Llorenç. El que mengem està directament relacionat amb el nostre estat d'ànim, especialment quan arriba el canvi de temps. Fa millor estar, més hores de llum, més plans, més terrassetes i, teòricament, haurien d'estar més actius. Però molta gent diu exactament tot el contrari. Estic esgotat, esgotada, em costa arrencar. Bueno, dorc igual, però em desperte cansada, tinc el cap espès. Això és prou habitual sentir-nos així estos dies. Lo curiós, moltes persones es senten fins i tot culpables. Com puc estar així ara que arriba el bon temps? Clara Llorenç ens ho explica.
2: Escoltes els millors moments de la vesprada d'A Punt.
4: Pues sí, la primavera les coses es tornen boges perquè estem ple mes de maig, fa millor horatge, hi ha més hores de llum, més plans, més terrassetes... I teòricament hauríem d'estar més actius. Però molta gent, això ho diu per una amiga, diu exactament el contrari, que està esgotada, que li costa arrencar, que dorm igual però que es desperta cansada, que necessita més cafè, que té el cap així emboirat, jo què sé, tu com estàs, Joaquim?
5: Jo cafè,
4: tu no,
5: cafè,
4: una amiga
5: cafè,
4: com
5: també.
4: Estoy
5: un poquet asténic, també. No, ai, sembla que és habitual, estem contant això de, ai, a mi em passa, ja. Ai, a ir-me a passar, d'allò. Estos dies és normal sentir-nos així, tampoc ens engoixem. Lo curiós és que hi ha molt de personal, jo no sé si vos passa a vosaltres, tu que estàs escoltant-nos, te sentes inclús culpable. És que, clar, en primavera, en el bon rotllo que n'hi ha, en este solet...
4: Ara que te'n fa hora,
5: i no tinc gana, si tindria que estar a tope de power. I per què passa això? Pues es diu astènia primaveral, ja han sentit parlar de la qüestió, però això l'astènia és una malaltia, això què és?
4: Això
5: què és? I com podem arreglar-ho? En el plat.
4: I en els hàbits.
5: I en els hàbits, que meravella. Pues està amb nosaltres Clara Llorenç, que és la nostra assessora en les coses de menjar i de mantindre el menys sana, incorpore sana.
4: Molt bé. La millor nutrició, la millor dietètica, la millor qualitat de vida. Com estem?
6: Molt bé. Si és que al final en l'alimentació se poden modular moltes coses.
4: Com ens condiciona, eh? Com ens...
6: Totalment.
4: I a què ens afecta? A què ens afecta per a bé?
6: Sí, i al final jo crec que a tots ens agrada menjar i, bueno, és una eina, no? I dius, ostres, pues si elegint certs aliments puc lluitar, no?, un poc amb esta astènia primaveral, que jo crec que tots en major o menor medida la notem.
4: Com definim què és astènia primaveral?
6: Astènia, al final, bueno, no és ninguna patologia, ¿vale?, ni, però és ese cansament extrem que apareix en primavera, òbviament, com el cognom de la paraula indica.
4: Yes.
6: I al final, per què realment? Jo crec que n'hi ha que començar a entendre un poquet que el cos, vale, no viu aïllat del medi. Què passa a partir d'abril-maig? Pues realment som conscients de que n'hi ha més hores de llum, n'hi ha temperatures més altes i el cos realment... Pues no és com un interruptor que tu li dius, vale, ves d'hivern, has passat molt de fred, has estat 6 horetes de llum i la resta del dia era superfosc. I ara, de repent, canvies totalment. No, al final el cos necessita un temps d'adaptació.
4: La persona s'ha d'adaptar.
6: Correcte. Mira, anem a comparar...

0: Claro, per exemple, ja hem parlat moltes voltes de lo que és la perimenopàusia i la menopàusia. Saben que la perimenopàusia és aquest moment de transició. Sí, soy. I sí, soy, és conscient de que és el pitjor, perquè és molt pitjor que arribar. Tu arribes ja a la menopàusia i dius, ja està, ja he arribat, ja estic establida, ja. Però aquest procés d'adaptació és el pitjor, realment. Sí, vale? Pues, al final, l'astènia primaveral és el que ens passa totes les primaveres, és aquest procés d'adaptació, és aquest jet lag que té el cos després de l'hivern i passes a aquestes hores...
1: Aquesta sensació de cansament, de...
0: Al final és...
1: dorms més malament uns
0: el problema,
1: dies...
0: Claro, no? És que s'ajunten, vale? S'ajunten moltes cosetes. Pues, tens aquesta somnolència, esta desgana, este cansament, com un poc de neblina mental, de complicació per a concentrar-te, baix rendiment, irritabilitat, i això li suma realment que és una època de l'any que, com fa més calor, canvies potser els hàbits alimentaris i a lo millor menges un poquet més lleuger perquè no t'apetis menjar tant i més de fruita i més amanida i més sucre o més cafè perquè necessites tirar endavant i realment estàs fent-ho regulint.
1: És canviar el putxero pel gazpacho.
2: Jo m'he arreglat un putxero avui.
1: Ja t'he vist.
0: Molt bé, molt bé. Això és antifatiga.
2: Crec que era l'últim que fèiem a casa perquè arriba la primavera i allò, però és un poderío brutal. Sí a tot, doctora, sí a tot el que has explicat. Però, clar, jo no sé si vos passa que, clar, és que va ser una cosa que em va pegar un d'això per la finestra de l'habitació. M'estava entrant un sol a les 9 de la nit. Que xicona... No
1: com vas a agitar-te?
2: Com vaig a sopar?
1: Com vas a...
2: Estic sopant a les 10:30, per tant, tot es retarda. Ai, i al remat, això i la pròstata,
0: al final...
2: he passat una nit.
1: No cal que dorguis, aquí.
2: Això s'estenia.
0: És de veres, és que al final dius, ostres, és que antes, a les 7 de la vespre era de nit i ara estic sopant a les 8:30 i és de dia totalment, que jo l'altre dia estava amb els xiquets, era a les 8:30 i diu, però vamos a merendar.
2: Però
0: i dic,
2: de
0: no,
2: dia el sol, vamos
0: a merendar. Vamos a sopar.
2: Vamos a merendar, diuen els xiquets. Clar, normal.
1: Perquè, vale. Perquè clar, i no te n'adones, a vegades, ui, s'estan panxa, ui, són les 9 de la nit, i tu encara estàs, te crec que...
2: Acabes de sopar 10:30, 11:15, que em va passar a nit, com te'n vas a xitar-te? I sí, si te vas a xitar-te, la digestió
0: però
2: és fatala.
0: Però ahir hem d'intentar, però això és el pitjor, perquè ja en estiu jo crec que ja estàs adaptat, ja estàs molt... Però este canvi que... Estàs marejat. I realment, el que parlava un poc al principi, no, és la frustració de dir, però a veure, el sol, vitamina D, energia, benestar, bon humor, pues per què estic aixina, no? Si ara n'hi ha més hores de llum i me dona un poc més el sol. Perquè realment arribarà el moment que passa pues, a final de maig, juny, que ja estàs molt regulat i que arriba aquesta sensació, però ja és el que hem dit, que al final el cos funciona amb un rellotge intern, vale, que hem de regular. O sigui que paciència, què passa? Ara després parlarem de què nutrients incorporar, però hem de regular el cos i hem de passar per aquesta transició, vale, en la que hem d'ajudar el cos, vale, a regular pues, esta energia, aquest estat d'ànim, aquest ritme circadià, vale? I al final, si el problema també, saps què passa? Que en hivern, menys hores de llum, venim molt més estressats, venim dormint poc, a lo millor venim ja amb dèficits nutricionals, i és el moment en el que si ja vens amb algun menys algo i damunt arriba la primavera i ve tot això, pues te pega la petarda gran.
1: Pues sumes les dues coses i és un desastre, de moment.
0: Exacte, exacte. Una altra de les coses.
1: Tu dius, hem d'actualitzar el sistema com si fórem un ordenador.
0: Aquí s'ha d'actualitzar el sistema, tu i jo.
1: Però... Actualitzem el sistema.
2: Però l'ordinador, en un moment donat, pot tardar, què sé jo, 10 minuts en actualitzar el sistema. A nosaltres es costa...
1: Una mica igual.
2: Sí, una transició, sí. Assumim-ho,
0: això,
2: no?
0: Clar, així depèn. N'hi ha persones que a lo millor en una setmaneta este ja jet lag primaveral el tenen ja totalment superat, però si tu, per exemple, vens amb carències de l'hivern, el que hem parlat, amb un dèficit de vitamina D, amb moltíssim estrès, dormint poc, s'ajunta això amb el cansament propi d'esta època i tardes a lo millor 3 setmanes o un mes en recuperar-te d'esta astènia.
2: I podem ajudar al cos a que entre en modo descans?
0: Sí,
2: Que no tinga la...
0: Mira,
1: el cancan a tope.
0: Al final, el que hem d'entendre també, una de les coses, per exemple, que ens afecta també en esta època és la melatonina, que és la hormona esta famosa del son, que ja, ja saben tot el que fa, que al final esta hormona l'únic que li diu al cos és, ei, és hora de... anar-te'n a dormir. Per això és una pastilleta que és molt útil en, pues, en persones que treballen a torns o que viatgen. El problema és que és una hormona que se fabrica quan no hi ha llum. Uh-huh. Aleshores, què passa en aquesta època? Que com tu has dit, com tot se va allargant, és una hormona que a lo millor tarda molt més en regular-se.
1: Vale.
0: Què passa en aquesta època? Que la melatonina es produeix molt més tard i el cos tarda molt més en produir este modo de descans.
1: Ja. Yeah.
0: Entonces, lo que hem d'intentar, encara aixina, és no trencar massa les nostres rutines. Si, per exemple, tu sopes a les 9, intenta sopar a les 9, després pues, te'n vas a veure la tele, que siga un ambient...
1: Relaxant,
0: no amb molta llum, però no allargar molt les hores en búsqueda d'esta oscuritat, realment. Eres tu el que has d'adaptar-te i al final el cos se va adaptant.
2: Pues vale? Així, després de sopar, ja quan la caiguda de la nit, igual pot ajudar-nos, perquè la part bona de la llum, de tindre més hores de llum, és que sí que eixa llum, o el cos segrega, eixes hormones, però són hormones d'estar bé, no? De feel good, no?
1: Són, del happy hour.
0: Concretament són serotonina i dopamina, vale? Que són aquestes hormones del benestar, de la, de la felicitat, de l'estat d'ànim, de la concentració. Aleshores, la part bona és eixa, que segreguem més hormones d'estes, però tenim un poquet menys de melatonina. Sí que és de veres que al final la serotonina és la que participa també en la producció de melatonina. Per tant, està tot super relacionat.
1: I hem de ser tranquils, que
0: exactament.
1: Ja volem dir que és normal, aquesta adaptació.
0: Hem de tindre un poquet de paciència. Això. I ara anem amb la part que la nutricionista
2: la
0: va portar-vos.
2: I si en tot este punt t'agarra l'atacot del
0: l'atacot de
2: què?
1: Ai, mira! Una amiga,
2: què està passant en el
1: una
2: cos?
1: Amiga va entrar a ir a comprar dos garrafes de lleixiu i a la que plega a casa i trau la cromba.
0: Una amiga? Què amiga,
1: una amiga
0: Gemma?
1: Una amiga va traure les dues de lleixiu, una pebrera, una albertina, i entonces, i vinc al polo, i el gelat de no sé quantos, i croissant de nissement, dic, què li ha passat? S'ha trastornat la persona.
0: Sí.
2: Sí.
1: Amiga,
2: tens
1: tenia primaveral.
0: Sí. Saps què passa? Que és el que parlàvem antes. Al final, cometem l'error, vale, de sentir-nos pues això, que estem cansats, que necessitem com un punx d'energia, i al final aquest punx d'energia, erròniament, sempre l'associem a sucre. I a més, com fa calor, doncs dius, pues ara ve es gelaet, ara ve l'època, no?, d'incorporar cosetes més. Però al final ja en parla moltes voltes de que el sucre realment no és una energia a llarg plaç, vale? A més, ens fa que ens donen estos pujades i baixades, ja no només de glucosa i lo erróneo que és fer això, sinó al final de l'energia, vale? És com començar el dia amb un cafè, amb llet, amb sucre i quatre galetes, realment. Si no tens este cansament, no és el desdejuni ideal. Aleshores, nutrients que sí que sí, vale, van ajudar-nos a pues, tindre un poc més d'energia ara, en esta època, i a sobrellevar-la moltíssim millor. El ferro seria el número uno.
2: No sabia jo que les lentilles anaven a aparèixer ràpidament. No?
0: Número uno. Els llegums tenien que estar les primeres, vale? Anem a fer un poquet de...
1: Lletigues i herberechos.
2: Ah,
0: exacte.
2: Sí. Ah, molt bé.
0: Anem a analitzar la nostra setmana.
1: Veus com anem aprenent?
0: Molt bé, xics, molt bé. El peix de closca és superimportant. I al final n'hi ha que estudiar i dir, vale, carroja, sabem que no hem d'abusar, màxim una volta a la setmana, però si damunt eres una persona que no ne menja cap, has d'incorporar peix, o bé siga berberechos, o bé siga clochinetes, però, per exemple, si tampoc t'agraïm, així tenim el ferro vegetal, com hem parlat, vale, de les llegums, bé siga en formato humo, una amanida, no fa falta que siguin les llegums guisaetes, les verdures de fulla verda també ens aporten, vale, els espinacs, però...
1: El meu dinar avui han sigut espinacs, tomateta, cigrons i ou dur.
2: Molt bé.
1: És que
2: sóc
1: una digna...
0: Molt bé.
1: Ja acabaran notant-se, però som a 6-2.
0: Molt bé. Vitamina C, que és el que anava a dir. Important. Si, per exemple, clavem més llegums i sabem que no mengem molt de moluscos, vale, molt de clochina o berberechos, sempre que clavem llegums o espinacs, acompanyada d'algo de vitamina C. Bé siga les lentilles amb un poquet de pebrot. Bé siga el... Per exemple, la amanida que t'has fet, si no t'has ficat la tomaca, que està estupenda, unes maduixes o un kiwi de postre. Si fem hummus, una xorraeta de llima, ¿vale?, per a potenciar ahí el ferro i la vitamina C. I ahí ja tindríem, al final, pues, més dosis de vitamina C que a lo que lo millor de normal fiquem en la nostra alimentació.
2: Tenim ferro, tenim vitamina C.
0: Tenim vitamina C i anem més? En... jo crec que magnesi és bastant superobvi.
1: Sí, senyors.
0: Vale?
1: Sí,
0: al final participa en més de 300 sí. reaccions, entre elles a nivell muscular, descans i sobretot energia. Vale? Moltes voltes es notem molt cansants, ja no dic ara en primavera, durant l'any, i un dels

0: factors més predominants és la falta de magnesi. Sobretot, a més, en persones molt estressades, vale, tenen molt més dèficit, perquè sabeu que l'estrès s'alimenta un poquet d'este magnesi.
1: I en el cos podem notar, si es passa en el cos alguna cosa, que tenim dèficit de magnesi?
0: Molt cansament. Vale, per exemple, cansament i saber que en analítica tens la tiroides bé i el ferro bé, perquè al final el cansament pot ser, sobretot pot ser a nivell anèmia, pot ser tiroideo, pot ser magnesi. Aleshores, si per exemple l'anèmia teix bé, o sigui, no tens anèmia, la tiroides teix bé i la vitamina D també, prova en el magnesi i segur que acertaràs.
1: Perfecte.
0: Vale? On el trobem? En fruits secs, sobretot en almeles, en pipes de carabassa, en llegums també, si és que són una meravella. Després parlem de superaliment. En verdura de fulla verda també, els espinacs, així un altre punt. I, per exemple, el xocolate, però amb prou cacau, perquè al final és el cacau on es troba
1: 75%
2: el cacau pur.
0: Sí.
1: Està en el punt?
0: Sí, jo dic que cola. Vale, cola, que... me pareix, me pareix.
1: Jo...
2: Però, per exemple, el cacau pur en pols, que la motxiqueta es fiquen ja, en la llet, però
1: per no exemple, t'amarga més que la fel, això.
0: És amarg. Però, per exemple, ficar-te-lo en el cafè o en un poquet de iogurt, però si no, el de 75% la onceta està...
2: Acceptat per l'acadèmia. Vale.
0: Claro. I si te compres, a més, el que du el meleta a dins, pues mira, ja tens doble de
2: molt interessant.
0: Vale? El tercer grup, vale, superimportants, són les vitamines del grup B. Vale? Al final són les vitamines que s'encarreguen de transformar els aliments en una energia que tu pots utilitzar en el dia a dia.
1: Les
0: vale?
1: B.
0: Les B. Vale. I al final les importants realment són el fòlic, la B6 i la B12.
2: Vale.
0: On trobem aquestes vitamines?
2: Sí.
0: Pràcticament en totes les fonts proteiques, ou, peix, carn... llegums una altra volta i cereals integrals, però integrals, perquè es troben en el que és la corfa del cereal. Vale?
1: Va.
0: Aleshores...
1: De B6 anem a tope, xicona.
0: Sí. Aneu bé?
2: Sí.
0: Al final...
2: Tot això és un sí, en la nostra dieta, des que te coneixem a tu.
0: Així qual pot ser el problema, el que parlàvem antes, que a lo millor comença ja esta època en la que estàs un poc més cansat, has passat calor al llarg del dia i arriba a casa i comences a desplaçar aquesta proteïna, vale, perquè... pues te dona perea, no t'apetis calent i comences a fer-te pues, un gazpacho i ja està, o un poquet de fruita i un grapa de nous i al final aquestes vitamines sobretot se troben en la font proteica.
1: Ja.
0: Aleshores, no hem de desplaçar.
2: Parem atenció a això.
1: Hamburguesa de Tito i pollastre?
0: Hamburguesa?
1: Com a proteïna per a rematar el dia, està bé?
0: Estupenda.
1: Vale. Sí. Molt bé.
0: Que la tens passo per avui?
1: Ui. Una miqueta de formatge, també, per un tipus de gràcia, no?
0: Vale, vale. Aprovadíssima, vale?
2: Cruza la passarel·la.
1: Vinga.
0: En el quart punt ja hem parlat un poquet d'aquesta ara mateixa, vale? Però seria la proteïna, vale? Hem d'intentar, al igual que tot l'hivern l'han tingut molt al cap i jo també la nombra molt, vale? Intentar tindre-la, sobretot al final, ens ajuda a estabilitzar.
1: Dime, en totes les menjades, proteïna, Clara.
0: En les tres principals. Gemma, és que...
1: Si...
0: matrícula de honor.
1: I si només ne fem tres...
2: Pues, ahí,
0: pues ja està, en les tres.
1: Vale, ok, ja
0: sí.
1: Està.
0: O sea, ja som...
1: Que més benestos en la burguesa de pollastre. Ja tinc el menú.
0: Ja està, ja vale. Està.
2: Si al final... Per desdijonar o...
0: Les llandetes d'aperitiu de berberechos i de... Per mi són meravelloses. És una font de clavar i el ferro i disfrutar un poquet del moment.
1: Vale,
0: siga, proteïna important en les tres. I sobretot, jo sé que al migdia no costa tant, però ara, en primavera-estiu, des de juny i sopar, és on hem de clavar un poquet més de...
1: Més de proteïna.
0: Més de proteïna.
1: El Tito del 90%, digues que estava bé, no?
0: Està
1: superbé. El fiambre de Tito...
0: Està superbé. Vale. El del 90% està superbé.
1: Afegir
0: un ouet per a desdejunar.
1: Una pregunta volia fer-te jo de preguntes freqüentes, de tant en tant. Un altre dia podem fer un recopilatori de preguntes freqüentes.
0: Que... Oh, ese dia m'encantaria.
2: Que tenim curiositat.
1: Aixina de coses vale. Que a voltes són mites, a voltes són coses que no saps si tens clar o no. L'ou funciona igual de qualsevol manera? Vull dir, també.
2: En tortilla, ou dur o...
1: Eso es. Ou dur, que és més pràctic, però els nutrients són els mateixos que si el fas escalfat, que si el fas en tortilla...
0: Exactament igual. No se perden els nutrients de l'ou, vale? Això passa més en les vitamines hidrosolubles, en les que se perden en l'aulla, per exemple, vale? Però el que és la proteïna, els greixos o la colina, que és l'important de l'ou perquè és el que ajuda al cervell, dona igual. Mentre no siga...
1: cru.
2: Cru ou, del tot.
0: Cru del tot, realment, però...
1: No, passat per aigua.
0: Però passat per aigua, en truita... A mi, pare, dur, a mi és que m'encanta perquè me pareix superversàtil.
2: És molt versàtil, eh?
1: Sí. Sí. Molt bé. Moltes gràcies, Clara, com sempre.
0: A vosaltres.
1: Gràcies.
0: M'encanten!
3: L'esport que realment t'apassiona.
4: Aleluia,
3: sempre al teu costat, passe el que passe.

0: L'esport que realment t'apassiona.
1: Humo, duro, humo, duro.
2: Aleluya, aleluya, buen patonet, buen patonet.
0: Sempre al teu costat, passe el que passe.
3: El magazín dels caps de setmana et deixarà fora de cobertura. Amb entrevistes, divulgació i actualitat. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment. Posem l'accent en tu.
4: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb Marques Valencià.

0: Mucha suerte, a disfrutar, que no haya ninguna incidencia grave y sobre todo que la pasión siga viva por el toro. Mar, seguid.
1: Muchísimas gracias.
0: A vosotros, buena semana. Bueno, pues gracias
1: buena
0: a todos
1: semana.
0: A todos vosotros también por estar ahí. Serenem en un gran clàssic que, a més, era molt aficionat als bous i que a mi m'agrada molt, no? La veu de Manolo Tena. Gràcies. Diem adeu al mes de juliol i donem la benvinguda al mes d'agost. Dos dels mesos més taurins de la nostra temporada, que està al 100%. Gràcies. Fins així, Terra de Bous. Fins la propera setmana. Adeu.

0: Acabes d'escoltar la reemissió de Terra de Bous.
1: Cada vesprada obrim una finestra al bon rotllo. Amb Gemma Juan i Ximo Rovira. En A Punt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment.
2: Vull deixar-me portar.
1: Posem l'accent en tu.

0: a peu de carrer. Amb les nostres tradicions i les nostres festes. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Som la veu de tots. Som A Punt. Sonem, el programa de música d'A Punt Ràdio.

0: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu. La informació local i el compromís amb la nostra cultura. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
0: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
2: Si vius en zones properes a àrees forestals o de muntanya, deixa una franja perimetral de 25 metres lliure de vegetació baixa i arbustiva i mantingues els vials nets de malesa per a dificultar la propagació del foc.
3: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
4: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Folla de Bunyol. 102.2.
5: De tu a tu.
6: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
7: Som la veu de tots. Som Apple.
8: Les llengüetes d'apunts de llengua.
7: Apunt Ràdio.
9: Ah, que esteu ahí? Ah, vosaltres també esteu enganxats a les xarxes socials com jo?
10: A base de bé.
11: A base de bé.
9: Bé, també és normal, és l'època que ens ha tocat viure.
12: Home, pues clar.
9: Però ja que hi som addictes, estaria bé que farem servir la terminologia adequada per a la tecnologia i per a les xarxes socials.
13: Molt ben pensat, doctor.
9: Per exemple, al que en castellà li diuen meme, en valencià li diem mem, com en anglès.
14: Very, very beautiful.
9: I de memes pot haver-ne tant de gràfics com de sonors.
15: Està tot molt mal.
16: El dolcet pel cafè i en després dos whiskies.
15: Molt senzill.
17: Jo no sé el que li posen, però tots els anys és bona.
18: Està de categoria.
15: Molt mal està tot.
9: Estos memes són genuïns, però ara ja se'n fan molts amb la intel·ligència artificial.
19: I què li sembla?
20: Fatal, filla, però al final mos tindrem que acostumbrar.
9: Recordeu, intel·ligència amb L geminada, sigui artificial o no.
15: Correcte!
9: Un altre terme ben comú en xarxes és fer un unfollow.
21: Què diu? Què, què?
9: Que en valencià diríem deixar de seguir.
21: Ah, ara ho he entès.
9: Que és el que no heu de fer mai amb els apunts de llengua. Queda clar?
22: Senyor, sí, senyor!
9: Per favor, no em deixeu de seguir, que jo tot això ho faig per vosaltres, per favor.
23: Això és de veres, senyor. Sí?
24: Sí, ho fas molt bé.
25: És una professió molt difícil i nosaltres ho sabem.
9: I sabíeu que Wi-Fi està fins i tot acceptada pel Diccionari de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua?
25: Queda clar, sí.
26: Te dic que no, perquè no sé res, fill meu. Estava dormint en la glòria. Me vaig prendre la pastilleta.
9: De fet, és una paraula que pot dir-se tant en masculí com en femení. El Wi-Fi, la Wi-Fi. Oh. Altres paraules que tenen equivalent en valencià són tuit, que direm tuit o piulada, i trending topic, que direm tema del moment. I si t'agrada fer vídeos llargs, et recomano que et facis youtubera o youtuber.
27: Molt millor.
9: Jo, en canvi, m'he fet instagramera, que és com en els altres oficis, Ferrer, Ferrera, Forner, Fornera, però sense cobrar.
28: Per l'amistat i per la salut.
9: Això és tot per avui. Espero que parleu molt d'esta llengüeta i em feu viral. Fins a la pròxima llengüeta.
7: A Punt Ràdio.
0: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu.
8: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt

Les 11 de la nit i 5 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts, temps de ràdio per a l'esport, en Apunt Ràdio, amb Manolo Palomar, al control de so. Vos saluda cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda en 90 minuts, com si foreu un més de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, @90minuts, el 90 en xifra, el número. Per a TikTok, 90 minuts ràdio, també en xifra, el número. I per a Instagram, 90 minuts ràdio, sense xifres ni números, tot en paraula, tot en lletra. Si el que voleu és enviar-nos un audio de WhatsApp, ja sabeu que teniu el nostre canal, el 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a opinar sobre qualsevol tema que es tracti en el programa i sobre la pregunta que vos fem esta nit. La pregunta és: invertirà més el València en reforços que l'estiu passat? El València, que l'any passat va invertir, no recordo si és 11,4 o 11,6 en reforços. Vos preguntem, invertirà més el València en reforços que l'estiu passat? I ja vos avance que en quan comença...

sense el temps de desenvolupar les nostres notícies després de les fotos, vos anem a contar una notícia econòmica del València que té una incidència directa en el paupèrrim mercat que està fent l'equip de Mestalla. Però això serà després. Vos ho dic, eh? En quan acabem les fotos, pausa i en tornar d'ella, obrirem amb una notícia econòmica que té a veure amb el paupèrrim mercat que està plantejant el València este estiu. Perquè, per exemple, ahir, se'n recordeu, jo vos deia... 4 opcions A, B, C i D ja t'han dit que no. Tomàs Meunier, aigua. Andrés García, aigua. Dalgiro Chirino, en les diverses intentones que dus, no sé si al final alguna caurà, però de moment, aigua. I William Miquel Brensis, el francès de, que estava en l'Hamburg, està a punt de fitxar per el PAOK. Aigua. Esta vesprada, el company Nacho Sánchez, sempre ben informat en temes de mercat, ha desvelat que el lateral dret del Levante Unió Esportiva, Jeremy Tolian, li va dir no al València, que anava a posar tot allò que pot posar el València ara per un lateral dret. 2 milions d'euros. Cinquena opció, opció E, aigua. És complicat superar-se, eh? El València ara no li agarra el telèfon. El secretari tècnic del València, qui el va a casa per dir que no va dinar i no li agarren el telèfon, eh? És terrible. És terrible, eh? El València, que arriba, estan filtrant-se noms als que no s'arriba. Perquè està oferint 2 milions d'euros per un lateral que no pot oferir més. Ara després explicarem el per què ha arribat el tio Paco con les rebajes. Ha anat a Jeremy Tolian, un lateral, vaig a dir, discret. No vaig a dir, Livoli Roin, discret, de Llevant, i li ha dit no al Llevant, al València, perdó. I a més és el lateral el que ha preferit quedar-se en el Llevant. Esta és la plantilla per a tornar a Europa que Ron Garley en els seus cafenets va prometre. Lo pitjor és que algú la va comprar, però bueno, el poble és xicotet i se coneguem. Si tu anaves a fer una plantilla millor que la de la temporada passada, així falten moltes coses. Mínim, falta un lateral dret. Mínim, te falta un central. Mínim, te falta un jugador d'atac. Estem parlant de 3 posicions. I de moment... Ah, i el porter, 4. I de moment, el València no pot gastar-se-los. Per més que en eixos cafenets Ron prometera la tornada a Europa un any més, i per més que es parlarà de la inversió en futbolistes, a la fi la realitat és la que és. Saben vostès quan ha invertit el Deportivo de la Coruña en la seva tornada a primera divisió? 24 milions d'euros. El Deportivo de la Coruña, recent ascendit de la Lliga Hypermotion a primera divisió, el Deportivo de la Coruña du gastats en reforços 24 milions d'euros i el València no pot oferir-ne més de 2 milions per un lateral. Dame veneno que quiero morir. Com a mínim espera tindre por. Com a mínim. Que vindran jugadors en l'última setmana i la majoria a préstec. Bueno, és com fa Meriton les plantilles. I a mi sa plantilla se pot arribar a Europa? Sí. Clar.

0: Y amb una Barça d'estes que sufren, com a poder, pots anar de València a Eivissa. Lo normal es que no arribes. Pero poder, pots anar, clar que sí. Pot el València classificar per Europa en una plantilla com la que s'està projectant? Home, com poder, pot. Possibilitats d'èxit, ja és una altra cosa. Ja el percentatge ahí varia. Com poder pots, jo t'ho dic. Ara, que tingues èxit ja són dos coses diferents. I més, torno a dir, ara vos anem a contar un tema de diners quan no estàs contant la realitat dels diners. No és una qüestió de que quan eres pobre, pobrea que tu mateix has creat, i ahir un oient ens donava una dada terrible. Chemert, Thierry i André Almeida costaren 27 milions d'euros i en el millor dels casos vas a traure entre 3 i 5. Això és de gestionar mal. I precisament els que estan ahí per això, perquè són mals gestors. Si foren bons, serien independents, demanarien mitjans per a treballar i, per tant, a l'amo no li farien gràcia i no estarien. Per això, els que estan són una conseqüència del derribo que l'amo vol fer amb l'equip. Però deia, esta situació és tremenda. Que no compten les milongues ni de la sostenibilitat, ni de la Covid, ni de punyetes en vinagre. Tres futbolistes per els que gastares 27 milions d'euros i en el millor dels casos vas a replegar-ne 7. Miren, la gran diferència. Evidentment, hi ha coses contra les que un no pot lluitar. Exemple, el Villarreal estava molt a prop de Carlos Espí. Molt a prop. Arriba el Real Madrid i digue, hola, buenas, què te donen? 3, jo 7. S'ha acabat, ahí no pots... Ahí no pots fer res. Exemple a la inversa. El Levant té un davanter que va fer 11 gols en mitja temporada, que va ser vital, però el Levant sabia que el jugador tenia que anar-se'n. Almenys, no perquè és diners. El jugador s'ha acabat anant per la clàusula. No perquè el Madrid hagi pagat la clàusula, hi ha un acord entre clubs, però l'acord entre clubs és per els diners de la clàusula. Del mal el menys. El mal, vas a perdre el jugador? El tens que perdre. No, per a l'economia del Levant era imprescindible traspassar Carlos Espí. Almenys recapta el més possible i el més possible la clàusula. No per tirar la vista enrere, però Ferran Torres va ser venut per un preu irrisori, Dani Parejo va ser regalat, Canguilí va ser regalat. Vull dir, no és una qüestió d'impossibilitat o de problemes financers, que a excepció de Madrid, Barça i Atlético, tots els tenen en la Lliga. És una qüestió que, a més, el club està en mans de gent que no està qualificada per a dur un club, que simplement estan ahí perquè Meriton premia la submissió abans que l'eficàcia, perquè l'eficàcia comporta independència i exigència. I així ja sabem com les gasta l'amo. El mateix amo que té una jornada sencera per anar-se'n amb el Al-Khelaifi a veure la final de la Champions, el mateix amo que té una jornada sencera per anar-se'n amb el Al-Khelaifi a veure el final del Mundial, però que per a vindre a València passa de rondó migdia, se va a veure les obres de l'estadi, no passa per Paterna i se pira. És a dir, missatge. A l'amo li agrada la festa sempre que no la pague ell. Li agrada el futbol sempre que no tinga que aguantar-lo ell. I en això està el València Club de Futbol, que està com ell el xiste. No te mueras, toda la vida con goteros. Pues així està el València. Li espera tota una vida amb goteros. Les 11 de la nit i 16 minuts, grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts. I 17, és moment, com sempre, des del punt de partida, que són les fotos, de repassar el mapa de l'actualitat en el dia d'avui. Amistós a la vista, el València juga demà front l'Stoke City, un amistós en terres angleses que esta volta sí es podrà veure. Els de Carlos Corberán inclouen ja la llista de disponibles, el porter Stoli Dimitrievski, que serà la primera volta que defensa la porteria en esta pretemporada, ja que fins ara ho venia fent el jove Vicent Abril de manera prioritària. Demà serà torn també de veure en acció els tres nous futbolistes, de Has Dieng Sato, i de comprovar de quina manera tapa l'entrenador el lateral dret, que un lloc que continua sense resoldre la secretaria tècnica del club. Gulaksi a punt, tal com es contàvem ahir en esta sintonia. El fitxatge de Peter Gulaksi per a la porteria del Villarreal es troba molt a prop de produir-se. L'acord entre el club groguet i el futbolista hongarès ja és total, mentre la part que era més complicada, l'entesa entre Villarreal i Leipzig, accelera d'una manera notable per a que prompte Luis Junior tinga competència baix d'espals. Dia 1 després d'Espí, el futbolista de Tavernes ja és història en el conjunt granota després de deixar 25 milions d'euros en les arques del club llevantinista. Ara cal veure quan reinvertirà la propietat d'un davanter per a suplir la baixa d'Espí i quin serà el triat per a la secretaria tècnica liderada per Héctor Rodas. De moment, el club avui ja ha anunciat que Matt Ryan torna a l'equip després d'una insatisfactòria en el rendiment de l'australià baix dels pals. Per cert, Espí ja ha parlat com a nou jugador del Real Madrid.
1: La verdad que ha sido muy rápido. Una sensación única, inexplicable. Estoy muy feliz por ello y voy a dar el máximo. Pues la verdad que increíble, no me lo esperaba. Todo muy buena gente, me han acogido muy bien y muy contento por el primer día.
0: La cantera al rescat. L'Elche ha empatat a 2 este matí un amistós davant el Càrdoba de disputant en Oliva. Tot i avançar-se el conjunt andalús per dos voltes, dos gols en la segona part del canterà Umaru han servit per igualar a 2 el partit i evitar la derrota. Els il·licitants han patit en algunes fases de l'encontre, però la reacció del segon acte de l'equip de Martín Anselmi suposa una nota positiva en la imatge global de l'equip. Per parla l'autor dels dos gols, Umaru.
2: Estoy viviendo un sueño. Es una barbaridad. No eres consciente. Todo lo que me necesiten y poder ayudar, yo encantado. Al final es un sueño, ¿no? Jugar en primera división. Yo todos los partidos que salgo, para mí estar aquí ya es un premio, así que doy el 1000 por 1000. Salgo a lucharlas todas, a pelearlas todas.
0: Primera derrota. El Club Esportiu Castelló ha perdut este matí per primera volta en la pretemporada 3-0 davant del Deportiu Alavés. Tots els bons resultats que venia obtenint l'equip albinegre, els de Pablo Hernández, han sigut avui netament inferiors davant un equip vitorià que ha fet les seues dianes mitjançant dos gols de l'argentí Lucas Bollé i altre de Mariano. A l'equip de Castalia li resten encara dos amistosos per a finalitzar la preparació. Un front l'Hércules el proper divendres i l'altre dissabte front el Castelló. És 11 de la nit i 20 minuts. Vos recorde, @90minuts. El 90 en xifra, en número per a X o Twitter. TikTok, 90 minuts ràdio. Si 90, també en xifra, també en número. Per a Instagram, 90 minuts ràdio, sense xifres ni números, tot en paraula, tot en lletra. I si el que voleu és enviar un àudio amb la vostra opinió, teniu el nostre número de WhatsApp, 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a opinar sobre qualsevol tema que es tracti en el programa. I sobre la pregunta que avui vos fem, i que és: invertirà el València en reforços més que l'estiu passat? Les 11 de la nit i 21 minuts. Fem un paro per a la publicitat. Recordar que en tornar comencem amb una notícia econòmica que té a veure amb el mercat del València i del futbol, i que de tot això i de moltes coses més xerrem així en Apunt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
3: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
4: A l'estiu, què millor que disfrutar d'una bona pel·lícula a la fresca? Enguany en la Filmoteca d'Estiu, un cicle dedicat als rius

0: i les pel·lícules més destacades per crítica i festivals en 2025. Del 31 de juliol al 29 d'agost, als Jardins del Palau de la Música de València. Programació en el web de l'Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
1: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
2: El nuevo Opel Frontera. ¡Wow! ¡Cuánto espacio! ¡Ey! ¡Carga rápida! Y asientos para siete. El nuevo Opel Frontera, preparado para tus aventuras diarias. Ya disponible en tu concesionario más cercano. Más en opel.es.
3: Ven a Aferto, tu concesionario Opel en Torrent.

Les 11 de la nit i 23 minuts. Per cert, si vostè està a punt de començar les vacances, perquè avui és 31 de juliol, enhorabona, si vostè les acaba, de tot se deixen la vida. Calma, paciència. Però, de qualsevol manera, si un o l'altre esteu en la carretera, calma, 90 minuts, tranquil·litat, i ja s'arribarà a casa quan s'arriba. O a les vacances, de qualsevol manera. Però, per favor, calma i prudència en la carretera. Dit això, ja sabeu que, en quan acaba la temporada, Ron Garley va fer eixa ronda de cafès amb la seva clac per a vendre la idea d'una inversió major en la plantilla i que l'objectiu marcat era Europa. De moment, el València, ja sabeu que ha gastat 0 euros en Aliu Dieng, 0 euros en Justin de Haas. Sembla que 4 milions, al voltant de 4 milions en Sato. El València, que l'any passat va gastar entre 11, no recordo si València, 11,4 i 11,6 en fitxatges. I que de moment el València du 5 negatives, com vos diem, en el lateral dret. Tomàs Meunier, Andrés García, Dajiro Chirino, William Miquel Brensis i esta vesprada el company, sempre informat en temps de mercat, Nacho Sánchez, ha desvelat que Jeremy Tolian, lateral dret del Llevant Unió Esportiva, li ha dit no al València després que el València oferirà 2 milions, que més o menys és el que pot estar oferint. Per què el València està oferint tan pocs diners, en teoria, en un estiu en el que s'anava a fer una plantilla per Europa? Això és el que vengueren i això per a qui se ho veurà creure. El club ja coneix, notícia que vos conta 90 minuts, el club ja coneix de boca de la Lliga que el límit de cost de plantilla per a aquesta temporada es situa en 80 milions d'euros. És a dir, 11,2 menys que l'estiu passat i 15,6 menys que al gener. El València, el límit de cost de plantilla que li va fixar la Lliga la temporada passada era de, en estiu, 91,2 milions d'euros i en gener de 95,6 milions d'euros. Per a aquest estiu, el límit de cost de plantilla que la Lliga li ha fet arribar a la València és de 80 milions d'euros. Torna a dir, 11 menys que l'estiu passat i 15 menys que el mes de gener. Clar, la València ahí va començar a clavar que si possibles ingressos del nou estadi, que si no sé què, que si... clar, què passa? Que la Lliga ha arribat el tio Paco con les rebajes...

0: No es altre que el tío Javier, Javier Gómez, y ha dit límite de cost de plantilla 80 milions d'euros. Vaig a posar un exemple per a que vegeu. El València, vos contarem en el seu dia, i ho tenien confirmat, que havia estat en l'estadi de l'Espanyol mirant el España-Egipte amistós previ al Mundial perquè estaven vigilant el porter de l'Al-Ahli, l'equip del que prové bien i que és el porter titular de la selecció d'Egipte, que ha fet un bon Mundial, Mostafa Shobeir. Esta vesprada jo parlava amb companys de la premsa d'Egipte que me diuen: sabem que Shobeir segur va a la Lliga Espanyola. I me preguntaven: creus que pot ser el València? Dic: home, el València busca porter, però què demana l'Al-Ahli per Shobeir? I m'han dit 3 milions d'euros, i descarteu el València. Descarteu el València. El València no se pot gastar 3 milions d'euros en un porter. El València, torna a dir, com ha desvelat Nacho Sánchez, havia posat 2 per Jeremy Tolian. I esta volta és Tolian el que no ha volgut. Però mireu el perfil de futbolistes que està mirant el València, eh? Jeremy Tolian, Dajiro Chirino... Això és el perfil que està mirant el València. I això és el perfil amb el qual pretenien vendre aquest estiu, perquè ja sabeu que qui vos parla no els en passa ni una, perquè no me crec res del València actual i del rector del València actual, menys encara. Este és el perfil amb el que se pretenia entrar en Europa? Està tenint una tara considerable per a creure qualsevol proposta que te parli del club. Jo entenc que el club té que fer arribar el seu missatge. Ara, uno ja se vesteix lo suficient per els peus, o com deia el mític Luis Aragonés, té suficientment el cul pelat d'anar en moto com per a saber a qui creure i a qui no creure. I saben que Derribos Mentirón són especialistes en la mentira. És el seu ADN, és el seu hàbitat natural. Però torna a dir, notícia que vos contem, el València ja sap, per part de la Lliga, que el límit total de cost de plantilla per enguany són 80 milions d'euros, 11,2 menys que en setembre de 2025 i 15,6 menys que en gener de 2026. I volien fer creure a la gent que anaven a fer una plantilla per Europa. Bueno, volien fer creure a qui els volguera creure. Demà, amistós, 7:30, front l'Stoke City. Per a mi, el principal atractiu és veure què s'inventa Carlos Corberán per a tapar el lateral dret. A veure què inventa, perquè no en té. I per últim, per anar parlant del València Club de Futbol i anar alleugerint temes del Club de Mestalla, els companys de la grada de Radio Sport han avançat que i ser amistós que anava buscant el València, perquè la primera jornada no la jugarà, ja que el Betis ha ajornat el partit perquè tenia mundialistes, serà contra el Raja Casablanca, que és equip, un clàssic de la Lliga del Marroc. Pues bueno, falta per veure si el València diu que és un entrenament o un partit, com estos dies en el Stoke City, que era, ha sigut d'esquets, estava entre Mr. Bean i Benny Hill, ja que estan en terres angleses, en terres britàniques. Lo del València diguen que era un entrenament i el Derby County diguen que era un partit amistós, ha estat d'esquets de Benny Hill o de... o per a que són, no són tan joves, de Mr. Bean. Bé, Carlos Espilla és història, parlem ja del Llevant, Carlos Espilla és història en el Llevant Unió Esportiva. Com dèiem, no hi havia més remei per al Llevant que deixar eixir Carlos Espilla. almenys la execució, baix el meu punt de vista, ha sigut correcta. Ja que tens que perdre el futbolista, almenys ingressar el màxim diners possible. I el màxim diners és arribar a un acord amb el Real Madrid per a que el Madrid abone, imagine que en dos terminis o tal, la clàusula de rescisió, perquè d'aquesta manera tampoc passes per la Lliga, has de gastar l'IVA, etcètera, etcètera, etcètera. Però, tenint en compte que el mal que era perdre a Carlos Espí era ineludible, la segona part, intentar nivellar la balança, és que l'operació econòmicament fora el més rendible possible. I jo crec que més rendible que ingressar la clàusula de rescisió, no hi ha res. Avui, per cert, primer entrenament de Carlos Espí en Valdebebas i després a parlar a la tele del club.
1: La verdad que ha sido todo muy rápido, una sensación única, inexplicable. Estoy muy feliz por ello y voy a dar el máximo. Pues la verdad que increíble, no me lo esperaba. Todo muy buena gente, me han acogido muy bien y muy contento por el primer día. La verdad que es único trabajar con todos los jugadores del Madrid, con toda la gente que, del staff, de todo, que están muy con nosotros y la verdad que es increíble. Cuidan cada detalle, las instalaciones son increíbles, la verdad. Yo cada oportunidad que me dé voy a dar al máximo. Soy un jugador que referencia, que me gusta estar dentro del área para cualquier ocasión estar preparado y lo más importante, que voy a dar al máximo por el Madrid y por la confianza que me da el míster.
0: Tota la sort del món per a... Mentre, excepte quan s'enfronta els valencians, tota la sort del món per a Carlos Espí, que és un tio que se ho ha currat, se ho ha guanyat, i jo crec que s'ho mereix. I ara què? Pues ara n'hi ha una part purament crematística de diners i hi ha una part esportiva. La part crematística, bueno, vore quants diners destina el propietari Pepe Danville, a 25 que entren en caixa, a trobar un davanter que vaig a ser el nou de referència en el Llevant. Per què? Perquè probablement si tu trobes un bon nou de referència, la salvació va ser molt més possible que si no el trobes. Ixa és la realitat. I després, dins, fora de la part purament monetària o crematística, està la part esportiva, i és amb els diners que reba Héctor Rodas, com haurà treballat el mercat per a intentar encertar en ixe nou que ha de fer els gols per a salvar el Llevant Unió Esportiva. I se són les dos parts d'esta operació en el dia 1 post Carlos Espí en la Llevant Unió Esportiva, que com dèiem ja és història en el conjunt granota. Com dèiem, segon traspàs més car en la història de Llevant és que en 2018 el Bournemouth va fitxar o va posar 30,5 milions d'euros per Jefferson Lerma, per el centrecampista. Per cert, el Llevant ja ha manejat fitxa, imagine que perquè el desahogo econòmic no dona per a molt, però sí per a algo més, i per exemple ja ha tancat avui el que Matt Ryan, el porter australià, continue un any més en el Llevant Unió Esportiva després d'un any, jo diria, òptim en quant al seu rendiment baix dels pals del conjunt granota. I parlant de rendiment baix dels pals, hem de parlar del Villarreal, que demà té un amistós contra l'Ens, però que abans té un tema que resoldre, i és la porteria. Ara mateix, Íñigo Pérez només té Luis Júnior, perquè ja sabeu que ha eixit Arnau Tenas, que ha eixit Diego Conde, i hi ha un porter en llista, hi havia uns problemes, però sembla que van camí de resoldre's. Xavi Mata, Villarreal, què tal? Bona nit.
2: Què tal, Manolo? Bona nit, company.
0: Bueno, pues ahir ja dèiem que l'acord entre Peter Gulaksi, el porter de 36 anys, hongarès del Leipzig, i el Villarreal estava, bueno, jo diria que pràcticament tancat, però que faltava avançar en l'acord entre el Leipzig i el Villarreal, i que a la fi semblava que hi havia un camí obert des del moment en què el Leipzig li havia dit al Villarreal que, en quan trobaren un substitut per a Gulaksi, podrien accelerar i a lo millor demanant una quantitat de diners que sí s'acomodarà més a lo que vol pagar el club groguet. Sembla que ese camí continua accelerant.
2: Sí, al final és ara mateix, el 31 de juliol, el Villarreal encara no ha fet ningun fitxatge.
0: Correcte.
2: Estava tot el món a l'espera, no?, de que això poguera succeir. i pareixia que el més encarrilat de fa una setmana era Peter Gulácsi. Sé que tenia un acord ja amb el club, amb el Villarreal, en les condicions que el porter de 36 anys sol·licitava, però faltava un acord amb el Leipzig, no? Un club en el que porta pràcticament tota la seva vida, porta 11 anys en el Leipzig, més crec que 4 en el Salzburg, que al final pertany a aquest grup de Red Bull. I, bueno, pues el Villarreal estava interessat i per les informacions que estan dient ara mateix a última hora del dia d'avui, pareix que l'acord està ja molt més prop entre el club alemà i l'equip de Fernando Roig.
0: Perquè, a més, jo crec que hi ha un problema ahí en l'equipàs que té el Villarreal, Xavi, en totes les línies. A mi me costa vol el tema de la porteria. Jo no sé si és que n'hi ha una confiança desmesurada en el futur de Luis Junior, que a mi és un porter que no m'acaba, no vaig a dir que sigui un mal porter perquè no ho és, però no m'acaba de donar la seguretat que jo pense que ha de tindre el rendiment d'un equip que té pues, Renato Veiga darrere, que en el mig del camp té Pap Gay, almenys fins que la Premier ho digui al contrari, que dalt té tota la davantera que té amb Mika Utache, amb Gerard, amb Ayoce. Tindre un porter com Luis Junior és possible que siga una gran aposta de futur, però a dia d'avui com que falta alguna cosa allà en la porteria.
2: Sí, estic amb tu. Pot ser que sigui la peça més endeble del Villarreal, per això també jo crec que l'arribada d'Íñigo Pérez ha deixat clar que en tècnic ni confiava en Diego Condri ni confiava en Renato Tenas, no? Que han sigut els primers en eixir del club i que volia un altre porter de garanties, no? Un porter que pues, li donava més seguretat. De moment l'aposta és la de Gulácsi, veurem si arriba algú més, però Gulácsi jo crec que sí que li pot fer competència a un Luis Junior que està molt qüestionat per l'afició, per aquestes dues temporades que no han estat a l'altura, o això pensa l'afició de Villarreal de lo que és es este club o de lo que està demostrant almenys en Lliga i lo que hauria de demostrar en Champions. I per aquest any, bueno, pues l'aposta de Gulácsi jo crec que és una aposta per un porter que és veterà, que té 36 anys, que no m'equivocamos, però que té molta experiència, no? I que a més ha sigut també pues, un dels millors porters de la Lliga Alemana durant molts anys. Jo crec que és un bon reforç per a Villarreal, veurem com s'adona. També ha aparegut tal de Pepe Reina, no? Com va vindre fa ara, crec que són 5 anys, que Pepe va vindre en un poc més d'edat, crec que era més major, Gulácsi encara és un poc més jove.
0: 36 de Gulácsi.
2: Bueno, sí, 36, i crec que Pepe va vindre en 39, sinó que encara seria més jove Gulácsi, 3 anys menys, però bueno, tenim que estar a l'espera. De moment és veritat que el Villarreal en esta bueno, pues pretemporada, des que va començar el dia 6, quan va ja vindre els jugadors a passar les proves mèdiques, està sent molt positiva i jo crec que Íñigo ja en el poc que ha tocat a l'equip s'ha notat la seva mà.
0: Escolta, Xavi, me deies el Villarreal encara, i és cert, no ha manejat peça en el mercat de l'estiu. Estem parlant de la porteria, però més enllà de la porteria, es parla d'apuntalar algun altre joc de l'equip?
2: Clar, és que el Villarreal estava a l'espera de fitxar a un mig centre perquè també pensava que Pau Gay podia eixir este mercat. Això, bueno, pues, degut a que des de la part del jugador i dels seus representants deien que anava a tindre moltes ofertes. És veritat que, com hem pogut saber, ha tingut ofertes, però no ofertes de l'agradador del Villarreal, no? El Villarreal volia 45 milions, ha arribat ofertes inferiors i el club té molt clar que si no es pedís la cifra el jugador no va eixir, no? I se va quedar perquè és una peça fonamental per al Villarreal i també per a Íñigo de cara a la pròxima temporada. Aleshores estan a l'espera d'esta venda, si finalment s'adona, si no se quedaria en l'equip, i també l'han donat molts galons en esta pretemporada a Macià, que ja van renovar fa una setmana, un poc més, hasta 2031, un jugador que ja confia moltíssim en ell, i també s'han donat galons a Diatà, no? Jo crec que poden ser els dos jugadors que la bonic semit centre, acompanyen a Pap Gay ja com ensenya, en cas de que no és que era Pap Gay. També et dic, això no tanca la porta a possibles incorporacions, però crec que encara en un mes de mercat que queda, el club no va fer ninguna locura i crec que va esperar-se fins al final, però no descartaria arribar d'un mig centre més, sinó més experimentat i que pugui donar-li el Villarreal pues, galons a la Champions, no? Com per exemple pugui donar-li Parejo a Tomás Partey, que ja no estan.
0: Bueno, demà tenim amistós, el torneig de Como.
2: Sí, demà tenim la final contra el Lens. En Como, la veritat que el Villarreal ha fet un gran torneig de moment, va guanyar-se 3 al Lula. A més, jo crec que la gran notícia és la tornada de Josep Pérez, que va estar la temporada passada molt lesionat, el jugador que, bueno, pues, fa dos de ser el Zarra, no?, i va donar al Villarreal la classificació a la Champions, en passava a estar molt desaparegut, inclús se parlava, no?, d'una possible eixida al Deport de la Coruña, finalment pareix que sí que se va quedar, que el Deport va fitxar a Aubameyang en el seu moment, quan ja va fer oficial, i crec que és una notícia, no?, una Jose a un bon nivell, i crec que pagaven per ell, o el que diuen que podien pagar eren 4 milions, el Villarreal no ha fitxat un delanter de ses característiques, un delanter que t'assegure estos gols, així que és important que s'enxufe, sobretot ell i Gerard, que estan molt bé, que no torna a caure en lesions, i veurem què passa, no? Van guanyar 0-3, també van eliminar el Como de ses Fàbregas en un bon partit, i ara pues, contra el Lens, després també contra el Llevant el dia 5 d'agost, i bueno, pues, no va parar el Villarreal, hasta ahí se, bueno, pues començament de Lliga, que ja van quedant

0: 7 días, que sería el día 7 contra el Racing de Santander, allí, a la Cinderella Esprada.
1: Molt bé, Xavi, moltes gràcies.
0: A tu, Manolo, estem en contacte i...

0: de la Córdoba, l'equip de Martín Anselmi comença també ja a donar avisos amb la llum roja amb César de que fan falta reforços per a aquest equip. S'han anat jugadors que l'any passat li donaren prou i a Martín Anselmi, Bragarnik, el propietari de l'Elx, li ha de dur futbolistes. Si no, ho va tindre molt complicat per a poder competir en la primera divisió. I després, en segona divisió, el Castelló, que avui ha perdut 3-0. Perdó, l'Elx ha empatat a 2, perdia 0-2, i dos gols d'un Mauro han empatat el partit, el jugador de la cantera. I el Castelló avui ha perdut 3-0. Ho havia guanyat tot contra els equips que havia jugat, fins i tot contra el València, però avui a Palma III, la primera derrota de la pretemporada, davant de l'Alavés de Quique Sánchez Flores, amb dos gols de Lucas Boyer i un gol de Mariano, que si recorden vostès va ser aquell davanter que, gràcies al qual, el València va sumar 3 punts contra l'Alavés. De fet, va jugar aquells minuts i ja no va jugar més en la resta de la temporada. No sé si és que Quique li està donant una nova oportunitat, me semblaria molt estrany, o simplement que no el vol apartar i li està donant minuts per a no apartar-lo i no entorpir la seva eixida, que entenc que no ha de ser massa fàcil llevar-te de damunt un jugador com Mariano. El Castelló, que a més ha anunciat este divendres un altre fitxatge, el central Ilias Costis, ha jugat les últimes temporades en primera federació amb el filial de l'Atlético de Madrid i va arribar a debutar amb el primer equip en Lliga de Campions en 2023. Va formar-se en les categories inferiors de l'Apoel de Nicòsia i ha jugat també amb la Sub-21 de Grècia, tot i que també havia jugat abans amb Xipre. Bueno, pues, si no recordo malament, és l'11è fitxatge del Castelló aquest estiu, que diu pronte. O sea, el València no troba un lateral dret i el Castelló ja ha fitxat 11 futbolistes per a la seva plantilla. I també recordar, encara que ens pilla lluny, es pilla a nivell internacional, però no deixa de ser noticiable, la luctuosa pèrdua en el dia d'avui d'un dels mites del futbol mundial, com és Franco Baresi, el gran líbero central del Milan de Arrigo Sacchi, que avui ha mort als 68 anys d'edat, i que, bueno, el dimarts serà el sepeli per este emblema, per esta bandera, per il capitano, com le deien en el Milà, i que malauradament ens ha deixat. Les 11 de la nit i 45 minuts. Tanquem la primera part del programa, la informativa, fem una pausa i després d'allà entrem en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi.
1: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts en A.Punt Radio.
2: Para algunos, el 8 representa el infinito. En Peugeot, 8 significa tranquilidad. Porque con la garantía Peugeot Care tienes hasta 8 años o 160.000 kilómetros para disfrutar de tu vehículo sin preocupaciones. Aprovecha los 8 años de tranquilidad en toda nuestra gama de turismos y estrena ya tu nuevo Peugeot. Consulta condiciones en peugeot.es.
3: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
4: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A.Punt Ràdio.
5: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
6: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
5: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
4: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
6: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
7: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
6: Juga amb nosaltres esta temporada.
8: Vigusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vigusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96 251 1414.

0: Les 11 de la nit i 47 minuts comença el temps de debat de tertúlia i d'anàlisi. Així en el 90 minuts, que abans el que fa és recordar-vos la pregunta que vos estem fent des del començament del programa en les nostres xarxes socials per a interactuar amb vosaltres i que ens doneu la vostra opinió. X o Twitter, @90minuts, @90minuts, el 90 en xifra, el número. TikTok, 90 minuts ràdio, el 90 també en xifra, també en número. Per a Instagram, 90 minuts ràdio, sense xifres ni números. Tot en paraula, en lletra. I si el que voleu és enviar un àudio, ja sabeu que teniu el número de WhatsApp, 6DN42-1801, 6DN42-1801, per a opinar sobre qualsevol dels temes que tractem en el programa i sobre la pregunta que vos fem el dia d'avui i que és: invertirà el València en reforços més que l'estiu passat? I serà la pregunta que vos fem, que vos deixem i que ja vos deixem per a que pugueu tranquil·lament respondre a ella. 11:49, comença ja a saludar els nostres contertulis en el dia d'avui. Eduardo García Valdamiqui, què tal, Miqui, com estàs?
1: Hola, què hi ha? Buenas noches.
0: ¿Estás bien?
1: Bé.
0: M'alegre. Santi Marín, què tal?
2: Molt bona nit, Manolo. Molt bé.
0: I Pablo Leiva, director de Supertuporte, com estàs?
3: Què tal? Buenas noches.
0: T'he posat entre dos tècnics, a veure com fos per a, sí, no, per a clavar cullera, eh?
3: Pues me tocará callar, escuchar y aprender, porque bueno, pero intentaremos estar a la altura.
0: Bueno, jo volia començar per la notícia que hem començat contant en la part informativa del programa, que el València ja coneix de la Lliga que el seu cost límit total de cost de plantilla es redueix fins als 80 milions d'euros, el qual suposa 11,2 milions d'euros menys que l'estiu passat i 15,6 menys que al gener de l'any passat, amb el qual, per exemple, s'entén molt millor la notícia que esta vesprada donava el company Nacho Sánchez, com deia, sempre ben informat en temes de mercat, de que el València havia estat oferint uns 2 milions d'euros per Jeremy Tolian, el lateral del Llevant, que ha sigut un propi lateral que ha dit que gràcies, però no, i que el València estiga trobant tantes dificultats per a trobar un lateral dret, que ara mateix és una posició que no és que tinga de cobrir, és que ara mateix, a hores d'ara, a les 11:50 del 31 de juliol de 2026, el València no té un lateral dret professional disponible per a alinear en l'amistós de demà. Ixa és la realitat. No sé què vos sembla esta notícia i, lògicament, és una massada per a ixa enèsima venuda de fum de vendre que anaven a fer un equip per a arribar a Europa. A veure, se passen la...
3: Le voy a tirar precisamente por eso último que has comentado. Voy a ir a las dos cosas, ¿no? Primero a eso de la vendida de humo de Europa, estoy contigo. Pero ahí el club ha sido inteligente. Fíjate que le estoy tirando un halago a un club que no resulta ser muy inteligente y que no acostumbra a serlo. Los que han hablado de Europa son los futbolistas. Hasta el momento...
0: públicamente.
3: Claro. A eso
0: el
3: voy.
0: El club ha hecho de manera privada.
3: A eso voy y sabes que iba a ir
0: yo,
3: ahí.
0: Si fuera futbolista, me cuidaría
3: claro
0: molt de parlar de manera pública de Europa mirant el cas que el propietari le fa a l'equip, la inversió que estan disposats a fer i que després, si la pilota no entra, el primer que li tira merda als futbolistes és el propi club.
3: És que iba a eso, Manolo. Al final hay un CEO de futbol que ya sabes que en Super, bueno, le nombramos en su día el cero de fútbol.
0: Es un CEO a la izquierda.
3: Porque es tan poco valiente que cuando acaba la última jornada de Liga contra el FC Barcelona, él allí, bueno, en zona mixta, asegura a unos pocos, a un corrillo, que va a hacer una rueda de prensa pública para analizar la temporada una vez, bueno, repose unos días. Estamos ya a 1 de agosto, bueno, a 8 minutos de llegar a 1 de agosto, no ha cumplido con esa palabra y con esa idea de ponerse delante de la gente a dar las explicaciones necesarias. Y por lo tanto, como no se ha puesto delante de la gente, no ha tenido que hacer frente a si el objetivo es Europa

0: Vinga, 12-23. La pregunta que hem fet és si penseu que el València va invertir més en fitxatges que l'estiu passat. Jorge López Santana: no, tenim equipasso. Ron està molt content. Pedro Ferrer diu: ni de conya. I si fa la venta de Javi Guerra, com diria Joan Montleón, a guanyar diners, on estan, on estan. Escopena de Meriton, un estiu més. Arcadio Pérez Sanz: no tiene pinta. Tabo de Benimodo: més? No, ni pensar-ho. Més és massa, serà en tot cas menys. Ricky Navarro: invertir, si no tenen cap lateral dret i van al mercat amb pistoletes d'aigua, o trauen una mortera per algun jugador, o no van a invertir, i tinc dubtes de si invertirien després de vendre. Samu: no, l'amo lladre està tranquil amb l'equip en la zona Meriton. Miguel Camp, que després de que hem publicat la notícia del límit de cost de plantilla, posa: home, de tots ells, amic, però bueno, la frase és: me quiero matar. El tío Gru diu: de categoria, renoveu el passe, home. També després de veure la notícia de... Molts dels comentaris que venen ara són de la notícia del límit de cost total de plantilla. El tío Gru diu això: de categoria, renoveu el passe. JG diu: bien, hombre, bien, Europa. Vicente Alonso diu: Europa se hizo largo, pero venimos para quedarnos. Faltaban dos ventanas para volver a Europa en el Tonos, la madre que los parió y la gente comprándoles el discurso. Lim Go Home diu: Europa, en moltes as. Roberto Berrio diu: sobre el límite salarial, hace un mes era cercana a los 100, menuda mengua. Com dèiem, Ivan diu: val la pena desconnectar fins al 31 d'agost. I Fer Casas, sobre el tema de la operació del porter, que ens ha parlat el company Salva Gómez, diu: como son nombres que no conoce nadie, en el fondo nos da igual, pero no dejan de hacer el ridículo. És una gran reflexió, eh? Mm. Com no són noms grans, sembla que no, però no deixa de ser operacions. La valoració, l'estimació de mercat que tenia ara mateix el porter este del qual estàvem parlant, el tal Oleksandr Zaputin, no arribava al 1 milió d'euros. I també se te cau?
1: Però jo discrepo en una cosa, eh? Cuando dicen que hay jugadores que no tienen tanto nivel, que no parece... Para mí perder en la situación económica actual del Valencia la operación de Andrés García, para mí, ¿el Valencia iba a traer algo mejor que Andrés García?
2: No.
1: És que entonces sí que estamos en un problema gordo.
0: No, en un problema molt gros. Però perquè tu arribes tard i perquè quan li poses el contracte damunt de la taula a Andrés García, que crec que excepte les claus de Mestalla li oferiren tot, val, ja no era prou pel que diem la desconfiança que els fets de l'entrenador havien provocat en el futbolista.
1: Jo tampoc hauria venit, eh? Jo
0: sentia ell tampoc haguera vingut, quan també es torna a dir: no és que tu me provoques, vull dir, jo vull que un equip, vale, on me vols tu i me vol Miqui, i tu me rebutges tres voltes i Miqui me crea i me diu: no que te rebutges, és que si vens i curres vas a jugar i vas a ser important i vas a ser titular i vas a ser un... On vas jugar? Però no en cas de dubte, en cas normal, on vaig anar jo?
1: Sí, sí, però és que encima en el cas d'Andrés García, després de que se fastidia la operació de Meunier i hablar con... para intentar convencerle, hay una pregunta clave y es cuando se pregunta: oye, si aceptamos o si se acepta la oferta del Valencia, ¿el Valencia va a ir a por otro lateral derecho? Dicen que sí. O sea, que aún, después pero si de
0: no
1: todo...
0: Pero si no pueden ganar a Perún con Manana, perdón.
1: Es sí, increíble.
2: El gran problema es que Corberán ha conseguido que la opinión pública y la opinión deportiva en España es que es un mentiroso. Que no se puede confiar en él. ¿Vosotros recordáis?
0: O que al menos cambia modo de opinión.
2: No se puede confiar en él. ¿Os acordáis...? Que ahora no me sale el nombre, del delantero centro del Mestalla que renovó por 2 años con la condición que iba a hacer la pretemporada con el Valencia.
0: ¿Alberto Marín?
1: No. Aymar Blázquez, Mario Domínguez.
2: Mario Domínguez. Que iba a hacer la pretemporada con el Valencia para ver si se quedaba en el Valencia. ¿Cuántos minutos ha jugado?
0: Está lesionado ahora, Matís.
2: Sí, pero no todos pero no que se veía. No le iba a dar absolutamente nada. Entonces ese jugador... Su gente de alrededor, ¿qué opina? ¿Que lo han engañado?
1: No, y de hecho, tiene un tramo final de temporada. Los últimos 3 meses de temporada, Mario Domínguez, son escandalosos. Y yo no digo que tenga nivel o no, lo que hemos dicho antes.
2: Vamos a verlo.
1: Pero mételo 20 minutos. Mételo 20 minutos en algún partido. ¿Por qué no se lo das? Es que sobre todo porque los últimos que le has dado minutos, a los últimos a los que has dado minutos... Cuando han venido problemas, hay que recordar Baraja cuando el equipo se va a segunda y mete a Diego López.
0: Es que más
1: llévate
0: el ron a mente.
2: ¿Y hay rendimiento inmediato de los jóvenes?
1: Es que al final te salvaron, ¿eh?
2: Pero no había que los jóvenes no daban rendimiento inmediato.
0: Total, es Carlos Marchena, que pensó que es el su aniversario y no la felicitats, después de la famosa derrota en Cádiz, on fan el paperot, els Cavani, Castillejo, Ilaiz, tal... Ya un problema gros en el vestidor y después el problema, Marchena le digo al Pipo, mira... En el Chovens no sé, en esto se la anima al club.
1: Sí, sí, sí. Castillejo a los 31 años está sin equipo, por cierto. 31 años, sin equipo.
0: 31 tacos. Y Messi en 40 llevando un mundial.
2: No, pero yo ahora fíjate, dejaría un eso que me gustaría que lo reflexionarais.
0: Rápido, venga.
2: ¿Va a jugar Sato o no se va a atrever y va a apostar por Dan Juma y todos estos otra vez?
1: Sato.
0: Esa es...
2: Yo también creo, pero...
0: Yo soy Bulgoreu, como le dijiste, yo soy Bulgoreu. Miki, muchas gracias y buen cada semana.
2: Vale, buenas noches.
0: Pablo, gracias y buen cada semana.
1: Buenas noches, chao, chao.
0: Buenas festes en el poble y buen cada semana.
3: Buenas noches.
0: Señores, señores, ho deixem así. Ya saben que a la de seguida en Descansos de la Nostra Vida, la remisió, que a les 5 y mitja de la matinada se remete el programa, que més esports en esta sintonía de mal es 12 y mitja en el punt a punt y que de seguida tendreu el podcast. Recordeu fer-vos suscriptors, que és la manera més còmoda d'escoltar-nos. Nosaltres tornem demà, dissabte, a les 11. Acaba 90 minuts, comença la nit. Gràcies, adeu, bon cap de setmana i fins demà.
4: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio, de tu a tu.
5: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
6: En cas de produir-se un foc, si l'incendi arriba a la teua urbanització, el més segur sol ser entrar a casa i tancar portes i finestres. Col·loca draps humits a badalls i juntes per evitar l'entrada de fum i fes-te visible per als servicis d'emergència des de l'interior. Si pots, telefona al 112.
7: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
4: A Punt, la ràdio pública. Moltes gràcies per triar-nos. En A Punt Ràdio, fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Inma Mateu. Els caps de setmana, fem banda. A Punt Ràdio.
8: Molt bon dia i benvinguts i benvingudes al programa de música Fem Banda, produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Suposo que molta gent que ens escolta estarà de vacances. Si és així, disfruteu d'este moment de descans tan merescut i gaudiu d'estos dies. L'1 d'agost és una data marcada per algunes celebracions i també per la música de Jordi Savall. Entre les més destacades es troben el Dia de la Pachamama, el Dia Mundial de l'Alegria i el Dia de la Núvia, així com la Festa Nacional de Suïssa. A més, tal dia com avui, l'any 1941, va néixer a Barcelona el reconegut músic i musicòleg Jordi Savall. De totes elles, m'agradaria destacar el Dia de la Pachamama, que és un homenatge a la Mare Terra. És una tradició d'origen andí i indígena, en què es dona les gràcies per les collites i es demana protecció i prosperitat. I és que cuidar la Mare Terra és més que important,

és molt més encara, sobretot en estos dies com els que estem vivint, marcats per tants incendis. Quin horror i quines catàstrofes. Una realitat que ens recorda la necessitat de protegir el nostre entorn i de tindre cura del planeta que habitem. Per altra banda, també m'agradaria ressaltar que avui és el Dia Mundial de l'Alegria, una jornada instaurada l'any 2010 que reivindica la importància del benestar i de la felicitat col·lectiva, però també el valor que pot tindre un simple somriure en les persones que tenim al nostre voltant. Així que avui, somrigueu. I en l'àmbit cultural, com he dit abans, esta jornada recorda també el naixement de Jordi Savall, una de les figures més destacades de la música antiga. Nascut a Barcelona l'1 d'agost de 1941, Savall és un prestigiós viologambista, director d'orquestra i musicòleg, reconegut per una trajectòria dedicada a la interpretació, la investigació i la divulgació del patrimoni musical antic. Doncs, fet este repàs, que tant m'agrada a mi fer de les efemèrides, comencem fent banda, com sempre, escoltant el concert del dissabte. Tot seguit, continuarem a la secció El rebòs de la banda, on parlarem del cicle de grans directors que torna a recuperar la Unió Musical de Llíria. Ja després seguirem a la secció Temps de festes, on parlarem amb Olga Martínez Montpó, la directora encarregada de dirigir l'himne de l'Associació de Festes d'Aielo de Malferit. I ja després de les notícies de les 9, continuarem amb la secció Avui amb qui parlem i es visitaran així a l'estudi 3 de Punt Ràdio el percussionista, concertista i productor Javier Eguillón. I acabarem, com sempre, amb l'agenda musical. Així que poseu-se còmodes, que comencem amb més ganes que mai, fent banda. Avui anem a escoltar un concert molt xulo, com sempre, interpretat pels protagonistes del programa d'avui. Començarem escoltant una obra molt especial i molt vinculada a la nostra terra. Es tracta de Coplas de mi tierra, del compositor valencià Manuel Palau. Una peça que forma part del patrimoni musical valencià i que es permet descobrir la manera en què el compositor va saber portar a la seua música, l'essència i el paisatge de la nostra terra. L'obra apareix catalogada com una composició per a orquestra de l'any 1919 i posteriorment es va adaptar o es va fer la seva versió per a banda. La Biblioteca Nacional d'Espanya conserva un registre d'una gravació de Coplas de mi tierra interpretada per la banda Unió Musical de Llíria, dirigida per Antonio Peinado, en una edició discogràfica de 1958. Nosaltres no anem a escoltar això, sinó anem a escoltar la mateixa banda sinfònica de la Unió Musical de Llíria, però dirigida per l'actual director, que és Vicent Balaguer Domènech.

Què podem dir d'esta obra? Que és una obra mestra del gran mestre Manuel Palau i que s'identifica molt com a poble. Acabem d'escoltar l'obra Coplas de mi tierra. I ara anem a viatjar fins a Roma, a través de la música. Ho farem amb una obra espectacular del compositor italià Ottorino Respighi, Pini de Roma, o el que és el mateix, Els Pins de Roma. Es tracta d'un poema simfònic escrit entre els anys 1923 i 1924 i que forma part de la coneguda trilogia romana de Respighi. En aquesta obra, el compositor utilitza els pins tan característics del paisatge romà per evocar diferents moments, paisatges i escenes de la ciutat. La peça està dividida en quatre moviments. El primer ens porta fins als jardins de la Vila Borghese, on escoltem els xiquets jugant i imitant els soldats. Després, la música es torna més fosca i misteriosa quan ens acosta a les antigues catacumbes romanes. En el tercer moviment, Respighi es situa a la nit al Gianicolo, sota la llum de la lluna,

Molt bona interpretació de la Unió Musical de Llíria. Acabem d'escoltar el concert oferit al Palau de la Música de València l'any passat, perquè va ser la banda guanyadora de la secció d'honor en el 136, en la 136 edició del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València l'any 2024. I ara continuem el nostre viatge musical amb una obra molt especial, Ben Amor, del compositor Pablo Luna. Ben Amor és una opereta en tres actes, estrenada l'any 1923 al Teatre de la Zarzuela de Madrid, amb música de Pablo Luna i llibre d'Antonio Passo i Ricardo González del Toro. L'obra es trasllada fins a l'antiga Pèrsia, concretament a la ciutat d'Isfahan. La història combina l'humor, l'amor i l'aventura amb una trama plena de confusions i embolics al voltant de la identitat dels seus protagonistes. Musicalment, Pablo Luna crea una partitura molt colorista, amb aires orientals, ritmes dansables i una gran varietat de recursos que donen a l'obra un caràcter alegre, teatral i espectacular. Nosaltres anem a escoltar la dansa del foc. Esta dansa es transporta a l'univers exòtic i oriental que envolta l'obra i es mostra una de les facetes més brillants de Pablo Luna, amb una música molt viva i marcada pels ritmes de dansa i per una orquestració plena de color. La dansa del foco, o la dansa del foc, és, sens dubte, un dels fragments que més popular ha aconseguit esta opereta, Ben Amor, que és una peça que, amb el pas del temps, ha traspassat els escenaris del teatre líric per a convertir-se en una obra habitual del repertori simfònic i bandístic. Així que prepareu-se per a gaudir d'una música plena d'energia i de ritme. Escoltem ja la dansa del foc de Ben Amor, del compositor Pablo Luna, interpretada per l'Orquestra Simfònica de la Unió Musical de Llíria sota la batuta del mestre Enrique García Asensio.

és considerada una de les obres més destacades de la trajectòria de Pablo Luna i un dels seus grans èxits. Una música que més d'un segle després de la seva estrena continua sorprenent-nos per la seva vitalitat i el seu atractiu. Acabem d'escoltar tres obres mestres, però ens queda l'última. I ara arriba el moment d'escoltar una obra molt especial i sobretot molt actual. Es tracta d'un concert per a timbals i orquestra sinfònica titulat Storm on Strike, del compositor alacantí Òscar Navarro. Una obra escrita per encàrrec del Palau de la Música de València i dedicada al percussionista i timbalista o timbal solista de l'Orquestra de València, Javier Eguillor, que va ser l'encarregat de protagonitzar l'estrena absoluta el passat mes de gener. Storm on Strike és un autèntic viatge musical ple de contrastos, una obra que ens porta del passat al present i que combina diferents estils i atmosferes, des d'una evocació de la música barroca fins a ritmes urbans, passatges més íntims i una secció d'inspiració exòtica i arabesca. I tot aquest recorregut desemboca en un final espectacular, amb un mambo ple de ritme, energia i vitalitat, en què la percussió i els timbals es converteixen en els grans protagonistes. Així que prepareu-se per a gaudir d'un autèntic desplegament percussiu. Escoltem Storm on Strike, el concert per a timbals i orquestra sinfònica d'Òscar Navarro, interpretat per l'Orquestra de València i com a solista Javier Eguillor.

0: Fantàstica interpretació del concert. Bravo, Javier Eguillor. Un dels aspectes més singulars de l'obra és el desplegament instrumental que requereix el solista. En l'estrena, Javier Eguillor va tocar 3 timbals barrocs i 5 timbals filarmònics, a més de participar en un ampli desplegament de percussió. Gran concert el que acabem d'escoltar. I ara, com sempre, farem una breu pausa i tornem en un momentet. No se'n vagin.
1: Som la veu de tots. Som A Punt.
2: Les llengüetes d'apunts de llengua.
1: A Punt Ràdio.
3: Cada un té el seu gust i el seu disgust. El que per a uns és mel, per a altres és fel.
4: Efectivament.
3: Entre la jota del iaio i el reggaeton del mòbil, els nostres timpans viuen una total batalla generacional.
5: I què li sembla això que ha passat? Perquè n'hi ha opinions enfrontades.
6: Home, claro, esto, es que tot això ho ha viscut jo.
3: Però de veritat, cal triar bàndol?
7: Sí. No.
3: Què tenen en comú? Una albada i una cançó de Bad Bunny.
5: No tinc ni idea.
3: Les dos són formes de contar històries, de seduir, de cridar, de compartir emocions.
8: Ui, que bonico!

0: això sí, en els dos casos es fa música popular, del poble.
1: Jo no suporto el reggaeton ixe que escolten els joves.
0: A mi el reggaeton em dona marxa.
2: Home, pues clar.
0: No tot han de ser jotes i albades. Mira, iaia, perquè et convences, ara et posaré una gravació antiga d'un senyor d'Alcalà de Xivert perquè veges que la lletra podria ser perfectament la d'una cançó de reggaeton.
3: Y ahí la torre te anima, si sabieres lo que me ha pasado. Que me han sortido dos bañes, yo no sé qué me le dan por la...
0: Barregeu, aprofiteu la força d'un estil amb la riquesa de l'altre, tal com fan Sandra Montfort, la Maria o Faixa. Oh!
4: Chica, però que moderna!
0: Vinga, iaia, nosaltres ballem. Jota reggaetonera.
5: Oh, que són de bones! M'encanten!
0: De cançons n'hi ha per a tots els gustos. Tants caps, tants barrets. Tantes orelles, tantes cançons.
6: A mi m'agrada la Pantoja.
0: Fins a la pròxima llengüeta.
7: A Punt Ràdio.
8: Tots els dies de la setmana. Una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio. De tu a tu. En A Punt Ràdio fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Inma Mateu. Els caps de setmana fem banda. A Punt Ràdio.
9: Molt bon dia i benvinguts i benvingudes al programa de música Fem Banda, produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Suposo que, com he dit abans, n'hi haurà molta gent que ens escolta i estarà de vacances. Si és així, disfruteu d'este moment de descans tan merescut i gaudiu d'estos dies. L'1 d'agost, que estem avui, és una data marcada per algunes celebracions i també per la música de Jordi Savall. Entre les més destacades es troben el Dia de la Pachamama, el Dia Mundial de l'Alegria i el Dia de la Núvia, així com la Festa Nacional de Suïssa. A més, tal dia com avui, l'any 1941, va néixer a Barcelona el reconegut músic i musicòleg Jordi Savall. De totes elles, m'agradaria destacar dos. El Dia de la Pachamama, que és un homenatge a la Mare Terra. És una tradició d'origen andí i indígena en què es dona les gràcies a les collites i es demana protecció i prosperitat. I és que cuidar la Mare Terra és més important que mai, sobretot en dies com els que estem vivint, marcats per tants incendis. Quin horror i quines catàstrofes! Una realitat que ens recorda la necessitat de protegir el nostre entorn i de tindre cura del planeta que habitem. Per altra banda, també m'agradaria ressaltar que avui és el Dia Mundial de l'Alegria. Este dia m'encanta. Una jornada instaurada l'any 2010 que reivindica la importància del benestar i de la felicitat col·lectiva, però també el valor que pot tindre un simple somriure en les persones que tenim al voltant. I en l'àmbit cultural, com he dit abans, esta jornada recorda també el naixement de Jordi Savall, una de les figures més destacades de la música antiga. Nascut a Barcelona l'1 d'agost de 1941, Savall és un prestigiós violangambista, director d'orquestra i musicòleg, reconegut per una trajectòria dedicada a la interpretació, la investigació i la divulgació del patrimoni musical antic. Violangambista, és que és complicat dir, sabeu? Doncs, fet este repàs, que tan m'agrada a mi fer de les efemèrides, seguim així fent banda. Com sempre, acabem d'escoltar el concert del dissabte. I a partir d'ara, continuem amb la secció El Rebost de la Banda, on anem a parlar ja del cicle de grans directors que torna a recuperar la Unió Musical de Llíria. Després seguirem en la secció Temps de Festes, on parlarem amb Olga Martínez, la directora encarregada de dirigir l'himne de l'Associació de Festes d'Aielo de Malferit. I ja després de les notícies de les 9, continuarem amb la secció Avui amb qui parlem, i es visitarà, així,

l'estudi 3 de Punt Ràdio, el percussionista, concertista i productor Javier Eguillor. I acabarem, com sempre, amb l'agenda musical. Així que seguim en les entrevistes, així, en Fem Banda.

0: I arriba el moment d'obrir el rebost de la banda, un espai on repassem algunes de les notícies més destacades del món de les nostres bandes i les societats musicals. I avui ens n'anem fins a Llíria, perquè la Banda Simfònica de la Unió Musical de Llíria recupera aquest estiu el cicle, aquest estiu, avui, pràcticament, el cicle de grans directors, una de les propostes més representatives de la seva programació musical. La cita serà avui a les 7:30 al Teatre de la Unió Musical de Llíria i comptarà amb la participació del director titular de la formació, Vicent Balaguer Domènech, i del prestigiós director valencià, Cristóbal Soler, una de les batutes de la nostra terra amb major projecció internacional. I tinc casa plena, perquè tinc ací, a l'estudi d'Apunt, a Vicent Balaguer, que és el director. Bon dia, Vicent.
1: Bon dia, Ima.
0: També tinc Andrés Simió, que és el vicepresident. Bon dia, Andrés.
2: Encantat d'estar ací, Ima, una altra vegada.
0: Correcte. I també tinc, jo també estic encantada de veure-vos, eh? També tinc a Josep Vicent Pedrola, que és el president. Josep Vicent.
3: Molt bon dia.
0: Molt bon dia. I també tinc a Miguel Maquedaliaga, que és vocal de la Junta. Bon dia.
4: Bon dia, encantat d'estar ací.
0: Bueno, anem a parlar de algo que... A mi el que siga recuperar és algo que m'encanta, no? I, per exemple, vau començar a fer un cicle de grans directors, que ara me contareu perquè es va... Suposo que ja ho sé, perquè està per ahí el Covid i totes aquestes coses acaben. I tornar a altra volta a recuperar-ho. Bueno, ja ho tingueu tot preparat perquè està vesprada.
1: Sí, sí,
0: ja està,
1: està
0: tot.
1: Està ja tot, ja hem fet els assajos corresponents i tot funcionarà bé.
0: Clar que sí. Que no funciona bé en la Unió Musical, digueu-me. Digueu-me.
2: Funciona bé, però costa.
0: I qui ha dit que no, que fer les coses bé no costen? És a dir, és que és així, és que és així, és així. Bé, què representa per a la Unió Musical de Llíria tornar a fer este cicle de grans directors? Josep Vicent?
3: Bueno, és una cosa que fa una iniciativa molt potent. Per la nostra part, mos costa moltíssim el dur el primer director, a Zubin Mehta, i després d'això, bueno, pues l'altre ja ha sigut contactes amb gent coneguda nostra, amb molta propera a la Unió, i creguem que és una forma de reivindicar un poquet pues, la direcció en la seva gran medida. O sea, la més potent. O sea, que podem.
0: Ixa, la reflexió que estàs fent tu ara, perquè, Vicent, la importància que té la direcció, que moltes vegades és desprestigiada, i realment és importantíssim un director i una directora saber conduir tot aquest grup.
1: Sí, sobretot en aquest tipus de bandes, que no només tens una faceta, diguem, musical, sinó tens una faceta pedagògica. I una de les coses que varen pensar en aquest cas en Cristóbal Soler és aquesta faceta.
0: Acertat, eh? Acertat perquè és un gran pedagog.
1: Sí, jo he treballat en ell moltes vegades, hem fet projectes junts, perquè som amics des de que érem xicotets, però per mi és el director de referència avui dia en valencià.
0: Perquè el món de la direcció ha canviat ja molt, i no sols com abans es pujava el director i, bueno, el que dia ella anava a missa, però moltes vegades en mals modals, no? Ara tinguem que els directors i les directores el que tinguem que tindre eixa faceta, diguem, més psicològica, més social.
1: El Toscanini ja, avui dia, vamos...
0: Correcte, el Toscanini.
1: El pensarien, però sí.
0: Dime, Andrés.
2: Sí, jo volguera apuntar que això del, com acabes de dir, del cicle de grans directors no es tracta només de, no sé, d'un nom a un cartell, no? Sinó que el valor real és pues, que els músics de la banda puguen treballar amb directors diferents, que tenen diferents escoles, diferents criteris, diferents experiències, i això

0: Com sorgís aquesta idea en el 2013 de fer este cicle?
1: Comença perquè teníem una possibilitat. Anàvem raire de vindre de Dura a Zubimeta i teníem l'ocasió que estava per així per València entonces, no? I aleshores, pues, bueno, mos es ocorri un evento important en el que ell podria estar interessat. I fon el fer-li un reconeixement al seu mestre, al mestre Casanovas.
0: Correcte.
1: Fon, aleshores fon, diguem, el motiu per al que poguérem tirar d'ell i dur-lo a la Unió.
0: Sí, perquè el mestre Casanovas, que va ser un gran director i va estar a la Índia, sí, va estar 3 anys de director en la Unió.
1: Clar, s'ha fet director nostre durant uns anys, efectivament.
0: I n'hi ha actualment a Torrevella, perquè després ell va anar a viure a Torrevella, n'hi ha una orquestra de mestre Casanovas, i també té com a director honorífic a Zubimeta. Que coincidències, no? Bé, en aquell any 2013, Zubimeta va dirigir esta sinfonia en la Unió Musical de Llíria, la que escoltem ara.

0: Recordeu aquesta primera edició en el Mestre Zubimeta? Recordeu?
1: A veure, sí, eh? O sea, fon una marató. Realment hi vingué, saps que és molt, molt estricte, no? I vingué a les 6 de la vesprada i digué, mira, Josep Vicent, jo vaig estar així 6 hores. A les 12 me n'aniré. Primer fer un assaig i després, bueno, pues ja el concert. Feren presentacions i en la segon part pues ja digué que ja estava bé de rotllos, que ja era tot música, música, música.
0: Sí.
1: I bueno, pues a les 12:05 se n'anaren 5 minuts a agarrar i digué... Aire.
0: Jo crec que això condicionaria el músic, diria, bueno, només pot estar això, callem. Claro. Vicent, tu també tindràs que fer la gent. Només estaré 6 hores.
2: Tindré que dependre, sempre s'ha de prendre.
0: Sí. No era la primera vegada que anava?
3: No, la primera vegada que va ser a on ell va dir que no havia dirigit mai una banda i que va ficar-se davant d'una banda de música com a tal, va ser al 1979. Vàrem rebre a la Unió Musical de Llíria, vàrem rebre a la Filarmònica d'Israel.
0: Sí.
3: I la banda estava treballant perquè ells tocaven el Daphnis i Chloe, i just una casualitat que la banda de la Unió també estava treballant el Daphnis i Chloe. Aleshores, en un assaig, va agafar la batuta i va dirigir la banda. I allí hi ha una imatge que per a nosaltres és extraordinària, i és que els músics de la Filarmònica d'Israel, quan estaven tocant aquell dia, estaven a la sala d'assajos escoltant la banda. Per tant, imagina't que estava Zubimeta dirigint la banda i el públic eren els músics de l'orquestra d'Israel.
0: Uau. Ell coneixia la tradició bandística que n'hi havia ací? Perquè molta gent que ve es queda sorprès, perquè és veritat, en una terra que no és gran, que no és molt gran, la Comunitat Valenciana, tanta quantitat de músics... Ell coneixia aquesta tradició?
3: Segons diuen, perquè clar, jo era molt xicotet en el 1979, i segons diuen, va ser la primera vegada en la que ell va, no sé si coneixia o no coneixia, però va ser la primera volta
0: que es posarà davant d'una
3: banda. En una batuta davant d'una banda.
0: Tindrien que preguntar-li què li va agradar més, la versió d'orquestra o la versió de banda.
2: Pues en vegades que hi ha transcripcions que són quasi millor en banda que en orquestra.
0: Ara parlarem de la que feu vosaltres, ara parlarem d'eixa. Bé, ell va ser el primer, el segon, en 2014, va ser el mestre Enrique García Asensio, que ell va dirigir este pasdoble.

0: un pas doble que jo crec que l'interpretaré moltes vegades, no? No sé si era una espècie de gíria. Gíria estem escoltant. Eixa vegada que va vindre, Miquel, quin repertori va fer el mestre?
1: Enrique és un amant de la sarsuela 100%. Entonces, va fer repertori, recorde la boda, va fer el típic repertori de obres de sarsuela, intermezzo i tal.
0: De sarsuela. Però ell és un director que moltes vegades va, perquè jo, per exemple, farà... El temps passa ràpid, igual jo me quepo que de setmana, però farà 3 o 4 setmanes, per exemple, en el concert que sempre escoltem a les 7 del matí, vaig ficar una setena sinfonia, el primer moviment, dirigint l'orquestra de la Unió Musical de Llíria. I diguem que sol anar allí a dirigir, que no era la primera vegada, perquè ell també va estar de titular en 2 o 3 anys, 64, no sé quants anys.
2: No.
0: Ah, no?
2: No, però...
0: Error.
2: Però és molt fàcil caure en aquesta errada, perquè n'hi ha tanta vinculació amb Enrique García Asensio,
0: sí,
2: que podríem dir que és el titularíssimo, si m'acceptes l'expressió.
0: Sí, perquè
2: és el que sempre hem estat ahí, però titular, no. Però ha vingut moltes voltes. Ell, la primera volta va ser en 1961, la primera volta, o sigui, la relació ve d'ahir.
0: Jo tenia datos del 64 al 66. I que coincidència, el 66, el 66,
2: no,
0: el mestre Casanova.
2: No, el que fèiem és que hi vingui en el 61 i en el 1964 el fèrem director d'honor. O sea, ahí es en el 1964 el fem director, sí, i després també n'hi ha molta vinculació, a més tornar en el 92, tornar en el 2014, però després també el que tenim molta relació en ell és perquè també, per exemple, que ell ho diu moltes voltes, el seu primer curs de direcció, que n'haurà fet mil,
0: sí,
2: n'haurà fet mil, el seu primer curs de direcció va ser en la Unió Musical de Llíria, i això ho diu en tots els llocs, en el 1967, que va
0: això
2: ser...
0: Això seria tot un pioner, és a dir, seria, sí, perquè fer cursos de direcció en aquella època...
2: Precisament era dels cursos nacionals de direcció dins dels festivals d'Espanya. O sea, i la pròpia Unió és la que situa l'origen d'eixos cursos.
0: Sí, sí.
2: Després el va repetir en el 1969, que n'hi ha documentació en el que diu que aquell any també va fer el curs, i ja després, dècades més tard, en el 2014 i en el 2016, tornarem a tindre a Enrique García Asensio en els cursos de direcció.
0: I seguiu tinguent-los, perquè resulta ser que... No sé exactament de quant és esta gravació, no fa molt, sí, això sí que vos puc dir que no farà, si és el 23, si és el 24, estem escoltant Ben Amor, de Pablo Luna, amb l'orquestra de la Unió, l'Orquestra Simfònica de la Unió Musical de Llíria.

0: Vicent, no se sol molt interpretar Ben Amor.
1: No, però és, jo l'he interpretat, a més crec que les dues vegades que l'he interpretat ha sigut una en que Enrique García Sancho en Llíria i l'altra en Cristóbal Soler en Pamplona. Sí.

0: Mira, però... els dos són amants de la sarsuela,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí.
0: Jo també,
1: és
0: he de dir,
1: és tres, és quatre, en este cas.
0: Jo he de dir que també. Quina anècdota va passar en este concert?
2: Precisament per lo de la sarsuela que dius, quan vaig contactar en Enrique García Asensio per a que vinguera de director convidat, en este cas per a l'Orquestra Simfònica, pues vaig parlar en ell, primer a veure com es trobava. Jo me encuentro perfectamente, yo puedo perfectamente, perquè ja, pues, una persona que estava major i tal, però està, vamos, està en, com en
0: su... La filla ho diu, que estava fantàsticament bé.
2: Però fantàsticament bé, I aleshores, pues, bueno, Enrique, pues no te preocupes, puedes hacer algo, pues una sinfonía en la primera parte, y luego, pues oye, pues si quieres poder comer al concert de Nadal, pues puedes tocar pues, a, pues a, algo de música de valsos y cosas de estas. ¡No! ¡No, Andrés! ¡Eso no lo voy a tocar! ¿Por qué voy a tocar valses si nosotros somos de zarzuela?
0: De y nos
2: arrea todo un concert, toda una segunda parte estupendísima, todo de zarzuela.
0: Aleshores, té raó. Encara que tinguem grans valsos també, sí, però... Però tenim el que tenim.
2: I sabem tocar-la molt bé.
0: Sí,
2: i sabem tocar-la molt bé. Jo sóc un amant també. Ja s'anem enjuntat a cinc quants.
0: El que passa que és més majorer sabent tocar-la perquè abans se tocava molt a les bandes.
1: Sí, avui dia no se programa molt. No sé si és perquè els directors d'avui dia no la coneixen. O, no...
0: o que és més difícil.
2: És molt difícil.
1: I que és difícil. Per exemple, ja no s'entén ritmes com el Zorcico, Peteneras, això ja no coneix ningú, ni no sap...
0: Tinguem que tornar a ell perquè és així.
2: I Matuei pot fer algo.
0: A veure, a partir d'ahí apareixen més grans directors. Qui va anar després de García Asensio?
3: Antoni Rosmarbà, si no recordo mal.
0: Antoni Rosmarbà. I d'ell escoltem este pas doble, que mira, a mi m'enxissa este pas doble, sempre.

0: Ja heu tingut. Vau començar forts, eh? Zubimeta, el mestre García Asensio, ara un altre, Antoni Ros Marbà. Què recordeu d'eixa edició?
1: Uf, va ser molt exigent. És molt exigent, molt puntillós en la forma d'assajar i de...
0: Este no tenia pressa d'acabar.
1: No. Però pedagògicament una passada. L'home tenia molt que dir.
0: Molt que dir. Estem a escoltar el Pas Doble Cielandaluz. Dime.
2: Recorde els anys de preparació, molts anys de preparació dels certàmens, que sempre hem comptat, sempre que hem anat al certamen hem comptat en García Asensio i en Ros Marbà.
0: Sí.
2: I especialment en Ros Marbà, recorde des de molt xicotet la passió en la cosa, o sea, de veritat, el treball que era capaç i com li condia cada assaig dels que feia. Recorde com a anècdota també, avui estic contant moltes anècdotes, com a anècdota que en aquell moment, i que m'encantaria recuperar, recorde que hasta per als assajos s'omplia de públic, els assajos de la banda de quan preparàvem. Estaven plens de públic, i ell demanava que no volia cap distracció, i no n'hi havia públic, i n'hi havien enfados perquè la gent volia veure treballar a Ros Marbà, i ell dia, jo he venit aquí a treballar. O sea, sí. i a treballar en els músics.
0: I a partir d'ahí, qui va ser? Després va continuar?
1: Ai,
0: si no recordo... Després de Ros Marbà, no sé si anava...
3: Sí, era el català.
1: Salvador Brotons.
0: I després estava Álvaro Albiar, també ha anat. Sí. José Miguel Rodilla, ja. Rubén Jimeno també. Sí. Bueno, no vaig a posar... Sí, perquè si no...
2: Jaime, Guidanos Rollo també, Mestart.
0: Ah, sí, Mestart.
2: Sí.
0: I quan acaba, és a dir, quan... es produeix ixe parèntesis, anem a dir ixe parèntesis.
2: Jo crec que... A veure, el parèntesis tu ho has fet spoiler abans. Realment, el que els va parar va ser la pandèmia. La pandèmia és el que va parar tot això. Després de la pandèmia, recordaràs que van ser temps molt difícils, encara que la Unió sigui la primera banda de tota la Comunitat Valenciana que es fica a treballar. Recorde que varen tindre hasta... problemes de... Vam tindre certs problemes, perquè s'havien ficat a assajar, respectant un metro i mig, que realment jo puc dir d'ací que

0: eren 2 metres, o sigui, eren 1,5 metres, però nosaltres li ficàvem a 2 metres, bueno, tot en una solfatadora, els peus, quan t'entraves, va ser tot, en totes les precaucions, però així tot, pues això, pues evidentment ens va parar, després va ser difícil. I després sí que és veritat, pues, que no sigui fins a, pues això, fins ara, que bueno, Josep Vicent Pedrola, pues, ha dit anem a tornar a agafar-ho en força i tal, però parar, realment no s'ha parat. El que ha fet és que mos distraguérem, anem a dir, sí. Perquè sí que és veritat que tinguérem a Jaime Enguidano Royo, sí. És veritat que tinguérem també, que ho acabem de dir...
1: Sempre, jo estava abans parlant de que és importantíssim portar i conèixer altres directors, però jo crec que vosaltres això sempre ho heu fet. Sí. Igual en aquest cicle no... Clar. Però sempre heu portat gent i altra gent per a dirigir.
0: Exactament. Diguem que el cicle ara hem pensat en dir, escolta, no mos despistem, perquè sí que és veritat que tot això pues, ens van despistar un poc en quant a això, però directors n'han seguit venint, venien, com acaben de dir, vingué Jaime Enguidanos, vingué el propi García Asensio a dirigir la orquestra, després vingué José Miguel Rodilla, també mos dirís que en el festival, en l'any 2023...
2: 23 o 22?
0: 22, quan tu vas entrar. Tu entraràs a continuació d'això. I després, en l'any del certamen, en l'any 24, no sols tinguérem un director convidat, vingueren a preparar-nos, crec que 8 o 9. Pasqual Balaguer...
2: Tots els que s'han nombrat així,
0: vingueren també a ajudar-nos a preparar la banda.
1: I ara vos faig la pregunteta. I quan teniu ahí a tants directors, el músic, com està?
0: Pues mos creixquem.
1: Sí, perquè tanta gent allí expectant, observant, a veure...
0: Sí, bueno, no estaven tots a la vega.
1: Sí, sí, però vull dir que...
0: Vingueren cada assaig. Sí, el però... hàndicap sigue, i he de dir, el hàndicap sigue per a Vicent Balaguer, que pogué atendre i atendre tots, que, i tots aportaren, no? Tu m'ho has dit sempre.
2: Sí, és que damunt resulta que tots es considera amics. Mira que sí, en esta professió n'hi ha companys, però tots són amics, tant Salvador Brotons com Ros Marvà, són persones que admiren moltíssim, però damunt mos unís molta amistat. Entonces, tot el treball, o sea, qualsevol cosa que me diuen, no se negocia, se fa i ja està. O sea, això és molt bonico.
1: I el bonico que és aprendre, Vicent.
2: Sempre.
1: El bonic és aprendre. Bé, torneu altra vegada a este cicle, i quin és l'objectiu principal que voleu aconseguir en este cicle de grans directors?
2: Jo crec que el primer és la motivació. Motivar els músics de que tenen un director de referent, que qualsevol dia se'l van a trobar. En el cas de Cristóbal està en la Federal, està en la Banda Municipal de València, i la trajectòria de Cristóbal és inqüestionable, però el pròxim que convidem també s'intentarà que sigui un perfil aixina, sí. O sigui, que el que t'està dient abans, que no sigui sols musical sinó pedagògic.
1: Correcte, és que pedagògicament es construeixen moltes coses.
0: Clar, és perfecte, i també no ens oblidem de l'objectiu, que també molt important, que és l'artístic i formatiu, que he fet referència un poc abans. Volem que la banda continuï creixent i els nostres músics tinguin pues, això, accés a maneres diferents, ho he fet referència abans, a maneres diferents de treballar, i que cada director deixa la seva empremta, evidentment, en la banda.
1: Clar que sí. Esta edició, com ja heu dit, tinguem a Cristóbal Soler, i Cristóbal Soler ha triat el repertori que ell ha elegit, esta peça del gran mestre Manuel Palau, que és Coplas de mi tierra.

0: Coples de mi tierra, més que mai coples de mi tierra, per els tants incendis que n'hi ha en la nostra terra. N'hi ha que cuidar-la. I bé, esta peça ve com en ella el dit. Coples de mi tierra. No es cansem d'escoltar-la.
1: No.
0: No es cansem. Teniu una gravació de l'any 1958...
1: Sí.
0: En la Biblioteca Nacional, crec que és.
1: Sí, la Biblioteca Nacional conserva la gravació de 1958, tocada per la banda Unió Musical de Llíria i dirigida per Antonio Peinado,
0: sí.
1: En la que ja apareix aquesta obra. Per tant, no sols és un repertori valencià, sinó també que és memòria de la nostra banda.
0: Ja ho crec que sí, ja ho crec que sí, pensem aquesta gravació. Després ja hi ha elegit Danfes i Chloe. I Danfes i Chloe, per què? Saps algo, Vicent? Per què volia lligar Coples de mi tierra? Encara que tu has dit abans que el Danfes i Chloe el va dirigir la primera vegada que va anar Zubin Mehta. I xa peça.
1: Sí,
2: s'estava preparant.
0: Que us farà aquesta grafeta posta, no ho sé. O ho sabria Cristóbal, perquè igual ell ho sabia.
2: Sí, perquè Cristóbal i Zubin Mehta tenen molta relació. No, però Font, a veure, Cristóbal i jo, et dono a dir, som més que companys, som amics des de ben xicotets, i estàvem dient, ostres, ja sabia que anava a vindre, i què se podia fer, i al final entre els dos decidirem aquestes dues obres.
0: I de qui és la transcripció?
2: La transcripció que anem a tocar amb nosaltres, a veure, és de Dan Patterson. Que és el el que fa la banda del president d'Estats Units.
0: Sí, sí, sí.
2: Però sempre a mi m'agrada unificar, agarrar les partitures d'orquestra, pas contrabaixos, o sigui, intenta ser el més fiel possible a la partitura d'orquestra.
0: És a dir, està revisada per tu?
2: Sí, bastants coses sí. Perquè, per exemple, sempre estan els clarinets en la, ell escriu sol els clarinets en la, nosaltres tocam en la si bemol. També tenim la sort de tindre una transcripció en la Unió, però clar, aquestes transcripcions són com tratges a medida de la banda que n'hi havia entonces, no de la banda que tenim avui en dia. Tots aquestes que anar jugant un poc, ja ho feren l'any passat en Pinós de Roma,
0: sí,
2: que tenim una versió edita, però també tenim la transcripció. Entonces, lo bonico és fer això.
0: És que tindre a Vicent és una sort,
1: sí,
0: eh?
1: Sí,
0: perquè
1: sí,
0: perquè
1: una...
0: jo coincidisc en tu, perquè jo intento ser
1: luxe.
0: Sempre... que siga el més fidel a l'orquestra, en este cas. En este cas, a l'orquestra. I millor que tu, violinista.
1: És que hem conjugat, no? Tindre, com acabes de dir, a Vicent Balaguer, i després en la Unió té una història molt important de transcripcions, ho saps, que té de transcripcions i de grans obres orquestals adaptades a banda. De fet, l'Amnis i Chloe va ser obra lliure amb la Unió per guanyar, i guanyarem el primer premi en el certamen de València de 1979. També és una altra cosa.
0: I ara que estàs dient de premis, i t'agrada dir els anys i tot, o Miquel, que té més memòria.
1: Segur.
0: Alguna vegada heu comptat tots els premis que teniu?
3: Sí que estan, eh? Sí que estan comptats 45 primers premis en el certamen, en l'últim, de València, més 4 d'Altea, si no recordo mal.
0: Correcte. És a dir, quasi 50?
3: Sí. Primer, més algun mes...
0: Més després.
3: Fora
1: sí,
3: el premi de Vicar, el Crade, tal, d'això.
1: Sí, sí, sí.
0: Seguís, Andrés, que estaves dient...
1: No, ja, era dir això. Després, pues, has fet la referència de per què això, pues, no sé, canviar de palau, en el cas que estaves dient, de Cristóbal, canviar de palau
0: a Ravel,
1: pues, no sé, és canviar el llenguatge, canviar de color, la manera de frasejar, d'escoltar, no sé, és un
0: però
1: canvi
0: segur que, segur
1: exigent.
0: Que, segur que hi ha anat ahir i encara li ha trobat les semblances... Per a unir una obra i l'altra.
1: Segur.
0: Perquè té que... Perquè és així, perquè
2: sí,
0: Cristóbal...
2: De fet, el mateix ritme que gasta Manuel Palau, el gasta també Ravel. Molt poc ho sabem.
0: Sí, sí, sí.
2: Perquè
0: sí.
2: Sempre tenim el dos com a temps forte, també, com el té el Zorcico, Ravel era del País Basco francès, i apareix en els dos puestos.
0: Doncs ja ho sabem.
1: Ahí queda.
0: Ahí queda eso.

0: Bé, Vicent, jo tinc que dir-te que el teu repertori, una de les peces que més m'agraden, perquè un músic no pot dir quina és la que més t'agrada, no. És impossible, però sí que una de les que jo em venen de seguida al cap és l'homenatge a Sorolla.
1: Sí,
0: pues
1: sí.
0: I jo ahir és encertat.
1: A part, hi ha una història molt bonica allí, perquè jo tocava en l'orquestra de la Unió quan era nano, i el director era Dan Ferrero. Després, la primera vegada que vaig anar al certamen, la banda de Benoguasil, se tocava una obra seua que era Un milagro a la vida. Però a part d'això, sempre hem tingut també molt bona relació, i consideraré que d'amistat, perquè també hem fet projectes junts. Ell ha vingut a dirigir l'orquestra de càmera, el Col·legi Instrumentale,
0: sí.
1: I sempre he tingut moltíssima relació. I per mi, jo crec que si n'hi ha una obra de banda, és l'homenatge a Sorolla.
0: Estem sentint-vos ara, però me teniu que dir quin any, perquè això sí que no, jo buscant allí en lo que està en el certamen internacional, no? En la biblioteca. Jo buscava... I el que tenia no m'ho ficava, i dic, mare meva, esta versió de quin any és?
2: És de l'any 1988, val?
0: I esta es va fer encara en la plaça de Bous?
1: Sí.
2: Sí. I la banda va estar dirigida per Manuel Enguidanos Cotanda.
0: Enguidanos?
2: Sí. I vàrem aconseguir ahir el primer premi,
0: sí,
2: també.
0: Sí, sí, sí. Doncs torneu a interpretar-la.
3: Uns quants anys després.
0: No l'havíeu fet des de...
2: Sí, una volta. Sí, alguna vegada.
1: Però jo per...
3: La vam fer en el 99 en Nico.
1: Ah, vale. I aquest any fos curiós, perquè jo estava en la Honda i volien vindre els valencians al certamen, perquè aquest any crec que participaré en totes les bandes.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I no mos deixaré. Mira que ho teníem gent de Bunyol, de Llíria, de Benoçil. Volíem alquilar un cotxe i vindre, mos diuen, no. Si se n'aneu, no torneu. No podrem vindre els
0: És que haurem sigut molts, no?
1: Sí, n'érem bastants.
0: És a dir, en el 88 participava Llíria, Bunyol, Benoçil.
3: Tots. Fou el centenari del certamen. Participaven les dues bandes de Cullera, les dues de Bunyol, Llíria i Manises, també. O sigui, fou molt llarg.
0: En un pas doble molt bonic, Goya.
1: Sí.
0: És a dir, tu has volgut allà lligar Goya.
1: Sí, perquè tenia...
0: Quadre, és a dir, pintor, en este cas, en Sorolla.
1: Sí, m'agrada sempre buscar un poc de títol als concerts, i és un programa un poc pictòric, perquè també després, més endavant, també farem un altre, que és una obra de Saúl, que són Leonardo Dreams.
0: Sí, Leonardo Dreams.
1: Entonces farem una espècie de connexió.
0: Correcte. Tot això serà avui, a partir de les 7:30, al Teatre de Llíria. Però la gent que està escoltant-nos, si vol aconseguir entrades?
2: Hem estat tota la setmana venent-les, i ja avui suposo que ja, pues, per el moment que és, pues, ja seria en taquilles esta vesprada. És a les 7:30, pues, una hora abans, estaran les taquilles obertes, i allí els esperem a tots.
0: Quant has votat que este en l'auditori?
4: 850, més o menys.
0: Bueno, ho omplireu.
2: Cabem uns quants.
4: És complicat,
0: Bueno, però sí. Era per recordar-ho després, abans d'anar-se ho tornarem a recordar, perquè és important recordar això, ¿vale? Després de reprendre este certamen, suposa que l'objectiu és continuar-lo. Una vegada a l'any?
4: Sí, la idea és això. Efectivament, diguem, el reprendre això, com deia Andrés abans, s'han fet aisladament, han vingut directors, tal, però l'ideal, el que volem és donar-li una continuïtat anual, com a mínim. De fet, n'hi hagué un any que farem dos. O sigui, no me'n recordo quin any.
0: Sí, perquè jo he estat buscant, sí. No sé si va ser el Biac...
3: L'any de Rubén.
0: O Rubén.
3: I Álvaro.
0: Sí. Ahí n'hi ha dos.
4: Però la idea és fer-ne uno a l'any. O sigui, tindré això estructurat
0: i més o menys...
4: I dona suficient per a...
0: En estiu, és a dir, enguany coincidís el 1 d'agost.
3: Ja que adaptes a les fetges.
4: Dependirà, o sigui, no està clar això.
0: S'adapteu al convidat.
2: És que, exacte, te ho anava a dir, és que és molt difícil, perquè, clar, quan busques figures, pues, ara mateixa, com la de Cristóbal Soler, en canvi, la data tres vegades,
0: No ho crec, perquè a Cristóbal el tinguem a la setmana que ve, sí, ja ho sabeu, els oients, perquè té que parlar del que fan d'òpera i sarsuela a Cullera. Però pràcticament totes les setmanes, totes les setmanes té algo. I és complicat. No n'hi ha descans.
2: Avui mateixa volíem que haver estat així i no podíem.
0: Correcte, això és veritat.
2: Està en un curs ara mateix, sí.
0: Si mireu enrere, és a dir, n'hi ha alguna obra en aquests cicles o algun director que vosaltres considereu que el recordeu? Suposo que Miquel serà alguna, Andrés serà una altra, Josep Vicent serà una altra... Vicent, tu també tens molta relació, encara que eres de Benaguasil, no? Però tens molta relació amb la Unió Musical, sí, i coneixeràs...
1: Des de que tenia uns 12 anys.
0: Per això. Sí.
1: De fet, tinc molts amics allà.
0: N'hi ha alguna que, si mireu alguna edició, ja sé què és, direu, és que... Però que digueu, o esta obra o l'altra...
2: Jo, precisament, si haguera de triar alguna que faci tota aquesta línia que estàs dient, tal vegada seria el propi Damni Cicloé, que estem dient. Per la que estàs dient, la relació de que va ser Zubimeta la primera volta que va agafar una batuta, que varem...
0: I que teniu un dels grans, no?
2: Exacte. Que ens connecta també en el certamen del 1979 i no sé, i que ara va estar dirigida també per Cristóbal Soler. I això podria ser una, però ne podrien haver moltes.
1: Sí.
0: Jo, per exemple, el Damni Cicloé, versió banda, aconseguir aquesta sonoritat de l'orquestra.
1: És difícil, però...
0: Versió banda...
1: Jo tinc el so molt ficat ahir. Ahir estava treballant, vaig ajudar-li a Cristóbal.
0: Clar.
1: I m'agrada molt el que fa Don Patterson perquè gasta elements que avui en dia encara no gastem així. Com per exemple per a fer tot el que és el son sense ordina de les cordes,
0: sí.
1: Gasta trompetes cub, ja sé que les trompetes se recorden de ma tia, de ma mare, de tot, perquè es tingui a fer tocar molt piano.
0: Doncs les trompetes igual se'n recorden, però si t'agafes a trombons que són els últims en portar la sordina o...
1: també. Però està molt ben tractat, cosa que, per exemple, en les transcripcions, moltes vegades, clar, se necessita conèixer molt bé la corda per a treure aquests efectes, i potser les tens en coses que no... que les tenim dia a dia. Quan, per exemple, en la percussió, en la lira, pues, se passa a ser l'àrea, és un harmoni de violí. Encara no he vist ninguna transcripció que això ho tinga.
0: Jo, és una cosa que, quan vaig veure el repertori, no?, aquesta sonoritat, no?, impressionista, en una banda tan delicada, tan delicada...
2: Però bueno, és que ben tocat,
0: Vicent...
2: ben tocat una banda trau, potser és algo molt personal meu, però crec que no. Ben tocat una banda trau més colors que pot traure una orquestra, perquè n'hi ha més
0: actualment, diversitat. I actualment on s'ha afegit i tingueu grans violoncel·listes i contrabaixos, canvia totalment el color. Totalment el color.
2: Si faltava algo, era això, i ja ho tenim.
0: Canvia, i sona espectacular. Bueno, jo sé que ho teniu tot preparat, però jo tinc que preguntar, Josep Vicent, perquè tingueu una gran escola allà al darrere, ja ho tingueu tot preparat per al curs que ve?
4: Bueno, sí. Ho tenim, evidentment, si no mal anàvem, a les dates que estem.
0: I després d'aquest gran concert, perquè no descanseu, ja ve el concert de Sant Miquel. Abans n'hi ha algun altre?
1: Abans. N'hi ha dos abans. El de la reina, el que se fa tots els anys, i després el del remei, que és la patrona de la Unió per dir-ho de la forma en llíria. De Sant Francesc de la Primitiva, pues,
0: és a dir, abans de... finals, 29, crec que és Sant Miquel.
1: El mes de la Unió, el mes de setembre, la Unió fa més concerts que l'Orquestra València. L'entendrem-vos.
2: Sí, ara pararem...
0: Vicent tampoc para.
2: Després d'avui, Vicent ens donarà, suposa que uns dies de descans, però en seguida s'hem de ficar, perquè el propi dia 5 fem la festa social, la proclamació de la reina, que, per cert, este any tindrem com a mantenedora a Amparo Adam, ja ho és, la filla de Bernardo Adam Ferrera. I recuperem, que és una anècdota, perquè ja va ser en el 1989, no recorde, no, crec que va ser en el 89, reina de la música, i son pare, Bernardo Adam Ferrero, li va fer l'obra de
1: obertura
2: per a una reina, i també ens ha demanat, i també l'anem a tocar ese dia 5.
0: És preciosa.
1: Sí.
2: I després, tindrem també com a director, que podria caure perfectament també en grans directors, que el festival, per uns compromisos que té Vicent i no podrà estar, va ser Carlos Garcés, el nou
0: director de la banda municipal de Madrid.
2: Sí. Això és. Pues el anem a
0: tindre... Ara ja ho puguem dir.
2: Sí, ara ja se pot dir. Sí. Des de l'1 de setembre serà, i el dia 19 ens dirigirà ell en el Festival de Bandes.
0: Doncs jo... em queda donar-vos les gràcies per haver vingut un dia com avui, dissabte, que sé que tingueu molta feina, Josep Vicente, que estarà ahí, tens que estar ahí.
4: Bueno, treballa, ells són els que treballen realment.
0: Tu no fas res.
1: No, però treballa en la sombra, sempre està. Sí.
0: Miquel, Vicent, Andrés, moltes gràcies per haver vingut i explicar este cicle que continue.
4: És a dir, ara,
0: que continue, que no torna a vindre ningú Covid i ninguna... cap altra desgràcia.
2: Per favor.
0: Vale? Que continuï. I tenim que acomiadar-nos en la peça que tinguem que fer, que és Coples de mi tierra.

0: Avui comencen i fins el 4 d'agost les festes de moros i cristians d'Aielo de Malferit. I avui dirigeix l'himne de l'Associació de Moros i Cristians d'Aielo de Malferit, Olga Martínez Pompó. Este himne va ser compost al 1991 pel compositor i músic Miguel Ángel Sarrió, amb lletra de Lluís Mira i Miquel Egea. I nosaltres anem a parlar amb Olga, que la tinguem a l'altra part del fil telefònic. Olga, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com ho portes? Estàs nervioseta ja? És a dir, ara encara és pronte. No sé a quina hora serà, però estàs ja en eixa coseta que entra a la boca de l'estómac?
1: La veritat és que sí, que estic nerviosa, perquè és una experiència que de moment encara no havia tingut l'oportunitat de viure. La primera vegada que dirigisc a tanta gent,
0: sí,
1: al mateix
0: sí,
1: temps.
0: Sí. Sí,
1: i la veritat és que em fa molta il·lusió i estic molt emocionada. Crec que són aquests nervis que tens quan saps que viuràs un moment molt especial.
0: Ja ho crec que sí. Quan es van dir que series l'encarregada de dirigir? Quan es vas assabentar que tu eres la persona?
1: Em vaig assabentar a través de Facebook al mes de març d'enguany.
0: Sí.
1: Miquel Àngel, l'assessor musical de l'Associació de Festes de Moros i Cristians d'Aielo de Malferit, em va enviar un missatge perquè no teníem el contacte.
0: Sí.
1: I em va explicar que cada any conviden un director o una directora per a dirigir l'himne, i em va preguntar si estaria disposada a acceptar la proposta, i quan vaig llegir el missatge, de veritat és que em va sorprendre molt. No m'ho esperava i
0: doncs
1: m'ha fet molta il·lusió.
0: La vida és així, Olga, la vida és així. No, ara estic pensant de memòria, igual fa més d'un any, però jo crec que l'any passat el va dirigir Merche Femenia. Crec que
1: sí, no sé si va ser l'any passat
0: o l'altre.
1: Sí, però no, recentment se va dirigir, sí.
0: Sí. Coneixies l'himne? Coneixies?
1: El coneixia perquè fa uns anys que toca les festes d'Aielo, i normalment quan s'acaba l'entrada

0: l'entrada de bandes el toquem.
1: Ah, aleshores, uís l'entrada de bandes, a quina hora tu saps a quina hora comença l'entrada de bandes?
0: A les 10:30, des de l'Eixample, i sobre les 12 tindrà lloc, ja podré dirigir l'himne en la plaça.
1: És a dir, que no tardaràs molt?
0: No, no, això ja ho tinc amb aquí.
1: Ja està. I saps quants músics tindràs al davant? Més o menys, més o menys?
0: Més o menys no ho sé, però un centenar segurament sí, perquè també participa la banda del poble i el cor, i a més també la població cantarà l'himne, o sigui que...
1: Sí, perquè té lletra, la veritat és que ahir Miguel Ángel ha fet una feina molt xula de fer un himne i que sàpiguen la gent. Mira, ja estem escoltant-lo. Este és. Himne de l'Associació de Moros i Cristians de Aielo de Malferit. Què significa per a tu dirigir este himne?
0: Per a mi significa molt perquè és una oportunitat de formar part d'un moment molt especial per al poble d'Aielo de Malferit. I estar davant de tanta gent i poder dirigir una peça tan vinculada a la població és una cosa que em fa sentir molt orgullosa i, a més, una gran responsabilitat.
1: Ja
0: ho he preparat amb moltes ganes.
1: Ja ho crec que si tens un bon any, perquè també has acabat, tens la titulació de direcció en guany.
0: Correcte.
1: També.
0: Sí, en guany he finalitzat els estudis.
1: Correcte. Aleshores, mira, el premi per haver acabat, tens ahir l'himne del poble del costat on vius tu, perquè eres de l'Olleria, i simplement que disfrutes este himne, que disfrutes este dia, que això sempre queda ahí en el record, sempre queda. Enhorabona, Olga, moltes gràcies per atendre'ns i que gaudisques del
0: moltes
1: que vas
0: gràcies.
1: A dirigir. Vinga, Olga, una abraçada.
0: Adéu.
1: I esteu escoltant l'himne de l'Associació de Moros i Cristians d'Aielo de Malferit. I escoltant este himne donarem pas al butlletí informatiu de les 9 del matí. Ho sabrem les últimes notícies. Però tornem després de les notícies, no se n'aneu, amb més entrevistes.

0: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
0: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns.

0: dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
1: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, poble a poble, persona a persona. Apunt Ràdio, de tu a tu.
2: Front a una onada de calor, actua. Davant d'una onada de calor extrema, prioritza la hidratació constant. Limita l'exposició al sol durant les hores centrals, entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada, i mantén-te a casa fresca baixant persianes i tendals. Protegeix especialment xiquets, ancians i persones amb malalties cròniques. I reacciona ràpid davant d'un cop de calor trucant al 112. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
0: Continuem connectats amb les teues històries cada dia. Apunt Ràdio. De tu a tu.
3: Són les 9.
4: Apunt. Notícies.
3: Bon dia, com estan? Vora una setmana després, l'incendi de la Vall d'Uixó està estabilitzat. Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències.
5: El incendio se ha pues, estabilizado, pero ni mucho menos está controlado ni extinguido. ¿Qué quiere decir esto? Que deben limitar la circulación viaria por las carreteras de los municipios afectados y también por todas las vías que hay en él.
3: El conseller també ha confirmat que ja no queden pobles desallotjats.
5: Todos los ciudadanos de los municipios Leslida y Artana pueden regresar ya a sus domicilios. Creo que es una gran noticia que todos los que estaban evacuados ya pueden regresar.
3: Ara bé, l'incendi continua actiu i l'alerta per les condicions meteorològiques continua sent màxima. Per això el conseller Valderrama ha demanat a la població que s'abstinga de circular a peu o en vehicle per les zones cremades. El conseller també ha donat el balanç que podria ser definitiu de les hectàrees cremades.
5: El número de hectàrees actuales afectadas, que son 9.568 hectáreas cada vez con una medición más precisa. Y estamos hablando de perímetro que de 89 kilómetros de perímetro.
3: La superfície cremada és d'un 12% del Parc Natural de la Serra d'Espadà. Així les coses, estem a 1 d'agost i esperem un dia de calor i en avisos per temperatures altes i per tempestes. Previsió de l'oratge, Joan Carles Fortea, bon dia.
6: Hola, molt bon dia. Iniciem la jornada. Jo fem amb avisos a nivell groc per temperatures altes a l'interior de València, on podran superar-se de nou els 36-38 graus localment. A la resta màximes que estaran entre els 29 i els 34 graus, però amb una humitat elevada. Probabilitat també esta vesprada de tempestes que podrien anar acompanyades de pluges intenses. Tenim avisos també per tempestes al nord de Castelló, nivell groc, també cap a la zona interior d'Alacant, nivell groc, i atenció perquè el sud de València i també la zona centre, l'avís és taronja. Localment, algun una d'aquestes tempestes, esta vesprada podia descarregar en una hora més de 20 litres per metre quadrat i anar acompanyada de ratxes de vent fortes i granís o fins i tot localment pedra. Per tant, molta precaució al llarg de la vesprada. A més, alguna de les tempestes que es formaran a les comarques de l'interior podria ser seca, sense precipitació o poc destacable, però en ratxes de vent molt fortes. Això implica que tenim tot el dia d'avui a totes les comarques activat el risc extrem d'incendis forestals. I recorden, davant de qualsevol fum o foc a la muntanya, telefonar ràpidament al 112.
3: Gràcies, Joan Carles. I les Corts han aprovat la llei d'acompanyament als pressupostos de la Generalitat amb els vots a favor del Partit Popular i Vox. El PP assumís peticions de Vox com la prioritat nacional en ajudes públiques i més rebaixes fiscals per als qui més guanyen. Una llei criticada per tot això pels socialistes valencians. Escoltem el seu portaveu, José Muñoz.
7: Lo que hace es recaudar menos dinero para lo público. Y así está la situación en la Comunitat Valenciana. La educación pública está absolutamente devastada, lo estamos viendo con los profesores, la sanidad cada día más privatizada y la prevención y extinción de incendios se encuentra en sus mínimos históricos con unidades incompletas.
3: Des del Partit Popular, el portaveu Nando Pastor es felicita per haver pactat amb el portaveu de Vox, José María Llanos. Així ho ha explicat.
8: Gracias, José María. ¿No? De verdad, yo me siento cómodo. Me sentiría muy incómodo, incluso me sentiría náuseas si tuviese que decir gracias Arnaldo, si tuviese que decir gracias Otegi, si tuviese que decir gracias Bildu.
3: Almenys

0: 57 persones mortes ofegades és el primer balanç encara de l'entrada massiva i irregular de més de 50.000 persones a Ceuta, en la seva majoria gent jove i menors d'edat. Fons del Ministeri de l'Interior ha dit que més de 48.000 migrants ja han tornat al Marroc de forma voluntària. El president del govern, Pedro Sánchez, ha qualificat l'entrada massiva de migrants de violació de la integritat territorial d'Espanya. Ha dit que darrere d'estos fets hi ha una lectura interessada per part de les màfies que trafiquen amb éssers humans. En xarxes socials, fonamentalment, han mobilitzat milers de persones després de la sentència del Suprem que diu que no es pot repatriar les persones que arriben nedant. Per tot això, el president Pedro Sánchez ha apuntat a la possibilitat de reformar la llei d'estrangeria.
1: Lo que ha sucedido, efectivamente, es una violación de la integridad territorial de España, de las fronteras de una ciudad española como es la ciudad de Ceuta. Tenemos que modificar algunos aspectos de las leyes para poder garantizar esas repatriaciones en frontera de la manera más eficiente posible.
0: I en els esports ens espera un dissabte carregat de duels de pretemporada. A les 10 del matí comença el Llevant Albacete a la ciutat esportiva de Bunyol. Ja com saben, sense Carlos Espí. A les 7 i mitja de la vesprada torna per al València contra l'Stoke City, un partit que podran seguir també per la televisió d'Apunt. I a les 8, el Villarreal es juga el Como Cup. El rival, en la final, el Lens, actual subcampió de la Lliga Francesa. Pel que fa a l'Eldense, que jugarà esta campanya en segona, s'enfrontarà al Múrcia, al Pinatar Arena. Ho deixem així, és tot. Tornarem a les 10 en un altre butlletí informatiu. Així la Ràdio Pública Valenciana, tenent tota l'actualitat al seu abast al nostre web apuntmedia.es. Fins després.
2: Som a punt.
3: Este verano, el cine se disfruta frente al mar. Del 9 de julio al 28 de agosto, vuelve cine en las playas de la Diputación de Valencia. 44 proyecciones gratuitas en 22 playas. Cine, playa, verano... El mejor plan para disfrutar en la provincia de Valencia. Más información en turisme.dival.es.
4: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
5: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
6: ¡Regarde la gilipollúa!
5: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
7: La próxima semana hablaremos del gobierno.
5: Generalitat Valenciana.
8: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
9: Este verano, que el baño no te la pegue. No te bañes en solitario. Respeta las banderas. Vigila siempre a niños y niñas dentro y fuera del agua. Ante una emergencia, llama al 112. Sigue las recomendaciones. Cuida tu salud. Más consejos en san.gva.es. Generalitat Valenciana.
10: Sagunta Escena. De l'1 al 23 d'agost gaudix del teatre, la dansa, la música i el circ al Teatre Romà i a les places amb els espectacles de carrer gratuïts per a tots els públics. Tota la programació en el web de Sagunta Escena. Institut Valencià de Cultura. Generalitat Valenciana.
11: Estàs escoltant Fem Banda amb Imma Mateu.

Avui volem parlar-vos d'un músic excepcional, Javier Guillor, un dels grans referents de la percussió i especialment del món del timbal, dels timbals. Nascut a Xixona i format al Conservatori Superior de Música Òscar Esplà d'Alacant, és actualment timbal solista de l'Orquestra de València i la seva trajectòria destaca per una tècnica extraordinària i una gran precisió i un enorme

0: enorme capacitat expressiva. Ha actuat amb importants orquestres nacionals i internacionals i ha treballat amb grans directors. A més, compagina la seva activitat artística amb la docència i les classes magistrals. I avui hem tingut l'oportunitat d'escoltar esta matí l'obra que ell interpreta com a solista amb el timbal, Storm and Strike, del compositor Òscar Navarro, junt amb l'Orquestra de València. Però anem a saber més coses d'ell, perquè té molts projectes i espectacles que ell mateixa produeix. I el tinc així al meu costat. I és Javier Guillor. Bon dia, Javier.
1: Bon dia, Imma. Què tal?
0: Encantada i de veure que no pares.
1: Encantat jo d'estar així, de tenir l'oportunitat que m'heu convidat. I, bueno, sí, explicar un poc que està funcionant la vida artística d'una forma bestial, no? O sigui, molt bé, molt bé.
0: Sí, perquè et combines molt bé, el món de la música clàssica, que és el que més interpreteu en l'orquestra, junt en altres estils, com pot ser un pop, un rock, el jazz o la copla.
1: Exacte. Bueno, això sorgeix perquè jo vaig entrar a l'Orquestra de València, ja tinc 25 anys, a la broma, i el que passa és que jo, de xocotet, el meu mestre Iborra, que estiga, és el meu creador, no? D'alguna forma em va infundir també un poc el món de la bateria. Vaig començar molt jovenet a la bateria, anava a Madrid, en un bateria que era la bateria Paco Lucía, que era Carlos Carli. I també tinc la faceta de bateria, però tant tot este món que dius extra o modern me ve d'ahir, de la bateria. I, claro, jo en el món clàssic vaig formar en Alacant, en ell, després en Berlín, en el timbaler de Berlín, i al mateix sempre he estat en la bateria damunt d'ella. I sempre he combinat els dos mons, hasta el punt de que ara, bueno, mos hem clavat en el tema de producció de diferents coses molt xules i està funcionant molt, molt bé.
0: Actualment, Javier, és importantíssim unir un músic per a... Igual n'hi ha molts oients que no estan d'acord, però per a ser més complet, té que unir diferents estils per a conèixer més la música. És a dir, un estil més... Perquè tots hem estudiat diguem, un repertori més clàssic en els conservatoris, però realment, i nosaltres que vinguem del món de la banda, sempre ha estat ahí al darrere ixa faceta, diguem, igual a millor de música de morts i cristians, o de música més pop, més rock, el jazz, que han volgut fer algun pinito que altre, no?
1: Jo sempre he pensat que la música és música, és a dir,
0: correcte,
1: un músic igual té que toque des d'una marxa mora fins a la primera de Brahms, fins a Vivir de Nino Bravo, o Vivir així és morir d'amor de Camilo. És a dir, la música és tot música. Tota la música ben feta, que és el que jo sempre busque, la màxima qualitat, sempre que està tot ben fet, jo per mi no té ninguna diferència. És a dir, tot el que està treballat, estudiat, calculat, i fet en les mateixes ganes i l'entusiasme, dona igual que sigui clàssic, modern. Per a mi és tot igual d'important.
0: I igual estàs interpretant el concert de timbal que hem escoltat, que t'ompli estar tocant, acompanyant Vivir de Amor.
1: Exactament. Bueno, pues el concert, per exemple, veus, una estrena que tinc la sort de que el Palau de la Música me brinda l'oportunitat d'encarregar-li a un grande com és Òscar Navarro, i que ha sigut un èxit bestial, pues, i la satisfacció de fer aquest concert, estrena amb la meva orquestra en València, en el Palau, igual exactament, és una satisfacció impressionant, al mateix temps que estrenes un Camilo Big Band o un Camilo Sinfònic amb Dani Díguez, que estàs, bueno, productor per dir-ho d'alguna forma, però toca la bateria. Però aquesta satisfacció d'estar ahí ante tot el muntatge, a veure el públic, com reacciona, com... sensacions...
0: És que en el món de la producció està tot això que estàs explicant també.
1: Exacte, al final les sensacions, no m'ho oblidem, que és la sensibilitat de les persones, és ante un... El que va dir abans, pot ser Brahms, Beethoven, però pot ser perfectament el món modern, no?
0: Correcte. Doncs jo crec que és ara hora d'escoltar almenys el principi d'eixe concert de timbals d'Òscar Navarro, que vas interpretar en el mes de gener.
1: Exacte.
0: En el mes de gener. Anem a escoltar-lo un poquetet.

0: el que acabes de nombrar.
1: Sí,
0: un
1: sí.
0: Poquet sí.
1: Justament, estaven escoltant, no? Estava escoltant-la i moltes vegades passa així en el programa, esta connexió, no? De dir, ostres, me'n recorde l'obertura que és ahir, Jordi.
0: En una justament... capa, Jordi és una capa, eh? Una capa.
1: En la seva capa, sí, la veritat. Bé, va ser estrenat, però anem a fer un ràpid recorregut. Eres de Xixona, quin paper ha tingut el teu poble i el seu entorn musical en la teva formació?
0: Bueno, pues con, igual que tu eres de Benigànim i tots som així molts dels pobles, a mi el Xixona ha repercutit indiscutiblement en el món musical. Jo tenia 8 anys i el anar a l'escola de música en aquesta edat, començar a formar-te i trobar la sort de la vida, el que són els punts de la vida, en el que quan jo tinc 8 anys i vaig apuntar-me a l'escola de música, només ni menys que arriba a la meva banda el senyor Juan García Iborra. És a dir, un home que ve de ser professor d'Orquestra Nacional d'Espanya, catedràtic del Conservatori de Madrid, que s'ha cansat de Madrid i que se'n ve de professor al Conservatori d'Alacant.
1: Sí.
0: I quan li agrada el món de la banda, pues, dirigir la banda seua de Muro i per primera volta entra en Xixona. I jo tinc la gran sort de la vida de conèixer a aquest crac amb 8 anys. I entonces, ahí comença la llum meua a... Això, des de poquet a poquet, estaran hasta on estem, perquè la veritat és que ha sigut el meu conductor, pare, és a dir, ha sigut molt gran la influència d'aquest senyor en mi.
1: És que ha sigut un gran músic, un gran referent.
0: Sí, és el creador...
1: No per a tu, per a molta
0: creador,
1: gent.
0: És el creador en Espanya, no ens oblidem, els grans professors d'avui en dia, ja de certa edat, que ens han fet també altres, som ara companys, però són tots formats per ell, podríem parlar de mils.
1: Jo així he ficat algunes de les seues gravacions en la banda i en l'orquestra del conservatori, perquè en té de molt, molt bones.
0: Sí,
1: eh?
0: Joan sempre ha tingut una faceta... Joan era, ante tot, era artista. Uh-huh. A part de músic, era artista.
1: Sí.
0: Per lo tant, ha creat sempre un món alrededor d'ell impressionant.
1: I recordes aquest moment que tu vas dir, jo vull dedicar-me a la música professionalment?
0: Sí, llavors hi vaig tindre dos moments. Un oeste per els moros i cristians, indiscutiblement, dels nostres pobles.
1: Uh-huh.
0: I això va ser un moment quan jo decidís que apuntar-me a l'escola. I després l'altre moment important en la meva vida és, tinc la sort, gràcies a ell, d'en 15 anys anar al Carnegie Hall de Nova York, no més ni menys, a la Jove Orquestra Nacional. És a dir, un xiquet de 15 anys, jo avui ho penso i no saps com això es va produir, no? D'estar en 15 anys en un escenari amb l'estat de Rolling Stone, Frank Sinatra,
1: sí, sí.
0: Filarmònica de Nova York... I jo, quan vaig vindre allà, és quan la meva vida va canviar i vaig dir, jo vull este món i tinc que estar dedicat totes les màximes hores possibles per a intentar-ho.
1: Eres timbal solista de l'Orquestra de València,
0: sí.
1: Ja has dit des de fa 25 anys.
0: Sí.
1: Els timbals són uns instruments amb una força i una presència molt especial dins de l'orquestra. Què és el que més es va captivar d'aquest instrument? Perquè els percussionistes, tu eres un percussionista, n'hi ha molts instruments des de la percussió.
0: Sí.
1: I la veritat que un s'especialitza en els timbals, l'altre en les llàmines... Què es va atraure? Perquè tu ja has dit que te'n vas anar a estudiar a Alemanya?
0: Sí, a Berlín.
1: A Berlín?
0: Sí, sí, sí.
1: Què es va captivar?
0: Bueno, d'un principi, des de ben xocotet, com t'havia abans, el món dels morts cristians és l'atracció màxima,
1: sí,
0: del paper que juga aquest instrument, no?, en aquesta festa, i després, indiscutiblement, ja més pensant més en sèrio en el futur, jo veia, pues, que aquest instrument, una, se me donava bé, però sobretot m'agradava molt la forma en què estaven utilitzats tant en la banda com en l'orquestra, a nivell d'acompanyament, per el so, per l'afinació, per certs moments el ritme, és com un segon director, segons diuen els grans, sí, entesos, que el timbal sempre és com un segon director. Vull dir, s'han reunit una sèrie de factors en els quals jo sempre m'han atregut moltíssim.
1: I tu, perquè com tu has dit, el timbal és un instrument que acompanya l'orquestra, no? Però tu l'has portat a este nivell solístic, és a dir, de solo, perquè n'hi ha concerts, però no n'hi ha tants concerts per a timbals.
0: Sí, això és una...
1: I tu l'has convertit en protagonista.
0: Sí, això és l'altre pas que peguem, i és que una vegada estem en l'Orquestra de València, pues, en naix la idea de... Jo sempre he sigut molt inquiet en el tema artístic. En naix la idea de dir, bueno, si aquest instrument m'agrada tant i estic així ja, anem a buscar com aquest instrument d'alguna forma donar-li un valor diferent. I és quan comença a indagar sobre concerts de timbals, i és en el 2012, quan per primera vegada... En el 2012, no, disculpa, primer vaig fer el concert de Jolivet en el 2004, concert de Jolivet per orquestra. Allò va estar...

0: Molt bé, molt bé. Però va quedar com... Bueno, allí va quedar una gravació magnífica, però no va tindre més recorregut. És en el 2012, quan busco un concert, i és el que més èxit me dona, que és concert de Philip Glass,
1: sí,
0: amb dos timbalers i orquestra. Este concert, en el 2012, es produeix un abans i un després, en el que el faig en València, arriba a fer-lo en la Filarmònica Monte Carlo, i el faig com a 7 o 8 voltes per moltes orquestres espanyoles. En millors de visites, vull dir, és un abans i un després, i a raïs d'este concert és quan arranca la meva carrera, diguem, solística de dures timbals, com tu bé dius, davant de l'orquestra.
1: A un altre nivell, sí, diguem, no?
0: Sí.
1: Vas encarregar l'obra a Òscar Navarro i escoltem un altre... Hem escoltat el principi, sí, un estil així més barroc, perquè...
0: Sí, que... medieval, està basat exactament, sí, com tu vies abans, és un estil més medieval, i ara el que fa l'obra és que va poquet a poquet passant per diferents estils.
1: Doncs escoltem un altre fragment d'este concert.

0: esteu escoltant, fent melodia.
1: Això és.
0: Els timbals. Estem escoltant Strike. Storm. Tormenta, diguem.
1: Estallido de ritmos.
0: Estallido de ritmos, sí. Esta obra, quan, què és el que vols que quan l'escolte la gent descobrisca?
1: Pues mira, acabes de, ara mateix acabem de posar els teus companys un fragment que és una de les coses que més m'agrada a mi. És a dir, el timbal no és sol ritme o ruido, ¿no? Roído, que diuen els pobles. Sí. En este cas, fijeu-vos que la melodia és com una veu humana. Quan està ben afinat i quan la forma de tocar, de percutir, és redona, noble, arribes a escoltar lo que ara escoltem intentant imitar. Fija que imitar una veu humana és una barbaritat, però és un poc per lograr o intentar lograr aquesta perfecció, diguem. Per tant, ho has dit molt bé, el timbal fa melodies. El timbal arriba a ser un instrument més en el que se pot aplicar tot aquest tipus de facetes, que és el que jo en aquesta obra, a través del gran Òscar Navarro, hem plasmat des de ritmes, sons, però no oblidem de la melodia i una afinació i un so especial.
0: A veure, m'estàs fent-me recordar, per exemple, quan era menuda, que jo crec que molta gent que s'escolta, arribaves a la banda i eren aixos timbals que tenien
1: clavijes,
0: esclavijes, no? Sí. I que desconeixíem que era un so afinat, és a dir, no era indeterminat, claro, com es diuen els llibres, no?
1: Claro.
0: Era determinat. I això ho descobreixes després, vas estudiant i descobreixes les possibilitats. Tu este concert comences en tres timbals, diguem, més medievals o recientistes.
1: Este concert, al mateix temps, té una posta en escena. És a dir, és un concert que està, és com un traje a mida que m'ha fet Òscar Navarro, especial. Té una posta en escena en el qual entrem en una part de l'escenari, on estan els violins, davant, tenint tres timbals barrocs amb parche de pell natural, per a imitar un poc aquesta època medieval, barroca. Entonces, però tant entra en aquesta música medieval que hem escoltat al principi. Després passa per una música pop-funk i ja passa d'ahí a l'altre costat del director, que n'hi ha cinc timbals filarmònics amb un parche ja no natural de pell, perquè quan tu tens la pell quan tu canvies molt ràpid d'afinació, la pell no reacciona tan ràpid i no pots fer aquests canvis tan ràpids. Sí. Hem de passar al plàstic, en el qual sí que accepta aquesta reacció ràpida. Entonces passem a cinc timbals filarmònics i ahí és quan comença l'espectacle, diguem. Sí. Des de música pop-funk hasta lo que després anirem escoltant latino.
0: A veure si ho encerte, i espere que siga a partir d'este moment que escoltem ara.

0: A mi el que més m'encanta és l'altra part que hem escoltat, que tu estigueres fent igual en altres instruments, no?, per damunt la melodia, i afinar totes les notes, perquè són cromàtics, totes les notes. La dificultat que té això.
1: Correcte. Si te dones compte, així hem passat a mitja part de l'obra, ens falta el final latino, però esta és la part aràbica, música aràbica mora, música de la nostra, indiscutiblement feta per un, ja el dic, un gran com és Òscar Navarro. I el que tu has dit, correcte, una de les virtuts o dificultats que té esta obra és la dificultat amb els pedals dels timbals. Jo te tinc que dir que estic acostumbrat per Philly Glass i per Michael Dougherty a treballar pedals molts hores, de molts dies i mesos, i fer molta nota. I en esta obra m'ha trobat que abans de començar a tocar-la vaig tindre que fer un estudi previ, cuidao, a on posava els peus. És a dir, abans de tocar, té tant canvi de nota i n'hi ha tant canvi d'harmonia com si fos un contrabaix o un piano, que tens que fer un estudi previ a on poses els peus per poder anar tot correlatiu i intentar no fallar, claro, per tanta nota que n'hi ha de canvi dins del concert.
0: I tu saps també què has aconseguit? Trobar aquest equilibri, aquesta precisió tècnica que fas i la part emotiva. És a dir, unir la tècnica en l'emoció, perquè la gent va t'escoltar i aconsegueixes aquesta emoció.
1: Sí, és a dir, sempre sabem que la tècnica soles no val per res, no? La tècnica està al servici sempre de la música. Però per damunt d'això n'hi ha una altra faceta, que és la que deia del mestre Iborra i de molta... De no molts altres, però sí que n'hi ha molts. El que parlem d'artista, quan diem artista és aconseguir no tocar molt bé. Tocar molt bé toca molta gent molt bé. Si a part de tocar molt bé eres capaç de que un públic s'entregui o de que un públic plore o de que un públic puga riure d'emoció, això és un eslabó que està per damunt de tocar molt bé l'instrument.
0: Sí. Què ha sigut el repte més complicat d'este concert?
1: Bueno, el repte més complicat és que al ser l'estrena està sempre la incertidumbre de com queda, com quedarà, si agradarà. És un concert que hem muntat Òscar Navarro i sempre vaig la meva custòdia, en el sentit de em parla molt, mos inquietarà molt, perquè Òscar Navarro té concerts impressionants d'altres instruments, però és la primera volta que escriu...
0: De clarinets són fantàstics.
1: Exacte, i el trompa té concerts impressionants. És la primera vegada que escriu per a timbals, dedicat a mi. O sigui, era un repte complicadíssim.
0: Però Marc és referent. És a dir, a partir d'ara, tu aniràs interpretant-lo. Per exemple, anem a dir als nostres oients que en 2 mesos i poc l'estrenaràs en la banda municipal de Madrid, és a dir, la versió a banda.
1: Sí.
0: La versió a banda i ja dirigida per l'actual director, Carlos Garcés.
1: Bueno, això ha sigut un altre regal de la vida. En este cas, Carlos Garcés i jo tenim una gran amistat. És un xaval, un director impressionant com a persona, com a músic. L'oportunitat d'arrencar en Madrid i de poder fer en ell, estrenar la versió a banda en el Teatre Monumental de Madrid, en la banda municipal de Madrid, tot un repte també impressionant, el 6 d'octubre, com bé dius. I, bueno, doncs ahir també és un altre regal que la vida ofereix per arrencar una versió banda que després de fer-la ahir la faré en 3 llocs, tenim tancats diversos puestos, ja no professionals. Tenim una banda a Sant Vicent del Raspeig, que també és una banda meravellosa, sí, una gent meravellosa, amb el concejal de Sant Vicent sempre apostant per la cultura, o, per exemple, després la faig a la banda municipal de Granada, Badajoz... És una obra que està rebentant, i després no ens oblidem que la part d'orquestra, el dia 30 d'octubre, la faig amb el gran mestre i la gran orquestra, que és Josep Vicent i l'Ada d'Alacant. El dia 30 d'octubre tinc la sort de Josep Vicent haver-me programat l'obra i tindré la sort de fer-la amb ell.
0: És a dir, tens un octubre ahí ocupat.
1: Sí. I en l'orquestra l'Ada, que avui per avui, bueno, són un referent, i que el mestre Josep Vicent està fent història d'Alacant per tot el món.
0: Ja ho crec que sí. Està fent molt bona feina.
1: Moltíssima.
0: Bueno, on serà aquest concert? Ja ho saps, el dia 6 d'octubre?
1: Sí, el concert serà en el Teatre Monumental, la sede de l'orquestra RTV, i en el qual la banda municipal de Madrid fa molts concerts, a part del Teatre

0: Real, però normalment sol fer-los en el Monumental. I serà una estrena bònica perquè ja el dic, és... estrenem Òscar Navarro, però estrenem el càrrec de titular de Carles Garcés i això unís una, bueno, una bomba de...
1: Doncs jo crec que les entrades igual ja estan, és a dir, si algú vol aconseguir les entrades, igual ja estan en...
0: Sí, penso que podem...
1: Ja buscar, és buscar,
0: sí,
1: en internet.
0: Sí, buscar en internet, exactament.
1: Bé, però anem a seguir endavant, perquè, com diuen, vamos a cambiar de tercio, no? Vamos a cambiar de tercio. I aleshores, escolteu això.

0: Javier, estem parlant de la Cantins per tot arreu. Estem parlant, es parla d'Iborra. Tenim a tu. Hem parlat d'Òscar Navarro i ara estem en Cantins.
1: Josep Vicent
0: d'Altea. És a dir, esteu ahí.
1: Bueno, i el dic una cosa. N'hi ha una cosa que no sabràs, o sí. N'hi ha molt víncul. Iborra, no t'olvides que tocava en Camilo. Val? Iborra tocava en Camilo, en Julio Iglesias, Rafael. Iborra va tocar en tots. Però li uneix una amistat, a part de ser uno del coi i l'altre de Muro, té un fill que li diuen Adrián, que també és percussionista,
0: sí,
1: i professor de Conservatori d'Alacant. Doncs sí. Pues Adrián el porta jo en la Big Band, en la versió Big Band, tocant la percussió, que és el que feia son pare, sí, en Camilo, perquè Adrián és fillol de Camilo.
0: Anda.
1: O sigui, el padrino d'Adrián és Camilo Sesto.
0: Ja sé qui és, perquè com jo he vist aquesta Big Band...
1: Exacte, exacte.
0: Ho desconeixia. La veritat que sí. Bé, tenim este espectacle.
1: Sí.
0: Que aneu en res, en 19 dies.
1: El 19 d'agost, sí.
0: El 19 d'agost esteu en una fira que per la zona on visc és la fira d'agost, que diguem nosaltres,
1: sí,
0: la fira de Xàtiva. Aneu allí, no?
1: Sí, bueno, este espectacle, igual que van fer el Nino Bravo fa temps en el Serafín Zubiri, mm-hmm, sempre he creat dos productes. Hem creat la Big Band, sempre en la figura de David Pastor, sí, aquest gran trompeta a nivell mundial de jazz, en el qual fem Big Band o fem el Sinfònic amb David Pastor Band, en el qual anem, en el Sinfònic anem, pues això, David Pastor, ve de baixista Víctor Merlos, baixista de Serrat i de Xavina, o Ovidio, guitarrista de Ana Belén, vull dir, fitxajes d'alto standing, i després en la Big Band van 15 músics d'alto standing elegits per David Pastor, i tenim els dos formats. En Nino Bravo va ser impressionant, tot ho tenim gravat també en RTV, orquestra, hem recorregut tota Espanya. Ara en Camilo el mateix ocorreix en un cantant que avui és una revolució, que és Dani Díguez. Fa poc va estar en el Bernabéu cantant-li al Papa i ha agafat ha agafat un moment magnífic, va ser també eurovisiu, i és la figura primera del fantasma de l'òpera.
0: Sí.
1: Estem parlant d'un gran, un grandíssim cantant i un grandíssim persona, i ara mateix este producte està arrasant. Venim de la Cartuja, fa uns mesos, a l'Orquestra Sinfònica de Sevilla, en el producte sinfònic, 2.000 persones en peu, en la Cartuja, i ara, el 19 d'agost, com bé dius, fem el producte en Big Band, i, sincerament, està sent un èxit molt gran. L'any que venien una barbaritat d'actuacions, també està Mutxamel per enmig en novembre, i, bueno, està resultant verdaderament algo màgic.
0: Es celebra, no sé a quina hora és i on el feu.
1: El fem en el camp de futbol, a les 11 de la nit. Tota zona que donar també les gràcies a Xàtiva, a Toni, al regidor, que és un encant, indiscutiblement als gestors polítics, per apostar per este producte, i mos donen el 19 d'agost, que si no està en Can Fira, crec que serà ahí.
0: La fira sempre comença la vespre del 15, i són 15, 16, 17, 18...
1: Estarà per ahí, tancant
0: 19,
1: fira?
0: Sí, tancant fira.
1: I bueno, ja vam fer...
0: No sé si es tanca el 19 o el 20, però
1: és possible,
0: és
1: possible que es tanca el 20. Ja vam fer Nino Bravo en el seu dia, i va ser una passada, i en este, pues, esperem també que li agradi molt a la gent, i...
0: I suposa que les entrades les poden, si busquen ahir en tota la programació de l'Ajuntament de Xàtiva, podran comprar les entrades.
1: Sí, perquè l'Ajuntament pensa que en aquest cas són entrades online hasta que s'ompli. És a dir, no hi ha problema d'entrada en el sentit que, això sí, sempre i quan t'apuntes en plan, busques en la red...
0: Sí, perquè el camp, suposa que és el camp del Murta,
1: sí.
0: I és gran, però, clar, tenen que tenir aquest control.
1: Sí, està acotat també, està acotat a cert... O sigui, no és tot el camp, sinó que està acotat a una quantitat de públic.
0: I el podran escoltar versió Big Band, Camilo, no?
1: Correcte, serà la versió Big Band, en la qual està Dani Díguez, l'estrella, i David Pastor, Big Band, amb un...

0: muntatge, pues això, tots els temes arreglats per el taller de músics de Barcelona,
1: sí.
0: Per un arreglista, Mario, alumne de David Pastor, amb els millors cançons de Camilo, i amb un, bueno, pues això, amb una sonoritat impressionant.
1: És que un espectacle funciona quan tot és bo.
0: Sí, portem un enginyer de sonido molt bo, Jorge García Bastidas. És dir, tot tenim que... S'ha de medir tot igual, exacte. Veu, música, arreglos, ingeniero, tot.
1: Este va néixer l'any passat en companyia del de Nino, o el de Nino va néixer abans i després este...
0: Nino va néixer abans. Nino és que va ser... Vam aprofitar l'any Nino Bravo, 2023, en el qual, en aquell moment, el conseller d'entonces, Colomer, de turisme, va apostar per l'any Nino Bravo i allò va ser una bomba que, de fet, encara no ha parat, encara seguís... De fet, mira, l'altre dia... en que seguir la cançó de Nino Bravo en el Mundial.
1: Sí.
0: Nino és etern. Va ser un èxit molt gran. I a raïs d'ahir és quan vaig crear lo de Camilo Big Band i Sinfònic.
1: Però ahir no acaba la cosa. Perquè ara vull que escolteu esta peça.

0: No l'heu reconegut? Un clavel, un clavel. Un rojo, rojo clavel. David Pastor and Band és un espectacle nou que fusioneu la copla, perquè estem escoltant copla, amb blues o amb jazz, podem dir. Anem a dir jazz perquè és un terme més ample, no?
1: En primer lloc, antes de seguir, vull recalcar a l'audiència, que ja ho sabran, o sea, m'encanta com vius cada cosa que estàs dient, i sobretot com la teva companya des de els mandos que dic jo, pues, fora, com viu la Mònica, jo estic flipant i estic gaudint de vore't com ser la Mònica. És normal que triomfeu en el programa, perquè això és la Mònica. Aixina és la vida.
0: Però tu saps que a mi em transportes a la meva família. Jo he tingut dos tios que han cantat molta copla. Ma mare també cantava copla. De fet, la copla, a mi la sarsuela m'encanta, però la copla és el meu cant de festa i tot això del clavel o de les que seguirem ara nombrant és que van per la sang. Bueno, és algo que...
1: Te vaig a dir algo que vas a... Bueno, és que tot té una connotació. Això se crea de la següent forma, és molt fort. Això ve Joaquín Sabina al Roig Arena, sí, farà antes de despedir-se la última gira de Ole y Adiós.
0: Sí.
1: Jo, la meva dona i jo, li agrada molt Sabina i tal. A mi m'agrada, però tampoc me mata. M'agrada. Però el bateria de Sabina, Pedro Barceló, és d'Alacant. Jo no el coneixia molt, però van coincidir tocant. I a l'Orquestra València van fer Víctor Manuel Sinfònic. I tocava ell. I ahí van fer amistat. M'ho van conèixer. Bueno, va fer-ho curt. Ell me trau entraes al Roig Arena per veure l'últim espectacle de Sabina. Quan estem en l'actuació, hi ha un moment de l'actuació, Sabina porta uns músics increïbles, cantants, i és una xica, i s'arrea un Sin embargo te quiero, que està en la red.
0: Sí.
1: Quan jo vaig escoltar això, jo li vaig dir a la meva dona, esta xica, si ella vol, serà la que farà amb nosaltres el nou espectacle de copla. Dit i fet. D'ahí ix que Pedro Barceló, el dia següent, parla amb ella, li ho transmetís, jo quedé en ella, li diuen Mara Barros, és una fora de sèrie, de Huelva.
0: Sí. És la que, ara que has dit el nom, l'escoltem, no?
1: Claro, per
0: supuesto. L'escoltem.
1: Quin honor.
0: L'escoltem. L'escoltem.

0: És que... A mi m'has alegrat el dia molt, saps?
1: I vosaltres a mi.
0: Mara Barros, hem de dir que és una gran cantant de copla, però que no sol és de copla, perquè fer musicals ha estat en Jesucristo Superstar, ha sigut cantant de l'espectacle de Joaquín Sabina, és a dir...
1: Sí, és... Mara Barros és especial. Mara Barros, jo la conec ahir, i a raó d'ahir indague, i Mara Barros té un poder en l'escenari, tant de cantar com de ballar, com de conquistar-se al públic, té moltes tables. I ara, pues, ja el dic, ara estem en pleno... Bueno, tinc la sort de... Mira, per desgràcia, en l'incendi de Vall d'Uixó, el meu amic, el concejal Javier Ferreres, sempre hem inaugurat, i la copla la vam inaugurar ahir, gràcies a ell, i a l'aposta de l'Ajuntament de Vall d'Uixó farà un mes.
0: Sí.
1: Va ser un èxit bestial. I ara, pues, en breu, començarem a arrastrar també, a crear ja el la copla sinfònica, que això no puc dir encara, però ja n'hi ha diversos projectes. Estem en marxa. L'arreglista és diferent, és un número uno en fora sèrie també.
0: Este arreglista
1: és el que ens ha fet Nino Bravo, Sinfoni, i Camilo Sinfoni, Borja Arias, que està de... Bueno, és el pianista del musical, dels millors musicals. Ara el que van a fer d'Alejandro Sanz de Madrid és el pianista, o sea, un crack. Este és el que ha fet l'arreglo este i farà la copla sinfònica també, perquè és un fora sèrie. Borja Arias.
0: Entonces, el vau estrenar a la Vall d'Uixó?
1: Sí, farà un mes.
0: Farà un mes.
1: Va ser un èxit molt gran,
0: i,
1: sí.
0: I teniu més dates per davant?
1: Ara mateix n'hi ha interessats i en tancar-se molts projectes, entre ells està Cullera, entre ells està Sant Vicent del Raspeig, i després, sinfònicament parlant, pues, possiblement fent l'Orquestra de València, possiblement fent l'Orquestra de Sevilla, més avant, l'Ada, Alacant... Vull dir, n'hi ha una perspectiva molt bona perquè el producte és molt bo, molt bo.
0: Més que funciona molt bé. És que funciona molt bé.
1: Sí.
0: I se, diguem, estil més jazzístic.
1: Ell ha creat, el Borja Ares ha creat, el que tu has dit, és una mescla de copla, blues, clave cubana, latino... És a dir, n'hi ha una mescla molt ben feta.
0: I que ella va lligant.
1: Sí, no, ella va. Ella, igual que canta, si la veu en l'escenari, és una passada.
0: Doncs seguim escoltant-la, que estem ja escoltant-la i la zarzamora, però ara tornem a comptar la zarzamora. Ma mare la cantava de
1: Claro, claro.

0: Això són alguns dels temes que poden escoltar. El més interessant de tot és que la gent més jove conega tot este món de grans cançons que, com tu has dit molt bé al principi de l'entrevista, estàs tocant La Zarza Mora o estàs tocant
1: La Quinta de Mahler,
0: per exemple.
1: Sí, és una barbaritat el que estem dient, però sí, no és ninguna barbaritat.
0: Però t'emociona.
1: Sí, si ho fas ben fet, sí. Sí. Sempre n'hi ha que, per fer les coses ben fetes i emocionar, té que estar molt ben fet el producte. Sí.
0: On podem trobar tota la informació, per exemple, d'aquest espectacle? Vosaltres teniu una pàgina web on puguem... O com podem saber la informació?
1: No n'hi ha una pàgina web, simplement això d'alguna forma, quan ja n'hi ha un vídeo gravat de Vall d'Uixó, que és el que estem escoltant, d'alguna forma ahir els agents comercials, o consejals, o ajuntaments, o regidors, anem escampant d'alguna forma aquest producte, i a raïs d'ahir el posarem en contacte amb nosaltres quan donem, bueno, pues, un dossier, un vídeo en directe, com el que estem escoltant,
0: sí.
1: I a raïs d'ahir es produeix la comunicació i es produeix, pues, això, si estàs interessat o no, i anem avant en tot.
0: Abans d'acabar, perquè queden poques minutets, però abans d'acabar, què t'aporta eixir de l'àmbit de la música clàssica en algun moment?
1: Bueno, jo no em parla d'altres coses, però en teatres portem dos productes més, que és Bowling Quartet, Oliver Quartet, que és una formació de quatre membres de l'Orquestra de València, en el cas de Bowling Quartet,
0: sí,
1: fent del barroc al jazz, en trompeta solista, Raúl Junquera, Javi Sardinyà...
0: Explica, Sardinyà, explica, va, ara després em contestes a aquesta pregunta.
1: Pues, a part de...

0: Todo eso, yo tengo ese abanico de productos. Sí. Pueden tancarlos en el Bowling Quartet, es cuatro personas que estoy diciendo, contrabais, trompeta, Raúl Junquera, Javi Sapiña contrabais, Carlos Lapellares piano, yo batería. Del barroc al jazz, un altre producte diferent, en el qual...
1: Que també versioneu del barroc, temes del barroc...
0: Temes de barroc, de Cloud Bowling, exacte, mm-hmm. al jazz. Un altre producte que al públic el fascina. O Liber Quartet, que ja és més dos pianos i dos percussionistes, que uno d'ells és el nostre amic i del teu poble, el gran Raúl Benavent.
1: I això com és que no ha vingut encara a Benigànim? Tendré que ir.
0: Ahí es un tema que n'hi ha molt que rascar i molt que parlar, perquè s'ha intentat per molts costats, però bueno, no sé què passa. Però és una pena, sí, perquè aquest quartet també és una passada, és un quartet...
1: I quins temes feu en dos pianistes i dos...
0: Pues mira, l'Axi Megram està en el Festival de Granada, hem estat en Bodegas Belondrade, en Ribera Duero, ara anem a concerts de la Societat Concerts d'Alacant en desembre. Ahí fem, arribem a fer des d'una consagració,
1: sí.
0: És una passada, hasta un website story.
1: Carai.
0: I hasta inclús un programa sencer americà. És una, bueno, és un altre món. Per tant...
1: Raúl, tens que vindre així a contar això. Aquestes cosetes.
0: Entonces vull dir-te que jo en el meu món està molt divers,
1: sí.
0: I és l'atractiu que té. Que igual estàs fent de lo que hem parlat, no? De la música clàssica, o te'n vas a estil de música variat, i és el que d'alguna forma dona vida un poc al dia a dia, no? Meu.
1: Mm-hmm. Doncs estem parlant del timbaler. Timbaler, està bé?
0: Està molt bé.
1: Solista de l'Orquestra de València, Javier Guillor, i la veritat que...
0: I al final vaig a guardar-me una cosa pel final, un regal que...
1: Dime,
0: és una notícia,
1: un avant.
0: Sí. Mira, hi ha una cosa que no puc dir noms, però sí que puc dir-te que ja està en marxa.
1: Sí.
0: S'està creant ja, el primer concert de bateria, perquè estarà a fer a uno de Mancini, però
1: sí,
0: era un arreglo, val? Però ara està creant-se el primer concert de bateria que n'hi haurà en el mercat sinfònic per a orquestra i també per a banda, perquè anem a fer els dos arreglos. No arreglos, composicions. L'únic que n'hi haurà en el món està creant-se ja. Això és degut a un empresari xixonenc que tot eixirà. El que ha apostat per el producte. Estem parlant d'un compositor neoyorquí, que és el compositor de Paquito de Rivera, Pacho Flores, que per cert vaig gravar fa dos dies en Pacho, també un YouTube en el Palau.
1: Sí, he vist algo.
0: I està creant-se aquest producte per estrenar-lo segurament, si no passa res, sobre 2028, i serà algo verdaderament ja per tallar-me la coleta que hi ha aquí.
1: No, per a tallar-te la coleta. Tu eres conscient de tot el repertori que estàs ficat a l'abast?
0: Sí.
1: És a dir, que ara, de moment... Tu estàs interpretant-lo, però que en algun moment donat es dona pas a altres instrumentistes. I això és repertori, que no n'hi ha massa.
0: No. Tot això que estem parlant és únic i al mateix temps, el que tu molt bé has dit, ara es fa, jo ho puc tocar, puc gravar-ho, però lo bonico és que això no és propietat. Això podrà tocar-ho qui vulga i això és el bonico de la música. Que se podrà estar en la vida eternament i sempre tindran un recordatori a la persona que un dia pues, va tindre millor la iniciativa de poder fer aquest tipus de coses.
1: És que es crea repertori. Abans d'anar-se'n, Javier, el pròxim concert que tens, estem a 1, el pròxim és el del dia de neu o abans en tens un altre?
0: En tenim uno, que és el festival de... Bueno, jo col·laboro ahí tocant la bateria, en l'òpera Benicàssim, amb un magnífic company, Roberto...
1: De Mastinca, sí.
0: Roberto Turlo, que, sí. és el productor, el director del festival, en el qual fem un producte molt xulo. Això serà ara a principi d'agost, el dia
1: sí.
0: 9.
1: Comença avui
0: eso
1: fins
0: és.
1: Al dia 9.
0: Correcte.
1: 9 dies de festival.
0: 9 dies. Jo col·laboraré en un dia d'ells.
1: Uh-huh.
0: I després ja saltem al 9 d'agost en Camilo Big Band en Xàtiva.
1: Ah, vinga, es vegem allí. Estem al costat.
0: Gràcies per tot, però és una passada haver vingut a tu i a tu el teu programa i els teus
1: moltes
0: companys.
1: Gràcies. Ara jo vull acabar de despedir-te en un tema que és que el coneixen, en que em coneixen, saben que jo... Quan vaig de festa, és un dels que cante. Que és este, a tu vera.

0: L'agenda en Fem Banda.
1: I arribem a l'última part del programa d'avui amb l'agenda musical. Per exemple, avui tinguem una cita important, Certament Nacional de Bandes de Música de Cinema, Ciutat de Cullera, memòria al Rafael Talens Pelló, avui a les 10 de la nit als Jardins del Mercat de Cullera. Participen el Patronat Escuela Banda Juvenil de Música de Firgas, de Gran Canària, l'Associació Banda de Música de Alcázar de San Juan, Ciutat Real, i l'Associació Musical San Clemente de la Mancha de Cuenca. Per acabar, i per tancar l'acte, fora de concurs, participa la banda juvenil de la Societat Ateneu Musical de Cullera, dirigida per la directora Dúnia Pérez. Avui també, concert Jo També Fui a l'EGB, a càrrec de la Societat Artística Musical de Benifaió, a les 11, al pati del CEIP Santa Bàrbara de Benifaió. I anem a fer una parada en el camí perquè Arsis, em sembla, presenta Duende. Avui a les 8 de la vesprada a l'Auditori Teulada Moraira. Interpretaran obres de Falla, Turina, Ravel i Lorca. Un viatge sonor amb força ritme i passió que no se ho podeu perdre. Però per a saber més cosetes d'aquest espectacle tinc a l'altra part del fil telefònic a Belén Roig, que és la cantant soprano. Belén, bon dia.
2: Bon dia, Inma, com estem? Moltíssimes gràcies per ajudar-nos en aquest projecte.
1: No, gràcies a vosaltres per fer aquestes coses, la veritat siga dita. Vos pillem, crec que en ple assaig.
2: Sí, sí, així estem repassant els últims detalls per al concert d'avui.
1: Vinga, i presenteu un espectacle que el nom a mi m'encanta, Duende.
2: Perquè Duende.
1: Duende, tindre duende, és a dir, com és aquest espectacle? Com naix aquest espectacle?
2: Bueno, naix de que som quatre músics que ens coneguem ja des de fa molt. Hem participat entre nosaltres en diversos projectes, tant junts com per separat. I bueno, amb la música espanyola es pot fer moltíssimes coses amb aquesta formació. I Duende reuneix un poc aquesta idea, aquest concepte, que és el misteri, l'encant, no?, que té aquesta música que presentarem avui.
1: Estàs parlant d'aquests companys que formen part d'un quartet, Arsis Quartet. Qui forma part d'aquest quartet?
2: El formem el violinista Fernando Pascual, Aida Belert en el piano, Miquel Pérez Perelló en la guitarra i jo mateixa en la veu.
1: I aleshores, este duende, este espectacle, el duende és com un fil conductor del programa, no, de l'espectacle?
2: Sí, sí, és pensem, no?, una paraula que pot reunir l'essència del programa. És un programa que compta amb compositors espanyols emblemàtics com Manuel de Falla, Pablo Sorozábal, Joaquín Turina, i també fem alguna menció a les cançons de Lorca, perquè també en l'espectacle hi ha poesia. En aquest sentit pensem que fer aquesta sinergia en la poesia ajuda molt en aquest concepte del programa. I bé, tenim música també de compositors estrangers, com per exemple Ravel, com per exemple Fritz Kreisler, que són compositors que van fer homenatge també a la música espanyola des d'un prisma des de fora, no? Com pensaven o com intuïen ells la música espanyola.
1: I el que feu és encaixar obres de tots aquests compositors I guiar, no? És a dir, i encaixar, diguem, l'univers musical de compositors espanyols i, per exemple, en aquest cas, Ravel, no? Encara que Ravel tenia molta relació perquè era de la part de Vall de França,
2: exactament.
1: No?
2: Però... Sí, sí.

0: també hi ha alguna sorpresa, perquè, per exemple, en, una, en un recitat que faré jo d'Antonio Machado, el mateix Miquel Pérez ha escrit una música expressament per a aquest recitat, és a dir, que hem intentat que l'espectacle estiga molt viu, està també ple d'enllaços entre peça i peça, no és un concert tan convencional, no? Sí. En aquest sentit, i tot és per a que estiga, com deia, el més viu possible, perquè aquesta música té molt de foc, no? I s'ha de veure.
1: És a dir, és un programa que heu pensat tant per als amants de la música, diguem, la paraula clàssica, no? Perquè sempre s'utilitza el mateix terme, perquè estem parlant també de música més impressionista,
0: acadèmica,
1: o més
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Però per la paraula, no? Més clàssica com per a, per exemple, nous oients, gent més
0: sí.
1: jove, diguem, no?
0: Sí, totalment. Gent més jove, gent que no conega el concepte de la música espanyola, també... és un espectacle que al final es veu la música acadèmica i com aquesta música acadèmica també s'ha fusionat en la música popular, amb el folklore, i aquesta sinergia és molt important, no? Com aquest nacionalisme s'ha nutrit dels dos conceptes.
1: I Belén, i tots aquests arranjaments feix per a veu, per a guitarra, per a piano, per a squat, per al quartet, no? N'hi ha alguna persona que és l'encarregada de fer aquests arranjaments?
0: Sí, el mateix, Fernando Pascual no solament és un gran violinista, sinó també té molts coneixements de composició i ell mateix ha fet els arranjaments on participem tots junts, com una formació nova, diguem, no? Aleshores, per exemple, les 7 cançons populars que estan escrites originalment per a piano i veu, el duro aquest format nou ha vingut per càrrec d'ell i la veritat és que són arranjaments molt especials.
1: Doncs anem a fer ahí una crida, no, la gent, que vagi, que estigui al voltant de Moraira Teulada, i si no està, que vagin, perquè ja el lloc ja val la pena anar,
0: sí,
1: la veritat
0: és preciós, sigadita. És preciós.
1: Tornem a recordar, com es poden aconseguir les entrades?
0: Al mateix auditori avui, per als últims que s'afegisquen a l'espectacle, que és igual més pràctic,
1: ui,
0: on la pàgina web també de l'auditori i a les xarxes socials també es pot trobar tota la informació.
1: I recordeu l'hora? I per
0: a les 8.
1: Què? A les 8. I per què la gent ha d'anar a veure l'espectacle Duende? Per què no s'ha de perdre l'espectacle Duende?
0: Bueno, nosaltres pensem que entre els arranjaments de Fernando, la idea d'un concert tan viu, de trobar aquest encant entre el més acadèmic i el més popular, crec que és l'atractiu del concert, no? I que crec que ho van a gaudir molt, i per a un 1 d'agost pot ser fresquet el concert.
1: Ja ho crec que sí, i perquè escoltaran a 4 grans músics, que això també tinguem que dir-ho. Val?
0: Gràcies,
1: això també tinguem que dir-ho. Bé, doncs moltes gràcies, que gaudiu esta vesprada, que la gent vagi a veure-vos allí a l'auditori de Teulada Moraira, que és un molt, molt bon auditori, i que val la pena. Així que...
0: És preciós i esperem que vinga molta gent.
1: Clar,
0: i moltíssimes gràcies a Fem Banda i a tu, Inma.
1: Vinga, gracietes. Un abraç ben gran. Els 4.
0: Adéu.
1: Vinga, adéu.

Avui és l'aniversari de dos personetes que formen part de l'equip, de Fem Banda, que són Imma Santana i Marc Santana. Aquestes dues personetes avui compleixen anys. Encara som molt joves, sabeu, però avui compleixen anys. Així que tot l'equip de Fem Banda es desitja feliç aniversari i que gaudiu del dia. Les dues.

0: I escoltant el concert per a timbals i orquestra Strum and Strike del compositor Òscar Navarro, interpretat per l'Orquestra de València i amb Javier Eguillor com a solista als timbals, posem el punt i final al programa d'avui. Que passeu molt ben dissabte, cuideu-vos i descanseu. Disfruteu del dia com si fos l'últim. Nosaltres tornem demà amb més música i entrevistes. Adeu, fins demà.
1: Són les 10.
2: A punt. Notícies.
1: Bon dia, com estan? Operació Eixida i en marxa per les vacances d'agost. La DGT espera més de 700.000 desplaçaments este cap de setmana en les carreteres valencianes. A hores d'ara trobem ja complicacions en la 7 a l'alçada de Bétera, direcció a Alacant. Un accident provoca retencions de més de 3 quilòmetres, exactament en el punt quilomètric 318. I vora una setmana després de l'incendi de la Vall d'Uixó, ja està estabilitzat Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències.
3: El incendio se ha dado por estabilizado, pero ni mucho menos está controlado ni extinguido. ¿Qué quiere decir esto? Que deben limitar la circulación viaria por las carreteras de los municipios afectados y también por todas las vías que hay en él.
1: El conseller també ha confirmat que ya no queden pobles desallotjats.
3: Todos los ciudadanos de los municipios Leslida y Artana pueden regresar ya a sus domicilios. Creo que es una gran noticia que todos los que estaban evacuados ya pueden regresar.
1: Però l'incendi continua actiu. L'alerta per les condicions meteorològiques continua sent màxima. Per això el conseller Valderrama ha demanat a la població que s'abstinga de circular a peu o en vehicle per les zones cremades. El conseller també ha donat el balanç que podria ser definitiu de les hectàrees cremades.
3: El número de hectàrees actuales afectadas, que son 9.568 hectáreas cada vez con una medición más precisa. Y estamos hablando de perímetro que de 89 kilómetros de perímetro.
1: La superfície que s'ha cremat ocupa un 12% del parc natural de la Serra d'Espada. Així les coses, estem a 1 d'agost, esperem un dia de calor i en avisos per temperatures altes i per tempestes. Previsió de l'horatge, Joan Carles Fortea, bon dia.
4: Hola, molt bon dia. Iniciem la jornada i ho fem amb avisos nivell groc per temperatures altes a l'interior de València, on podran superar-se de nou els 36-38 graus localment. A la resta, màximes que estaran entre els 29 i els 34 graus, però amb una humitat elevada. Probabilitat també esta vesprada de tempestes que podrien anar acompanyades de pluges intenses. Tenim avisos també per tempestes al nord de Castelló, nivell groc, també cap a la zona interior d'Alacant, nivell groc, i atenció perquè al sud de València i també la zona centre l'avís és taronja. Localment, alguna d'aquestes tempestes, esta vesprada podia descarregar en una hora més de 20 litres per metre quadrat i anar acompanyada de ratxes de vent fortes i granís o fins i tot localment pedra. Per tant, molta precaució al llarg de la vesprada. A més, alguna de les tempestes que es formaran a les comarques de l'interior podria ser seca, sense precipitació o poc destacable, però en ratxes de vent molt fortes. Això implica que tenim tot el dia d'avui a totes les comarques activat el risc extrem d'incendis forestals. I recorden, davant de qualsevol fum o foc a la muntanya, telefonar ràpidament al 112.
5: Almenys 57 persones mortes ofegades és el primer balanç encara de l'entrada massiva i irregular de més de 50.000 persones a Ceuta, en la seva majoria gent jove i menors d'edat. Fons del Ministeri de l'Interior xifren en més de 48.000 migrants que ja han tornat al Marroc de forma voluntària. El president del govern, Pedro Sánchez, ha qualificat l'entrada massiva de migrants de violació de l'integritat territorial d'Espanya. Ha dit que darrere d'estos fets hi ha una lectura interessada per part de les màfies que trafiquen amb éssers humans. En xarxes socials, fonamentalment, han mobilitzat milers de persones després de la sentència del Suprem que diu que no es pot repatriar les persones que arriben nedant. Per tot això, el president Pedro Sánchez ha apuntat a la possibilitat de reformar la llei d'estrangeria.
6: Lo que ha sucedido, efectivamente, es una violación de la integridad territorial de España, de las fronteras de una ciudad española como es la ciudad de Ceuta. Tenemos que modificar algunos aspectos de las leyes para poder garantizar esas repatriaciones en frontera de la manera más eficiente posible.
1: I les Corts han aprovat la llei d'acompanyament als pressupostos de la

0: Generalitat amb els vots a favor del Partit Popular i Vox. El PP ha assumit peticions de Vox com la prioritat nacional en ajudes públiques i més rebaixes fiscals per als qui més guanyen. Una llei criticada per tot això pels socialistes valencians. Escoltem el seu portaveu, José Muñoz.
1: Lo que hace es recaudar menos dinero para lo público. Y así está la situación en la Comunidad Valenciana. La educación pública está absolutamente devastada, lo estamos viendo con los profesores, la sanidad cada día más privatizada y la prevención y extinción de incendios se encuentra en sus mínimos históricos con unidades incompletas.
0: I des del PP, el portaveu Nando Pastor es felicita per haver pactat amb el portaveu de Vox, José María Llanos, així ho ha explicat.
2: Gracias, José María, ¿no? De verdad, yo me siento cómodo. Me sentiría muy incómodo, incluso me sentiría náuseas si tuviese que decir gracias Arnaldo, si tuviese que decir gracias Otegi, si tuviese que decir gracias Bildu.
3: En esports, l'esgranota Carlos Espí podria debutar avui com a madridista. El de Tavernes podria tindre els primers minuts com a blanc en l'amistós que jugaran els de Mourinho contra la Fiorentina a Òstia esta vesprada a les 6. Un fitxatge reiam que ha sigut tota una sorpresa al seu poble i ahir tinguerem l'ocasió d'estar amb son pare. Juanjo Espí ens va contar com va transcorrer tot.
4: El que està apostant seriosament per al jugador és l'entrenador. Saps que és un entrenador que el que ha vingut és per a guanyar, i el Levant li ha donat una oportunitat molt gran, i això és molt d'agrair, i així ja serà sempre, però ell crec que ha tornat en creixer el que és el que el Levant l'ha portat donat. A partir d'ahir, l'eixida s'ha fet perquè el Levant era el primer interessat.
0: És tot, tornem a les 11 en un altre butlletí, així en la Ràdio Pública Valenciana. Fins després.
5: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Ràdio. De tu a tu.
6: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
7: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
8: ¡Regarde la gilipollua!
7: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
9: La próxima semana hablaremos del gobierno.
7: Generalitat Valenciana.
10: A l'estiu, què millor que disfrutar d'una bona pel·lícula a la fresca? Enguany en la Filmoteca d'Estiu, un cicle dedicat als rius i les pel·lícules més destacades per crítica i festivals en 2025. Del 31 de juliol al 29 d'agost, als Jardins del Palau de la Música de València. Programació en el web de l'Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
11: Este verano, que el mosquito no te la pegue. Evita el agua estancada. Vacía con frecuencia los recipientes y los platos de las macetas. Utiliza repelentes autorizados. Instala mosquiteras. Sigue las recomendaciones. Cuida tu salud. Más consejos en sam.gva.es. Generalitat Valenciana.
12: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
13: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador. A continuació t'oferim alguns dels millors moments de Fora de Cobertura en estiu. Perquè avui tenim el plaer de rebre a un músic, a un productor i a un compositor que forma part de la banda sonora de les nostres vides. Ell és valencià, és membre de Presuntos Implicados i, a més, responsable de molts èxits que tots hem cantat alguna vegada. Nacho Mañó, benvingut a l'estudi número 1 d'Apunt Ràdio.
14: Moltes gràcies.
13: Parlar de la teva carrera, vull dir, m'ho farien falta mitja temporada de programes
14: per a, muchos años,
13: per a parlar de la teva carrera i per a parlar de tots els artistes en els que has treballat, començant pel teu propi grup de sempre, Presuntos Implicados, no?
14: Sí, sí, sí. Sí, claro, Presuntos han sido desde el año 87 hasta el 2015, o sea, un montón de años, un montón. Sí.
13: A veure, per així sempre nomenar alguns, per damunt. Alejandro Sanz.
14: Alejandro Sanz, sí. Con Alejandro Sanz el año 93 y 94...

0: I com vam dir també, pues, ha treballat com a productor en moltíssims artistes. Però quin paper t'agrada més, Nacho? ¿El de músic damunt de l'escenari o el de producció en l'estudi?
1: Pues mira, yo no lo paso muy bien en el escenario.

0: Paco, moltíssimes gràcies, per aquest esforç.
1: Res, un abraç per a tots, Donís, un abraç per a tot l'equip i que ho passeu bé este diumenge.
0: Se t'ha vist implicat, presumptament, en la cançó.
2: Muchas gracias.
1: Implicat a tope.
2: He escuchado muchas versiones de esta canción, pero esta, de verdad, conmovedora. Sí, sí.
0: Gràcies.
1: És una peça que te toca el coret. I jo crec que per als valencians és important, també, per a tots.
0: I molt de mensatges. És patrimoni valencià, és un orgull. Paco de Bellreguard, moltíssimes gràcies. Un fort abraç.
1: Un abraç, adeu, bon dia.
0: Adeu.

0: de com d'alguna manera la llengua valenciana no acaba de tindre el reconeixement a nivell oficial, a nivell polític, en determinades instàncies, que aparentment, si anem a la lletra de les lleis, deuria tindre. No? Perquè l'article 3 de la Constitució espanyola, tots ho sabem, des de l'any 78, que ja ha plogut, declara el castellà, i ho diu literalment, la llengua espanyola oficial de l'Estat, però diu també que les demés llengües espanyoles seran també oficials en les respectives comunitats autònomes d'acord amb els seus estatuts. I a més diu, la riquea de les distintes modalitats lingüístiques d'Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d'especial respecte i protecció. Això és el que diu la nostra Constitució, que és la norma fonamental que, bueno, que ens representa a tots en independència de les ideologies. I el problema, bueno, el problema és un problema molt llarg, que tots sabem, no? Però que d'alguna manera va apareixent i desapareixent com el Guadiana. I les declaracions o les no declaracions del ministre d'Assumptes Exteriors de la setmana passada, en la que li va un periodista i li preguntava diverses voltes per quines llengües cooficials deurien tindre un reconeixement en Europa, que és una qüestió que ve comentant-se des de fa temps, i li preguntava per la llengua valenciana, però hi dia que les, bueno, venia a dir que les úniques llengües cooficials eren el català, el basc i el gallec. I tornaven a repetir-li la pregunta i ell tornava a insistir i tornava a enrocar-se en que el català, el basc i el gallec.
1: A més, explícitament li preguntaren, i el valencià?
0: I el valencià. I ell, pues,
1: el tornava a obviar.
0: Exacte. I clar, un alt funcionari de l'Estat, perquè ell pues, s'entén que té una experiència diplomàtica, si un auxiliar administratiu s'ha d'estudiar la Constitució per aprovar una oposició, raó de més, no? Una persona de tan alta dignitat i tan alta responsabilitat. I la qüestió és que hi ha un problema que va més allà de lo legal o lo polític, no? Però en este moment les llengües cooficials, les llengües constitucionals de l'Estat, a més del castellà, que és la llengua de l'Estat i és la llengua comuna d'Espanya, pues són, d'acord en els respectius estatuts d'autonomia, el valencià, el gallec, l'euskera, el català i, a més, una curiositat o una particularitat, l'aranès, que com l'Estatut d'Autonomia de Catalunya el declara cooficial, l'aranès, que és una varietat d'occità, que només se parla en una xicoteta comarca dels Pirineus, però que d'alguna manera també té un reconeixement oficial a través d'aquest Estatut d'Autonomia. I, clar, nosaltres podríem fer una reflexió entorn a la representativitat que la llengua valenciana ha tingut a lo llarg de la història en Europa. Uh-huh. I tenim dos fites claus de les quals ja hem parlat alguna vegada, que són la de Sant Vicent Ferrer per una banda i la dels papes valencians per una altra. Hem de pensar que el regne de València, des de la seva conformació com a regne cristià de València i la concessió dels furs per Jaume I en el segle XIII fins a la seva abolició en 1707, tingué la llengua valenciana com a llengua oficial. No hi havia un estatut d'autonomia que la declarara oficialment, però la veritat és que la pràctica general en tots aquests segles és que la llengua valenciana era la que s'utilitzava preferentment en l'administració pública. En tots els documents oficials, en els documents notarials, perquè el col·legi de notaris o els notaris valencians sempre tingueren des d'un primer moment una importància fonamental per a aquest corpus legal que fonamentava l'existència del Regne de València. Això s'acaba en 1707, a partir de la Guerra de Successió. Tots sabem que en aquest moment el castellà apareix com única llengua oficial i, a més, és un canvi prou radical. I a partir d'aquest moment sempre ha hagut, per part dels valencians, sobretot dels valencians que tenien estima i reivindicació per lo propi, eixa demanda de que la llengua valenciana tornara a tindre un reconeixement oficial, no només a nivell administratiu sinó també en l'ensenyança. I això se veu a través de tota la història, se veu en la Renaixença. Hi ha un personatge molt important i poc conegut que és Roc Chabàs, que ja a finals del segle XIX proclama la importància de que la llengua valenciana s'utilitzi en les escoles, perquè d'alguna manera per a que els xiquets deprenguin bé els coneixements, a més del castellà, que era la llengua que en aquell moment era única a nivell oficial, s'ensenyara el valencià i en valencià, no? Especialment aquells xiquets que parlaven el valencià en casa i que no sabien parlar castellà. Aquesta és la realitat, no? Nosaltres encara coneixem o hem conegut persones majors que tenien dificultats o tenen dificultats per a parlar en castellà.
1: M'abuela falta en 101 anys, fa 7. Mm-hmm. Fa 7 i un poquet. Mm-hmm. I jo recordo que parlava amb ma abuela en valencià, o ma abuela començava a parlar en algú en valencià, inclús si la cridaven per telèfon i dia hola, le llamo para hacer una encuesta. M'acuerdas cómo estaba parlant en valencià, perdón, en castellà, contestant a la persona, y se cambiaba a valencià automáticamente. Mire, es que no lo entiendo, es que le llamo desde, no sé, pues desde Madrid, ¿no? Es que, perdón, pues sí, dígame. Y automáticamente cambiaba otra vuelta a valencià. Pero, curiosamente, no sabía escribir en valencià.
0: Claro. Perquè la llengua escrita culta que s'ensenyava en les escoles era només el castellà, i això estava molt assumit. És el que els lingüistes nomenen diglòsia, no? Que tu utilitzes segons quin idioma per a segons quins usos. Mm-hmm. Quin és el problema? Pues que, clar, després de tants anys de no utilitzar-se el valencià de manera oficial, hi havia molt de desconcert en quant a quin era el model que se devia gastar d'una manera culta, d'una manera escrita. I ahí teníem els dos extrems. En l'època del segle XIX estaven els que utilitzaven l'ortografia del castellà per a escriure el valencià, i és que com a, anem a dir, reacció, en tota la bona voluntat del món, volien recuperar el valencià antic, però ho feien d'una manera que ja no corresponia als temps actuals, inclús prenent paraules que no eren valencianes, és a dir, catalanes, perquè en el segle XIX Catalunya d'alguna manera pren la davantera en quant a la defensa o la reivindicació de la llengua pròpia d'entre totes les comunitats peninsulars que tenen una llengua pròpia distinta del castellà.
1: En quin punt estem, Òscar, front a aquesta reivindicació de l'oficialitat?
0: El punt està... el conflicte en quant al nom i l'entitat del valencià continua, no? Jo crec que tots els valencians tenim clar, i així s'ha dit sempre, des de Vinaròs fins a Guardamar, que els valencians parlen valencià. Així ja Sánchez Guarner, en l'Atlas Lingüístic de la Península Ibèrica, ho constatava en els anys 30, no? Quan encara no hi havia polèmica al respecte. I respecte a l'entitat, siga el valencià poc o molt diferent del català, el que està clar és que el valencià té una entitat pròpia, tant a nivell escrit com a nivell oral. Nosaltres podem detectar perfectament, encara que no siguem entesos, si ho està parlant en valencià o està parlant en català. I si el valencià és oficial, és una llengua cooficial, d'acord amb l'Estatut d'Autonomia, té el dret a que on apareixen les llengües cooficials de l'Estat estiga també una versió valenciana. Que hi ha polèmica respecte a com escriure, i estem veient tot també en el nom oficial de la ciutat de València, existeix aquesta polèmica, però el que ningú pot negar és que ha d'haver una versió valenciana al costat de la versió catalana, de la versió basca i de la versió gallega.
1: Perquè sobre el paper és oficial.
0: És oficial i és una llengua, i és el que diu l'Estatut d'Autonomia, que és una llei orgànica i, per tant, és norma fonamental de l'Estat. Després cada un tindrà la seva opinió, tindrà el seu posicionament, però jo pense que com a valencians devem reivindicar aquesta condició del valencià com a llengua, perquè és el que hem reivindicat sempre, és el que el valencià sempre ha sigut, en independència de que siga pròxim, paregut, germà d'altres modalitats lingüístiques, i en aquesta condició és en la que jo pense que tots els valencians, en independència de la ideologia, ens deuríem posar d'acord. Queda molt per discutir, queda molt per fer, però pense que ahí és on hauríem trobar un punt d'encontre a partir del qual intentar aclarir-nos després de tantes dècades discutint, per desgràcia.
1: Òscar Roda, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Estàs escoltant alguns dels millors moments de Fora de Cobertura. Donís Salvador.
1: I en este cas, d'estilisme, però d'un altre tipus d'estilisme, perquè ha vingut Daniel Gallego a l'estudi i ha vingut ja també mimetitzat en la moda, en lo que és la moda actual. Home, pues si ell no va a la moda, pues ja me contaràs tu a mi que va a la moda, no?
3: Home, tampoc seguiria jo el millor exemple, però sí, de veres que un poc sí que tenim que estar, clar que
1: home,
3: sí.
1: Home, tu imagina't, no? És lo que diuen de... No, si vas al nutricionista i està gros, te dona poca confiança, no? Pues si vas a la peluqueria i no va a la moda, pues dius, anem a veure, igual no és el lloc que tinc... el que tinc de vidre, no?, per a sí. Posar-me la moda.
3: Això és de veres, però jo estic segur que fins al millor cuiner del món, d'en quant també s'agarra a McDonald's, eh? Jo segur.
1: Me pica. I jo el primer, per què vaig a dir que no?
3: Clar que sí. Però és així, estem.
1: Acabes de vindre de Los Ángeles.
3: Acabem d'arribar, estem encara en el jet lag, encara que no sabem si dormir o estar despert, i xina que sí, que estem així, justet ja des de l'avió.
1: Però has estat vent la col·lecció, perquè de sota venia... Jo pensava que només era de la roba, però resulta que també es fan col·leccions de pentinats per les pròximes temporades.
3: Efectivament.
1: Però què m'estàs contant? A veure, què sí. M'estàs contant?
3: A veure, realment la tendència, evidentment, en la moda de l'estilisme és molt important, però també la peruqueria. De fet, quan ho estem parlant moltíssimes vegades, no? Quan tu te fas un selfie, quan estàs en les xarxes socials, el moño és super, super important i, evidentment, també crea una tendència i també crea una inèrcia a l'hora de veure què és el que se se'n va dur l'any que ve, no?
1: Sí, però i això? Vull dir, és que el pet me fa... No, me crea molta expectació, no? Què es va portar l'any que ve en pentinat? Ostres, he arribat a mig entendre lo que passa en la moda, que fa un desfile i en lo que ve i quina és la tendència i casualment, moltes voltes hi ha dissenyadors que coincidissin, veritat, Alfredo? Però coincidís també la gent en el pendent que es va portar l'any que ve?
3: A veure, tenint en compte que sempre tenim que fer dos separacions, no? Dos qüestions. Una cosa és la tendència i una altra cosa és la moda. És a dir, no és el mateix el que vaig amb una passarel·la, per exemple, podem parlar el mateix de la moda, de l'estilisme, no? A lo millor veus una passarel·la i dius, jo és que això no m'ho ficaria en la vida.
1: No, l'espectacle, bueno, home, això és l'espectacle.
3: És una creació, és una qüestió de passarel·la i, evidentment, a lo millor no pot arribar igual, no? Però en el cas de la perruqueria és un poquet més, podem dir, de més útil de fer, no? Perquè estem parlant sempre que la tendència sempre té idea després de poder durar el saló, no? De poder dur un monyo que tu puguis fer. Però sí que és de veure que és diferent. És a dir, un monyo de tendència és un monyo que és una idea que pareix que està arribant i no té per què convertir-se en moda. Moda és un monyo que duguem tots els dies, que en totes les perruqueries se fa tots els dies, no?
1: Moda és un monyo que se fa el famós de turno i que tot el món diu, vull que el monyo
0: com el monyo com este.
3: Exacte. Quan ja tot el món se'l fa, ja s'ha convertit en moda, no? I tendència és el que pareix que arriba, el que estem veient nou, el que estem preparant per a l'any que ve.
1: La tendència és la predicció.
3: Exacte.
1: I la moda és el que és un fet, ja.
3: Això és.
1: Molt bé. I què hem vist en Los Ángeles?
3: Pues en Los Ángeles hem estat preparant els 11 perruquers de tot el món seleccionats, hem estat preparant la tendència però per el que pareix que ve, per l'any que ve, per al 2026. Mm? Podem adelantar alguna coseta, encara que això està preparat per a estrenar-se en gener, per supost.
1: Però a veure,
3: Estem en casa.
1: Acá entre nos. Acá entre nos.
3: A veure, sí que és de veres que...
1: Això no és d'ací, de veritat.
3: No s'entera ningú.
1: Això no és d'ací.
3: La gent que mos estigui escoltant...
1: Entre nosaltres. Però de les cases on mos estan escoltant, de les cotxes on mos estan
0: escoltant
1: i de l'estudi, no hi és.
3: No, de totes formes anem a veure. És una cosa que qualsevol persona que tinga un poquet d'interès pot trobar coses a internet i pot veure un poquet per on va la cosa. Perquè generalment els canvis, en el cas de perruqueria, no és de blanc a negre o de negre a blanc. Va un poquet com evolucionant i va agafant un poquet el que teníem abans, el que tenim ara, i en això canvi va evolucionant. Jo penso que ahir Alfredo serà més o menys paregut en l'estilisme.
1: Canvis dràstics tampoc poden ser així, no?
3: Home, se poden fer i sempre n'hi ha punts un poquet més dispars per a tindre un poquet ixe gust per a tot el món, però no, encara no és així. Si tirem un poquet més ja directe al grano, a on anem? En el cas de... Vam estar fent la col·lecció de perruqueria masculina o de barberia, és a dir, la tendència i el que es va dur per als homes per a l'any 2026. Què anem a fer? Estem ja llevant-se el degradat, és a dir, ixe monyo tan curt, tan rapat pels costats, això no és tendència. Això ja és una cosa que és un fet que duguem ja dos o tres anys que està ja canviant la cosa. Sí que, evidentment, és moda i, com hem parlat d'altres vegades, així en València fa calor, fa calor, el monyo curt és dur, això és aixina, no? Mm-hmm. Però sí que és a dir que va ser una qüestió que és moda, però no és tendència, no és el que arriba com a nou, d'acord? Entonces, la tendència ara és monyo un poquet més llarg, en diferents formes. Per exemple, ara hem estat veient que molts xics han fet, per exemple, un monyo que estem parlant de finals de 90, principis dels 2000, que és el monyo que duien, per exemple... Jo crec que és una bona, molt bona referència si parlem dels Backstreet Boys.
1: Sí, home, clar.
3: Un poc, ixos monyos, ixos estils és el que estan un poquet ara arribant. Per exemple, no sé si en recordeu, ara que està molt de moda parlar en anglès, hi ha un estil que es diu el middle part, que bàsicament és com la ratlla al mig. Vale, com fer-se en les perruqueries els clients diuen el librito.
1: Sí, però si dius el middle part és clar,
3: home, això no té color.
1: Home, no, va parar molt millor que la ratlla al mig.
3: Té una explicació.
1: No millor, però més modern, sí, no? No
3: sí.
1: En la peixera que diu la gent, que sí, no? Clar que sí.
0: Jo portava la ratlla al mig, ixa, quan anava a l'institut. No, si on me veus, eh?
1: Ja, però sí, sí. Tu, si t'ofres ara, portaries el middle part.
0: Jo...
1: I te donaria molt més estil, perdona, sí, sí. Òscar.
3: Però és de veres que té dues explicacions. Per una banda, en la ratlla al mig que hi va dir que va dur en l'institut no és la ratlla al mig que duguem ara. Ha evolucionat, ha canviat, per supost.
1: En què canvia? Que no està exactament al mig o és tampoc...
3: No, l'estil l'estil, l'acabat, la textura, el
1: tall.
3: Producte...
1: Ui, que me carregué el tall, no? Clar, el tall és distintament.
3: Clar, el tall, l'efecte, la textura, el producte que s'utilitza, el conjunt de la roba, de l'estil, o sigui, tot és diferent. Lo que s'agafa és un poquet la idea, el concepte, i després s'evoluciona i es canvia lo d'ara, no? I respecte a lo de dir

0: middle part o dir la raia al mig, sí, també té sentit, té molt de sentit. I és que, clar, ara mateixa la moda, per sort, en les xarxes socials, en internet, en tota la connexió mundial que tenim, és molt més fàcil parlar d'una moda universal en anglès que cadascun en el seu idioma, no? Perquè sí que és de veres que abans les modes o tot el que arribava, per almenys en perruqueria, arribava molt més espai, tenien molt més menys informació del que passava a l'exterior, i ara tot evoluciona molt més ràpid en les xarxes, i és una forma molt senzilla de poder identificar ese tall de moño en qualsevol banda del món.
1: Mira, si no, també el que no falla mai és el com este, no?
0: Ja, exacte.
1: La foto, no? El com este,
0: la foto no falla, la foto no falla.
1: Sí, perquè a voltes... Però bueno, molt bé.
0: Anem a això, anem a monyets un poc més llargs. Diuen esta tendència de finals dels 90, principi dels 2000. De fet, també estem, per exemple, veient que estan els degradats se n'han anat un poquet. Està tornat també, per exemple, este encara no ha tornat, però tornarà. De fet, ho podem parlar, jo pense que d'ací un anyet més o menys, estarà en salons, i és el monyo en cresta. No sé si recordeu de la cresta que duia Beckham...
1: Sí, però este moño com es fa dir? Falcon Crest? O...
0: Ells diuen la cresta mohican, que és com si fos la mohicana d'ací, però la mohicana d'ací també és la cresta a la banda de darrere, i jo estic parlant d'una cresta només en la banda de dalt. Ah. Encara que és possible que arriba tipus mohicana, això dependrà de un poc com evoluciona, perquè ara sabeu que tenim també el tall de moño, que és el mallet o el mulet, que és el que va tot lo de darrere un poc més llarg, la banda de darrere un poc més llarg.
1: Estic desorientat. Estic desorientat en estos noms.
0: Bueno, poqueta a poqueta tindrem que anem familiaritzant-se, perquè és una cosa que tots els dies utilitzem, i la gent que està un poquet en marxa canvia de moño constantment.
1: Recordem que val la foto, continua valent la foto de les peluqueries. Sí.
2: Si me permetiu, jo estudia peluqueria.
1: Ah, sí?
2: Mira, jo soc peluquera.
0: Que guai.
2: I la veritat és que quan jo estudiava, quan jo me vaig treure el títol, ara ha canviat tot un món,
1: Per això pentines també la Roset,
2: Sí, per ahí va la cosa.
1: Sí.
0: La realitat és que la tendència generalment sempre la fiquen en posta en escenes joves, no? I jo penso que tenim que estar un poquet en les dues bandes, és a dir, la banda clàssica, estil, elegància, treball, bona qualitat, té que estar ahí. Tenim que fer treballs també, inclús de tendència i de moda, per a gent que té una edat un poquet més avançada, perquè, òbviament, la gent en 50 anys, avui dia, no són 50 anys de fa 30, la gent de 50 anys vol veure-se guapa, guapo, vol tindre estil i vol tindre el seu rotllo, però evidentment no pot ser el mateix que els que tenen 20.
3: No pot anar en cresta.
1: Claro. Bueno.
4: Hay de todo,
1: Los 50 son los nuevos 30.
4: Sí.
1: Això, no? Lo que pasa es que los nuevos 30 es que els 30 abans estan posant la mà cresta, s'anava als 20, entonces son los 40 son los nuevos 20, no?
0: Clar, n'hi ha looks finalment per a tots els estils, totes les edats, tots els gustos. Jo penso que lo que cada un té que trobar és un poc què és lo que va en ell, no? És lo més important.
1: Gràcies, Dani Gallego.
0: Un plaer.
5: Estàs escoltant alguns dels millors moments de Fora de Cobertura. Donís Salvador.

0: Són les 11.
1: A punt. Notícies.
0: Una setmana després, l'incendi de la Vall d'Uixó està estabilitzat. Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències.
2: El incendio se ha dado por estabilizado, pero ni mucho menos está controlado ni extinguido. ¿Qué quiere decir esto? Que deben limitar la circulación viaria por las carreteras de los municipios afectados y también por todas las vías que hay en él.
0: El conseller també ha confirmat que ja no queden pobles desallotjats.
2: Tots els ciutadans dels municipis Leslida i Artana poden regressar ja a sus domicilios. Creo que és una gran notícia que tots els que estaven evacuats ja poden regressar.
0: Ara bé, l'incendi continua actiu i l'alerta per les condicions meteorològiques continua sent màxima. Per això, el conseller Valderrama ha demanat a la població que s'abstinga de circular a peu en vehicle per les zones cremades. El conseller també ha donat el balanç, que podria ser definitiu, de les hectàrees cremades.
2: El número de hectàrees actuales afectadas, que son 9.568 hectàrees, cada vez con una medición más precisa. Y estamos hablando de perímetro que de 89 kilómetros de perímetro.
0: La superfície cremada és d'un 12% del Parc Natural de la Serra d'Espadà. És moment ara de pensar en la reconstrucció. La Generalitat Valenciana ha mobilitzat 67 milions d'euros per a la zona afectada per l'incendi de la Vall d'Uixó. El foc ha alterat la normalitat de 60.000 persones, entre desallotjats i confinats, i aquestes mesures busquen que puguen recuperar la normalitat, a més de reconvertir el terreny perquè torni a ser segur. Els 67 milions d'euros es desglossen en 5 grans apartats. Les ajudes a les vivendes arriben als 20.000 euros per vivenda destruïda, si és residència habitual. Per cada turisme particular es donen 2.000 euros i fins a 15.000 si és vehicle de treball. Les ajudes a l'activitat empresarial contemplen, entre d'altres, 1.000 euros per a cada autònom o comerç afectat. Pel que fa a l'agricultura i ramaderia, són 15.000 euros els que aportarà la Generalitat a cada explotació. A més, cada un dels 12 municipis amb superfície cremada rebrà 200.000 euros d'ajuda directa, com detalla el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.
3: Una ajuda directa inicial de 200.000 euros a cada municipi afectat per actuacions urgents en camins rurals, enllumenat, telecomunicacions i altres infraestructures danyades.
0: Així les coses, estem a 1 d'agost i esperem un dia de calor i amb avisos per temperatures altes i per tempestes. Previsió de l'oratge, Joan Carles Fortea, bon dia.
4: Hola, bon dia. Efectivament, tenim avisos per temperatures altes, nivell groc a l'interior de València. Tot i que baixaran lleugerament les temperatures en zones d'interior, encara es mantindran per damunt dels 36-38 graus. Després d'una nit tòrrida, molta humitat en punts del litoral, les màximes a les zones costaneres estaran entre els 29 i els 33-34 graus amb humitat elevada. Però atenció, perquè també tenim efectivament avisos per tempestes. En tenim tres línies de tempestes, una que a partir de mitjan vesprada afectarà el sud d'Alacant. En principi, la més activa que esperem a les comarques centrals de València entre el riu Túria i també el riu Xúquer, entrant des de l'interior cap al litoral, tempestes que localment podrien ser fortes, amb ratxes de vent destacables, amb pluges que poden superar localment els 20 litres en una hora i anar acompanyades de granís o de pedra. És per això que tenim avisos groc i taronja a l'interior i al sud de València. I també tenim l'altra línia de tempestes que afectarà el nord de Castelló, també en esta zona, Baix Maestrat, els ports, avís groc i taronja, perquè localment alguna de les tempestes serà forta. Per tant, atenció, sobretot està vesprada a mixes tempestes que avançaran molt ràpidament des de l'interior cap al litoral.
0: I a Espanya, almenys 57 persones mortes ofegades és el primer balanç de l'entrada massiva irregular de més de 50.000 persones a Ceuta, en la seva majoria gent jove i menors d'edat. Fons del Ministeri de l'Interior xifren en més de 48.000 migrants els que ja han tornat al Marroc de forma voluntària. El president del govern, Pedro Sánchez, ha qualificat l'entrada massiva de migrants de violació de la integritat territorial d'Espanya. Ha dit que darrere d'estos fets hi ha una lectura interessada per part de les màfies que trafiquen amb éssers humans. Per xarxes socials s'han mobilitzat milers de persones després de la sentència del Suprem que diu que no es pot repatriar les persones que arriben nadant. Per tot això, el president Pedro Sánchez ha apuntat a la possibilitat de reformar la llei d'estrangeria.
5: Lo que ha sucedido, efectivamente, es una violación de la integridad territorial de España, de las fronteras de una ciudad española como es la ciudad de Ceuta. Tenemos que modificar algunos aspectos de las leyes para poder garantizar esas repatriaciones en frontera de la manera más eficiente posible.
0: Tornant a casa nostra, les Corts han aprovat la llei d'acompanyament als pressupostos de la Generalitat amb els vots a favor de PP i Vox. El PP ha assumit peticions de Vox com la prioritat nacional en ajudes públiques i més rebaixes fiscals per als qui més guanyen. Una llei criticada per tot això per socialistes valencians. Escoltem el seu portaveu, José Muñoz.
6: Lo que hace es recaudar menos dinero para lo público. Y así está la situación en la Comunidad Valenciana. La educación pública está absolutamente devastada, lo estamos viendo con los profesores, la sanidad cada día más privatizada y la prevención y extinción de incendios se encuentra en sus mínimos históricos con unidades incompletas.
0: I des del PP, el portaveu Nando Pastor es felicita per haver pactat amb el portaveu de Vox, José María Llanos. Així ho ha explicat.
7: Gracias, José María, ¿no? De verdad, yo me siento cómodo, me sentiría muy incómodo, incluso me sentiría náuseas si tuviese que decir gracias Arnaldo, si tuviese que decir gracias Otegi, si tuviese que decir gracias Bildu.
0: En els esports, de què parlem, Yolanda Ibarra?
8: Bon dia, Susana. El d'avui és un dissabte carregat de partits de pretemporada i fugint de la calor està jugant-se des de les 10 del matí i sense el ja madridista Carlos Espí, el Levant Albacete. Al descans, a la ciutat esportiva de Bunyol, el resultat empat a 1.
0: Ho deixem així. Tornarem a les 12 amb un altre butlletí informatiu. Fins ara.
1: Som A Punt. Gràcies per sintonitzar-nos. Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
9: ¡Regarde la gilipollua!
1: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
10: La próxima semana hablaremos del gobierno.
1: Generalitat Valenciana. Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
11: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
12: Hi ha llocs que no s'expliquen. Se senten. Els nostres pobles. Els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
9: ¡Regarde la gilipollua!
1: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
10: La próxima semana hablaremos del gobierno.
1: Generalitat Valenciana.
13: ¿Estás a punt de quedarte fuera de cobertura? Donís Salvador. A continuació t'oferim alguns dels millors moments de Fora de Cobertura en estiu.
14: Nos acompaña Dani Teruel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dani?
15: Hola, buenos días. Hoy vengo fuerte, ¿eh?
14: Ah, me has cargado de bombo, ¿no?
15: Sí.
14: Muy bien, muy bien. Vale, no, ya me asustan, de sino de primeras. Tenéis amenaza de vengo fuerte. Y nos acompaña el nuestro convidado especial del día, Carlos Urrutia. ¿Cómo estás, Carlos?
16: ¿Qué pasa, Denis? Buen día, ¿cómo estén? ¿Ve?
14: Encantado de rebret y comentaba yo fuera de micro, si a mí fa 30 años me digo, en vas a entrevistar a Carlos Urrutia, yo siento un chiquet y escuchando a Carlos Urrutia por la radio, y en ese momento yo digo, pero, ahora, pero ¿qué me estás contando? ¿No? ¿Qué me estás contando?
16: Y así estén.
14: Así estem,
16: a més, no és la primera volta que me fas una entrevista,
14: no, és una
16: però crec que farà 15 anys de l'última.
14: Pues també, per això dic si me diuen fa 30 anys, perquè si me diuen fa 15 anys, pues sí, dic, ja, però si ja, ja costat, el tinc acostat. Carlos Urrutia, benvingut a...
16: Gràcies.
14: Bueno, a veure, benvingut a l'estudi que està a casa, a més. Sí, o sigui que...
16: Casa de veritat de viure.
14: Totalment, perquè avui ja tens maratón, no?
16: Sí, ens atem a les 12. I fins les 12:30 estarem ahí pegant-li bombo.
14: Mitja jornada, no?
16: Clar, a partir de primera divisió, de segona, de primera a segona, tot el poliesportiu, i si ho passem, però la veritat és que molt bé.
14: Però com feu lo d'estar 12 hores així sentats en l'estudi? Perquè al final la caïra agarra forma, no?
16: Sí, no, però saps què passa? Que la fórmula que fem ara en el punt a punt és molt bona, és molt trencadora i molt innovadora.
14: I molt dinàmica.
16: I és molt coral, perquè és molt coral. Mm. I estem sempre dos presentadors, en la qual cosa te pots alçar per a pixar. No n'hi ha problema.
14: Sí, però...
16: O per agarrar un cafè net de la màquina, això, però ràpid.
14: I tindràs que minxar i tot, i és supervivència, no?
16: Sí, la veritat és que sí. Tens que fer un poquet de modo fakir i ja està. Però molt bé. Estem supercontents. Ens estarem fa un mes i pico ja. El 15 d'agost va ser el primer programa en esta nova etapa, i la veritat és que jo estic supercontent, superagraït a tota la Corporació de Ràdio Televisió Valenciana. A més, jo estava retirat, jo havia passat pàgina, jo feia 13 anys que estava fora
14: de
16: la ràdio i de la tele, i no anava a tornar, eh?
14: Clar, però de repente diuen, calienta que sales, com és això?
16: Pues molt senzill, perquè el meu germà, Luis, que és un any major que jo i que ell mai s'havia desvinculat als mitjans de comunicació, va tindre l'oportunitat d'encarregar-se de tot el contingut esportiu, i em va dir, Carlitos, me tens que ajudar. I jo li dic, no, ni se t'ocurra. I em va dir, no és una pregunta.
14: Claro, és una afirmació.
16: I no res, vaig reorganitzar-me un poquet, perquè jo, estos anys, tu ho saps, i molta gent que m'ha seguit al llarg de les redes socials i tot això, jo me vaig fer agent de futbolistes, ocupació en la que encara estic, i a més estic posant en marxa una iniciativa empresarial, que això és que me fa molt de goig i molta il·lusió, i si no heu provat, jo vos convido i us recomano que proveu. Ha fet una empresa de turisme de golf actiu.
14: Ahí va. Acaba de debutar este home esta semana.
17: Sí. Esta semana lo he probado y me ha encantado. Sí, una barbaridad.
16: Usen molt.
17: Soy del tenis.
16: Yo chuo tots els dies a tenis.
17: Pues mira, ahí tengo la teoría de como tenemos el efecto este de ojo pelota.
16: Sí.
17: En el golf se nos puede dar mucho mejor.
16: Te lo voy a explicar yo a ti.
17: Perfecto.
14: Madre mía, yo sé que te arrepiqué el guante.
16: No, es tremendo. Yo... comencé a jugar fa 5 anys, Donis, i jo pensava, com moltíssima gent, que era el més avorrit que n'hi havia en el món. Uh-huh. És l'activitat més addictiva que jo m'ha trobat mai en la vida, perquè és una gestió de la frustració constant, perquè o te pegues un tir en el peu o segueixes jugant, perquè tu no competeixes contra ningú, només contra tu mateix, encara que facis una partida de 4, cada un va jugant contra el camp i contra el seu hàndicap. Què vol dir això? Que a diferència, tu jugues a tenis. Mira, al tenis, tu saps el colp més difícil que n'hi ha?
14: Tu li pegaves a tenis també?
16: Jo jugo tots els dies.
14: Sí, sí.
16: Jo vinc del tenis. De fet, la primera entrevista que anem a fer avui a les 12, quan ens sentem el punt a punt, va ser a Pedro Martínez, que li va donar el punt definitiu de la Copa Davis diumenge passat contra...
14: Quasi res porta al diari. Perdona, que t'ha tallat el que estàs preguntant a Adolfo.
16: I el que te deia, n'hi ha una diferència, el colp més difícil que n'hi ha en el tenis és traure, és el saque. A més, és l'únic colp que només depèn de tu, perquè no te ve la pilota de l'altre cafre que està a l'altra banda de la xarxa, però tens que fer 60 moviments coordinats alhora per a traure bé. Pues el golf té que tots els colps, des del primer fins a que fiques l'últim al forat, la pilota està parada. Això vol dir que en tot el backswing, que és el recorregut dels braços, per fer palanca i tot el swing, tens doble opció de que te tremolen els genolls i de ficar-te nerviós i de liar-la.
14: Doncs,
16: què passa? No és que sigui un esport molt difícil, és molt difícil. L'altre dia me deia un que no n'hi ha més que un esport tècnicament més complicat que el golf, que jo no ho havia pensat, però és veritat, que és el salto de pèrtiga. Perquè el xir, això és tremendo. Però el golf és el deporte, el esport més difícil que n'hi ha en el món per a ser consistent. Per a ser constant, mira, si tu i jo tenim el mateix nivell a jugant a tenis, de normal, de cada 50 colps, 45 li peguem bé, i alguna canyeta, però tenim constància. I automatices, dret a revés, la pujada, tot. Així no. Així, ser constant, clar, n'hi ha moltes coses molt divertides que tots els golfistes amateurs, que tots, sense excepció, som uns paquets, som molt, molt roïts. Mirem molts vídeos d'això en YouTube d'errades dels professionals, perquè això és un exercici psiquiàtric de... Ah, no, tremendo. Veus això? I quan un... És que els professionals són impressionants, ja, com juguen.
14: Totalment, però...
16: És que pegar-li a la piloteta, a lo xicoteta, que és, sí, diguem, sí, que

Eta. Perquè en cada colp, o sigui, per 3, per 4, per 5, el primer colp, això està de foto, en el tir la pilota, però si s'apero després, mai està bé. Sempre està damunt d'un llac entre unes

0: les partides, jo el promedi de les dos de les 200 últimes partides, el handicap meu és 14.8, que està molt bé.
1: A veure, un moment, quan menys, quan menys millor, no?
0: Clar, clar, sí, sí. Millor. Quan tens handicap 0, es diu scratch i te pots demanar targeta professional. Clar, i jo que vinc del tenis, els tenistes estan enganxadíssims i molts futbolistes. Mira, Guardiola fa un torneig de golf. Schuster, bueno, amb un tot de futbolistes i, mira, Alcaraz, que acaba de guanyar el US Open, fa la celebració cada volta que guanya fent un swing. Ara juga molt bé, està jugant contra... Està... Tu mires ara l'Instagram de la Laver Cup, que se juga ara entre Espanya, este, Europa, resta del món, i totes les notícies són de golf, dels tenistes jugant al golf. Estàs tots enganxadíssims, però una cosa tremenda. I de veres, fins que no ho proves, no t'ho creus.
1: No val el minigolf, no? Això del...
0: No, això no val.
1: No, a veure, que això sí que ho he provat. I el meu handicap, no te vaig enganyar, el meu handicap sóc jo, és el meu handicap.
0: No, perquè... tu comences i n'hi ha una cosa.
1: Però n'hi ha palos prou llargs, per a mi.
0: Sí, de totes... I xicotes, per a mi. Però el handicap és, diguem-ne, la llicència, el permís per a jugar, que només te pot donar un professor en qualsevol lloc del món i li ho comunica a la federació, i això vol dir que ja estàs més preparat per no matar a ningú. Clar, perquè saps on arregle.
2: Sí, sí.
0: Tu no, una volta, encara no tens handicap.
2: No. Jo, simplemente, lo típico, ir ahí a probar los primeros golpes, entrar en un pequeño green de prueba,
0: sí,
2: pero suficiente.
1: En un pequeño green, tú me voy a comprar
0: la llave. El placer de dar un buen golpe, sí, eso, vamos, eso es una cosa, sí, tremenda. Nunca hay último golpe. Si le pegas mal, ya te digo, que tenés una pistola que te vas a pegar un tiro. Pero si le pegas bien, claro, tienes que seguir la racha. Sí. Yo creo que lo del casino y los juegos, yo que no he hecho mal en la vida, Donis, yo creo que es mucho menos, sí, a nivel de adicción. Y lo que disfrutas, y después, la fotografía. ¿Tú sabes lo que es chuar? Tot verd, al aire, sí, lliure. Eso es espectacular. Mm. Es fantástico. Yo, por ejemplo, les meues filles ho han provat, els fills de la meva nòvia, de la meva dona, estan també superaficionats, i és un esport que en principi sembla que podria ser estàtic, però no, és molt dinàmic. Agarres un suaves, tu te puges al camp de pràctiques, que són hores, li pegues al driver i escolta, això és tremendo, això és esport, però de veritat.
1: Pareix que siga Xarreta d'Olives, que li pegues en el palet i caminant, o t'empulses al carret i te'n vas tranquil·lament i que no siga cansat.
0: Sí, no. A més, en 8 forats, normalment camines 7 quilòmetres i mig, que no està mal, no està malament. I si damunt, jo soc soci de Manises, avui també li farem una entrevista a Carlota López, que és la número 1 de la Comunitat Valenciana d'Espanya, la seva categoria de golf, que és una xiqueta de 16 anys, i n'hi ha camps com la Galiana, per exemple, o el Bosque, que és puja baixa, puja baixa. Això és un trencacames, sí.
1: Mare meva. Bueno, i entre totes les teves facetes, quina diries ara mateix que és la teva principal? Perquè, clar...
0: Disfrutar de la vida, carinyo.
1: Hombre, clar que sí. Crec que sí, això m'ha aparegut magistral. Bueno, pues ya se podem anar, senyors. Ja tenim el dia fet.
0: Jo, mira, en la vida n'hi ha dos coses principals, les que no tries i les que tries. Tu no tries, la teva família és la que te pertoca, només tens que tindre sort. No tries on naixes ni en quina època, ni quan. A mi jo estic supercontent d'haver nascut a Espanya, a València, analògic, abans de l'època, i la família que m'ha tocat és de puta mare, és espectacular.
1: Mira.
0: I després, què tries en la vida? Però ho tries sense bola de cristal, sense saber si estàs encertant o no. Els amics, i els amics, he tingut moltíssima sort, i ara, per exemple, en el que és l'amor i la relació, jo estic en la dona meravellosa que n'hi ha en el món. ¿Qué me voy, Baldomero? Y damos o guapo.
1: Pues escolta, pues sé perfectamente lo que estás diciendo, ¿sabes?
0: Disfrutar de la vida, chiquet. Pero de cada día, de cada minuto de cada día.
1: N'hi ha tantes... Hem tocat tants palos en un moment que només que hem fet que obrir melons. Ara però continuem l'entrevista. Perquè jo tinc moltes curiositats, perquè a gent de futbolistes, això, vull dir, així passen coses, com a gent de futbolistes, em passa coses de l'últim minut, abans de no... Que entra el fax, eh? Imagina, ja m'estic descobrint.
0: És de quan tu eres jovenet, que no eres tan jovenet ja.
1: No, sí. Sí que sóc, però m'ho han contat.
0: I a l'època que entrava el fax, l'últim, i que entrava un fax eren 6 o 8 minuts, que no era un correu electrònic o un missatge de WhatsApp, que és instantani. alerta.
1: Madre meua, madre meua. Sí, però sí. Així, en cada un d'estos mons n'hi ha coses molt curioses. I podíem començar... Bueno, agent de futbolistes, vinga. Sí. Carlos Urrutia, l'agent de futbolistes. Quina és la part més frenètica de la vida d'un agent de futbolistes?
0: Mira, primer te vaig a dir per què. Per què me vaig fer agent.

0: futbolistes. Jo, quan comencí l'any 87 en la ràdio, després en la tele, n'hi havia. Abans de vindre a Canal 9, jo vaig presentar molts anys un programa en el circuit regional de Televisió Espanyola, que li diuen Cara a Puerta, i algunes de les entrevistes que feia eren a gens de futbolistes. Me'n recordé a Alberto Toldrà, que va ser el que inventà la posició valenciana.
1: Un clàssic.
0: València és on més gens n'hi ha de tota Espanya, més que Madrid, més que en Barcelona.
1: Anda.
0: I la competència és brutal. Què passa? Que després de 30, 30 i pico anys...
1: Ningú ho diria.
0: Ja. Fent periodisme esportiu, fent pues, això, tots els anys de lligues, de Champions, narracions, viatges, tot això, jo vaig decidir canviar i provar fortuna i passar de pàgina en la guia laboral que sempre jo ha triat, que és intentar treballar per a mi, no tindre jefe i ser l'amo del meu temps. Clar, vaig fer agent de futbolista i ja ho tenia decidit un parell d'anys abans de deixar la tele, perquè jo volia ser com ells. Escolta, vivien fenomenal, vivien de puta mare, pues a veure què tal. Vas tindre molta sort, algo hauré fet bé, en moltes coses m'hauré enganyat, però me va anar bé en el que és la diferència entre ser agent i ser intermediari, que la fauna i el món de la representació és diferent, i entre treballar només, com me dediqué jo, al món del futbol professional, a la gent que per a mi són herois, que treballen el món de la formació, les acadèmies, des que xiquets comencen a jugar bé, fins que passen a professional, perquè ahí pràcticament no se guanya diners i se perd molt de temps, molta salut i es treballa moltíssim.
1: Amor a l'art, no?
0: Sí.
1: És molt important l'amor a l'art. Bueno, i de anècdotes aquestes de que entra el fax o no entra el fax, bueno, ja no tapia l'època del fax. Però
0: sí que és veritat. Depèn, n'hi ha un software en FIFA que es diu Temes i que si no s'activa a temps i quan tu li pegues apretes la tecleta no ix, se'n va fer la mala operació després d'estar 4 dies frenètics o 4 mesos preparant-la.
1: Clar, perquè això és una altra. Perquè fraue...
0: I que cada operació té per escriure un llibre. És molt difícil i és un món. Cada operació és un món. Tu imagina't, tu eres el director esportiu, vols un extrem en unes determinades característiques, entre 24 i 26 anys, que ara que se trata lo del Big Data en el mapa de calor, que tinga tants números d'assistències, de gols, no només de les estadístiques habituals, sinó de duels guanyats, temps recorregut, espais... Però tens altres 8 agents que t'ofereixen altres 8 jugadors que potser són igual de bons. Pues, què tens que fer tu? Pues ficar-li un poquet d'art i de màgia per a que te trien a tu, que no és gens senzill. I moltes voltes és molt frustrant quan a tu vas passant filtres, passant eslabons, i en per últim escaló, a fer la mà.
1: I quan planifiques...
0: O l'entrenador diu, pues a mi ara no m'agrada, pues ara ja no vull un extrem, jo vull un porter. Calla, man. Clar.
1: I quan planifiques una temporada d'una forma molt meticulosa, i dius, bueno, ja sí, i a més en la il·lusió que... Perquè tot el món té el seu coret, no? Uh-huh. Tot el món té el seu coret. I dius, bueno, pues, tinc aquests jugadors que podrien encaixar perfectament en aquest equip, que a més és el meu, és el dels colors de la meva sang, no? I arriba... I estàs comentant el partit. En Apunt Ràdio, per exemple. Uh-huh. ¿Vale? És una situació...
0: Real.
1: Hipotètica.
0: Hipotètica real.
1: I de repente claven un 6-0. Què passa ahí?
0: Mira...
1: Qué hipotètica
0: és. Jo te vaig a dir una cosa, i de veres que te la dic de cor, però al final per a mi el futbol, que clar que m'agrada, jo xuà tot, no és cap passió. El futbol és el meu treball, la meva feina, i tinc que veure'l en distància. Jo, la passió que li fique veient un partit de tenis, de Copa Davis, de gol, jo el futbol no. Jo el futbol tinc que ser fred. Jo ara estic en el punt a punt. Lo més important és que els equips valencians guanyen. Això és el més important, perquè és bo per a nosaltres, perquè la gent mos senta, perquè si no diguen a fer la mala ràdio i la pague, uh-huh. És aborronador, és vergonyós. Un 6-0 com el que t'estàs... A mi me dol...
1: I un 7-0 l'any passat i clar, un 5-0.
0: Però a mi me dol, i t'ho dic de veres, exactament igual que un partit que les coses no les facen bé institucionalment, el València, el Llevant, el Villarreal, el Castelló, que són, i l'Els, que són els 5 equips que pertanyen a la Lliga Professional entre primera i segona. Però és que jo vull que el meu producte, el meu projecte, la feina en la que jo estic en tots els companys, vaig a bé. I clar, jo el que vull és, no és contar desgràcies, ni putades, jo el que vull és contar alegries. Sí, clar, quin problema tenim molt gran i

0: tots els que estem així sabem del que estem parlant. Que venim de 20 anys en el que hem guanyat dos lligues, una UEFA, dos finals de Champions, la mare de Déu, i ara te trenca el d'això el Barça, te fiquen sis gols, me caguen la mar.
1: No, però és que portes tres temporades, que te'n vas calent d'orella del Camp Nou,
0: Però és,
1: o de Mestalla.
0: Sí, però al final, d'aquells barros, estos lodos, una mala gestió, perquè saps què passa? Que el futbol i la gestió és molt piramidal. Si la punta de l'iceberg falla, tot lo demés ja va podrint-se, i la veritat és que ni se planifica des de la vessant esportiva ni comercial. Comercial, parle de màrqueting, de lo que és imatge de l'equip, a mi me pareix una vergonya absoluta que en cada partit, al minut 10, la gent diga Peter, vete ya, perquè és que és lo que s'han guanyat. I la gent ho fa de cor, perquè, clar, això no és una empresa en la que tu fas el que... No, així tens la lupa de 45.000 aficionats i abonats, i potser 200 o 800.000 aficionats en la Comunitat Valenciana i la resta d'Espanya. Collons, que tens una responsabilitat per a fer coses bé, però al final també és veritat una cosa. La propietat no és valenciana, no és espanyola, no és europea, és de Singapur. Si nosaltres sí, ara comprem un equip de voleibol en Singapur i va mal i fan manifestacions en contra nostre, pues nosaltres estem així calentets, al solet, 28 graus i fenomenal. Pues així era el tema, que no n'hi ha aquest compromís.
1: Sí que hi ha, perdona, Carlos, si hi ha un nom i hi ha una protesta, no? cap a un nom que tot el món sap qui és. Vull dir, Peter Lim no passa desapercebut en ningú lloc del món, avui per avui.
0: El que passa és que una, ell ha comprat, no compra un altre, ell ha invertit, no ha invertit un altre. Ell no ho ha pogut fer pitjor, perquè la gran vergonya per a mi del València és doble, la pèrdua de nivell esportiu i sobretot la vergonya aliena que ens dona tot la part patrimonial per a lo que és el nou Mestalla, perquè és molt senzill. Tu ara tens un amic d'Estocolmo o de Johannesburgo. Vine quasi. Això què és? I segunyau què és? No, pues el nom està allà. Ah, molt bé. Però és que porta 14 anys parat. Bueno, ara sembla que has començat, però n'hi ha una maquineta. Tal. I diu, mare meva, quan és la gran obra civil? Clar, què passa? Que damunt hem tingut ara, perquè se li coloreixi més la cara als rectors del València, que en 4 anys, i traguent els cacaus de la butxaca, Juan Roig sí que ha fet el nou, la nou icona de el skyline i de lo que és la ciutat de València, perquè des de quant de temps feia que no teníem un edifici públic, perquè al final és d'ús de tots els ciutadans, tan reconegut, jo crec que des que se va a construir la ciutat de les ciències, i farà 25 anys, i ja tenim un símbol, collons, en 4 anys, i l'has pagat, i és modern, i és un motiu de què? D'orgull.
1: D'orgull, totalment. Parlant futbolísticament, el Roig Arena i Juan Roig, això és una altra lliga, no?
0: Sí, a mi m'hauria agradat que els empresaris valencians haguessin pogut tindre més impuls, més ajudes, més oportunitat, o que els que han inventat un poc, que això hem de treure, perquè al final, en tot el respecte a Llevant, a Villarreal, a Castelló, el València és la institució privada més important de la Comunitat Valenciana. Ara mateix, clar, si la gran marca Espanya a tot arreu del món probablement siga Inditex, siga Zara, la gran marca valenciana fora de la comunitat és Mercadona, probablement, com el que era Lladró feia 50 anys, però fora d'Espanya és el València Club de Futbol, que està molt més conegut i molt més important que qualsevol dels altres equips. En tots els aspectes, per què passa? Que tots volem que el flagship, que la bandera del que és la marca València fora de territori nacional, vaig a bé, que no vaig a mal, que hem anat als millors camps d'Europa i hem agranat i hem guanyat, i no fa tant de temps. I ara...
1: No fa tant de temps, però a banda, no només la part... Que jo entenc quan Carlos Urrutia diu és que és la meva feina, i jo tinc que posar això com la meva feina. Clar. Bueno, però també hi ha passió.
0: Sí, Carlos, també hi ha passió. Però,
1: dol.
0: Clar que dol, però dol per aquesta doble vessant. Una, perquè professionalment ens fot molt que tindre que contar males notícies. Jo preferís contar que Espanya és el territori més riquesa del món que no que n'hi ha una dana o que n'hi ha qualsevol catàstrofe. I el que m'agrada a mi, i personalment, clar, és que he tingut molts amics. Jo he treballat en el València, jo hi vaig fer l'any 99 la pàgina web. Jo sé el que és estar dins i sé el que és pertànyer i clar que te fa mal.

0: Bueno, Carlos.
1: Qué bo.
0: Sí.
1: Qué bonico. Pues
0: ahí va.
1: Nosotros que critiquem tant. La nostra tasca van de contar coses, narrar-les, és opinar, i a voltes contem coses bones, contem, i a voltes critiquem. La nostra intenció sempre és crítica. Si sabem més que l'entrenador, l'entrenador està titulat, alguns de nosaltres també. Vull dir, no tindrem, tenim per què saber menys, però estem en una posició professional en la que clar que tenim tot el dret del món a dir el que es pareix millor o pitjor sense entrar a valorar qui entén més.
0: Molt bona resposta. Segon pregunta del Consell d'Experts, Carlos Urrutia.
2: Hola, Carlos. Tu te saps el nom de tots els jugadors o te'ls inventes quan no te'n recordes?
1: Això és bona. Alguna volta... A veure, jo ara no, perquè ara fas el que és la conducció. Molts anys ha narrat partits i sobretot al principi que no n'hi havia internet. Alerten els noms, eh? Quan jugava el València a primeres rondes contra un equip d'Israel, de Bielorússia...
0: No m'ha aproximat, no valia, no? Eh? No m'ha aproximat, valia.
1: No, però normalment cada un té el seu truquet. Jo, clar que m'aprenia tots els jugadors de la plantilla de tots els rivals per a automatitzar-ho i poder estar pendent del xoc i de la narració, sempre pensant que cada un tenia la seva tècnica. La meva és que ningú està veient el partit, encara que estigui en el camp ni per la tele, jo les tinc que contar sempre com van, qui té la pilota i on està la pilota. Cada té el... I sí, jo me deprendia i te puc dir que no de tots, però per la meva faena, perquè jo treballo com a gent molt més fora d'Espanya que d'Espanya, te puc contar tot el que tu vulguis de la Lliga de Corea, de la Índia, de Malta, de Xipre, de Xina.
0: Que locura.
1: Home, no. Eso es lo que n'hi ha.
0: Tindràs que vindre un altre dia, Carlos. Següent pregunta.
3: Bon dia, Carlos.
1: Bon dia,
3: quan
1: bonico.
3: Comentes un partit, sempre dius lo que penses de veritat?
1: Quasi sempre. A voltes, si dic el que penses, se pega a foc a això.
0: Sí, puja el pa, no?
1: Sí,
0: puja
1: sí,
0: el
1: sí.
0: Pa. Següent pregunta.
4: Hola, Carlos. Has jugat alguna vegada a futbol? O només parles des que sí que saben jugar?
1: Molt bé, sí que he jugat. Jo no he jugat a nivell professional. Era bo, era ràpid, era molt covarde. Quan me pegaven...
0: No piqueu el peu?
1: Me pegaven molt, sí. Però he jugat i estic molt sense... I he tornat a jugar fins que els genolls, els turmells malucs, diguen, yeah, para un poquet. Però sí que he jugat.
0: Una última pregunta del Consell d'Experts.
5: Bon dia, Carlos. Per què vos poseu tan serios si el futbol és pa passar-ho bé?
1: Pues tens tota la raó del meu carinyo. Ara, te dic una cosa. Si tu sents el punt a punt, veuràs que el nostre ànim, el nostre esperit, és dir sempre, anem a passar-ho bé, perquè aixina, si ho passareu molt bé també vosaltres, com en el seu dia, farà 20 anys, va inventar ixa manera de transmetre Pablo Motos, que treballaron de acero en mi, veurà 20 anys, diguen, ha venido a pasárselo bien, porque yo quiero que quien venga aquí, el invitado, se lo pase bien, que es la manera de que ustedes en la tele se lo pasen como espectadores bien, viéndolo en casa.
0: És el sino també.
1: Actitud.
0: De fora de cobertura, Carlos. És el nostre sino també. M'has deixat moltes coses en l'aire, sí. I molts melons oberts.
1: Pues me'n convides un altre dia. Fem una cosa, el dia que te fallo un convidat. Que ja... No. Jo suplent, clar.
0: Ja, home, com estàs per així ja, no?
1: Claro.
0: Un ratet abans del... Això no, però encara mos queden 10 minuts. Per a jugar i per a passar-se bé.
1: Molt bé.
0: Però, del món del tenis, què no sap la gent que sap Carlos Urrutia i que seria una bomba que la gent s'enterarà?
1: No.
0: Conta'm un fora de cobertura.
1: Del món del tenis n'hi ha coses, i així tenim a un altre tenista, n'hi ha una cosa molt, molt complicada, molt delicada, molt vergonyosa, que és el tema de les apostes. No està suficientment controlat això, hi ha molts tornejos satèl·lits, challengers i futures que n'hi ha apostadors que amenacen de mort a tenistes. I n'hi ha tenistes... A mi... Sí, sí.
0: Wow.
1: Sí. I n'hi ha... A veure, tu en un torneig, si tu guanyes Wimbledon, guanyes 2 milions d'euros. Si tu guanyes una primera ronda en Antalya, en Turquia, que t'ha costat 1.000 euros anar de viatge, perquè tens que anar de viatge, pagar l'avió, l'hotel, si no estàs en quali, no estàs en el quadre final, l'entrenador, tots els gastos fijos. Si guanyes una ronda, a lo millor guanyes 180 euros. I ara té un apostador i te diu, no per deixar-te perdre el partit. Si te deixes perdre un xoc, si fas més de 3 dobles faltes per set, jo te dono 6.000 euros. A mi m'ha passat, jo he sigut agent de tenista, he sigut manager de tenistes. I un tenista, que després te diré que era molt, molt, molt important, quan estava en un moment de batxe de la seva carrera, me crida un dia i me diu, Carlitos, i tampoc estava en Turquia. Me acaba de passar esto. No me queda dinero para jugar al tenis el mes que viene.
0: Mare meva,
1: però... I me acaben d'ofrecer 6.000 euros. Què harías tu de mi? Digo, pues ¿Es una pregunta ética o estética?

0: que yo no soy quien para decirte acaba tu carrera por no venderte, y no soy quien para decirte vende un partido, cuando no era vender un partido, sino que era por dejarse ganar X, como en el mundo del fútbol, ni a Chuaos que aposten, pero en córneres en contra. Y ni a Voltes, que tú cuando eches un defensa que pot despejar a banda y despeja a córner, digo,
1: ostras. Ostras, pero y eso va en consonancia en lo de los maletins. En los maletins, sí, en el fútbol también.
0: Sí.
1: ¿Existís en maletins?
0: Existísen.
1: Sí. Existísen, claro, claramente. Al menos no dudes.
0: De toda la vida del señor. Hombre, por el amor de Dios. Sí.
1: Madre mía. Sí.
0: Y después, lo otro de tenis, ni a... Y esa es una conversa que siempre es muy interesante. La gran diferencia entre el esporte individual y colectivo. Tú en el esporte colectivo te lesiones, tienes un contracte en vigor y seguís cobrant. Un día no chues bé, t'amagues, pero los compañeros chuen millor y te guanyen esos partidos y tú vas bé, pero también si no li caus bé al entrenador no te fica y te pot fotre la carrera. Individuals, yeah. Al golf, al tenis, tú chues siempre. Ahora, tú, una, en 14 anys tens la responsabilitat empresarial com si tingueres 40. I dos, tu tens que lidiar amb una pressió en la que si tu no guanyes no tens diners per a pagar al teu equip. I damunt n'hi ha una altra, que és que si tu eres el meu entrenador i tu, per tant, tens l'autoritat d'intentar fer-me patir a mi per a que millore, com jo te paga tu i realment eres el meu empleat, no tens aquesta potestat. N'hi ha un tenista abans d'una final d'un gran slam, i tu saps de qui estic parlant, perquè està criat en València, fa 20 i pico anys, a l'entrenador, el dia d'abans de jugar la final, per la nit, li va dir, vés-te'n i busca'm whisky i tabaco. Ui, però si demà jugues la final, jo sabent, què vages? I l'entrenador, tu saps de qui estic parlant, veritat? Doncs ja està.
1: Mare meua.
0: El tenis és molt xulo, amb moltes coses, quan t'endinses, i és veritat. I els herois són els presidents dels clubs que n'hi ha en la Comunitat Valenciana, que tenim una comunitat impressionant. De fet, jo he fet tres llibres, dos de futbol i uno de tenis. El de tenis, que va ser el Made in Football, te'n recordes, la portada de David Ferrer?
1: Dos de futbol i uno de tenis, que es diu Made in Football.
0: No, Made in València.
1: Ah, vale.
0: Made in Football és l'agència portuguesa per la que jo treballo. Made in València. I és l'explicació de per què València s'ha convertit per damunt de Madrid, però molt per damunt, sobretot, de Barcelona, el gran epicentre del tenis mundial. És veritat.
1: Carlos, canviant de terç, anem al futbol i als maletins, perquè m'interessa molt. No vaig a sorprendre tampoc, vaig a dir així, ai, no m'ho esperava. Bueno, pues, no estem faves, no? I hem escoltat moltes coses, i moltes vegades s'ha especulat també sobre estos temes. Però realment ha hagut algun gran event en el que ha hagut maletins pel mig?
0: Sí.
2: Sí. No lo duda, ¿eh?
1: No.
3: Ha tardado. No. Ya se lo he pensado.
1: Heu de clar, però jo estic esperant que me diga quin.
0: No, lo que te puedes parlar de les modalitats.
1: No està comprovat o demostrat, ¿no?
0: Hombre. Ay, amigo mío.
1: Clama al cel, però...
0: Jo te vaig dir tàctiques. Tu, n'hi ha una cosa que és moltes voltes complicada, que tu compres els capitans, els quatre capitans, i els altres tenen que convèncer a la resta del vestuari. Però si te deixes perdre, que ja no te xues res per a que l'altre equip guanyi el seu objectiu, o si te primen per a guanyar, que clar, tu ja estàs en l'obligació, no passa res. Clar. O n'hi ha les tàctiques, que molt se fa molt, de tu compres al davanter per a que falles gols, i al central o al porter només compres tres jugadors, ja no t'has que ficar d'acord a 25. Criminalitat amb moltes variants.
1: Que locura.
0: És el que n'hi ha.
3: Estratègia,
1: no? Totalment. Mira, anem a canviar de terç, que tenim una riestra de notícies absurdes o surrealistes que podrien ser veritat o no, en qualsevol cas. Bueno, jo crec que podrien ser veritat en qualsevol cas. Ho seran o no. Anem a les notícies.

0: Són les 12.
1: A punt. Notícies.
0: Els bombers treballen a hores d'ara en labors de refresc dels punts calents en l'incendi de la Vall d'Uixó, donat per estabilitzat en la vesprada d'ahir, perquè no es produïsca cap rebrot, i assegurant el perímetre dins de l'incendi forestal de 89 quilòmetres i més de 9.500 hectàrees cremades. Tots els veïns i veïnes es troben ja als seus domicilis. Els últims en tornar

0: sigut els d'Artana i Eslida. Amb tot, es recomana evitar qualsevol trànsit per la xarxa de carreteres i vies forestals de la zona que no siga estrictament necessari per a facilitar les labors d'extinció, així com evitar les activitats recreatives i d'oci i l'ús de la bicicleta en els espais afectats. De la investigació, la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha confirmat que el Seprona té localitzats dos focus que podrien ser l'origen intencionat de l'incendi.
1: Hay identificados dos focos que se iniciaron, dos focos diferenciados en tiempo y en espacio, cercanos. Los dos que se iniciaron en el inicio del monte, muy cerca del casco urbano de la Vall d'Uixó.
0: Al respecte, el president del Consell ha dit que reforçaran la vigilància per a perseguir els incendiaris.
2: Tot fa indicar que aquest incendi ha sigut intencionat i per això hem de continuar reforçant la vigilància per a perseguir els desalmats que decidissin atentar contra els nostres boscos.
0: En quant a la reconstrucció, la Generalitat Valenciana ha mobilitzat 67 milions d'euros per a la zona afectada per l'incendi de la Vall d'Uixó. El foc ha alterat la normalitat de 60.000 persones, entre desallotjats i confinats. També hi ha previstes quantitats dedicades expressament als municipis i comunitats de regants, que detalla el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.
2: Una ajuda directa inicial de 200.000 euros a cada municipi afectat per actuacions urgents en camins rurals, enllumenat, telecomunicacions i altres infraestructures danyades.
0: D'altra banda, les Corts han aprovat la llei d'acompanyament als pressupostos de la Generalitat, amb els vots a favor de PP i Vox. El PP assumís peticions de Vox com la prioritat nacional en ajudes públiques i més rebaixes fiscals per als qui més guanyen. Una llei criticada per tot això pels socialistes valencians. Escoltem el seu portaveu, José Muñoz.
3: Lo que hace es recaudar menos dinero para lo público. Y así está la situación en la Comunidad Valenciana. La educación pública está absolutamente devastada, lo estamos viendo con los profesores, la sanidad cada día más privatizada y la prevención y extinción de incendios se encuentra en sus mínimos históricos con unidades incompletas.
0: I des del PP, el portaveu Nando Pastor es felicita per haver pactat amb el portaveu de Vox, José María Llanos. Així ho ha explicat.
4: Gracias, José María, ¿no? De verdad, yo me siento cómodo. Me sentiría muy incómodo, incluso me sentiría náuseas si tuviese que decir gracias Arnaldo, si tuviese que decir gracias Otegi, si tuviese que decir gracias Bildu.
0: Este primer cap de setmana d'agost suposa un alt moviment de desplaçaments entre els que arriben amb ganes de sol i de platja i qui se'n va cap a altres destinacions per a relaxar-se, i també amb qui acaba les vacances i torna a una calorosa rutina. La DGT espera més de 700.000 desplaçaments este cap de setmana a les carreteres valencianes. Un accident complica la A3 en Xiva cap a València, però trobaran trànsit intens en els dos sentits. Ara per ara hi ha 59 incidències en la xarxa de carreteres valencianes. A Espanya ja són 67 les persones que han mort ofegades en l'entrada massiva i irregular de més de 50.000 persones a Ceuta, en la seva majoria gent jove i menors d'edat. Fonts del Ministeri de l'Interior xifren en més de 48.000 migrants els que ja han tornat al Marroc de forma voluntària. El president del govern, Pedro Sánchez, ha qualificat l'entrada massiva de migrants de violació de la integritat territorial d'Espanya. Ha dit que darrere d'estos fets hi ha una lectura interessada per part de les màfies que trafiquen amb éssers humans. Per xarxes socials s'han mobilitzat milers de persones després de la sentència del Suprem que diu que no es pot repatriar les persones que arriben nadant. Per tot això, el president Pedro Sánchez ha apuntat a la possibilitat de reformar la llei d'estrangeria.
5: Lo que ha sucedido efectivamente es una violación de la integridad territorial de España, de las fronteras de una ciudad española como es la ciudad de Ceuta. Tenemos que modificar algunos aspectos de las leyes para poder garantizar esas repatriaciones en frontera de la manera más eficiente posible.
0: En els esports parlem de futbol. Yolanda Ibarra, conta'ns.
6: Bon dia, Susana. Fugint de la calor, s'ha jugat a les 10 del matí el primer amistós del dia entre el Llevant i l'Albacete. És la primera victòria del Llevant post-Carlos Espí. El conjunt granota s'ha imposat 2-1 amb gols de Brugui i de Tallón. Carlos Espí, com ja sabeu, és nou jugador del Real Madrid i podria debutar avui amb la camiseta blanca en l'amistós que és de José Mourinho disputen a les 6 de la vesprada a Àustria contra la Fiorentina.
0: Pel que fa a l'oratge, iniciem el cap de setmana en avisos per temperatures altes a la costa i risc extrem d'incendis forestals. Bon dia, Joan Carles. Ens acomiadem així. Tornem en una hora.
7: Acompañarnos. Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
8: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
9: ¡Regarde la gilipollua!
8: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
10: La próxima semana hablaremos del gobierno.
8: Generalitat Valenciana.
11: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
12: Hi ha llocs que no s'expliquen. Se senten. Els nostres pobles. Els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
13: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
14: Les cançons de la nostra vida.

0: Hola de nou, Arturo.
1: Hola, Mar. Així estem. Preparats per a un nou viatge, no?
0: Així és. Tercera parada del nostre viatge per la geografia musical de les comarques valencianes. Les cançons de la nostra vida continuen als anys 60, però mirant cap a altres escenaris. Si en els dos primers capítols el rock and roll d'essència anglosaxona i el pop internacional van ser els protagonistes, avui la veu i la cançó estan en primer pla. Parlem de la nova cançó.
2: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A Punt Ràdio.

0: Les cançons de la nostra vida. En Apunt Ràdio.
1: Però què va ser la nova cançó?
2: Va ser un moviment artístic que a finals dels 50 i durant tota la dècada dels 60 va prendre rellevància a tots els territoris de parla catalana. Les comarques valencianes van ser claus per a entendre'l, amb artistes que miraven de reull a compositors francesos com Jacques Brel, Georges Brassens o Edith Piaf.

0: Situemos a nivell temporal. La dictadura franquista estava en l'Equador. Havien passat ja 20 anys de la Guerra Civil i la repressió cultural continuava intacta. El castellà es va imposar com a cultura única a tot l'estat i les manifestacions musicals en llengua vernacla estaven o bé silenciades o dedicades exclusivament per a la cançó d'arrel i el cant popular.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
0: El vent li pegava la cara a un jove xativí, Ramon Pelejero Sanchís, més conegut com a Raimon. I d'aquella experiència va compondre El vent, que sentim de fons. Més que una bonica cançó, un crit. Això va ser a finals dels anys 50, però la cançó es va publicar l'any 1962 a una discogràfica que faria història dins d'este moviment, Edixa.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A Punt Ràdio.
1: Quan va crear esta cançó, tenia només 19 anys i estudiava història a la Universitat de València. L'any 1962 va publicar el seu primer disc i va coincidir amb la seva graduació universitària. Quins temps, aquells des de la universitat.

Així va ser quan va arrencar la seva carrera al damunt dels escenaris. Raimon va sorprendre per la forma i el contingut, pel crit, per l'existencialisme rebel de les seues cançons. A diferència de grups catalans, com els 17 jutges, que lideraven la nova cançó, les seues cançons destilen un altre sentit, ja que ell no prové de la burgesia catalana, sinó de les classes treballadores valencianes.

0: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
1: Eixe primer disc de Raimon portava un text de Joan Fuster, pare intel·lectual de tota aquella revolució cultural.
2: Arran de l'èxit d'eixe disc, Raimon va rebre la proposta de participar en el Festival de la Cançó Mediterrània amb una cançó en català. Va cantar, juntament amb Salomé, que interpreta la veu femenina del tema, Se'n va anar, una cançó d'amor.

La peça, votada pel públic, va guanyar el primer premi. A partir d'este moment, la cançó catalana, considerada fins a aquell moment com un fenomen minoritari i inofensiu, començaria a rebre assíduament les pressions de la censura i de les institucions franquistes, amb el rosari de prohibicions, multes i citacions a comissaria que això comportava.

Mesos després, Raimon, que està immers en una voràgine creativa i compositiva, publica un nou EP on apareix el tema Ahir, que ben prontes seria conegut pel subtítol Diguem No.

Diguem no hauria de ser cantada durant molts anys amb algunes alteracions respecte al text original. Així, Hem vist tancats a la presó homes plens de raó es convertiria en Hem vist que han fet callar molts homes plens de raó. Nosaltres no som deixem. Des d'aquell moment, esta cançó es va convertir en un dels himnes de la lluita antifranquista. Nosaltres

0: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
1: Raimon apareix a Televisió Espanyola en 1964 interpretant El vent i Diguem-no. I després queda vetat durant anys. Entre 1964 i 1975, pràcticament desapareix de la televisió pública. Raimon va ser el que va crear el terme recital per a referir-se als seus concerts. Alguns d'ells, multitudinaris i mítics, tant ací com a fora de les nostres fronteres.

0: El primer d'aquestes característiques va ser a l'Institut Químic de Sarrià, a Barcelona, l'any 1967. I l'altre, més recordat per les cròniques, va ser a Madrid, l'any 1968, a la Facultat de Ciències Polítiques i Econòmics de la Universitat de Madrid, on s'ajuntaren al seu claustre més de 6.000 joves àvids de democràcia i de llibertat.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
2: I si escoltàvem Si un dia vols, ara ens traslladem a 1970, al disc Per destruir aquell que l'ha desert, la cançó, una adaptació musical del cèlebre poeta homònim del segle XV, del poeta valencià Ausiàs March. El seu significat central gira entorn a la incertesa de l'amor i la fragilitat humana. Estem parlant de Belles Events.

0: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
1: Per on es reivindica amb major força la figura artística de Raimon va ser a París, com el seu paisà, Bruno Lomas, i només uns mesos després. L'home que ho va fer possible va ser Bruno Cocoatrix, un empresari musical que va creure en ells des del principi i que els va aconseguir concerts a la mítica Sala Olímpia de París. Tant Bruno Lomas com Raimon van néixer el mateix any a Xàtiva, encara que no van coincidir ni artística ni políticament durant tota la seva vida.

0: D'este concert es va enregistrar el disc Raimon a l'Olimpia, amb cançons que el 1966 ja eren himnes. I la seva trajectòria s'allarga fins a 2017, quan es va retirar amb més de 20 àlbums d'estudi i 155 cançons pròpies. Però avui només repassem el seu pas pel moviment de la nova cançó i d'ell hem de passar obligatòriament per a un altre artista no menys important, i és l'actor i cantautor alcoià Ovidi Montllor.
1: La nostra història i les nostres cançons.
0: Fill d'una família de classe obrera d'Alcoi, Ovidi es va traslladar a Barcelona als 17 anys per a buscar-se la vida. Era un artista total i la música no va ser el primer impuls creatiu que va tindre. La seva faceta com a actor va ser la que primer va desenvolupar. Però el 1967 aprèn a tocar la guitarra de forma autodidacta i uns mesos després edita el seu primer disc amb temes com La Fera Feroce, que sentim de fons.

0: aquest espai. Els guàrdies que la veuen la volen atacar-la.
1: Este disc es vincula immediatament amb la nova cançó i Ovidi Montllor comença una llarga gira de concerts amb el guitarrista Toti Soler. Este disc es vincula immediatament amb la nova cançó i Ovidi Montllor comença una llarga gira de concerts amb el guitarrista Toti Soler. A pesar d'integrar-se en este moviment, sempre s'ha considerat un artista difícil de classificar. Va ser el més versàtil i polifacètic de tota la seva generació i el que millor destilava la influència de la chanson francesa, en especial la ironia àcida de Brassens i també les formes de Léo Ferré o Yves Montand.

A les seues cançons o interpretacions en directe podia passar en qüestió de segons d'allò sardònic a la tendresa, d'allò cínic a la sensiblesa. La seva aportació creativa està tan lligada al coll que és molt difícil que qualsevol músic o grup sorgit allí no reconega la seva influència.

0: estava. La gent no estimava el rei i ell tampoc no els estimava, perquè de comptar en sabia, però amor no li quedava. Cada cosa tenia un preu, la terra, els homes, les cases. Un dia un noi del seu regne vora el castell va posar-se i va dir aquesta cançó amb veu trista però clara. I va dir aquesta cançó amb veu trista però clara. Quan vindrà el dia que l'home valgui més que pous i cases, més que les terres més bones, més que les plantes i els arbres, quan vindrà el dia que l'home no se'l pese amb les balances, el rei que va sentir el noi el va fer agafar i amb ràbia va ordenar que li donessin 150 bastonades.
1: La divulgació de l'obra de poetes catalans i valencians com Vicent Andrés Estellés, Joan Salvat Papaseit, Salvador Espriu, Pere IV, Josep Maria de Sagarra, Joan Fuster o Blai Bonet va ser una de les constants de la seva vida.
0: I quan s'ajunten els homes, rient i plorant la canten,

0: Ten.
1: Les cançons de la nostra vida en A Punt Ràdio.

Parlar d'Ovidi Montllor donaria per a molts i molts capítols. Són molts els temes emblemàtics, però és torn d'escoltar un que respira poesia, que és tota una declaració d'amor. Amb lletra del poeta i periodista de Burjassot, Vicent Andrés Estellés, i música del propi Ovidi, els anys 80 van ser testimonis d'esta obra mestra. Parlem de M'aclame a tu.

va escriure més de 400 poemes i va participar com a actor en més de 20 pel·lícules a les ordres de directors de la talla de José Luis Borau, Francesc Betriu, Imanol Uribe, Jaime Camino o Eloi de la Iglesia.

matís. Tenia jo un paraigües perquè vull, perquè tinc ganes de tenir. Vaig dir-li de tapar-la perquè vull, perquè tinc ganes d'ajudar. Va dir-me encantada perquè vull, perquè tinc ganes d'encantar. Va rapar-se a mi perquè vull, perquè tinc ganes d'estimar. Vam viure un món preciós perquè vull, perquè tinc ja ganes de viure. Després varem parlar

millor, perquè vull, perquè sé que és millor. Vam menjar el més bo, perquè vull, perquè sé que es pot menjar. Vam viure en gent preciosa, perquè vull, perquè estic tip de la contrària. Tot era meravella, perquè vull, perquè estic fart de fàstics. Tot era de tothom, perquè vull, perquè tot és de tots. I acaba la cançó.

0: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
1: Va morir molt jove, als 53 anys. El col·lectiu Ovidi Montllor reuneix des de fa prop de 20 anys els i les artistes de les nostres comarques que s'expressen en valencià. De la seva faceta musical cal destacar un disc que l'emparenta, per una banda, amb Bruno Lomas i, per altra, amb Raimon. I és que ell també va actuar al mític escenari Olímpia de París, on va registrar un disc en directe.

0: els reis de l'Orient no existien ni llops ni espirits. Ens parlava de l'amor com la cosa més bonica i preciosa, sense pecat. Ens ensenyava a ballar, a cantar i estimar, d'això ella era la que més sabia.
1: Aquell dia, a París, Ovidi Montllor va actuar amb un altre artista de la nova cançó, la mallorquina Maria del Mar Bonet. Això va ser l'any 1975, quasi una dècada després que Bruno Lomas i Raimon. Entre el públic estava el poeta Vicent Andrés Estellés, el que Ovidi Montllor va musicar tantes i tantes voltes.
0: Ara de gran comprenc tot el que per tu sent i et llenço un homenatge als quatre vents. Com recordin

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A Punt Ràdio.
1: I este capítol de la nova cançó no podia acabar sense parlar de la figura d'un artista clau de les Terres Valencianes, Lluís Miquel Campos. La música popular a les nostres comarques no s'entendria sense la seva aportació com a cantant, empresari i productor. L'any 1962, un entusiasta Lluís Miquel Campos decideix crear un conjunt de música amb altres amics músics per a fer versions de la cançó melòdica italiana, el pop internacional i, sobretot, la chanson francesa i el seu estimadíssim Jacques Brel.

0: entre l'any 1963 i 1967, estos joves de la ciutat de València van enregistrar 4 discos amb versions de temes francesos, anglesos i alguns temes propis. A diferència de la resta de components de la nova cançó, els 4Z eren més pareguts al moviment rocker, però amb lletres en valencià. I eixa va ser la seva particularitat més important i la que va contribuir a la dissolució del grup l'any 1968, tot per culpa d'esta cançó.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A Punt Ràdio.

0: Bé, la cançó no tenia la culpa. L'arbre és un dels temes més polèmics i més reconeguts del grup.
1: És molt gran.
0: Amb lletra del mateix Lluís Miquel Campos, es tracta d'un anticip a l'estaca de Lluís Llach, 2 anys abans com a himne antifranquista.

El febrer de 1968, després d'un concert amb Raimon al Cines Artis de la ciutat de València, la brigada político-social del règim va detindre a tota la banda, que van estar més de 72 hores incomunicats a un calabós de la Gran Via Ferran el Catòlic. Mai se van saber ben cert quines van ser les causes, però els van recomanar deixar els escenaris per un temps, cosa que va fraccionar la banda i va ajudar a la seva separació.

0: Les cançons de la nostra vida en Apunt Ràdio.
1: No anirem ja mai més on m'has dit jo t'estime.
2: Com diu Lluís Miquel, sí, s'ha acabat. Arribem al final d'este nou capítol del viatge musical per la història de les cançons de les nostres comarques. La nova cançó a les nostres comarques i els seus artistes més destacats. Gràcies per escoltar-nos i esperem que a vosaltres també vos hagin salvat les cançons.
1: No anirem ja mai més on m'has dit jo t'estime. No anirem ja mai més, tu ja ho has decidit. No anirem ja mai més, aquesta nit tinc pena. No anirem ja mai més, com tots els anys passats. Capri, s'acaba.
2: És la una.
3: Apunt. Notícies.
2: L'incendi declarat en la Vall d'Uixó complix una setmana i es troba estabilitzat després de cremar més de 9.500 hectàrees amb un perímetre de quasi 90 quilòmetres. Els bombers treballen a hores d'ara en labors de refresc dels punts calents de l'incendi, donat per estabilitzat en la vesprada d'ahir, perquè no es produïsca cap rebrot i assegurant el perímetre. El municipi més afectat ha sigut Artana, amb més de 3.000 hectàrees calcinades, de les quals 2.700 són hectàrees forestals, i l'incendi ha afectat un 12% del parc natural de la Serra d'Espadà. La nova fase suposa que, sense estar controlat, l'incendi evoluciona dins de les línies de control segons les previsions. Tots els veïns i veïnes es troben ja als seus domicilis. Amb tot, es recomana evitar qualsevol trànsit per la xarxa de carreteres i vies forestals de la zona que no siga estrictament necessari per a facilitar les labors d'extinció, així com evitar les activitats recreatives i d'oci. De la investigació, la delegada del govern a la

0: Comunitat Valenciana Pilar Bernabé ha confirmat que el Seprona té localitzats dos focus que podrien ser l'origen intencionat de l'incendi.
1: Hay identificados dos focos que se iniciaron, dos focos diferenciados en tiempo y en espacio cercanos. Los dos que se iniciaron en el inicio del monte, muy cerca del casco urbano de la Vall d'Uixó.
0: Al respecte, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha dit que reforçaran la vigilància per a perseguir els incendiaris.
2: Tot fa indicar que aquest incendi ha sigut intencionat i per això hem de continuar reforçant la vigilància per a perseguir els desalmats que decidissin atentar contra els nostres boscos.
0: La Generalitat ha mobilitzat 67 milions d'euros per a la zona afectada per l'incendi. El foc ha alterat la normalitat de 60.000 persones. També hi ha previstes ajudes per a municipis i comunitats de regants. Escoltem Juanfran Pérez Llorca.
2: Una ajuda directa inicial de 200.000 euros a cada municipi afectat per actuacions urgents en camins rurals, enllumenat, telecomunicacions i altres infraestructures danyades.
0: D'altra banda, les Corts han aprovat la llei d'acompanyament als pressupostos de la Generalitat, amb els vots a favor de PP i Vox. El PP ha assumit peticions de Vox com la prioritat nacionals en ajudes públiques i més rebaixes fiscals per als que més guanyen. Una llei criticada per tot això pels socialistes valencians. Escoltem José Muñoz, el seu portaveu.
3: La migració irregular, les màfies, la instrumentalització de la migració irregular per part de les màfies cuesta vides. Y luchar contra la migración irregular es salvar vidas.
0: Escoltàvem al ministre Grande Marlaska, perquè a Ceuta ja són 67 les persones que han mort ofegades en l'entrada massiva i irregular de més de 50.000 persones a Ceuta, en la seva majoria gent jove i menors d'edat. Fons del Ministeri d'Interior xifren en més de 48.000 migrants els que ja han tornat al Marroc de forma voluntària. El president del govern, Pedro Sánchez, ha qualificat l'entrada massiva de migrants de violació de la integritat territorial d'Espanya. Ha dit que darrere d'aquests fets hi ha una lectura interessada per part de les màfies que trafiquen amb éssers humans. Per xarxes socials s'han mobilitzat milers de persones després de la sentència del Suprem que diu que no es pot repatriar les persones que arriben nadant. I passem als esports. És un dissabte carregat de partits de pretemporada de futbol. Yolanda Ibarra.
4: Hola, Susana. El Llevant post Carlos Espí s'ha imposat l'Albacete per 2-1 amb gols de Brugui i Etallón. Recordar que el València juga a terres angleses contra l'Stoke City. A partir de les 7:30 ho podran seguir per esta ràdio i per la televisió d'Apunt. I el Villarreal a les 8 es juga la Como Cup contra l'Ens, actual subcampió de la Lliga Francesa.
0: Amb això ens acomiadem per ara. Tornem en una hora.
5: Molt bé.
6: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.

0: flipant en tot allò que fan.
1: Bueno, pues quan vulgueu. Està en Pablo una miqueta ahí la, la nota. Està ok? Vale. We Found Love de Rihanna. Violin, yeah. Violin Chelly Brothers.

A que vos han encisat, si és que quan vingueren se'ns van posar a tots a la butxaca i ja ens considerem membres del seu club de fans. Recordem ara que en els temps que dediquem a cuidar-nos al nostre programa, estes vesprades de la ràdio a través de la nostra alimentació, la nostra nutricionista de capçalera Clara Llorenç ens dona bons consells amb les coses del menjar. En este cas, fa una ferma reivindicació d'un producte fonamental en la nostra dieta i amb molts valors nutricionals, una de les reines de la dieta mediterrània, com és la carxofa.

0: caso con él. Desmuntarem mites, explicarem per què és tan interessant a nivell nutricional i demostrarem, a més, que la carxofa és tan boníssima. Una paella de faves i carxofes, això és una meravella. Si eres del team no m'agraden les carxofes, vinga, queda't amb nosaltres que igual te convertim. Però que potser el problema no sigui la carxofa, sinó com te l'han contada. I ens la va a recontar potser la història o a desmuntar alguns mites al voltant de la carxofa la nostra estimada Clara Llorenç, la nostra dietista i nutricionista de capçalera. Què tal, Clara? Com estàs?
1: Què tal, Ximó? Molt bé. Així,
0: molt guai.
1: Tinc carxofa.
0: Tinc carxofa total.
1: Forever. Jo ho tinc clar.
0: Molt defensora de
1: la
0: carxofa. El
1: que passa que jo crec que és d'aquestes verdures que no hem tractat bé a la cuina. Aleshores la gent agarra ja eixa mania de el sabor, la textura, però tornem a lo mateix. Per a mi és una joia a nivell culinari i a nivell nutricional, òbviament, però crec que això, si no saben cuinar-la bé, és complicat agarrar-li, no?, eixe puntet.
0: Moltes vegades, si no tens certa traça en la cuina o t'has preocupat una miqueta per les receptes, agarres la carxofa i la fas bollida.
1: Sí.
0: O la talles a trossets i la fas un ratxet d'oli a la planxa.
1: I a mi ahí també me pareix un poc tristona.
0: No, tristona.
1: Però al final,
0: no.
1: Mira, només tens que parar-te a pensar. I ses molt a restaurants a dinar per ahir?
0: Bueno, sí. Vale. Menys del que voldria, però sí.
1: No te dones compte que la carxofa és una verdura que sol estar quasi sempre a carta de quasi tots els restaurants? Prou.
0: Certament, però formant part de plats. Jo no sé si la carxofa com a protagonista.
1: Com a protagonista moltes voltes, que si en ou, que si en pernil per damunt, que carxofa flor, que jo la trobo molt de puestos que vaig a dinar i al final, bàsicament, és perquè és una verdura que si la cuines bé, és brutal. Gastronòmicament,
0: ets donaràs alguna
1: puntet.
0: Clau per a cuinar-la guai?
1: Sí, total. Per agarrar-li més gust.
0: Que siga nutricionalment
1: saludable,
0: però que siga bona també.
1: Exacte.
0: Molt bé. Perquè resulta que no ho sabia, ho he sabut llegint el guió que ens has enviat. Resulta
1: que t'ha sorprès.
0: M'ha sorprès molt, perquè has dit la verdura. Però és una verdura? Estrictament és una verdura?
1: És una flor. És una flor.
0: Mengem una flor.
1: No has vist mai per l'hort les plantacions de carxofes, que molen un montó? És una flor, vale, que se la mengem abans de que florisca.
0: Val.
1: I això és molt interessant perquè una planta abans de florir vol dir que està en el seu punt de concentració màxim de nutrients. O sigui, tu t'estàs menjant eixa flor quan nutricionalment està en el seu punt perfecte.
0: En carinyo és un capoll.
1: Correcte.
0: Bàsicament, no el carxofa, no?
1: Sí.
0: No ha esclatat, perquè si,
1: no
0: si tu la deixes en la planta...
1: I sent unes flors moraes, que són superxules. Jo a voltes a l'horta, quan a lo millor no han arribat a fer la collita i és esa flor morà, és superxula. O sigui que millor si la mengem antes, òbviament, però si la

0: Ixen ahir, queda una plantació molt, molt guai. Però sí, és una flor de la nostra terreta. De... I ara tenim que aprofitar perquè no dura molts mesos, però està ara en temporada perfecta.
1: El punt ara és meravellós. És veritat que cada volta s'allarga una miqueta més, és que són molt sí, carxoferos, però... són capaços de menjar-me-la inclús quan tenen les taquetes negretes de qualsevol però manera, la...
0: sí.
1: Però ara està al querer.
0: Ara està, ara està estupenda. I jo ho he menjat.
1: Has menjat carxofes? Sí. Ara es diràs com les has fetes i quins trucs d'elaboració, diguem, ràpida. A més, tu tens també molta consciència
0: sí,
1: de que tenim
0: sí,
1: poc
0: sí,
1: de
0: sí,
1: temps
0: sí.
1: de fer-ho ràpid, que siga agradable, que siga palatable i que, a més, siga saludable. I per què molta gent la carxofa la dius, és que no m'agrada, és que està molt amarga, és que és molt avorrida...
0: Exacte, que bueno, que gràcies a aquest amargor, després parlarem, però gràcies a aquest amargor és una verdura que és molt interessant a nivell nutricional, però també per culpa d'aquest amargor, pues a molta gent no li agrada, igual que no li agraden les endívies o l'escarola, les verdures que són de la mateixa classe. Té una textura fibrosa que també, si no l'acabes d'agarrar el puntet o no la cuines bé, no agrada. I el que han dit antes, al final, si tu només l'has provat bollida, sense ningú tipus d'herbeta ni ninguna acompanyació que li faça gràcia... Jo, per exemple, als meus xiquets de casa... Carxofa no, carxofa, una volta li la vaig fer la minaeta en parmesà al forn i se la van menjar que jo quasi no vaig poder provar-la. I ahí te dones compte de dir, no és no carxofa, és com havien provat la carxofa antes.
1: I què la fes? La minadeta li llevaves, diguem, la
0: part de la molleta? La minaeta al forn, no? En parmesà, te'n recordes que això ho vas dur, que queda com una làmina sí, i queda sí, molt guai. Sí, i això sí, després sí. t'ho menges com a chips i és que no te dones compte ni que és carxofa.
1: Mira, ja ens has donat una...
0: Ja, és una rapideta.
1: I per què les verdures amargues i concretament la carxofa, que no és una verdura, és una flor, ja ens has dit, per què és guai que amarguen? Quina part de l'amargor ens diu que
0: mira,
1: està fent-nos bé?
0: Exacte. El que esta verdura amargue vol dir que és bona pel nostre fetge. Vale? Ja te'n recordes que no sé si a la volta de gener vam parlar de la dieta detox i dels aliments estos que són bons pel fetge, pues la carxofa està ahí en el top one perquè té este compost que és la cinarina, vale? Que el que fa, esta amargor, fa que el fetge produïsca més bilis, la producció de bilis és bona per a la digestió de les grasses, per tant, esta carxofa produeix més bilis, millora la digestió de les grasses, fa que el fetge treballi menys, o sigui, facilita el seu treball i fa que les digestions siguin molt més lleugeres.
1: O sigui, ja sé que no eres tremendament fan de la paella en arròs blanc, ja ho sé, que tu eres molt de l'arròs integral, però els diumenges fem paella.
0: Paelleta.
1: És a dir, si li posem carxofa a la paella ens ajudarà, perquè normalment... Sobretot si carregues molt d'oli, del greix, del pollastre i el conill, la paella pot ser un tant indigesta, sobretot si menges més del compte, que com s'agrada tant,
0: exacte.
1: La carxofa ajudaria a la digestió, per exemple, d'un bon arròs?
0: Sí, ahí el problema de la paella amb carxofa, a mi m'encanta, jo me la menjo tota la carxofa de la paella, però les verdures de la paella agarren, és el que més agarra oli de la paella. Aleshores, millor si estigueren a part també, vale, fetes en un poc menys d'oli, perquè aquestes carxofes de la paella agarren més oli quasi que l'arròs i el pollastre.
1: Les reserve,
0: però
1: també,
0: les
1: no?
0: pots reservar, les pots apartar i després, o si no, cuinar la paella amb un poc menys d'oli. Però vale. Molt interessant clavar-les.
1: I després el tema de que alguns mites que hi ha al voltant de la,
0: bueno,
1: de
0: bueno,
1: la
0: és que
1: carxofa.
0: La dieta de la carxofa, vamos.
1: Buah! Això va ser tremendo en l'arrocito.
0: Jo crec que també per això la gent...
1: Li té mania.
0: Li té mania. Claro, òbviament.
1: Pot ser. Però que estava associada a totes aquelles propietats, diguem, de netejar el fetge per l'amargor que té la carxofa, entenc.
0: Això és de veres.
1: Es pot ser. Perquè, no, crec que ho hem comentat en alguna ocasió, ja fa anys hi havia una beguda, als anys 70 o 80, no sé, jo recordo els anuncis en la tele, ja feia cinar.
0: Aperitivo
1: a base de alcachofa. I era com si fos un vermut o com si fos tal, que no tenia alcohol.
0: Bueno, com un extracte d'alcachofa.
1: No, perquè la Quina Sant Clement...
0: Ja. Cuidao.
1: No sé si tenia alcohol o no, però que tenia la
0: cinarina.
1: La cinarina.
0: El compost este.
1: I era amarg. Sí,
0: claro.
1: El cinar era...
0: Que al final jo crec que simplement bollirien les carxofes i de lo que solta en el aulla seria lo que... Tu vas provar?
1: No, però era una cosa molt moderna, perquè si en la tele cinar, i si una xicona allí... El es nuevo que... aperitivo a base de alcachofa.
0: Com els encanta.
1: Bueno, és que la publicitat de 70 i 80, bueno, si allí el vaquero de Marlboro fumant-se tot lo que tenia i lo que no tenia, i soberano, i veterano, i tot això. Lo de que la carxofa faga.

0: Això és...
1: Això també és deberes.
2: Això és real?
1: Sí.
2: Això passa, no?
1: Depèn de persones. Ja. A mi no, però per què dona gasos? Al final té un tipus de fibra...
2: Ai, mira, mira que mona, diu. A mi no, perquè no, com soy tan divina i soy alcoyana,
1: no, no,
2: a mi no,
1: no, no,
2: i soy tan delgada, doncs pues no me da gases. Claro.
1: A mi no me dona per gasos perquè tinc l'intestí ultra acostumat a menjar-ne molta, molta, molta verdura.
2: És per costum?
1: Claro, totalment. Al final té un tipus de fibra que es diu inulina, ja parlarem així algun dia de fibra, i és una fibra que té una digestió... molt complexa, vale? I és una fibra que no digerim nosaltres, que digerixen les nostres bactèries.
2: Vale.
1: Aleshores, moltes voltes, aquestes bactèries, si no estan acostumades a aquesta quantitat de fibra, a banda de fer digestió, a banda d'alimentar-se d'aquesta fibra, produeixen CO2 a l'hora que se mengen aquesta fibra. I aquest CO2 és el gas que a tu te senta mal.
2: Bueno, i a les
1: forma,
2: vaques.
1: I a les vaquetes. Forma d'evitar això. N'hi ha molts trucs, vale? Pues, per exemple, quan les fas bollidetes, afegir fulletes de llorer.
2: Ah, mira.
1: O comí, vale? Millora molt la digestió. O bueno, manzanilla en les floretes. I si no, al final, en la quantitat està el truc. Vale. Òbviament, si tu te fas una farta de carxofes pues, i tens l'intestí poc acostumat a esta verdura, te sentarà mal. Però si comences i dius, bueno, pues un poquet i me les faig bollidetes un poquet i després saltejaetes. Vale. Si no tens digestions, si tens tendència a produir gasos en aquest tipus de verdura, crues, per exemple, no és el teu... Antes que dies...
2: Ja, però han d'estar molt bones... Han d'estar molt bones per a menjar-te les crues.
1: Sí.
2: Vaja, ja te vaig dir, tinc una experiència religiosa, a la Vega Baja, els alcaciles.
1: Claro.
2: Perquè li diuen els carxofes.
1: Però això serien unes carxofes meravelloses.
2: Però és que eren, claro, de veritat. Estaven talladetes d'això.
1: Sí.
2: Després estaven en llima.
1: Claro, no, si
2: i,
1: és
2: en,
1: que...
2: I en ensalada.
1: Crues se poden menjar perfectament.
2: Meravellosa.
1: Ben tractades perfectament. I al final és el que tu has dit. Laminar-les molt, molt bé. Mm. Poc d'oli, sal, llima. I en una manideta...
2: Deixar molt de cor,
1: claro,
2: no? Clar.
1: Deixar només el cor.
2: El coret. Buah. Què anava a dir-te? I les de pot?
1: Perfectes. Mira,
2: ah, mira,
1: tornant antes a lo
2: pensava
1: de Clara, que pensa... No. No, a més, jo sóc molt partidària, no, de defensar este tipus de productes de processats saludables, que molta gent els té crucificats, i al final, estes carxofes que venen ja tallaetes congelades, mm-hmm, o les de conserva que dius tu, són perfectes. Al final s'han envasat al buit, vale, en el seu punt òptim de que estaven cuinades, claro. Aleshores conserven a nivell nutricional.
2: Les congelades estan també
1: les congelades
2: o estan crunes?
1: N'hi ha diverses, vale, però normalment estan un poquet prebollides.
2: S'ha fet algun,
1: sí,
2: algun procés.
1: Exacte.
2: Perquè les altres,
1: sobretot per evitar
2: ja
1: l'oxidació.
2: Vale.
1: De la...
2: Pots menjar-te-les directament en una maioneseta, si vols, lleugera, un ratxet d'oli. Oh,
1: les salsetes que fas jo de iogurt, ja, de pistatxets, al final. Però, i per exemple, les de conserva te les pots menjar tal qual en una manideta, sí, o donar-los un poquet de calfor en una paelleta i fer-te-les en gambetes,
2: un poquet de pernilet,
1: un ouet a la planxa, però són perfectes. Uh-huh. Al final, si tu dones la volta, veuràs que només fica carxofa, sal i àcid cítric, que és la llima per a conservar.
2: Per a conservar. Fin. Vale, fenomenal. Ara que parlem del pernil, una curiositat, un asterisc que te
1: vale
2: faig d'això de la carxofa. Hi ha qui diu, a veure, el tema dels embotits, de manera molt, molt puntual, per moltes raons que ens has avançat. I, però m'han dit també, no, és que el pernil serrà també... pernil salat,
1: sí,
2: serra,
1: sí, correcte,
2: també és un embotit i també pot tindre, n'hi ha ciència darrere, que pot tindre repercussions o a la llarga pot tindre algun element ligerament cancerígeno.
1: Però
2: com és això?
1: Però ahí se clave un poc per els nitrats, però hauries de menjar molta quantitat de pernil tots els dies per a preocupar-te d'això. I al final també...
2: Però és que molt personal, no dic que sigui el meu cas,
1: sí,
2: però
1: molt
2: personal, ara com en el desdejuni, es fem uns embolics.
1: Per què?
2: Per què, tia? Per què en canvi...
1: Pues farem un programa de desdejunis.
2: Hem de fer un programa de desdejunis. També
1: me pareix un tema guai.
2: Perquè n'hi ha gent que es pensa que menja el desdejuni saludable menjant-se...
1: una torrada de pa blanc.
2: De pa blanc, oli i pernil.
1: Molt més, molt millorable.
2: Altament millorable.
1: Sí.
2: Ja ens diràs
1: i el
2: que...
1: problema anem a repetir sempre lo mateix. El pernil és roí? No.
2: Però és cada dia,
1: nutricionalment
2: cada dia...
1: adequat, ja, des de jornar tots els dies pernil? No.
2: Vale.
1: Al final...
2: Però quan t'agarres una marxa també... rutinitzar un poquet, sobretot el des de juny, que sempre fa perea i
1: però
2: això.
1: Però tornem a lo mateix, és com si digueres, ou i colesterol, puc sopar austoge... és bo

0: poso paraus encara que tinga colesterol, si no passa res. Però puso per tots els dies, no. Al final... A veure, si me digués carxofes, diria, no passa res, pots menjar-ne tots els dies.
1: Però l'ou en el desdejuni, per exemple, sí, és bé.
0: Sí, perfecte, perfecte. Al final donarem idees.
1: Vinga, fem asterisc i deixem un dia especial desdejuni.
0: El pernil, si és ibèric, millor el greix que té i menys impactaria en avi cancerigen que parles tu. Però ja t'he dit que no alertem perquè serien quantitats molt altes. Parlarem un altre dia del tema.
1: Però, per exemple, un dia pernil, un altre dia...
0: Pit de Tito. Un altre dia formatge fresc en anchovetes per l'omega 3. Un altre dia un ouet, una llandeta de tonyina...
1: El seu advocat, les seues anous...
0: El formatge cottage en un poquet d'advocat... Idees n'hi ha un muntó.
1: Ja quasi ens has fet el programa. De tota manera, deixem-ho...
0: Tenia set, quasi.
1: Deixem un dia, farem especial des de Junis, que està molt guai. Val, tornem a la carxofa. Antioxidants, mola molt. L'antioxidant és antienvelliment, per fer-ho ràpid.
0: Al final, els antioxidants, vale, és el que lluiten frente a eixa inflamació que tenim, eixe dany oxidatiu, vale? Aleshores és molt interessant. I aquestes verdures amb eixe color intens, vale, com és, per exemple, el verd de la carxofa, ens indica que és molt, molt rica en antioxidants.
1: Vale. I ajuda a reduir la inflamació.
0: Ajuda a reduir la inflamació.
1: Però quan dius inflamació, diguem, mèdicament, què seria? O quina patologia seria associada a la inflamació?
0: Quan parlem d'inflamació, és una inflamació que no se veu, vale? Tu no te notes inflamat, és una inflamació que se diu de baix grau. I què vol dir? Que a la llarga pot produir-nos patologies més complicades.
1: No se veu la inflamació, no fa mal.
0: No fa mal, però
1: algun òrgan està inflamat, una inflamació, no sé si crònica, però ahí com cronificada.
0: Sí. En analítica, n'hi ha paràmetres.
1: N'hi ha indicadors.
0: Exactament.
1: Ens ajuda la carxofa a reduir aquesta
0: inflamació. Ens ajuda a millorar aquesta inflamació, aquest dany oxidatiu. Superimportant, que ens ajuda a eliminar el colesterol dolent, el colesterol LDL. Aquesta fibra que té atrapa el colesterol i ens ajuda a eliminar-lo en la fenta. O sigui que, molt positiu també. També ens ajuda a regular el sucre en sang. Tornem a la fibra que té, vale? Fa que els picos de glucosa en eixe menjar siguin menor per la fibra que té. O sigui que té molts beneficis. És rica en potassi, rica en magnesi, que ja sabem, lo bo que és el magnesi, i el potassi...
1: Si la fas molt... Perd això que digueu...
0: Totalment.
1: Perd, diguem-ne, aquestes qualitats, aquest potassi, potassi mineral...
0: Lo que parlàvem antes, crua, mal a nivell digestiu, per a persones que siguen un poquet sensibles, meravellosa a nivell nutricional, perquè conserva tots els nutrients. Cuinar, millor a nivell digestiu, però si se passem, perdem un poc els nutrients. Sobretot els minerals, perquè passen a l'olla de cocció. Aleshores és cuinar-la, però no passar-se tampoc.
1: I si la fem al vapor?
0: I si la fem al vapor, millor que bollida, perquè el vapor conserva millor els nutrients.
1: Costa agarrar-li el punt, si se queda crua d'això, però si la rebulls massa també...
0: Però bueno, al final, si la fas en aulla, però controles el temps, no n'hi ha problema. Al final és quan tu bullisses alguna cosa i te notes que l'aulla s'ha quedat verda, dius, m'ha passat.
1: Val. I com no passar-me? Com no passar-me?
0: Pues, per exemple, no bullir-la.
1: Que clavar el gabinet directament.
0: Anar clavant el gabinet i jo te diria que la carxofa és que més de 10 minuts no fa falta bullir-la.
1: Ah, no? Val. És que normalment jo poso dos carxofetes, però poso també carxofa, i ho poso tot.
0: No, ahí és l'error. Carxofa,
1: Carlota...
0: Tota la volta, no.
1: No, poso una cebeta... Posa la creïlla.
0: Però cada verdura té punts de cocció superdiferents.
1: De fer un bollit, tinc que anar jo, com si fos el putxero, anar afegint-li, vols dir?
0: Doncs aleshores, ahir al vapor millor.
1: Millor al vapor.
0: Si no, tu també pensa, què és el més dur d'això? La creïlla i la carlota abans, i al final ja tires la carxofa, i quina altra verdura has dit?
1: Carlota, també.
0: Carlota en la creïlla, carlota al principi.
1: I batxoqueta, li poso un poquet. És el meu bollit.
0: I batxoqueta és de la crua?
1: Sí,
0: la batxoqueta també al principi. I la carxofa al final.
1: La carxofa,
0: si li lleves les fulles i dices només el coret, i per exemple la talles en quatre, com que l'afegis...
1: Ah, que la talles? Ah, jo la poso sencera? Claro. Per menjar-me les fulles de...
0: No, però sencera també bé. En 12 minuts la tens.
1: Molt bé. Tu faràs això que te mossegues les fulles del... És que estan més a la vora i deixes el coret.
0: És que està de mort.
1: No sé què volia dir-te.
0: O sigui, que és una verdura que a nivell gastronòmic és brutal.
1: Vale, fenomenal. Escolta,

0: Són les 2.
1: A punt. Notícies.
0: L'incendi declarat en la Vall d'Uixó complís una setmana i es troba estabilitzat després de cremar 9.500 hectàrees amb un perímetre de quasi 90 quilòmetres. Els bombers treballen a hores d'ara en labors de refresc dels punts calents en l'incendi, donat per estabilitzat en la vesprada d'ahir, perquè no es produïsca cap rebrot i assegurant el perímetre. El municipi més afectat ha sigut Artana, amb més de 3.000 hectàrees calcinades, de les quals 2.700 són hectàrees forestals. L'incendi ha afectat un 12% del Parc Natural de la Serra d'Espadà. A la Vila Vella ha deixat una forta empremta en el sector primari del municipi. Més enllà de les hectàrees cremades, les flames han arrasat camps, infraestructures i explotacions que sostenen l'activitat agrícola i ramadera de la zona. La nova fase suposa que, sense estar controlat, l'incendi evoluciona dins de les línies de control segons les previsions. De la investigació, la delegada del govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha confirmat que el Seprona té localitzats dos focus que podrien ser l'origen intencionat de l'incendi.
2: Hay identificados dos focos que se iniciaron, dos focos diferenciados en tiempo y en espacio, cercanos. Los dos que se iniciaron en el inicio del monte, muy cerca del casco urbano de la Vall d'Uixó.
0: Este primer cap de setmana d'agost suposa un alt moviment de desplaçaments entre els que arriben amb ganes de sol i de platja i qui se'n va cap a altres destinacions per a relaxar-se. I també amb qui acaba les vacances i torna amb una calorosa rutina. La DGT espera més de 700.000 desplaçaments este cap de setmana a les carreteres valencianes. José Antonio Pedroza, de la DGT, ens informa de la situació a la xarxa de carreteres valencianes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora dos accidentes complican ya en varios puntos de la AP7 la circulación. Por un lado, en la provincia de Castellón, en Benicàssim, en sentido Tarragona, y otro en Alicante, entre Villajoyosa y El Campello, en este caso dirección ya Valencia, al mismo tiempo que van a encontrar circulación intensa de entrada a Valencia por la A3 en Loriguilla, al igual también ya por la AP7 en Corbera y también en la zona de Cullera, todo ello dirección a Denia, así como también complicada la zona de Calpe, en este caso hacia Alicante. Ya en el resto de carreteras, por el momento, se normaliza el estado del tráfico, aún así, como siempre les pedimos, mucha precaución al volante.
0: Molta precaució al volant i a Espanya ja són 67 les persones que han mort ofegades en l'entrada massiva i irregular de més de 50.000 migrants a Ceuta, en la seva majoria gent jove i menors d'edat. El Ministeri d'Interior xifra en més de 48.000 migrants és que ja han tornat al Marroc de forma voluntària. El president del govern, Pedro Sánchez, ha qualificat d'entrada massiva de migrants de violació de la integritat territorial d'Espanya. Ha dit que darrere d'estos fets hi ha una lectura interessada per part de les màfies que trafiquen amb éssers humans. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha destacat que en 24 hores s'ha revertit la situació creada per esta entrada irregular de persones a Ceuta i que la ciutat autònoma va recuperant la normalitat.
4: La migració irregular, les màfies, la instrumentalització de la migració irregular per part de les màfies cuesta vides. I luchar contra la migració irregular és salvar vides.
0: I un breu apunt de successos d'última hora. La Guàrdia Civil ha desarticulat una banda especialitzada en robatoris pel mètode del butró, amb 11 assalts a empreses en diferents punts de la Comunitat Valenciana i Conca. 4 homes han sigut detinguts. La investigació es va iniciar el juny passat arran de la denúncia d'un robatori d'una empresa de Sollana. En els esports, dissabte carregat de partits de pretemporada de futbol. Yolanda Ibarra.
5: Hola, Susana. El Llevant post-Carlos Espí ha imposat l'Albacete per 2-1 amb gols de Brugui i Etallón, que han remuntat el partit amb les seues dianes. Escoltem el camerunès.
6: Al principi nos han costat un poc posicionar-nos i la pressió i tot, però després hem escogit el ritme, hem entendit el que era el míster, el plan de juego i tot. Y nos ha salido bien en la presión.
5: Recordar que el València ha jugat a terres angleses contra l'Stoke City. A partir de les 7:30 ho podran seguir per esta ràdio i per la televisió d'Apunt. I el Villarreal a les 8 es juga la Como Cup contra el Lens, actual subcampió de la Lliga Francesa.
0: Això és tot per ara. Tornarem a les 3. Mentrestant, siguen informats en el nostre web apuntmedia.es.
1: Som Apunt.
7: Este estiu que la calor no te la pegue. Beu aigua sovint. Evita el sol entre les 12 i les 17 hores. Usa cremes de protecció solar. Protegis especialment majors, menors i persones vulnerables. Seguis les recomanacions. Cuida la teua salut. Més consells en sam.gba.es, Generalitat Valenciana.
8: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
1: Els millors moments de la vesprada d'Apunt.
9: Amics i amigues de la Ràdio Autonòmica, seguidors de la vesprada d'Apunt, en aquest espai recordem moments d'eixos que ens resulten inoblidables i que ens han anat passant al llarg dels distints programes, en aquest cas a principis d'any.
1: Els millors moments de la vesprada d'Apunt.
9: Recuperem una efemèride que ens trasllada al gener de 1981, quan l'empresari d'Alzira, Luis Suñer, va ser segrestat per la banda terrorista ETA. Ens feia memòria d'aquell succés colpidor el periodista i escriptor Sergi Moyano amb el seu llibre a la mà, Operación Apolo,

0: que recordava aquella història de l'empresari de gelats que va passar, bueno, va passar ell 3 mesos segrestat, després s'ha alliberat i nosaltres impactats.
1: Escoltes els millors moments de la vesprada d'Apunt.
2: Parlem del segrest de Lluís Sunyer. Va ser un 13 de gener de 1981. Un comando de la banda terrorista ETA va entrar al seu despatx, justament en la seva empresa de gelats, en Avidesa, en Alcira, i se'l van emportar en una furgoneta. Estigué l'home segrestat durant 3 mesos i finalment va ser alliberat després d'un pagament milionari. Però per què va ser objectiu d'ETA i com es va produir aquest segrest?
3: Veguem entrar dos xics i una xica, armats, uns en la metralladora i en posició amenaçant.
4: Un dels encaputxats li va pegar en el costat amb el canó de la metralladora.
3: Uno d'ells mos diu, aquí he dejado una bomba que se acciona nada más tocarla. Si tocáis esto, va a volar todo esto.
4: El trauen de l'empresa i el posen en el maleter d'un cotxe.
5: Mai en la vida podíem pensar que això podia passar a Don Lluís i en Alcira. Va ser molt traumàtic. Ens va crear una por. Teníem por d'anar pel carrer.
2: Va generar moltíssima por perquè van passar molts anys. Això és 45 anys. Però l'any 81, en termes d'història, és l'altre dia. I fins fa 4 dies, també, com aquell que diu la banda terrorista ETA, i especialment en els 80, 90, els anys de plom, convivíem en este país, en el terror, en fi, d'una manera molt angoixosa, no? Avui volem fer aquesta mirada, aquesta ullada al passat d'este segrest, i ho fem acompanyats d'un periodista, un company, que ha investigat molt a fons aquesta història, i ha escrit un llibre molt interessant, Operació Apolo, on conta detalls, conta la narrativa de com va passar, la cronologia del segrest, i dona molts detalls, i alguns d'ells desconeguts, de com va ser el segrest d'aquest empresari valencià de Sunyer. I com dic, algun aspecte desconegut del que ara farem incidència. És el company Sergi Moyano que ens acompanya esta vesprada. Què tal, Sergi, com estàs?
6: Què tal, bona vesprada, Simó.
2: Bueno, ara complint-se, bueno, passat dia 13, no? 45 anys i l'efemèride tot torna a somoure, diguem, no? Sembla que les efemèrides remenegen el record i conforme dia un testimoni. Estos talls que hem estret han sigut del programa d'investigació Zoom que va dedicar precisament a al segrest i d'alguna manera també formaves part també dels convidats i desvelàveu també pues, part, diguem, de la trama valenciana, de la part de la implicació valenciana que n'hi ha en el segrest. Per recordar-ho succintament, 13 de gener de 1981, què és el que va passar, Sergi?
6: El dimarts i 13 de gener de 1981, 7 encaputxats assaltaren la fàbrica de gelats d'Avidesa. Era prop de les 9 de la nit. Quedaven molt pocs treballant a això ara. Diguem que en les últimes hores, no? Es quedaven només la gent de l'equip directiu i estava Lluís Sunyer en el seu despatx, despatxant amb l'encarregat del cap de compres de la fàbrica d'Avidesa. I en aquest moment entraren uns encaputxats, començaren a lligar, a emmordassar a tots els treballadors que quedaven en aquestes hores, eren uns 6-7 treballadors, i Lluís Sunyer en aquell moment es pensava que era tot una broma. Pensava que eren els seus nets que li estaven gastant una broma. L'home que tenia assegut davant pensava que eren els falleros que havien anat a demanar una gratificació perquè s'apropaven les falles. I perquè, clar, era un fet molt inèdit, no? Jo crec que el segrest de Lluís Sunyer va ser la primera vegada que els valencians vam sentir tan de prop l'amenaça d'ETA, perquè fins a aquell moment a la Comunitat Valenciana no hi havia hagut un atemptats, pràcticament cap víctima mortal fins a aquell moment, i per tant el fenomen del terrorisme s'observava com una cosa llunyana, no? Com que passava en altres llocs, en el País Basc, també hi havia hagut algun atemptat a Madrid i a Barcelona, però era una cosa molt aliena a nosaltres. I va ser la primera vegada que vam veure que era una amenaça per a nosaltres, no? Una amenaça real. Per tant, en aquell moment, quan aconseguiren reduir a tots els treballadors, Lluís Sunyer al final va veure que la cosa anava de veres, li punxaren un Valium al cul i se l'emportaren a rostres del seu despatx, el clavaren el maleter d'un cotxe, a mig camí entre Alzira i el Zulo, en un camp de tarongers el canviaren a una furgoneta, una Citroën, el clavaren dins d'un baúl i des d'allà el portaren a un zulo construït a propòsit en un local, en un negoci obert al públic en la Safor, és a dir, molt a prop de casa. És un detall que mai no s'havia conegut perquè la policia mai no va detindre ni va identificar

0: als autors, als responsables directes d'aquest segrest.
1: Esta és la novetat que contes en el llibre, que ara estàs explicant-nos també i explicaràs també en aquesta edició especial del programa Zoom i en el llibre Operació Apolo, ho trasllades. És a dir, que el Zulo en el que estigui amagat, tingueren segrestat 3 mesos Sunyer, estiguera en un racó de la Safor, significa que també els segrestadors, el comando o part del comando, tenia contactes o inclús gent pròpia de la Safor o resident de la Safor els va tirar una mà?
0: Sí, així és. De fet, és un element també inèdit, no? Sí que pot haver existit algun tipus de col·laboració en accions puntuals, no? De gent que sobre el terreny hagi pogut col·laborar, que siga d'origen valenciana, no? Però en aquest cas, el que hem pogut saber és que hi hagué almenys una persona, un valencià de la Safor, que va ser militant directe d'ETA político-militar, que va ser la branca dins del complex terrorista ETA. Doncs era la branca, diguem, menys sanguinària, que de fet era coneguda en aquells anys com la ETA blana. De fet, van ser els primers etarres que s'adonaren que en democràcia no tenia sentit l'ús de la violència i, per tant, van ser els primers en abandonar, no? En tota la seva història causaren...
1: Integraren, han arribat a sonar, en efecte, no? Els famosos polimilis. Per tant, diguem, un d'aquells polimilis era un xicón de la Safor que formava part de l'entramat d'ETA i va ser el que va facilitar la logística i que el Zulo estiguera... No sé si se poden contar més detalls o és visitable el lloc. Si tu també per curiositat periodística has rascat una miqueta més i has anat... Vull anar justament al lloc on estigui 3 mesos Sunyer. Has pogut rascar una miqueta més ahir?
0: Sí, sí que es coneix. El que passa és que diguem la font sobre la qual es construís la investigació, doncs ha volgut preservar al màxim l'anonimat, sobretot per evitar
1: que... ningú vagi a visitar el lloc, perquè el lloc existís, òbviament existís perquè va estar... Clar. 3 mesos aquesta Lluís
0: Sunyer. Sí, era un negoci.
1: Però no s'ha fet públic per evitar, diguem, no sé...
0: poder arribar fins a...
1: Igual que hi ha gent que fa turisme de tempestes, per exemple, i se'n va a fotografiar les onades de 6 metres que n'hi ha ara mateix en el litoral de la Safor i de la Marina, i que hi ha gent que se juga no, el físic també, fent algun tipus de turisme d'este raro, no, seria absolutament capaç de que si se publica el lloc on està... que estarà canviat, imagina, de fa 45 anys, que segur que tu coneixes, sí. Però que no vols dir, lògicament, clar, i es produiria una situació que ni el poble vol, ni la persona que té la propietat, entenc, vol,
0: clar, perquè...
1: però existeix el lloc, no?
0: Clar, perquè...
1: Vull preguntar-te si està igual o està molt canviat.
0: Han passat 45 anys. Ha canviat.
1: Hasta aquí puedes leer.
0: Ha canviat molt. Sí que és cert que al final també és un lloc que era una tapadora, és a dir, ells feien vida normal, no? De vegades quan parlem del terrorisme o d'un comando, un membre d'un comando, pareix que com si anaren pel carrer en una caputxa posada i la metralladora, no? I en aquest cas, precisament ells el que intentaven era camuflar-se, diluir-se al màxim entre la societat, i això va ser la garantia de l'èxit, perquè el fet que la policia en cap moment aconseguir a identificar el lloc on podia estar segrestat Lluís Sunyer, també és gràcies a aquesta participació de valencians. És a dir, el fet que hi haguera valencians en el comando va aportar, no? Com, bé, eren xicons del poble que estaven, mira, en una furgoneta per ahí perquè estan fent la reforma del local, han portat un bagul.
1: Uns amics que han vingut ahí del País Basc a ajudar a fer això, la reforma, clar. Uns amics, i, bueno, no els haren, diguem...
0: No els haren cap sospita, i a més en el dia a dia anava la clientela allà, mentre en el pati, en el corral d'eixe negoci hi havia un Zulo, una persona de 70 anys en un Zulo d'apenes 2 metres, on si es posava de genolls el cable que tocava el sostre.
1: Com pots tot tornar a descriure com era el Zulo?
0: Era un espai molt xicotet, diguem, és el típic pati interior de llums, pati de llums, no? D'una casa típica valenciana, sí. Amb les seues rajoletes de color roig, fosc, i allà baix aprofitaren la reforma del local que va obrir poc abans del segrest, aprofitaren aquella reforma per a furgar, per a excavar en ixe corral i construir un Zulo que estava totalment...
1: Subterrani. No?
0: Subterrani, vale. Davall d'ixe pati, i aprofitant en ixa reforma per a fer-lo insonoritzat.
1: I què dimensions tenia, dius?
0: Tenia apenes un metre i pico d'alt.
1: No podia alçar-se dret?
0: No podia posar-se dret. De fet, si es posava de genolls, el cap li tocava el sostre, no?
1: Havia d'estar tombat.
0: Havia d'estar tota l'estona tombat. Sí. I això també va suposar un problema i un inconvenient, perquè va arribar un punt en què hagueren de canviar-lo de lloc i l'hagueren de traslladar a un altre Zulo.
1: És que físicament també, no? Un home que ja tenia una edat, la pèrdua de massa muscular també, no poder veure el sol, és a dir, clar, en una situació... Ell escoltava alguna cosa del rebombori que hi havia al costat? O estava tan insonoritzat que ell estava completament aïllat i Alié no sabia on estava en ningú moment?
0: Ell no sabia.

0: en un pati, no? Per tant, sí que els segrestadors van tindre molta cura per a evitar que ell poguera identificar en quin lloc estava. De fet, el tracte amb ell va ser poc humà, va ser poc constant, a més perquè volien evitar també que s'encarinyara amb els segrestadors. De fet, el segrestador se va inventar diversos personatges, anava impostant la veu, com que anava amb caputxa, per a intentar, no?, per a despistar-lo, no?
1: Van ser 3 mesos i en aquest moment és l'únic contacte humà i s'entén també que aquesta persona, per molt segrestador i molt etarra que fora, pues, també podia, no sé, generar algun tipus de sentiment o de compassió cap a aquest home que estava allí abandonat d'aquesta manera. Luis Suñer, en els anys 80, era un personatge molt popular, molt estimat al Cira, per gelats, avidesa i espollastres. Qui era Luis Suñer?
2: Suñer és un personatge molt important per al Cira.
3: Un gran empresari amb visió de futur enorme.
4: Realment, en aquell moment hi havia molts pocs empresaris amb una capacitat, amb un múscul industrial com el que va arribar a posseir Luis Suñer.
5: És el que diuen els anglesos, self-made man. Són un home fet a ell mateixa.
1: I que tenia pasta, clar, tenia molta pasta, perquè el que volien els segrestadors, els terroristes, era precisament diners. Però quina personalitat, la gent del poble el recorda, una persona, en fi, un empresari, val? Però un empresari, diguem, no dic empresari persona, que no sigui una persona necessàriament, ni molt menys, no? Encara que n'hi ha de tot, no? Però diguem un home bo, no? I un benefactor també del poble, no?
0: Sí, era la gran personalitat local, la persona que donava diners a les falles, a les confraries, a l'asil de les persones majors, a totes les iniciatives socials i culturals de la ciutat. Ell aportava una quantitat important. Ell va arribar a ser el patró de la ciutat, no? Era la persona que estava darrere de tot i fins i tot m'atreviria a dir que manava més que l'alcalde i segurament que uns quants alcaldes de la comarca de la Ribera junts.
1: Molta influència, clar. No sé quants empleats tindria Videsa en aquell moment i la quantitat de volum econòmic que podia generar, però estem parlant d'una empresa en una implantació que després, bueno, per circumstàncies o per les següents generacions, o per a saber, pues va acabar, bueno, diluint-se la marca, però realment de molt de prestigi a nivell nacional, no sé si també exportava, però generava, estem parlant d'un Juan Roig de l'època, entre cometes, salvant totes les distàncies. No?
0: Sí, perquè una societat com la valenciana, que havia sigut tradicionalment agrària, no?, i que va tenir una industrialització molt tardana, Luis Suñer, en els anys 70-80, s'havia convertit en l'empresari més important, que tenia major capacitat del moment, no?, i sí que és de veres que en el cas d'Alzira, no?, que i la comarca de la Ribera, que sempre ha estat molt vinculada al comerç i l'exportació de la taronja, aquelles empreses suposaren un revulsiu per al sector productiu valencià i sobretot de la ciutat. Bona part de la gent d'Alzira vivia gràcies a les seues empreses, tant la fàbrica de gelats i de pollastres congelats d'Avidesa com de Cartonaje Suñer, que realment va ser la seva primera empresa.
1: És que li va fer també guanyar molts diners, perquè el tema dels envasos de cartró, també per a tota classe d'indústria, la indústria farmacèutica també va fer molts diners, va popularitzar molt el tema dels pollastres, que encara fins als anys 60 era una carn cara, diguem, popularitzar també el preu, i com dia, per a tota una generació, polos avidesa, això era un... menjar-se un apolo era una meravella. Tornant al segrest, en condicions realment molt dures, conforme estàs explicant-nos, Sergi, molt maltractat, una situació també física i emocional molt, molt al límit. Mireu, Xavier Maiza, un exmembre d'ETA, exetarra, m'ha donat una entrevista precisament en aquest programa, els companys de Zoom, i explicava què significava estar tancat en aquest zulo.
6: Que una persona esté encerrada en un lugar que no sabe cuál es, que no sabe cuál va a ser su devenir, que no sabe si al día siguiente, a la mañana, cuando se vaya a levantar, le pueden dar un tiro, obviamente, pues eso es una tortura permanente.
1: La vessant psicològica, el maltracte psicològic, no, la tortura psicològica que suposa estar per una persona que no saps en quin moment, perquè ells s'identificaren com a etarres. Luis Suñer, durant el seu segrest, sabia que estava segrestat per etarres, ho sospitava?
0: Sí, des del primer moment els segrestadors li deixaren clar que ells no pensaven matar-lo, que era un segrest econòmic i que eren ETA político-militar i que volien els diners, no? I se va ser una ferramenta de pressió des del primer moment. De fet, ell va negociar directament el seu propi rescat des del Zulo. I, clar, el problema és que els segrestadors pensaven que això anava a ser una qüestió d'un parell de setmanes, no? Però es va allargar moltíssim la negociació per dos qüestions. Una, la intervenció d'un assessor

0: britànic d'una empresa que es deia Control Risk, que assessorava famílies de segrestats, i pels seus servicis la família va pagar 100.000 pessetes diàries, que era pràcticament l'equivalent al sou mensual d'un valencià mitjà. Era una barbaritat de diners, i ell va aconseguir rebaixar aquesta xifra, no? Dels 1.500 milions que va demanar ETA al principi, es va aconseguir rebaixar als 325 milions.
1: Ell mateix va negociar amb els etarres el seu, els diners a canvi del segrest. És que em sembla una història... Aquest aspecte, per exemple, jo no el coneixia.
0: Clar,
1: va ser ell el que anava, diguem, interpel·lant els etarres i negociant, sabent que anava a passar més temps en el Zulo si no s'avenia, diguem, a la negociació, perquè de 1.500 a 300 milions de pessetes són, pues, clar, és una diferència brutal, no?
0: Una persona en una situació tan vulnerable com la que, claro, com en la que es trobava Luis Sunyer, al final accepta, no? És més fàcil que siga més generós que no la família, no? Que en este cas està en una posició diferent a la que estava ell, no?
1: Ah, per això volien negociar.
0: Clar, per això volien...
1: Pensant que seria més fàcil traure més diners.
0: I, no? De fet, ho va ser. De fet, ell va escriure una carta, l'obligaren a escriure una carta a la família autoritzant a pagar 700 milions. I sa carta, la família la va rebre a través dels etarres, i clar, en aquell moment la disjuntiva era molt complicada, perquè no podien... El cor el que et demana és fer-li cas, no?, una persona que està en aquesta situació. Però l'assessor britànic, el tal Peter, que els estava assessorant, li va dir que no podien acceptar aquests 700 milions, i van acabar rebaixant-ho als 325. I això va dilatar moltíssim la negociació, i sobretot perquè de sobte, 23 de febrer, Tejero assalta al Congrés. I de sobte el país està amb l'ai al cor perquè hi ha un cop d'estat, i allò va suposar un xoc brutal en tota la cúpula d'ETA. Hi havia gent fugint, i també per als mateixos segrestadors, que en aquella nit idearen un pla de fugida. Ells pensaren en deixar el local obert, posar unes caixetes davant del Zulo per a retardar un poc l'eixida, i agafar una moto i campar a través, arribar fins al port de Dénia, atracar un vaixell i anar-se'n molt lluny. I se va ser la idea del segrestador.
1: En un pla de fugida, perquè la cosa realment pensaven, sobretot en les primeres hores, que aniria en sèrio el colp, perquè clar, a Sunyer l'alliberen en abril, per tant el colp d'estat es pilla en ple segrest. El colp d'estat i la situació política prèvia tan convulsa que va generar el colp d'estat. Estic preguntant-me per la intervenció de coses i forces de seguretat en aquell moment. És a dir, que deixant, diguem, de manera tranquil·la, que un tal Peter d'una empresa que se suposava que sabia com gestionar aquests casos i no intervinguera directament, o que la família no confiara més en la policia, en la Guàrdia Civil.
0: Estàvem en una època de negociació, és a dir, el govern de la UCD d'Adolfo Suárez estava en un moment molt delicat. De fet, va dimitir poc abans del colp d'estat. Era una situació molt delicada per al govern d'aquell moment, que estava en plenes negociacions amb ETA politico-militar, perquè ja des de l'any 80, des d'un any abans, havien començat aquestes converses per a que hi haguera un acord de pau, per a evitar que el terrorisme seguira matant, no? I ETA politico-militar en aquests moments estava en una treva. De fet, durant el segrest estava en treva amb el govern, però mútuament es van prometre, tant ETA com el govern, actuacions no beligerants, no? Per tant, per a ETA considerava que cometre un segrest no era, diguem, fer saltar pels aires la treva, perquè ells deien que necessitaven seguir tenint recursos econòmics, sobretot per a finançar l'aparell logístic, no? Que és realment... El segrest de Luis Sunyer està pensat per això, per a mantindre tota l'estructura organitzativa en el País Basc francès, que és el lloc de residència dels comandos il·legals, on tenen tot l'arsenal d'armes, els pisos francs, on viuen en la clandestinitat. En aquell moment, vora 300 militants d'ETA, no?
1: Falten molts diners per mantindre, en efecte, tota aquella infraestructura. Bueno, com se resol? Finalment, quanta pasta és la que s'amolla per part de la família? Quants diners se paguen? Com se fa l'intercanvi i quin és el moment de l'alliberament de Sunyer?
0: Bé, finalment va haver un ultimàtum final, i la família va decidir no estirar més la corda. Va ser una decisió sobretot de la filla, no? De Mari Carmen Sunyer, que estava en una situació molt delicada i volia que acabara allà, no?, aquell segrest, i acceptaren pagar 325 milions de pessetes. En tres bancs distints van treure una sèrie de xecs. Els entregaren a uns advocats que van fer d'intermediaris entre ETA i la família, que eren les persones que ens encarregaven d'anar de viatge a Iparralde, al País Basc francès, per a negociar directament amb la cúpula. I per tant, el que feren va ser portar aquests xecs a Madrid, al Banc d'Espanya, la seu central del Banc d'Espanya. Allà aquests advocats van treure aquests

0: bitllets, aquests 325 milions, en bitllets de 5.000 pessetes, els clavaren dins de tres bosses d'esport, que pesaven 90 quilos, i aleshores ahir iniciaren aquests dos advocats, que eren, diguem, el suport que va tindre sobretot la família durant aquells tres mesos. S'emportaren aquest vehicle cap al País Basc en un aparcament de la platja de la Concha de Sant Sebastián. Allà deixaren els diners amb el cotxe obert i va arribar una persona i se'ls va emportar. I aquests diners viatjaren per barco, és a dir, en la frontera, en Fuenterrabía, no? Allà deixaren els bitllets en un pesquer, i aquest pesquer va arribar fins a Sant Joan de Luz, i allà va passar a un altre vaixell. Van ser dos vaixells diferents, perquè en aquell moment eren molts els vaixells que anaven i tornaven frontera amunt, frontera avall, i eren, diguem, era el transport més segur, el menys controlat per la policia, no? Per això feren aquest canvi d'un pesquer més xicotet a un que era un poc més gran, fins a Bordeus. Allà a Bordeus, la cúpula d'ETA havia organitzat una infraestructura amb diversos vehicles, crec que eren quatre, per a escortar aquests bitllets fins a el Zulo, on els van amagar i ja van començar a repartir-los, no?
1: Seria el canvi d'euros, 2 milions d'euros, que no deixa de ser uns diners, encara que circumstàncies sociopolítiques, socioeconòmiques són molt, molt, molt canviants, és difícil fer la traslació. 300 milions d'euros de l'any 81, eren molts diners. Bueno, i com el remat de l'home, com estava físicament i psicològicament quan se va alliberar, què és el que va passar?
0: Va tornar eufòric, amb ganes de menjar-se el món. Així és com el va veure sobretot la gent d'Alzira, no? Perquè aquella tornada a la seva ciutat, en un trajecte que va fer en cotxe des de Logroño, diguem que va ser una festa per les carreteres, per allò per on passava, per fins i tot pels pobles més xicotets, i sí, a gent aplaudir-lo perquè la ràdio anava retransmetent en directe. Ara, en estos momentos, el cotxe de Luis Junior passa por Sagunto, i clar, diguem que anàvem seguint el minut a minut.
1: Com si fos la Vuelta a Espanya, ciclistes, no? Clar. Anàvem passant, la gent eixia del poble, allà aplaudir.
0: Hi havia gent als vorals de la carretera, a l'entrada d'Alzira, les monges demanaren un taxi per anar a l'entrada d'Alzira per a rebre'l, no?
1: Maravilla.
0: Fins i tot
1: ni Berlanga haver fet un guió tan perfecte, eh?
0: Clar, i en la porta de sa casa tiraren una traca, va anar la banda de música, tocar en pas dobles, i ell va eixir al balcó envoltat de la seua dona i de la seua filla, i va ser, diguem, l'esclat, no?, de felicitat de la ciutat que rebia a este home després del que havia passat. Ell, diguem que, com que el segrest va durar tant, van ser 90 dies, en el primer període, en ese primer Zulo, on va estar en la Safor, va tindre un període de molta depressió. De fet, els segrestadors es van espantar perquè veien que l'home se'ls n'anava, no? I per això ells mateixes personaren. Va complir els 71 anys dins del Zulo.
1: Dins del Zulo.
0: Un 19 de març, el dia de Sant Josep, no? A ell, en aquest període, de fet, quan era el seu aniversari, va entrar una pena molt gran, els seus captors ho van percebre, i és en aquell moment quan van veure que havien de canviar-lo de lloc. Yeah. L'últim Zulo va ser molt més humà. De fet, ell jugava a les cartes, als escacs, amb els seus segrestadors. Diguem que la relació va ser molt més pròxima, no? I diguem que va eixir d'allà amb una certa síndrome d'Estocolm. I això també li va suposar alguns problemes, perquè només ser alliberat, abans fins i tot de declarar davant la policia, va participar en el programa de Luis del Olmo en Radio Nacional d'Espanya, i ell va dir...
1: L'entrevista és mítica, això forma part dels anals de la història de la ràdio. Conta. Magnífica aquesta entrevista.
0: En aquella entrevista, 48 hores després, l'home diu que s'ha acomiadat d'ells com amics, que desitja veure'ls en llibertat, i que tinguin família i que siguin feliços. Diu que, bueno, es posiciona a favor de l'amnistia, no? I que pensa que molta gent no ho tornaria a fer, no? És a dir, també un poc en la línia dels temps, no? Perquè realment en aquella transició, este és un dels emblemes d'aquella transició, no? El perdó des de l'Estat per a pacificar, no?, la societat.
1: Caram, és una història absolutament extraordinària. Operación Apolo, el llibre que desentranya tot el que va passar en el segrest de l'empresari sirenc Luis Suñer. I jo no sé si tens alguna altra història entre mans, però aquesta història realment és extraordinària. I en quin moment dones, diguem, la clau desconeguda, diguem, la col·laboració d'este xicón en el comando, i diguem que estiguera ese primer Zulo en la Safor? Com dones en aquesta informació i en quin moment se pensava que tot lo de Sunyer estava contat, però hi havia moltes coses a contar. Penses que ese fil era molt interessant d'estirar periodísticament, no?
0: Sí, va ser un poc per casualitat. Sí que és de veres que en el meu cas personal coincidís que la germana xicoteta de ma mare, ma tia Laura, va néixer ixe dia a molts pocs metres de Davidesa, en el paritori de l'Hospital de Santa Llúcia d'Alzira, a molts pocs metres, ma iaia estava donant a llum, estava parint mentre es passava això. I a casa sempre s'havia comentat, en els dinars familiars de diumenge, al voltant de la paella de Puchero, sempre s'havia comentat això. Era una cosa que m'havia generat interès, però vaig buscar en les hemeroteques.
1: Perquè tu eres d'Alzira, o criat en Alzira, o
0: en família d'Alzira, sí.
1: Empeltat en Alzira.
0: Empeltat d'Alzira i de Carcaixent. I sempre m'havia generat interès, no? Perquè ETA, en Alzira, no? Sempre era una cosa un poc exòtica, no? Que m'havia aparegut aquella història, però tampoc no vaig trobar la manera d'anar més enllà, no? En l'hemeroteca vaig trobar poca informació, perquè en aquell moment hi havia tantes coses a atendre l'any 81, amb assassinats, amb la violència política que marcava el nostre dia a dia, que aquell segrest que havia acabat d'una manera dolça, no? En l'home alliberat, en pagaren, no? Diguem que això va quedar un poc en l'oblit, no? I tot va sorgir perquè vaig, per casualitat, amb una conversa amb una persona coneguda, em va dir que havia sigut amiga d'un xic que li havia confessat que era un dels segrestadors de Luis Sunyer. No em va voler dir el nom ni la manera com trobar-lo, però vaig començar a estirar del fil sense saber tampoc cap on em portaria. I, per cas, mira, vaig tindre sort i va acceptar parlar. I és la primera vegada que un membre d'ese comando que va planificar, executar i sostindre durant més de 2 mesos i mig aquell segrest parla, perquè realment mai no van ser condemnats els responsables directes, només els de l'últim Zulo, que eren també els segrestadors de Papucci, del pare de Julio Iglesias, i que quan els van interrogar després d'alliberar a Papucci, s'adonaren que també havien tingut segrestat a Luis Sunyer, no? I aquests van ser els únics que pagaren per aquell segrest, que va ser un procés judicial que es va fer així un poc d'aquella manera, no? En aquella estratègia, no?, que hi havia de distensió en aquells moments. I mai no s'havia sabut la història que hi havia darrere, no? I a mi em va sobtar molt en el moment en què vaig començar a entrevistar a aquesta persona que mai havia verbalitzat això, que havia tingut un relat d'emocions contingudes i sobretot d'informació, no?, que la tenia dispersa en el seu cap. La va començar a organitzar en aquella entrevista que va durar 6 hores i, clar, em vaig trobar una història que era molt curiosa, no?, com persones de molts tants diferents, un valencià, un madrileny, 2 bascos, no?, confluïxen en una història d'estes, no? Això també explica moltes coses de la nostra transició democràtica, no? Com gent... Perquè ara un jove de la Safor i un de Aspeitia tenen més coses en comú, però l'any 80 no en tenien tantes, no? Diguem que ara la societat està molt més homogenitzada, i en aquells anys això suposava moltes coses, no? I com aquella violència política, no?, que hem arrossegat tots aquests 2 anys, en aquells anys de la transició va marcar el dia a dia i va fer que joves de 23, 24, 25 anys es vegeren, no?, atrets per aquella idea de la lluita armada, que en aquells moments pensaven que era la manera de combatre un franquisme que no se n'havia anat del tot.
1: Conexió saforenca de ETA i en el segrest de Luis Sunyer contat en esta operació Apolo i a més explicat d'esta manera narrativament, a més tan interessat com té la història tan integrada, i a més se nota per descomptat que és periodista. Moltíssimes gràcies, Sergi, per acompanyar-nos.
0: Gràcies a tu, Ximo, un plaer.
1: Recordant este 45 aniversari forma part de la nostra història i de la nostra memòria. Gràcies per reviscolar-la. Gràcies, Sergi Mollà. Un plaer.
2: Que aquella banda terrorista segrestara un empresari de casa nostra ens va impactar molt, la veritat. Ai, el nostre bon vivant i gastroturista Vicent Gil segur que recorda aquell segrest, però ja sabeu que ell ens apropa cada setmana les millors recomanacions per al bon menjar i la bona taula, i d'això ens ocupem ara.
3: Els millors moments de la vesprada d'Apunt.
2: Una de les sorpreses d'enguany ha sigut el restaurant Simposio guardonat amb la seva primera estrella Michelin. El cuiner Roger Julián està al front de la cuina d'este restaurant de producte i creatiu a Sant Antonio de Benajever. En la seva visita al nostre programa ens va contar la seva cuina honesta i amb relat.
3: els millors moments de la vesprada de punt.
1: Parlem de les coses de menjar, però coses de menjar en excel·lència. Molt especials.
2: Sempre que ve Vicent Gil al nostre programa, sempre ens porta l'excel·lència acompanyant-lo. Ella és l'excel·lència, però sempre ens porta altra excel·lència acompanyant-lo. Com estem, Perla?
1: És l'excel·lència sentant-se a menjar.
2: Avui també m'agrada com vens. Avui també m'agrada el teu model.
4: Pues mira que em posava la papallona i me l'he llevat, i perquè si no Gemma es clava en mi. Digo, no, vaig a llevar-me.
2: Però eres elegantot. Atén una cosa, que és que avui sí, no? Parlem d'excel·lència i dia Chimoades. Una excel·lència, a més, que s'ha de veure en marxa.
4: Sí, senyora. Sí, senyora, perquè me cridaron, bueno, me cridà Silvia un dia dient, que han donat a ir donant a les Michelin i podem fer alguna ressenya i tal. Dic, sí. A Jorge Lengua l'havien tingut unes setmanes abans. A Roger el tenim esta vesprada i d'ací poc tindrem a Rubén, l'altre de Castelló, el tindrem també parlant amb nosaltres. I a Roger Julián, que és... Roger és un tio molt singular. Estem parlant, tu dius, jo he viscut en Sant Antonio de Benajever i tal. Però és que el restaurant de Roger, si no vas a posta, tu no saps que està allí. És com un xaletet de color blanc a la façana, que no ve tal. I...
1: Està dins del casc urbà, perquè hi ha moltes urbanitzacions.
4: Sí,
1: no?
4: Però està a la banda de fora. Està acaba el d'això, està la valla i l'autovia. O sigui que has d'anar a posta. I has d'anar en compte de no perdre't. I...
2: Tot això és perquè valdrà la pena.
4: Val la pena. Perquè, quan mira...
1: Però els de Michelin sí que l'han trobat, eh?
4: Clar que l'han trobat. Ho comentàvem abans, perquè és un lloc que no és un lloc de passo. O sigui, per davant de sa casa no passen guiris ni turistes, no passa ningú. Has d'anar a posta a menjar a simposio. Roger Julián, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Mónico?
4: Oye, tienes un restaurant muy especial. O sea, el restaurant de... Si tu entres allí, dius, ué, això que minimalista, que despejat està tot, perquè la estrella de tu restaurant és tu cocina.
5: Bueno, las estrellas están en el cielo y en los conciertos. Nosotros somos cocineros que, bueno, que siempre intentamos hacer las cosas, bueno, de verdad, y lo mejor posible, y ya está. Esto, obviamente, esto que ha llegado es muy importante. Bueno, al fin y al cabo, el hecho de que te den una estrella, pues puede ser que sea... unos reconocimientos más potentes que puede tener un cocinero, ¿no? Pero bueno, hay que tener los pies en la tierra, ser honestos, seguir trabajando desde el bien y ya está.
4: Pero escucha, Roger,
5: al final, de verdad que yo lo pienso, las estrellas, bueno, no somos estrellas de rock.
4: Ayudan mucho, algo iluminan, algo iluminan.
5: Sí, sí, es cierto que es un altavoz muy grande.
4: Si está el cielo despejado y no hay lluvia, ilumina.
5: Sí, es un altavoz muy grande, muy, muy potente, y obviamente es maravilloso que te llegue algo así, pero...
4: Pero el comentario te lo hacía en otro sentido, en el sentido de que... tú no tienes un local excesivamente decorado ni recargado.
5: Bueno, porque nuestros recursos son los que son.
4: Es muy diáfano. Yo recuerdo que tu hermano... Bueno, el de un Chermán, que también es cuiner, ¿eh? De un Chermán, sí. Es, además, ha sido de Bocuse d'Or en el año hace 4 o 5 años, en el 2020. O sea, que es una familia, cuidado, ¿eh? Pero el Chermán me decía, es que él se lo ha gastado todo en la cocina.
5: Sí.
4: No ha invertido casi en el local, perquè té una cuina...
2: Quan... En lo que era important.
4: Però escolta, és que quan parlem del concepte de cuina oberta, en el cas d'ell és oberta, però oberta de veritat.
2: O sea, que tu el veus... Vos podem veure...
5: No, la cocina està a la sala.
4: Està dins de la sala, tu te pots alçar, te pots fer fotos, pots passar per darrere d'ell, li pots preguntar... I ell t'explica i te contesta.
1: En medio de la sala?
4: Sí.
1: En el centro?
4: En medio no, a un costat, però vamos.
2: És igual.
5: Però no podíamos quitar los pilares que habían. Pero la idea principal es que estuvieran en medio. Sí, sí.
2: Yo me puc arrimar i dir, a veure com fas això fritxit, eh?
4: Sí. Sí, te ho explica i tot. Sí, sí.
5: Lo que sepamos explicar, lo explicamos.
4: No, però...
2: Però m'encanta, m'agrada això. Si pots veure la cuina, és perquè aquesta cuina val la pena veure-la.
4: Mira, és que quan dius...
2: En acció.
4: Practica una cuina honesta. En este cas és honesta del tot. O sigui, tu pots veure perfectament com està fent-ho, com està tractant els ingredients, com els utilitza. Bueno, els ingredients és una altra cosa. Producte de proximitat,
5: sí,
4: producte de temporada, quasi el 100% de tus proveedores són proveedores de la Comunitat Valenciana.
5: Bueno, pero esto es por principios, por filosofía, ¿no? Quiero decir, al final siempre hablamos y a todos se nos llena la boca siempre de que tenemos que voy a carbono cero, kilómetro cero, cuidar el entorno, gastar producto de la tierra. Y yo, bueno, entendí o entiendo que la mejor manera de hacerlo es, como dicen, caminando, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos pues es intentar cuidar todo esto. ¿Y cómo cuidas a un agricultor? ¿Cómo cuidas la pesca? ¿O cómo cuidas a las bodegas valencianas? Pues consumiéndolas.
4: Ah.
5: Y esto es lo que intentamos. Esto es lo que
4: cuidado,
5: intentamos.
4: Que acaba de hablar del Cellers. Cuidado. Sí. Yo recuerdo que cuando demana la carta de vins, al comencé a veure y digo, uy, així tot és Déu, Tiel Requena, Déu València, Déu Alacant, tots els caves són de Requena, dic, tots els vinos són d'aquí, Roger dice, hombre, claro.
1: Sí, una declaración de principios, ¿eh?
4: De que mi producto es de proximidad, claro. Hombre, los vinos
2: es una filosofía
4: tienen que ser de proximidad. Además, una carta de vinos muy peculiar, ¿eh?
5: Bueno, pues lo viste, o cuando viniste y el cliente lo ve, y esto es un debate que he tenido y que tengo con clientes habituales del local, porque bueno, era, no sé si una apuesta importante o arriesgada, pero sí la que yo creía o la que nosotros creíamos en este caso, porque al final ahí somos cinco trabajando y todo lo que pasa es culpa de los cinco, para bien y para mal. Entonces teníamos claro que tenía que ser de esta manera. Yo sí que es cierto que soy bastante, desde el respeto máximo, bastante cabezón o talibán con mis ideas siempre, y esto me lleva, pues bueno, a crearme pues mis amigos y mis enemigos, porque no tengo, nunca he tenido tonos grises, y esto es un problema a veces, pero bueno, yo entendía que tenía que ser así. Quiero decir, al final nosotros actualmente tenemos cerca de 90 referencias actualmente, ya empezamos con 23 el día que abrimos, con 23, 90 referencias, y todas son Comunidad Valenciana. 100% de la carta de vino es Comunidad Valenciana, y el 80% es gastronomía valenciana.
4: Además,
5: y un 20%, bueno, cuando hay de temporada, que sí que traemos de fuera, pero a través de un proveedor valenciano, como el tema, por ejemplo, si es temporada de espárrago blanco, pues aquí no tenemos, y a través de Arad Natura o de SH, que son los proveedores con los que trabajamos, que son de aquí, pues de ellos lo traemos, pero no es de aquí. Pero intentamos que todo sea muy de aquí, y no por nada, por lo que hablamos antes, porque al final creemos que la Comunidad Valenciana ofrece mucho, tenemos cosas maravillosas, y desde el respeto máximo a lo que hay fuera, fuera hay cosas increíbles, pero aquí las tenemos,
2: aquí también,
5: y nuestra mejor manera de poder hacer es consumiéndolas.
2: ¿Y en quines matèries primeres treballes tu? ¿Què t'agrada més? ¿Carpeix, una selecció de carn de peix, verdura?
5: Bueno, yo sobre todo verdura y pescado creo que es lo que más me gusta. A ver, pescado, carne sí que trabajamos alguna cosa cuando el tema de caza y demás, que obviamente poca caza tenemos aquí, me la traen a traer un proveedor de fuera, nacional, cuidado, no de fuera de España, pero prácticamente lo que gastamos siempre al 70-80% en el menú siempre es verdura y pescado, siempre verdura y pescado. Verdura, pescado, vegetales marinos, marisco, pero siempre mar, tenemos la costa aquí al lado, y es que esto hay que aprovecharla, y bueno, y verdura, porque tenemos verdura para aburrir. Quiero decir que tenemos mucha verdura y hay que potenciarla, y hay que cuidarla, y hay que trabajarla.
4: Yo, que conste que yo les hablaba mucho de tu restaurante a los bodegueros. Porque, porque les digo, oye, que sepáis que hay un restaurante en Valencia que su carta de vinos es única y exclusivamente de vinos y cavas valencianos, hasta el vermut de Carmeleta
5: también.
4: No falla. Bueno, vos portaré d'ací unes setmanes una persona que, per exemple, no gasta la pimienta perquè no sé aquí. O sigui, que cuidado, que la cuina està posant-se, però de totes formes és una cuina selecta. Ja que vore treballar a Roger quan està allí preparant el plat i acatxa el cap i està allí...
2: Màxima concentració.
4: Però concentrat, com si estiguera experimentant en algo, en el urani radioactiu. És una cosa increïble.
2: I quan estàs així, què penses?
5: Bueno, a ver, hay que pensar una cosa, que es lo que ha dicho antes Vicente, y creo que tiene sentido, ¿no? Al final, lo más importante es que el que entre por la puerta de Simposio se vaya feliz. Entonces tenemos que intentar, en el rato que están con nosotros, pues desde hora y media a tres horas, ¿no?, que transcurre el espacio que está con nosotros un cliente, pues intentar que se vaya feliz. Y la mejor manera de intentar que se vaya feliz, no tenemos que estar al 200%, porque se lo merece, por una cosa, porque el que viene a Simposio, como bien he dicho, viene a comer con nosotros, o a cenar, o a pasar un rato con nosotros. Entonces, como poco, debemos estar al 200% con él y que se vaya feliz. No podemos estar pensando en otra cosa. Oye, es que debe ser así.
1: Mirando en tu página web, Roger, y los apuntes que nos ha hecho Vicente, Cocina con Relato, que me encanta.
2: Me encanta.
1: Que cuentes una historia. con tus platos. He visto que hay tres pases también. Uno de 7, uno de 10 y uno de 12. Depende cómo te vaya el pecunio o cómo tengas el estómago. Bueno, seas de glotón o el momento del día.
5: El de 7, Chimo, se pensó también por el tema de clientes que vienen a veces con clientes y necesitan comer más en un espacio más de espacio,
1: de negocio,
5: más rápido, más correcto. Rápida. Pues vale. Este fue un poco la idea, de ponerlo más corto.
1: Ya va bien de 7. Sí. Es imposible explicar lo que uno, esa felicidad de la que hablabas, ¿no? Que, que,

0: saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol.
1: Són les 3.

0: Bona vesprada, com estan? És 1 d'agost, operació especial de trànsit en les carreteres de tot Espanya. Així, la Comunitat Valenciana esperem més de 700.000 desplaçaments. Anem en directe. Informació d'última hora des de la DGT, José Antonio Pedroza. Bona vesprada, quina és la situació en estos moments?
1: Bona vesprada, muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues hasta ahora varios accidentes siguen complicando la circulación ya en varios puntos de las carreteras de la Comunidad Valenciana. Uno de ellos en la AP7, en Castellón de la Plana, ya en dirección Tarragona, al mismo tiempo que otros dos en la provincia de Alicante. Uno en la AP7 en la zona de Benissa, en este caso dirección ya a la capital alicantina, como otro en Villajoyosa, sentido Valencia, al mismo tiempo que van a encontrar ya en la provincia de Valencia tráfico lento de entrada por la A3 en Loriguilla, así como de salida ya por la AP7, tanto en la zona de Gandía como de Nea.
0: Moltes gràcies, José Antonio. I 7 dies després, l'incendi de la Vall d'Uixó està estabilitzat. La bona evolució dels treballs ha permès avançar en les tasques d'extinció, on hi ha més de 9.500 les hectàrees cremades en un perímetre de vora 90 quilòmetres. En total, l'incendi ha arrasat la vegetació d'un 12% del parc natural de la Serra d'Espadà. I a Artana, i a Eslida, estan intentant tornar a la normalitat. Anem a escoltar els dos últims pobles, el veïnat, on han pogut tornar a casa, com diguem, tot el veïnat.
2: Eslida, si mires les muntanyes, estan més o menys verdes i això ens dona un poc d'alegria. En este moment intentem que és un dissabte normal, hi ha mercat, han vingut una empresa a netejar els espais principals del poble. I el dilluns intentarem que vinga una empresa en una cua molt més gran per poder netejar ja tots els carrers del poble.
3: Ens alegra molt tornar a l'ambient de sempre perquè nosaltres vivim en Eslida de fa mig any. Ens agrada molt la serra, ens agrada molt vindre ací i viure ací i ens alegra molt anar per els nostres carrers i tornar a la normalitat.
0: Avui és 1 d'agost, la imatge en les platges valencianes és de ple absolut. Anem a la platja del Postiguet, a Alacant. Laura López.
4: El cierre de julio ha sido un cierre espectacular.

0: estar, una ocupación prácticamente lleno todo el mes. El primer fin de semana de agosto lo arrancamos con mucha fuerza, cerca del 98% de ocupación.
1: Bé, estos eren les declaracions de com ha estat l'ocupació precisament en Alacant. Tenim també bones notícies per als amants de les zones de bany en els rius, perquè al Millars ja hi ha llocs on el bany serà més segur. A un tram, al seu pas per Vila-real, posen servici de socorristes festius i cap de setmana és festiu. I una barrera pneumàtica de 500 metres de llarg i fins a 70 centímetres d'alçària és la nova mesura que s'ha instal·lat este matí a Ceuta per tal de crear una nova frontera per mar amb el Marroc. Almenys 67 persones han mort en l'intent d'accedir a Espanya, la majoria ofegades. 8 països han demanat a Espanya que recupere el control de les fronteres. Pedro Sánchez ha criticat la reacció d'alguns socis de la Unió Europea i ha demanat una reunió urgent dels 27. Anem ja als esports. Yolanda Ibarra ens avança en sumari. El més destacat, Yolanda, bona vesprada.
2: Bona vesprada, Frederic. Primera victòria del Llevant post-Carlos Espí. S'ha imposat l'Albacete per 2-1. Espí pot debutar avui, esta vesprada, amb la camiseta del Real Madrid. I nosaltres hem conegut de la mà de son pare, Juanjo Espí, com van ser les hores més frenètiques del fitxatge del seu fill pel Club Blanc.
3: Més o menys el destí era... França, Itàlia, Inglaterra, però clar, el tema del Madrid era algo que no esperava ningú.
2: El València juga a terres angleses contra l'Stoke City a partir de les 7:30. Ho podran seguir per la ràdio i per la televisió d'Apunt. El Villarreal a les 8 es juga la Como Cup contra el Lens, actual subcampió de la Lliga Francesa. De tot això i més en parlarem després.
1: Gràcies, Yolanda. Després ens amplies totes les notícies dels esports. Al control de so està Elena Herrera i qui els parla, Frederic Ferri.
4: Les notícies del cap de setmana.
1: Després, l'incendi de la Vall d'Uixó està estabilitzat i es podria donar per controlat les pròximes hores. Anem al centre de comandament avançat per a buscar l'última hora en Amparo Fernández. Amparo, bona vesprada, compta'ns.
5: Bona vesprada, Frederic. Sí, això és la bona notícia de la jornada després d'una setmana, avui dissabte, quan es fa just 7 dies que es declara eixe foc. Així, al post de comandament avançat, ens confirmen que la desescalada va en positiu, és a dir, si ahir parlàvem d'aquesta estabilització de l'incendi, ja quedarien dos escalons per pujar, el del control i el de la extinció. I aquest control que està més pròxim, en les pròximes hores o demà diumenge, i totes gràcies a aquesta evolució favorable, sobretot els treballs sobre el terreny, perquè ja s'han retirat els mitjans aèris, ja no escoltem, ja no veiem helicòpters ni hidroavions amollant l'aigua sobre la serra, però sí que veiem tant les dotacions de bombers com a les brigades forestals i també les brigades forestals rurals que treballen sobre el terreny refredant i reafirmant aquest perímetre que cal recordar que és molt ample, que supera els 80 quilòmetres de terreny i que això del que es tracta és d'evitar que aquests punts calents pugueren revifar. Sí que ens diuen des d'ací que hi ha hagut alguns punts de fum que han sigut mínims i que han sigut sobretot al costat de la carretera i això ràpidament s'han pogut eliminar amb un control exhaustiu. Per tant, aquestes bones notícies van pel camí del control d'aquest incendi que continua en actiu. Recordem que daria molt per a extingir-lo i així ens ho ha confirmat Raúl Gil, que és el director del post de comandament avançat, que està situat així on ens trobem nosaltres, a la Vall d'Uixó.
6: Hoy estamos trabajando en labores fundamentalmente de vigilancia. La jornada se está desarrollando muy positivamente porque prácticamente no estamos teniendo reproducciones. Las reproducciones que estamos teniendo son a pie de carretera o pie de pista, que son reproducciones muy pequeñas. Probablemente a final de jornada evaluaremos si se puede dar por controlado o esperamos ya mañana.
1: I una setmana després, les conseqüències es veuen en el sector primari. Collites perdudes, granges que s'han salvat miraculosament de les flames.
7: Explotacions i camps de cultius afectats. És l'empremta d'un foc que ha canviat el paisatge. Lluís Fors, un ramader de la zona, encara no entén com es van poder salvar els més de 2.000 porcs de la seva granja.
8: Perquè no se va trincar la tuberia de la llum al pou, que si no, no tindríem avui, estarien tots morts. Avui. Animals, pues, les són mares que han nascut morts, les lechons, que això és una ruïna, perquè jo el negoci de cerdos i no tinc sort des del futur.
7: A la cooperativa agrícola ja donen per perduda la collita de clementines. Els camps que s'han salvat porten una setmana sense aigua. El foc va cremar també el sistema de reg de vora 1.300 fanecades de terra. Ximo Gumbau, el responsable del reg, ens conta com van quedar els camps.
9: T'entra una angoixa i un no poder ser perquè veus la tua impotència davant de tot això. Una setmana sense regar, en plena onada de calor, vam intentar salvar les finques, però la collita serà molt complicat poder-la salvar.
7: Tornar a tindre aigua i llum és ara la prioritat d'Òscar Quemades, el veterinari de l'hospital Equí, que es troba prop de la zona afectada.
10: He tingut molta sort perquè el que és la nave on està l'hospital i estan els animals s'ha salvat i una de les viviendes també, l'altra l'ha arrasat. Podem alçar el ditet i demanar gràcies, no podem fer res més.
7: És la devastació d'un incendi que ha cremat també la forma de vida del sector primari de la Vila Vella.
1: I ara anem a Eslida, un dels dos pobles on ha tornat el veïnat desallotjat. Celia Cerezo, bona vesprada. La majoria estan contents de poder tornar a casa.
11: Bona vesprada. Sí, els prop de 800 habitants d'Eslida, però també els 2.000 d'Artana van poder tornar ahir a la vesprada després que Emergències alçara la seva evacuació. Han sigut, de fet, els dos últims municipis en tornar per este incendi iniciat a la vall d'Uixó. I ara, ja ho senten, llocs com este, estem a la plaça de l'Església d'Eslida. Torna a tindre la seva gent a les terrasses, ambient de poble, la xicalla als carrers. I nosaltres ho hem pogut comprovar este matí, no només ací a Eslida, sinó també a Artana, i ahir on el veïnat s'ha despertat en el primer dia al poble tractant de reprendre la normalitat i on ens han contat que el primer que han fet és visitar els seus negocis, els seus establiments del poble de tota la vida, revisar la casa, fer neteja general i tractar, com he dit, de tornar a reprendre la normalitat, això sí, amb unes altres vistes a una serra d'Espadà malmesa per les flames.
12: Des Lida, si mires les muntanyes, estan més o menys verdes i això ens dona un poc d'alegria. En este moment intentem que és un dissabte normal, hi ha mercat, han vingut una empresa a netejar els espais principals del poble i el dilluns intentarem que vinga una empresa en una cua molt més gran per poder netejar ja tots els carrers del poble.
13: Ens alegra molt tornar a l'ambient de sempre perquè nosaltres vivim en Eslida de fa mig any, ens agrada molt la serra, ens agrada molt vindre ací i viure ací. I ens alegra molt anar per els nostres carrers i tornar a la normalitat.
1: El cas és que els incendis continuen també afectant Espanya i Europa. Susana Golf, bona vesprada.
2: Bona vesprada. A Espanya els incendis evolucionen favorablement, mentre que a Europa el foc crema amb virulència a Grècia, on han mort ja dos bombers. Un dels més greus crema a la zona de l'Àtica Central, a uns 60 quilòmetres al nord d'Atenes. També al sud de França, els bombers continuen lluitant per eliminar tots els focs actius de l'incendi de la Gironda, que ha arrasat 42.000 hectàrees i ja està estabilitzat.
4: Les notícies del cap de setmana. Edició migdia.
1: Primer dia de les vacances d'agost i les nostres platges tornen a estar plenes de gent. Alacant, platja del Postiguet, Laura López.
14: 1 d'agost comença el mes preferit per a les vacances d'estiu i les platges de la Comunitat Valenciana tornen a ser un any més una de les destinacions favorites del turista nacional. Ho confirmen imatges com la que ens ofereix avui la platja del Postiguet, plena de banyistes des de primera hora, i ho confirmen també les reserves hoteleres que a la província d'Alacant es situen ja al 70% per al mes d'agost. Tot indica que es repetiran les altes xifres d'ocupació turística dels últims anys i que arribarem al ple tècnic gràcies a les reserves d'última hora per a la segona quinzena d'agost, la favorita per al turista nacional. Quant al turisme internacional, es consolida el creixement dels visitants procedents de l'est d'Europa i més en concret de Rumanía, Polònia i Bulgària.
15: Me vengo de vacaciones en agosto porque mi hijo es cuando tiene vacaciones en agosto. Entonces yo prefiero venir con mis hijos porque es lo que tengo.
1: El cas és que els hotels d'Alacant estan fregant ja la plena ocupació, tot i que encara queda alguna habitació lliure. Paloma Guerra és la directora de l'hotel Villa d'Alacant.
0: El cierre de julio ha sido un cierre espectacular, una ocupación prácticamente lleno todo el mes. El primer fin de semana de agosto lo arrancamos con mucha fuerza, cerca del 98% de ocupación.
1: I Villarreal estrena nou servici de socorrisme en un tram del riu Millars. El paratge, un dels punts més visitats de la comarca durant l'estiu i les vacances, és ara més segur per als banyistes. Vero Marc.
16: Des d'avui, 1 d'agost, i durant els caps de setmana i els festius, un tram del riu Millars, el que passa pel paratge del Termet a Villarreal, comptarà amb servei de socorrisme i vigilància. Això suposa una tranquil·litat per als banyistes i també tindre més cura en un espai on en alguns moments

0: simular entre 200 i 300 persones. L'espai controlat està delimitat i fora dels horaris de vigilància la responsabilitat del que passe ja serà dels usuaris. És un lloc tranquil, amb ombra, accessible per a xiquets i majors, que en dies festius o de vacances és molt triat per a refrescar-se.
1: Gràcies, Vero. I la calor extrema que estem vivint estos dies afecta a tots i a tot. Ara sabran per què és. Susana.
2: Se'n salven. De fet, les avaries per calor han augmentat aquest estiu un 35%. Victòria Masso.
3: Sí, hem estat en un taller de l'Aquas, el Dayan Mòbil. El seu cap mecànic, Víctor Manuel Martínez, ens confirma que no paren de rebre vehicles amb problemes provocats per la calor.
4: Recibimos bastante gente, por lo menos 3-4 coches a lo mejor al día.
3: Termòmetres a més de 40 graus, un asfalt amb més de 60. Este mecànic ens enumera els elements dels vehicles que més s'avarien per esta calor extrema.
4: El tema de los manguitos del sistema de refrigeración, que si no están en condiciones, pues revientan. Luego el sistema de aire acondicionado, toda la gente ahora para verano lo echan falta. Los neumáticos, el asfalto siempre tiene más temperatura y al aumentar la temperatura puede venir algún reventón si no tiene un buen mantenimiento.
3: Un 35% han augmentat les avaries dels cotxes per culpa d'aquestes elevades temperatures. Al carrer n'hi ha gent que per evitar sobresalt se sap la lliçó.
5: Tomo la precaución de revisar los neumáticos o ponerle su aire, verificar el control de la temperatura, lo que sería el refrigerante, el carburador.
3: I el consell més bàsic per estar enviar-nos avaries costoses, com ens recorda este mecànic, de segur que el saben. Només cal posar-lo en pràctica.
4: Que no dejen el mantenimiento para el último momento.
1: Anem a Portsaplaia. Este matí s'ha mobilitzat el veïnat en samarreta roja i amb el lema "En Portsaplaia estem farts, prou d'abandonament". Asseguren que necessiten millores en la neteja, en la piscina i en la qualitat de l'aigua de la platja. Carolina Femení ha estat amb el veïnat i té més detalls.
6: Una marea de més de 200 persones s'ha mobilitzat, diuen sentir-se abandonats, demanen millores en la neteja i en la seguretat. També demanen millores estructurals per a que la qualitat de l'aigua siga més bona. I això ho demanen després de que durant diverses vegades, durant diversos anys, s'ha tancat al bany les platges. Per la seva banda, l'Ajuntament diu que Portsaplaia té molt a millorar, però no està abandonada. S'han fet inversions, com per exemple un col·lector d'aigües residuals, i diuen que s'han millorat els pressupostos de neteja, els pròxims, triplicant-se.
7: És un IBI que és el tercero més caro de Espanya. I lo que recibimos a cambio es nada.
8: Mobiliario urbano deteriorado, las calles sucias, tenemos problemas de contaminación en la playa, las piscinas sin mantenimiento adecuado.
7: El que se haga un desvío, un bypass, de lo que son los desagües de estas acequias que provienen de la acequia de San Vicent y de Rascania, que es lo que viene a desembocar aquí, y se pueda llevar en una línea paralela hasta lo que es el organismo del Entre, allí se pueda realizar la labor de depuración.
1: I paren atenció a esta nova polèmica. A Almiserà, a la Safor, veïnat i ajuntament alcen la veu contra una llei de protecció del patrimoni massa restrictiva, diuen. Una norma que dificulta i molt fer qualsevol reforma a casa per xicoteta que parega. Carme Bord.
9: S'imaginen que volen fer una reforma a la casa del poble, fer una finestra més gran o una teulada més alta i que no ho puguen fer per llei? És el que està passant a Almiserà. Una llei de protecció històrica massa restrictiva està frenant molts projectes i alçant les queixes dels veïns, que la consideren excessiva.
10: I és massa protecció per a un poble tan menut.
11: I està prou limitat.
9: La llei afecta els elements exteriors, com les reixes o les finestres, com explica l'alcalde Pau Canet.
12: Qualsevol finestra que tu puguis veure, si tens la casa catalogada, no pots modificar el hueco. La finestra que tens és la que tens. Si es bota foc, no pots ni eixir. I si tinc una finestra, me la vull fer un balconet o vull cobrir-me-la, no pots.
9: Inclús les persianes.
12: No es permeten persianes de caixó enrotllable i s'han de posar persianes a la cantines, que són d'estes de tabletes de fusta.
9: També els elements interiors, si es tracta d'una casa catalogada com a vivenda històrica. La norma especifica colors, altura, fins i tot els materials necessaris per a fer una reforma.
12: Murs de pedra, mamposteria, teulada de canyís, finestres de fusta, reixeria de forja...
9: Un excés de protecció que afecta també la instal·lació de plaques solars.
12: Cases cantoneres, com totes les façanes donen a la via pública, no se les podien posar.
9: I que pot espantar possibles nous veïns i augmentar el risc de despoblament.
12: I a mi m'ho han dit, si aquestes són les condicions, jo així no em quede.
10: Imita molt a les persones o a la gent jove que vol vindre al poble.
9: Demanen una major flexibilització per a compatibilitzar la protecció del patrimoni amb la vida del poble.

0: A punt, les notícies del cap de setmana.
1: Matí intens a Ceuta, per mar i per terra, on han instal·lat una nova frontera a la mar i

0: A l'hora del matí continuen els trasllats escortats cap a una frontera que ara només és d'eixida. Segons el govern espanyol, ja ha tornat més del 80% dels que entraren. Escoltem el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
1: En menos de 48 horas, la situación en Ceuta no tiene nada que ver y que la normalidad se está alcanzando.
0: També el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha visitat la ciutat.
2: Que haya miles de comercios que no puedan levantar la persiana por miedo es una vergüenza. Que haya miles de familias que se sienten abandonadas en su propio país es una vergüenza.
0: El descontrol ha convertit la nit ceutí en un formiguer. Les forces de seguretat l'han passada en vela i llevat l'intent d'assalt del centre d'estança temporal de migrants no s'han produït incidents importants. S'han restablit molts servicis, tot i que molts dels comerços que tancaren dijous encara no s'atreveixen a reprendre l'activitat.
3: ¿Dónde está el servicio de inteligencia?
4: Lo que no puede ser es que estemos aquí tan tranquilos y que en una hora esto sea invadido por 60.000 personas. No puede ser.
5: Hemos podido abrir. La situación está un poco más tranquila, pero aún así seguimos sintiendo mucha inseguridad en las calles.
0: També els firers que vingueren a la ciutat per a les festes s'han vist obligats a marxar-ne. El pitjor balanç d'esta crisi migratòria, les 67 persones que han acabat este viatge tràgicament a la mar. Al Marroc deixa 17 morts, a més de desenes de detinguts. Una situació que ha obligat a mantindre tancada la frontera amb Melilla fins a este matí. Més de 2.000 persones continuen ara el seu pas de l'estret després de 36 hores retinguts.
6: Davant d'esta situació, França ha multiplicat per 5 els agents desplegats a la frontera amb Espanya i també ho ha fet Portugal en la frontera marítima. 8 països han demanat a Espanya que recupere el control de les fronteres. Pedro Sánchez ha criticat la reacció d'alguns socis de la Unió Europea i ha demanat una reunió urgent dels 27. És una informació de Baterol.
7: En una carta dirigida a Ursula von der Leyen, el president del govern espanyol lamenta l'escàs suport rebut per part d'alguns socis comunitaris, es queixa per la seva resposta i reclama una reunió urgent i extraordinària dels 27.
1: Ese egoísmo, esa falta de asunción de los valores de la Unión Europea es lo que ha determinado que el presidente del gobierno solicite ese Consejo Extraordinario High.
7: També han demanat aquesta reunió este dissabte Itàlia, Dinamarca, Alemanya i altres 21 països. Molts d'ells exigeixen a Pedro Sánchez major fermesa i critiquen la seva política migratòria. Este divendres, el govern de Giorgia Meloni anunciava que suspenia el Tractat Schengen de lliure circulació, que converteix Europa en un gran país sense fronteres. Des d'avui, durant un mes, els ports i aeroports italians faran controls aleatoris a viatgers no europeus arribats d'Espanya. Alguns països, com Dinamarca i Finlàndia, donen suport a esta petició, però...
8: La exclusión del espacio Schengen no existe.
7: Els experts, com este professor de dret constitucional, insisteixen que la legislació europea no contempla l'opció de deixar fora del tractat cap estat membre. En les últimes hores, França ha multiplicat per 5 els agents desplegats a la frontera amb Espanya i també ho ha fet Portugal amb la frontera marítima. Donald Trump, per la seva part, ha aprofitat per a defendre la seva política anti-immigració amb els polèmics agents de l'ICE.
9: Invasion of a country.
7: Parla d'invasió i diu que això és el que espera als Estats Units si en les pròximes eleccions guanyen els demòcrates.
10: I minut de silenci pel presumpte assassinat masclista a Cantàbria. Ha segut este matí a les portes de l'Ajuntament de Santander, on desenes de persones han mostrat la repulsa per la mort de Paula a mans, presumptament, de la parella, un home de 39 anys que va confessar el crim. Si es confirma, serien 33 les víctimes mortals per violència masclista des que va començar l'any.
6: I el mes de juliol ha deixat un balanç provisional de 2.036 morts atribuïbles a causes relacionades amb les altes temperatures a Espanya. D'elles, 234 víctimes en la Comunitat Valenciana. La quarta onada de calor d'enguany ha causat 183 morts atribuïbles a la calor, 14 així en la Comunitat Valenciana. El cas és que iniciem agost amb més calor, amb basca i en temperatures d'esta vesprada. Previsió de l'oratge. Bona vesprada, Joan Carles.
11: Hola, bona vesprada. A hores d'ara ja superem els 37 i 38 graus en punts de l'interior de València, on tenim els avisos nivell groc per les temperatures més elevades. A la resta registrem valors entre els 29 i 34 graus, però amb una humitat alta. Però molta atenció, perquè el més destacable de la vesprada d'avui són les tempestes. Tenim avisos taronja i groc al nord de Castelló, a comarques centrals de València i també cap al sud d'Alacant. Tenim previstes tres línies de tempestes, una que afectarà la zona nord, els ports i també el Baix Maestrat, una altra la que sembla més activa, més acompanyament elèctric, elèctrica afectaria les comarques entre el riu Túria i el riu Xúquer i una altra que afectaria el sud d'Alacant. Atenció, perquè algunes de les tempestes seran seques, portaran ratxes de vent fortes i poca pluja, però d'altres que es

0: podran formar a les comarques centrals principalment, sí que deixaran precipitació intensa, poden superar-se els 20 litres en una hora, ratxes de vent fortes i atenció perquè localment podrien deixar granís o també pedra. Per tant, precaució i atenció amb les tempestes d'esta vesprada que avançaran des de l'interior cap al litoral. Demà serà un dia també assolellat, amb molta basca i núvols de matí, però de vesprada més tranquil·litat i només alguna tempesta més aïllada cap al nord de Castelló.
1: Temps per als esports, parlem de futbol. Yolanda Ibarra, conta'ns.
2: Hola, Frederic Ferri. Primera victòria del Llevant post-Carlos Espí. El conjunt granota s'ha imposat l'Albacete 2-1 amb gols de Brugui i de Tallón, que han remuntat el partit amb les seues dianes. L'amistós s'ha jugat a les 10 del matí a la ciutat esportiva de Bunyol per fugir de la calor. Escoltem Tallón.
3: Al principi nos ha costat un poc posicionar-nos i la pressió i tot. Pero después hemos cogido el ritmo, hemos entendido lo que quería el míster, el plan de juego y todo, y nos ha salido bien en la presión.
2: Carlos Espí, que ya es nou jugador del Real Madrid, podría debutar hoy amb la camiseta blanca en l'amistós que els de José Mourinho disputen a les 6 a Àustria contra la Fiorentina. Nosaltres hem parlat amb Juanjo Espí, el pare de Carlos, que ens ha contat que Mourinho ha apostat des del primer moment pel seu fill.
4: El que està apostant seriosament per al jugador és l'entrenador. Saps que és un entrenador que el que ha vingut és per a guanyar. I el Levant li ha donat una oportunitat molt gran i això és molt d'agrair. I així serà sempre, però ell crec que ha tornat en créixer el que és el que el Levant l'ha portat donat. A partir d'ahir l'eixida s'ha fet perquè el Levant era el primer interessat.
2: El jugador ha multiplicat per 9 la seva fitxa, de 420.000 euros a 3,6 milions. Els 25 milions que ha rebut el Llevant del Real Madrid li venen molt bé a les minvades arques del conjunt granota i també l'Alzira, el primer equip que va apostar per ell i que travessa moments difícils, pot somiar amb un futur millor perquè ha cobrat prop de 2 milions d'euros. I seguim parlant de futbol perquè és un dissabte carregat de duels de pretemporada. A les 7 i mitja de la vesprada, Tor per al València contra l'Stock City, un partit que podran seguir també per la ràdio i la televisió d'Apunt. A les 8, el Villarreal es juga la Common Cup, el rival en la final, el Lens, actual subcampió de la Lliga Francesa, partit de nivell contra un altre equip Champions que servirà a Íñigo Pérez d'assaig amb la plantilla ja al complet. Parla a la Sandiata.
5: El club me quiere ayudarme para crecer. Aquí es un buen sitio para crecer y para seguir aprendiendo mucho. Íñigo, y desde el primer día, me has transmitido confianza y tiene una idea de juego muy clara y estamos trabajando muy bien. Y como jugador joven, vamos a seguir creciendo.
2: Pel que fa a la segona divisió, l'Eldense s'enfrontarà al Múrcia, al Pinatar Arena, i un resultat disputat a nit a l'estadi Camilo Cano, la Nucía 2, Hèrcules 1. Parlem ara de tennis. Rafa Jodar també forma part ja dels 20 millors tennistes del món. La victòria del madrileny en l'Obert de Washington sobre Lorenzo Musetti el fa escalar en el rànquing ATP, primera vegada que accedís a unes semifinals en pista dura, i això després de remuntar a l'italià. El pròxim rival esta matinada serà el xilè Alejandro Tabilo. I ciclisme, perquè ja està en marxa el Tour femení. Passades les 2 del migdia ha començat la primera de les 9 etapes que disputaran. Avui 138 quilòmetres, inici i arribada inèdita en Lausanne, en Suïssa, a prop del llac Léman. En representació espanyola repeteix la ciclista Sara Marín i debuta la jove Paula Blasi després de guanyar la Volta a Espanya 2026.
1: Gràcies, Yolanda, per este ampli repàs a totes les notícies dels esports d'este dissabte 1 de juliol. I acaba el Festival Internacional de Guitarra d'Elx i ho fa en dos dels premiats pel públic en edicions anteriors d'este certamen. Durant una setmana, el claustre de l'Església de Sant Josep en la ciutat ha sigut l'escenari de concerts, exposicions i classes magistrals. Un festival que ha reunit destacades figures de referència mundial en joves promeses d'este instrument. Sant Mateu es convertís en l'epicentre de la dansa contemporània internacional. Durant 8 dies, ballarins i ballarines de tot el món han omplit d'art els carrers d'esta xicoteta localitat del Baix Maestrat. Del Brasil o Hong Kong a Sant Mateu, 5 ballarins internacionals han compartit estos dies treball i creacions. Alfredo Llopico és membre de l'organització.
6: Una experiència d'intercanvi, de convivència i d'aprenentatge.
1: Procés de creació escènica que forma part del projecte Nodus, adreçat a ballarines i ballarins de tot el món, amb l'objectiu de promoure, expandir i innovar el repertori de la dansa contemporània des d'un context d'intercanvi internacional i connexió amb el territori. Escoltem els ballarins.
7: Ha estat un procés molt divertit amb aquestes persones, amb diferent cultura, idioma.
8: Conocer la cultura de otros a través del cuerpo, de la dansa, però també de les coses quotidianes.
1: Un esdeveniment que unís cultures en un objectiu com fer arribar la dansa internacional a municipis on normalment no hi és. I aconseguir una normalització en la presència de persones amb discapacitat en el món de la moda és l'objectiu d'una acadèmia de València que demana les mateixes oportunitats per a tot tipus de persones. El projecte Inclusive Best Model, que organitza una passarel·la de moda inclusiva, fa ara un pas avant amb la creació d'una acadèmia per a formar models amb discapacitats o cossos no normatius. Mariluz Ardila és la directora de l'acadèmia.
9: Todos estos modelos necesitan sobre todo una formación y también esa inserción laboral que es tan importante que hoy en día también es lo que estamos buscando.
1: La coordinadora de persones en diversitat funcional física de la Comunitat Valenciana dona suport a la iniciativa. Germán García, president.
10: Lo que queremos es aportar un poco nuestra energía y nuestro trabajo al bonito proyecto que tiene Mariluz de la pasarela.
1: Un espai per a desenvolupar la passió per la moda independentment de les condicions de cada persona.
10: En realidad somos uno más y tenemos muchas capacidades y una de ellas, ¿por qué no?, es desfilar.
1: I així acabem. Estes són les notícies que volien contar-los este 1 d'agost. Ja saben que tenen tota l'actualitat al seu abast al web a.media.es. Passen molt bona vesprada.
11: Is that really wise?
12: Els caps de setmana també posem l'accent en les retransmissions esportives. De la mà de l'equip de Punt a Punt, amb Luis Urrutia, vibrem i ens emocionem amb l'afició. En A Punt Ràdio posem l'accent en tu.
13: Així comença Punt a Punt, l'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt. Des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Clara Alcover i Mònica Calatayud. Punt a Punt, amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a Punt, l'esport en valencià.

Hola, què tal? Bona vesprada. Són les 3:32 de la vesprada i així comença este dissabte esportiu al Punt a Punt en A Punt Ràdio. Tenim per davant hores de ràdio, així que vos convidem a quedar-vos en nosaltres en una vesprada en la que ara de seguida anem a la secció de tu a tu, en Clara Alcover i Celia Sánchez, on ja sabeu que conten històries que van molt més enllà del marcador, molt més enllà del esportista. Ahí descobreixen la cara més humana dels nostres esportistes valencians en aquestes converses sinceres, pròximes i sense presses, perquè ja sabeu que després de cada victòria i cada repte, cada carrera, cada esforç, hi ha una història que evidentment mereix ser contada. Parlaran en pilotaris, de pilota valenciana, però abans d'això farem també un repàs dels partits que els nostres equips, el Castelló, el Llevant, bueno, pues han disputat en les últimes hores, per a conèixer també l'Elche, com van ser aquests resultats i també les sensacions dels protagonistes. Hem quedat després en Dani Llàcer per a escoltar també aquesta xerrada en Carlos Gallardo i d'ahir, bueno, de la regional, pues, evidentment a primera divisió, perquè hem quedat també en David Blay per a fer un anàlisi de les campanyes d'abonament dels quatre equips de primera des d'un prisma més proper a la comunicació audiovisual. Ficarem el focus també en el València femení, que arranca la pretemporada en breu i que serà l'únic representant de la Comunitat Valenciana en la Lliga F. Ho farem amb Bea Blasco, de València Plaza, i d'ahir a conèixer l'última hora de la Vall d'Uixó després d'una setmana molt difícil en la que hem estat molt pendents per el tema dels incendis i volem parlar amb un membre de la seva directiva, de la directiva de la Vall d'Uixó. Ja després ens centrem en el futbol en directe, on avui juga el València Club de Futbol front al Stoke City, un partit que ens va contar Álvaro Molina en companyia de Javi Subirats. I també us contarem el partit de l'Hèrcules davant del Reial Murcia i el del Villarreal davant el Lens en la final de la Como Cup. A la nit, després dels partits, tindrem la secció del Puma, ja la tercera edició de la Cau del Puma, amb totes les històries secretes del futbol vintage valencià, i ja a les 11, els últims 90 minuts del Punt a Punt. Així que així comença, a les 3:35, este Punt a Punt, en el repàs que anem a fer dels partits d'ahir.

0: Són les 3:45 i després d'este breu recull, breu repàs de lo que han estat els resultats i marcadors dels partits dels equips valencians en el dia d'ahir i en el matí d'avui, recordem que esta vesprada estarem pendents del partit del Villarreal, del partit del València, del partit de l'Hèrcules. Estem en pretemporada i és el que toca, però ja tinc per ací en l'estudi a la nostra ajudant durant l'estiu. Unes setmanes està Ricard, unes altres setmanes està Carla. Què tal, com estàs? Bona vesprada.
1: Bona vesprada, molt bé.
0: En informació i notícia sobre l'hoquei.
1: Sí, Espanya sub-21 masculina d'hoquei herba s'ha penjat la medalla de bronze al campionat d'Europa que s'està disputant a València i han superat a Bèlgica per 5-4 i han tancat el torneig al podi continental. Esta vesprada serà el torn de les xiques perquè la selecció espanyola femenina buscarà el títol europeu davant dels Països Baixos en la gran final prevista per a les 7:15 de la vesprada.
2: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt.
0: Pues és la informació sobre l'hoquei que volíem ficar damunt la taula i ara anem ja a donar pas una xicoteta pausa i al tornar anem en el de tu a tu parlant de pilota valenciana.
3: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a punt.
4: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
5: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A Punt Ràdio.
2: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
6: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
2: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
5: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
6: Anuncia't de les nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
7: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.

0: juga amb nosaltres esta temporada.
1: Punt a punt.
2: Tres i 48, resten dos minuts per arribar a les 4 menys 10, però tenim que donar-li pas a esta secció, que jo crec que està sent un èxit, eh? Durant aquest estiu, així en el punt a punt, en Clara Alcover, en Celia Sánchez, on vos conten les històries que van més enllà dels marcadors, dels títols, de les partides, en este cas, van a parlar de pilota valenciana. Són converses pròximes, sense pressa, i, evidentment, per atraure el que n'hi ha darrere de cada victòria, de cada esforç i de cada repte, on sempre n'hi ha històries que mereixen ser contades i escoltades. Així que avui un de tu a tu de pilota valenciana, on els protagonistes són Tonet Quart, Puchol II i Anna Puertas.

0: Avui en De Tu a Tu parlem d'un esport que no necessita grans estadis per a ser immens. Un esport que naix als carrers, als pobles, als trinquets i a les converses de casa. Que passa de pares a fills, de iaios a nets, i que forma part de la nostra manera d'entendre la terra, la família i les arrels. Parlem de pilota valenciana.
1: Parlem d'un esport nostre, de les mans protegides amb esparadrap, del silenci abans de començar el 15, del soroll de la pilota contra la muralla i d'un públic que no només mira la partida, sinó que la viu, la comenta i la sent. Perquè la pilota és competició, però també és poble, és memòria, identitat i sentiment.
0: Durant generacions, la pilota ha anat passant de mà en mà. Ha canviat la manera d'entrenar, de competir i de comunicar-se. Però continua conservant una cosa essencial, el vincle amb les persones i amb el poble. Darrere de cada pilotari hi ha una família, un poble, moltes hores de dedicació i una història que sovint va començar molt abans que arribaren els primers títols.
1: Però ser pilotari avui també significa afrontar nous reptes, intentar viure d'un esport minoritari, conviure amb la pressió, preparar-se per a un futur incert i trobar l'equilibri entre conservar la tradició i obrir la pilota a noves generacions. També significa preguntar-nos quin espai ocupen les dones i què falta encara perquè la igualtat siga una realitat dins i fora del trinqueto.
0: Avui no volem limitar-nos a parlar dels resultats, campionats o partides, perquè volem conversar sobre què representa créixer envoltat de pilota, quan pesa continuar un llegat familiar, què s'ha de deixar pel camí i què sent una persona quan convertís la seva passió en la seva professió.
1: Volem mirar cap al passat per entendre d'on ve aquest esport, però també cap al futur per saber cap a on va. I ho farem amb tres persones joves que coneixen la pilota des de realitats diferents, però que comparteixen el mateix compromís amb ella.
0: Jo crec que és moment, no, de conèixer un poc en qui estem. Avui tinguem l'estudi ple.
1: Tira-li.
0: Així que ens acompanya Anna Puertes, una de les veus i figures de la pilota femenina, part d'una generació que està obrint espais i canviant mirades.
1: També està amb nosaltres Puigol II, referent de l'escala i corda i continuador d'una història familiar profundament vinculada a la pilota.
0: I per últim ens acompanya Tonet Quart, figura del raspall i membre d'una saga en què la pilota s'ha transmès durant diverses generacions.
1: Així que Anna, Puigol, Tonet, bona vesprada, benvinguts a De Tu a Tu, ací al Punt a Punt.
2: Bona vesprada.
3: Bona vesprada.
4: Bona vesprada.
0: Què tal, com esteu?
2: Molt bé, encantades d'estar ací amb vosaltres.
0: És un plaer tindre-vos.
1: Havíeu vingut alguna vegada, sí?
4: Sí, sí, sí que he tingut l'ocasió de vindre a algun programa.
3: Sí, sí, jo també he tingut el gust d'estar ací.
0: Per tant, esteu com en casa. Això és el més important perquè per a nosaltres pues, ens fa molta il·lusió tindre diverses cares, no? Diversos perfils i per tant anem a veure, a parlar, a xerrar un ratet perquè la gent vos conega un poquet més, no sols la pilota, perquè darrere de vosaltres pues, hi ha...
1: També hi ha una identitat i una família, no?
0: Així
1: i
0: és.
1: També un present i un futur. Així que anem a començar de tu a tu amb la pilota valenciana com a gran protagonista.

0: A mi m'agradaria començar parlant, preguntar-vos un poc, si jo us dic, no?, pilota valenciana, què és el primer que vos ve al cap, o la primera persona? A veure qui és el primer que obri un poc este...
1: Bueno, a mi la primera paraula que me ve és tradició i poble. La pilota va començar a les carrers dels pobles i és el primer que m'ha vingut quan preguntaves què és la pilota valenciana.
2: Jo te diria que el mateix, no? Jo sent pilota i sent el meu poble. Sent el meu poble i sent pues, el pilotari Paco Genovés, no? És el primer que me ve a la ment.
3: Jo quan parles de pilota valenciana, el que me ve al cap és que tot el que està vinculat en la meva vida o me relaciona té que veure en la pilota valenciana i com veus que la pilota s'ha convertit en les 24 hores de la meva vida.
0: És curiós perquè els tres, si es doneu compte, quan parlem de pilota no estem parlant sols de l'esport, no? És com coincidiu en que és família, poble, records, una saga, una manera de créixer. Jo crec que és un esport amb molta identitat i amb molt de sentiment. Esteu d'acord en que és possible, no?, que siga un dels esports que més... Per a mi la paraula és sentiment.
1: Sí, jo sempre he dit que n'hi ha que estar dins de la pilota per a realment sentir el que és. Està molt arraigada també a la família, al poble. I no és que siga un esport molt majoritari, però sí que és veritat que la gent que estem ahí l'estimem molt i la cuidem molt. I cada volta pues, se veu que hi ha molta més gent, moltes més dones que estan entrant en el món de la pilota. És molt més diversa i la veritat és que ha pegat un canvi molt, molt espectacular.
4: Què opineu vosaltres? Sou dos xicos de poble, no? De quins pobles
2: sí,
4: sou, a veure?
2: Sí, però jo és el que diu ell. Jo crec que és un deport que ve molt també de família, no? La majoria de pilotaris ho han tingut pares, familiars o amics, no? Sempre, a lo millor, t'enganxes a la pilota perquè tens un vincle prop d'ella.
3: Sí, totalment. No. En el meu cas, ve per traïció familiar i també va molt marcat també per la zona on vius. Si naixes en una zona on hi ha certa tradició de pilota i ja damunt, si tens familiars o coneguts que la practiquen, pues no tens altre camí que jugar a pilota.
0: Jo crec que el que dia Clara, per a que ens conteu un poc, per exemple, Anna, d'on vens?
1: De Beniparrell.
0: Així és. Tenim a Tonet, que ve de...
2: De Genovés.
0: I després Xavi, que ve de...
3: Vinalesa.
0: Per a situar un poc als nostres oients, no? Per tant, per el
4: saps
0: que
4: m'agrada molt perquè cada un és de
0: sí.
4: Un lloc, és com tu i jo, no? Ell és de Vinalesa, que està a prop de Museros. Tu és
0: jo
4: de Genovés,
0: sí,
4: com
0: vam,
4: ell. Beniparrell està pues, entre uns i altres.
1: L'Horta,
4: perquè cada un és com d'una sí. Banda, però entre vosaltres m'imagino que, òbviament, no us conegueu tots i esteu més que acostumats a veure-vos, no?
1: Sí, compartim en... coincidim en moltes partides, compartim moltes coses, tant la vessant masculina com femenina i de moltes modalitats. I passem moltes hores junts.
0: Ja vos situem un poc, conteu-vos un poquet. Quin és el primer contacte que vau tindre en la pilota? I que recordeu, el primer, eh?
2: Uf, jo des de que tinc curs de raó, no? Des de ben xiquet, ja conec la pilota en ma casa i practicar-la des de ben menut, no? Quasi que quan començava a anar anant. I a partir d'ahir, pues ja ha anat tot un poc rodat.
0: O sigui, sempre has tingut la piloteta en casa?
2: Sí, exacte, exacte.
3: Sí, jo el primer record que me ve a la ment de la pilota és acompanyant a mon pare a les partides. Mon pare es va deixar de jugar a la pilota quan jo tenia un any o dos, però després va seguir practicant-la a nivell amateur, en partides d'exhibició, sobretot a frontó, que li agradava molt jugar, i partides de llargues. I recorde acompanyant a mon pare a les partides de llargues, que en aquell entonces crec que jugava o havia fitxat per un equip de l'interior d'Alacant, i recorde el diumenge de vesprada del mes d'agost acompanyar-lo en el cotxe, i tinc aquest record, a part de a moltes partides de frontó i estar sempre en la pilota de munt acompanyant-lo.
0: I Anna, què pots contar-nos del teu primer record amb la pilota?
1: Bueno, pues yo soy de Beniparrell, és un poble molt xocotet, i allí sempre hi ha hagut un

0: un club, i mon tio tenia un equip de galotxa i des de benvenuda pues, anava a veure a les finals, a les partides, i m'agradava molt, i un dia vaig començar a tocar la pilota en el carrer del poble. Els veïns no estaven molt d'acord, no? Però m'encantava anar a veure les partides, jugar a pilota, i un dia vaig decidir que jo també volia ser pilotària i les portes obertes.
1: De quina edat estem parlant?
0: 8 o 9 anys.
1: I vosaltres, del que heu contat, de quina edat?
2: Pues jo recorde apuntar-me a l'escola de pilota i tindria 5 anyets, però des de lo que te dic, des de ben menut ja anava amb mon pare o amb m'abuelo al trinquet.
3: Sí, també recorde anar a veure les partides de pilota tant de Vinalesa, perquè m'abuelo va ser uno dels fundadors del club de pilota de Vinalesa, i en aquell entonces no n'hi havia, n'hi hagués uns anys que no n'hi hagués en escola de xiquets, però els xiquets de la meva generació i una més, els pares supon que feren un bon grup de pares i tornaren a fer un club de xiquets als 8 o 9 anys.
1: Per tant, éreu uns aficionats en aquest moment, però en quin moment passa... O sigui, deixeu un poc el que és la pilota d'afició a ser un joc per a vosaltres, que ja no éreu uns aficionats, que en el teu cal dius esto va en serio, m'agrada i jo vaig a tirar-li.
2: Pues bueno, jo crec que això sorgís natural, no? Vas veure gent que vas jugant partides, vas estar en l'escola de pilota, fas competicions en els de la teua categoria, i a poc a poc vas pujant, vas veure gent que t'agrada, que tens un bon nivell, i va sorgint natural, fins que ja veus que és una cosa pues, en sèrio i que t'has de dedicar a ella.
0: Bueno, en el cas de la vessant femenina, jo quan vas començar no n'hi havia competició femenina. Aleshores, anava paral·lelament creant-se aquest món femení i jo començant a jugar a pilota. Ara m'ho preparo molt més perquè des del 2021 som ja professionals, n'hi ha un món professional femení. Aleshores, te diria que des d'aquest any pues, les dones ja comencem a preparar-se un poc més a nivell físic i tècnic les partides, però, bueno, per estar a l'altura, no, d'aquest món professional.
1: Per així sempre hem tingut convidats del món de l'esport diferent, no sols de pilota, i sempre ens han contat un poc el sacrifici que han tingut que fer des de ben jovens per a poder dedicar-se, per a centrar-se sols, no, en el que és, per exemple, el futbol o les motos, el pàdel, el tennis. Heu tingut que sacrificar o seguiu sacrificant al vostre dia a dia, siguent tan jovens, algo de la vostra vida personal?
3: Bé, bueno, quan eres igual un poc més jove, sobretot adolescència o al voltant dels 18 anys o sobre aquesta edat, va ser els anys on més m'ha costat sacrificar-me, que ho ha fet i molt, i de fet, pues, òbviament, si vols arribar a ser professional en qualsevol disciplina, necessites una dedicació i cuidar-te i dedicar-li moltes hores, i sí que és de veres pues, que no podies fer una vida com la que portaven els teus amics. Sí que és de veres que després, quan m'ha fet major, m'ha donat compte que tot això s'ha arribat a compensar-me. Al final he tingut la sort de dedicar-me a lo que a mi m'agrada. Ha suposat cert sacrifici que bueno, igual el que t'estava comentant, quan eres un poc més jove, pots haver certs moments que no ho comprens, alguna discussió en ton pare, però bueno, després quan ja eres un poc més madur, te dones compte que mereix la pena, i clar, veus la situació d'altres amics que bueno, porten vides diferents, i dius, hosti, pues, en certa manera soc un afortunat perquè fes el que m'agrada i bueno, faig el que jo volia fer.
1: Quants anys teniu vosaltres?
0: Jo en tinc 27.
2: Jo també, 27.
3: Jo 34.
1: Xavi, tranquil·la.
4: Tranquil·la.
1: Tenim un poc més. Per tant...
4: No patiu, que encara també la mateixa.
1: Per exemple, no? Tonet i Anna, és golós, perquè tu estàs dedicant, estàs treballant dia a dia, no? Tots els dies, després de les partides...
4: T'has de cuidar
1: i esteu en una edat...
4: En aquell poble també no ho posa fàcil, moltes vegades.
2: Sí, però jo crec que quan estàs ahí i vols estar a l'altura i vols tindre el nivell, tu soles te marques els límits de lo que pots fer i lo que no pots fer. potser quan tens una partida important ja sol és en el pensar en això.

0: A partir d'allà te talles de moltes coses i ja tens el cap en la faena i no en distraccions que te puguen dificultar per les partides o el moment de joc que tingues.
1: En el vostre cas, xics, era una decisió vostra el dedicar-se a la pilota valenciana o també un poc per no defraudar aquest projecte familiar que teniu darrere?
0: Per la meva part, meua no, perquè al final si a tu no t'agrada una cosa, al final no la fas. Al final dediques moltes hores i això et té que agradar, si no, no seria viable.
2: Bueno, per la meva part sí que és veritat que tampoc tinc una tradició molt familiar de la pilota, sí que mon tio jugava en el club, però bueno, al millor no ha sigut com ells, que han tingut família més professional jugant a pilota. Aleshores jo ho faig perquè m'ompli molt, sí que és veritat que són moltes hores i molt de sacrifici, però bueno, al final és que el que m'agrada fer és jugar a pilota, anar a les partides i sí que és sacrificat, veus gent per ahí que té moltes hores lliures i que fa coses que a la millor sí que t'agradaria fer, però bueno, el que dic, que m'ompli molt jugar a pilota i no canvia.
3: Sí, a veure, jo en el meu cas sempre... En l'educació que he tingut sempre ha sigut de fer lo que a mi m'ha agradat. Sí que recordo una frase de mon pare quan ja estava jugant a cert nivell que com estàvem comentat abans, de quan veus que passa de ser una afició a que se pot tornar algo més seriós, com una feina, no? I recordo que anava a l'escola de tecnificació i això portava... Pues, que mon pare me tinguera que portar, no tenia encara el carnet de conduir, me tenia que portar al trinquet, tot perdre tota l'espra o perdre un diumenge de matí. I recorde que me deia que si... que ell no tenia ningú problema en portar-me, però que tenia que ser responsable en les decisions que prenia.
1: A veure, que diria que no, no?
3: Clar, era un poc, diguent, bueno, fes... Mon pare no ha sigut el típic, pese a ser exjugador de pilota professional, no ha sigut el típic pare d'estar damunt meua de jugar a pilota. Ha sigut un poc deixar-me al meu rotllo, però sí que és de veres que me diu això, que me diu, si te vas a dedicar a algo, sigues responsable i bueno, jo perdré temps o invertiré temps en tu perquè m'agrada vindre a voler entrenar, però tens que complir.
1: Igual en un futur fas lo mateix tu.
3: Ja ho veurem.
1: També hem de dir que començar tan jove dona avantatge, però també obliga a prendre decisions abans que la resta, i més quan una afició ja es converteix, podríem dir, en una professió. I apareix una pregunta que volíem traure un poc a debat així a la taula, que és: realment es pot viure de la pilota? Qui vol començar?
0: Xavi, tu que eres més veterà.
3: Sí, no, si ja puc viure jo, no? Soc el més major. Pensa que bueno, la pilota crec que tens que estar entre els primers. Bueno, partint de la base de que bueno, és un esport minoritari, és difícil guanyar-se la vida jugant a pilota.
4: Xavi, però ha canviat molt, no? Jo, per exemple, que ho he viscut a casa, jo crec que ha canviat molt. Jo era menuda, però he vist un canvi... No, jo, per a mi, si a mi me pregunten, no és la pilota d'abans.
3: Clar, jo també ho he vist en casa i ja puc veure des de... No, ho ha pogut veure, m'ha contat mon pare des de com estava organitzada la pilota en la seva època, on els jugadors, diguem, que anaven per lliure, no estaven donats d'alta, tenien que donar-se d'alta en l'alta de llauradors, i avui en dia treballem per a una empresa, cotitzes a la Seguretat Social, clar, tens un contracte laboral, pues, tens el teu segur mèdic i bueno, clar, tot això s'ha anat regularitzant. Sempre han parlat que antigament en les partides de pilota se vivia molt de les travesses, val? Avui en dia no és així, és diferent, ha canviat un poc el sistema de com està organitzat, però bueno, òbviament, jo no me queixo, crec que la pilota ha millorat molt en l'organització, crec que els jugadors tenim i les jugadores certa estabilitat, òbviament sempre se podrà millorar. I bueno, jo crec que sí que és el canvi més gran que ha hagut. No sé si abans s'haurà guanyat més diners, s'hauran guanyat menys. Clar, com si abans no estava organitzat, ara passa a estar organitzat, tens un contralaboral, claro, tot això i aquests impostos i tot el que se paga ara és diferent a com antes diguin que s'ajudaven molts diners. I bueno, també és, pense que abans, en l'època de mon pare, anava molta gent al Trinquet. Tenia, havia molta afició i hi havia molta gent que n'havia al Trinquet. Però bueno, avui en dia la situació és la que és, i pense que si estàs en un cert posició del rànquing, crec que pots tindre certa estabilitat, tenint en compte que és un esport que al voltant dels 38-40 anys t'has que retirar, t'has que buscar-te una feina per a després, i tenint en compte que pots tindre una lesió a meitat de la carrera que te puga incapacitar. Així que tenint en compte aquestes variables, t'has que saber que jo això ho ha tingut molt clar, perquè com bé estic repetint, he vist la carrera que ha tingut mon pare, i això és algo que m'ha repetit molt. Entonces, sempre ho ha tingut molt present. Què passa? Que, claro, tindre un sou o tindre una nòmina m'ha vingut fenomenal mentre jo estava estudiant o mentre estava tenint, claro, una vida totalment diferent a la dels meus companys. Ve genial, no? Però sí que és de veres que tens que pensar que en un futur pues, això s'acaba i no te dona per a viure.
1: I n'ha de gestionar, i això serà la part 2. Gestionar emocionalment tots els canvis tot, de deportista d'èlite a, bueno, bé, s'ha acabat.
3: Sí, totalment. N'ha de tindre molt interioritzat. També t'he dit que les generacions d'ara no són les d'abans, i crec que tots els jugadors i jugadores estan molt conscienciats de quina és la situació real d'un deportista i una deportista professional, i crec que tots tenim pensat el camí que anem a fer després, o per lo menys plantejat.
4: Per tant, és com si parlem d'un plan B, que també vosaltres compagineu la professió amb, no?, un treball, una feina, uns estudis.
2: Sí, en la vessant femenina sí que és veritat que inclús estant de les primeres en el rànquing no es pot viure de la pilota. Continuem estudiant, continuem treballant a l'hora que jugo a pilota, perquè al final és el que ens ompli.
4: Encara té més mèrit.
2: Però,
1: a què te dediques tu, Anna?
2: Jo sóc biotecnòloga, però bueno, actualment no treballo d'això, però estem en el camí de treballar en un laboratori. I diria el 100% de les jugadores tenim que treballar perquè de la pilota no podem viure. També és veritat que duguem menys recorregut, crec que duguem 20 anys des del zero hasta avui. Aleshores, pues, bueno, s'està construint este món. Ja tenim un món professional, està consolidant-se, anem millorant, però encara queda molt. I aquest plan B que tenen ells d'ací uns anys, nosaltres ja l'hem plantejat i ja estem en això.
4: Anna, jo no conec molts pobles, no?, on estiguen les escoles de pilota. En el cas nostre, per exemple, Toneta ho sabrà, al nostre poble, a Genovés, hi ha una barbaritat de xiques a l'escola de pilota, a veritat, d'estiu.
0: Quasi més que xics.
4: Veus? Ja. De vegades, bueno, això que ho veus i segueixes les xarxes de l'Ajuntament, veus les fotos, una barbaritat de xiques que dius, que guai, és un orgull.
2: Sí, el primer campionat que va ser en 2007 hi havia 20 xiques i ara crec que n'hi ha més de 400.
4: Clar.
2: Nosaltres s'apuntàvem perquè veiem els xics, eren els referents, eren els masculins, i ara la gent s'apunta perquè ens veu jugar a pilota i en els clubs, tant Genovés, Beniparrell, hi ha moltíssima gent que s'apunta perquè veu a les jugadores. I això és un orgull, la veritat.
4: Anem per bon camí.
2: Sí.
1: N'hi ha que lluitar i posar pedreta a pedreta. També m'imagino que vos farà molta il·lusió, no?, que, per exemple, Ràdio Televisió Valenciana també vos està ajudant perquè retransmetís moltes partides de pilota, li dona cobertura en el nostre punt a punt. Tenim el nostre company Matías Oliver, que tots els dissabtes i diumenges viatja per tots els trinques, vos coneix a tots.
4: L'hem convidat,
1: L'hem convidat, però està en Tailàndia de mochilero, que ho sàpigueu.
4: Però ens escoltarà.
1: Sí, quan vinga de les vacances ja li contarem ja. I la veritat que ens ha parlat fenomenal de vosaltres tres, i també posem en valor i en mèrit el treball que fa cada dissabte i cada diumenge d'apropar a l'oient a explicar un poc, no?, el que és la pilota, el que significa cada partida, perquè no tot el món tenim pues, aquestes nocions de totes les categories, de totes les modalitats i de més, i gràcies a ell pues, també li donem aquest espai en el nostre punt a punt. I a part de tot això, este alegato que li he fet així a Matías, que se va posar supercontent, volia preguntar-li a Tonet si alguna vegada ha tingut que justificar la professió de pilotari, si s'ha sentit que alguna vegada ha tingut que defensar, no?, el que vulguis dedicar-te a ser pilotari que no te diguen, che, això no vas a poder fer res, has de buscar-te la vida i treballar d'altra cosa.
0: Bueno, és que en la pilota, per desgràcia, hem de viure en això, no? Que quan t'acabes la carrera d'esportista, pues, tens que dedicar-te a algo i tens que tindre-ho clar, perquè quan estàs ahí entre els primers, pots tindre una vida prou estable, però clar, una volta acabes, tens que tindre clar que tens que tindre alguna idea. Jo, encara soc jove i encara no m'he plantejat cap idea, espero que durant algun anyet més en la pilota, però sí que ho tens que tindre clar. Però condicionaments que m'hagin dit que no jugarà a pilota, mai. Inclús sempre m'han apoyat i m'han dit que jugarà a pilota.
1: Sí que has tingut que justificar el teu treball alguna vegada?
3: No, bueno, justificar no, però sí que és de veres que han tingut... sempre he tingut jo molt present i ha sigut algo que sempre m'ha rondat molt del cap, el tema de què vaig a fer el dia de demà quan acabé de jugar o si tinc una lesió molt greu i no puc jugar, a veure què és el que vaig a fer. Entonces, sempre ho ha compaginat amb els estudis, ha tingut la sort i la veritat és que la pilota és perfecta perquè recorde la rutina de quan estava estudiant en la universitat, bueno, i fins ara que estic estudiant oposicions per a ser profe, la rutina
1: pues
3: de la pilota
1: anim,
3: la rutina de la pilota és genial, no? És alçar-te de matí, anar a entrenar, després tens llevar de sessions de fisioteràpia o presentacions i dies de competició, tens prou de temps lliure per a muntar-te la teva agenda com vulgues. No m'ha tocat justificar-ho, però els meus amics sí que me fan bromes de com a que no treballe, i jo dic, com a que no treballe, tio.
1: Que la mòfera...
3: Claro, sí. No, però llevar de bromes i tot això no ha tingut que justificar-me mai el tema de la pilota.
1: I tu, Anna, en el món de les dones i més?
2: Bueno, sí que és de veres que em qüestiona molt que una dona jugui a la pilota, però...
1: És un meló, però...
2: Però, bueno, sí que és de veres que jo treballe i si passa alguna cosa el dia de demà, pues, tinc aquesta opció bella. Aleshores, pues, bueno, tranquil·la per aquest aspecte i jugo a pilota pues, perquè m'agrada, també dona un poc d'estabilitat. Però, per desgràcia, pues, bueno, hi ha que buscar-se altres coses.
1: Creus que el món de la pilota és un poc machista o no?
2: Bueno, sempre ha estat molt arraigada al món masculí, perquè no estàvem. Ara sí que estem i bueno, crec que la mentalitat ha canviat molt.
1: Ha canviat.
2: Queda moltíssima feina, moltíssima, perquè encara que has d'aguantar moltes coses, molts comentaris, però ha canviat moltíssim i ja la gent sap que les dones juguen a la pilota i a nivell professional.
4: Abans de continuar, bueno, jo voldria destacar un poc, aunque ja heu comentat, que molts diuen que la pilota s'hereta i dos dels que esteu ací ho sabeu molt bé, Xavi i Tonet. Jo voldria que ens contareu un poc, per a la gent que està sentint-nos, què significa continuar una saga.
0: Pues bueno, al final, pues un poc d'orgull de poder representar la teua família, no? El nom de la teua família... Pestrinquets, que al final és el que ells és agradat i el que s'han dedicat també en certs anys, i poder representar-lo al final és un orgull, pressió cap de poder portar el nom o el nom de la família, però no, a partir d'ahí sempre al final és disfrutar de la pilota que ells van i disfruten, el veuen i res més a partir d'ahí.
1: I te comenten molt les partides després?
0: A veure, això ja és una cosa més complicada, perquè sempre a lo millor poden estar damunt de tu rectificant coses, però jo crec que és tot per bé. Tot per bé d'intentar millorar i que vagi la cosa avant.
4: Xavi, el cognom pesa o ajuda?
3: Ixa pregunta és molt bona. Ixa pregunta és molt bona. Bueno, crec que pesar, pues no ho sé a qui li pesarà, en el meu cas no m'ha pesat, la veritat, i ajudar, pues, crec que a mi no m'han ajudat, però crec que igual pues no te vaig enganyar. Pot ser que en algun moment, si pogués demanar una oportunitat, pues, com haver tingut un pare exjugador, pues, possiblement, si l'haver tingut que demanar i l'haver donat, perquè té molts amics en la pilota. No crec que no ha sigut el cas, però bé, per a mi, sobretot, ho ha comentat Onet abans, crec que el més important és que mon pare és que ha practicat la pilota, el meu avi també, i la meva família m'ha acompanyat al dringuet, i crec que si d'algo ha servit ha sigut per fer-los disfrutar, que

0: Además, pero pues han de durar los coches, ¿no? Claro, pues altres,
1: sí, es un chiringuito reduït. Tu pots imaginar, no, està clar, no? Al final jo crec que ho comentem per a bé, però està bé. Ha arribat al punt que n'hi havia vegades que hasta preguntava jo. Perquè quan era més jove era lo típic d'acabar, pues has fet això bé, has fet això mal, a l'igual. I ara a última hora ja era, què ha fet jo? Preguntava jo perquè ja no n'hi havia debat, ja havien passat, ja han passat els anys, ja no n'hi havia debat.
2: Sí, però... i també depèn moments, perquè n'hi ha de vegades que potser no t'hi ve la partida i estàs en el cotxe anant a casa i estan rectificant de tot i no dona massa gust, però bueno, és el que te dic.
0: I tu que s'acaba ja el viatge, no?
2: Sí, sí, exacte, però bueno, s'han d'aguantar i aquests moments.
0: Anna, eres jove, però recordes les figures de familiars? De Tonet i de Xavi?
3: No els he vist jugar, però clar que sí que, o sigui, que els conec, sí, sí.
0: Són referents,
3: sí,
0: al món de la pilota, sí. No? I m'imagino, sí, que...
3: Paco Genovés, Puchol, sí, clar.
0: I, per exemple, en el teu cas, la família, quin paper ha tingut? Perquè en què moment li dius tu als teus pares vull dedicar-me a la pilota, vull ser pilotària, no? Esteu aixina? No ho sé, eh?
3: Pilotària,
0: sí. Clar.
3: Bueno, pues sempre les portes obertes. Mos pares sabien que jo era una xiqueta molt activa i que necessitava fer esport. I la pilota és que la tenia a mà. Beniparrell, com he dit, és un poble molt xicotet. El club tenia molta importància. I bueno, pues un dia vaig decidir que jo també volia jugar a pilota després de tantes partides a les que havia anat a veure. Mon tio jugava, mon pare ha fet també alguna partida. I bueno, un dia pues, vas decidir que volia ser pilotària i també tenim molta relació amb l'entrenador. Aleshores, pues, ell sabia que algun dia jo jugaria a pilota i em va obrir les portes. Vas començar a entrenar en els xics perquè dones encara no hi havia i hasta avui.
0: Penseu que han estat començant una nova herència? La seguiu vosaltres?
1: Home, jo crec que... n'hi haurà una generació molt, molt marcada de jugadors de pilota que seran referents perquè són les pioneres com a jugadores professionals i crec que elles estan en la primera fila. Fa anys sí que n'hi havia altres jugadores que han practicat la pilota, però clar, jo crec que elles són un poc el símbol de la pilota femenina professional.
3: Sí, crec que tenim una generació ara molt bona. Som un grup de xiques que estem ahí entrenant i donant tot per estar a l'altura del món professional. I a lo millor estic un poc d'enveja sana, no? Per haver tingut uns referents tan familiars com masculins, com ells, i que algú els poguera dir o encaminar-los cap a on tenien que anar. Nosaltres estàvem un poc a soles, no? I hem construït un poc aquest món que nosaltres creiem que era millor per a nosaltres. Se m'equivoca moltes voltes, però bueno, jo crec que ja se m'ha encaminat un poc millor i a veure si continua.
0: I parlant de referents, n'hi ha figures que per a molts pilotaris no són només campions. Són la raó per la qual un xiquet somia arribar algun dia al trinquet i per això hem volgut cridar per telèfon a un d'ells, és Freddy. Hola, Freddy, bona vesprada.
4: Hola. Bona vesprada, com esteu?
0: Què tal? És un plaer saludar-te des de tu a tu, de punt a punt.
4: Molt bé, igualment.
0: Freddy és un exjugador de pilota valenciana, és campió del món de llargues i individual d'escala i corda. Gràcies per traure un hueco, el primer, perquè sabem que ara en vacances és tot molt complicat. I contar-te que estem així amb Anna, estem amb Xavi, Pujol segon, i també amb Tonet quart, que imagine que coneixeràs a tots, perquè, com estàvem dient abans, Freddy és de la vieja escuela.
4: Òscar, que sí, estàs sent els millors.
0: Ah, que sí?
4: La veritat que sí, un plaer.
0: Voleu
4: sí,
0: saludar-lo?
3: Hola, Freddy.
1: Freddy, com estàs?
4: Hola, bona vesprada. Molt bé, molt bé. Així estem. De vacances, però sí, entre amics i de pilota, que és el que...
0: Clar que sí, complint. Freddy, volíem preguntar-te un poc què és el que veus en aquestes generacions de joves pilotaris? Perquè m'imagino que ja després de veure i de tants anys dedicant-te a la pilota, què és el que veus en ells?
4: Bueno, pues la veritat que veig una gran preparació, no? Una gran professionalitat. He anat avançant la pilota, per sort, és un esport com saben, que tenia que estar organitzat entre nosaltres, no és un esport que ve de fora ja empaquetat i que tenia que fer un pel·liu més tard, però bueno, ho han fet a la nostra manera, els valors, la veritat que ve

0: unes generacions potents a tots els nivells, tant tècnics com físic, i bueno, jo crec que n'hi ha un gran porvenir.
1: Què creus que ha canviat més de la pilota que has viscut tu d'abans i la que estàs vivint, entre cometes, no, ara?
0: Bueno, jo crec sobretot això, el que estem parlant, no? L'organització, la professionalització. Jo crec que aquesta és la part més important, sobretot també, bueno, pues, que entre la dona, donar-li normalitat a la pilota, això jo penso que ha sigut un punt importantíssim també.
1: Correcte.
0: I totes aquestes coses jo penso que, bueno, pues, que ens donen molt de futur, les escoles, no? Escoles que no existien. Jo recordo haver estat en escoles de frontó basc en València, en el campionat de frontó basc en València, i de pilota valenciana no havien escoles. O sigui que hem tardat un poc, però tot, avui en dia està tot molt normalitzat i penso que jo d'escalar i anar avant.
1: Va creixent en la pilota en aquest àmbit, però creus que s'ha perdut algo d'abans?
0: Ui, m'ha quedat fora.
1: Freddy, ens sents?
0: M'ha quedat fora. Sí,
1: ja estàs en nosaltres.
0: Sí, sí.
1: Sí, veritat.
0: Dime. Bueno, pues...
1: No, sí, però sí. Estàvem comentant, pues, que estem avançant en aquest àmbit, com deia Anna, de la pilota valenciana femenina, però creus que s'ha perdut algo d'abans?
0: Bueno, s'ha perdut algo en quant a la...
1: Trobes algo a faltar de la pilota valenciana d'abans?
0: No, al professionalitzar-se la pilota, la veritat és que no, pues canvia un poc. I sí que és de veres que abans, bueno, sí que al fer-se més professional, jo penso que aquest amiguisme a vegades entre els jugadors, que ens anàvem a fer-nos Coca-Cola, una cervesa quan s'acabava la partida i tal, penso que això pareix que s'ha perdut un poquet. El jugador ja va més a la D i la preparació la porta molt particular en preparadors físics que es porten un poquet la línia, no? I això sí que és fàcil que s'ha perdut un poquet, és el que veig. Però, bueno, és el mínim, no? Jo crec que s'està guanyant molt, i jo crec que això és el camí a seguir.
1: Freddy, tu estàs comentant actualment les partides, no? El sents com a casa, m'imagine. Encara que no estàs així al plató, però és com, eres com uno més.
0: Bueno, sí, la verdad que bueno, a mí me encanta, la verdad que tengo la gran sort de acabar com a jugador, no, i continuar en este món, i per a mi, bueno, és un plaer, això me dona la vida, no? És una manera, és que l'esport a vegades és molt cruel, no? Jo bé, encara tens 40 anys i te queda tota una vida per davant, i en canvi eres vell per a l'esport, i te pots quedar fora en el que has viscut durant, pues, 20 o 25 anys, o inclús 30, i bueno, pues, jo la veritat que he tingut la sort de continuar ahí, i la veritat que estic molt agraït.
1: Així és, de fet, estàvem parlant amb Xavi abans, que és una carrera que és 38, 40 anys, et retires, acabes, i com a que necessites un plan B. De fet, ells així ens contaven com estan un poc jugant entre la seva professió i després també, pues, el que estan estudiant, els seus treballs. Per tant, a mi m'agradaria un poc que com a veterà, que es donaràs algun missatge, algun consell.
0: Bueno, jo crec que estan fent-ho, no? És molt important. En la nostra època apenas es feia, i és el que tu comentaves, no? Te centres en la pilota, guanyes diners, te penses que això és per a sempre, i, bueno, i quan s'acaba, pues, te quedes, bueno, no fent res, no? I la veritat que és molt trist. Jo crec que estan fent-ho molt bé, la gran majoria de jugadors estan estudiant mentre juguen a pilota, es dona per això, sobretot els que estan en la part de dalt de la taula, i, bueno, estan acabant una carrera i s'incorporen, no? I ja no sé si va això, no? Que acabes de jugar i és molt ingrat, no? Que no te quidren en les competicions i tal, però si tu ja tens una feina que progressivament ja te vas incorporant a ella perquè t'has preparat al llarg del temps que tu eres jugador, jo penso que això és el futur, jo penso que n'hi ha que estar ahí, perquè si no després el temps arriba i passa i quan te dones compte, bueno, pues, te quedes sense res, no? I això és la veritat que no és el que toca. No? Pensa que n'hi ha que estar preparat i estan fent-ho, la gran majoria de jugadors i jugadores estan fent-ho i jo penso que aquest és el camí.
1: Freddy, abans de donar pas als nostres convidats que puguen comentar alguna cosa, és inevitable preguntar-te per la saga que tinguem així a la taula, que m'imagino que per a tu, companys, amics, coneguts, tot, la família.

0: tant de Xavi com la família de Tonet formen part de, sí, de la teua història, no? De la teua vida professional.
1: Home, clar. I, sí, bueno, jo he estat, a part d'estar comentant les partides, he tingut també la sort d'estar en l'organització també de jugadors i, bueno, ja he coincidit en molts d'ells, en partides i demés. I sí, la veritat que són grans professionals, estàs ahí, la veritat que has estat molt ben rodejat. Molt ben rodejat. Avui en dia, la gent que tens ahir no ten res que envejar a jugadors de més alt nivell d'altres esports. Avui en dia la informació és global i tenen una preparació brutal. N'hi ha que estar ahir en un trinquet per a veure com aguanten les partides una, dos i tres hores. Bueno, és increïble. Cada un a la seva modalitat. I, bueno, la veritat que enhorabona, perquè jo penso que és el major logro que n'hi ha, és aquesta preparació física i tècnica que tenen els jugadors i el professional que la fan.
0: I abans de despedir-te, jo vull preguntar-lo si vos han parlat de Freddy alguna vegada, si vos han comentat com jugava, qui era... M'imagino, no? Jo, per exemple, en el meu cas, he de dir que sí, que a ma casa el teu nom ha eixit prou damunt la taula, sobretot per mon pare, i sempre per a bo, Freddy, no puc dir res mal. Per tant, jo voldria preguntar-los, vos sona Freddy? O sea, conegueu a Freddy?
2: De vista.
0: De vista.
2: No, jo el conec de...
0: És un referent.
2: De fa molts anys. Grandíssim jugador de pilota i sobretot company de mon pare i amic. Doncs clar, a part de que, com bé hi comentava, ell està sempre molt ficat en el món empresarial de la pilota valenciana, organitzant campionat, ha sigut un dels pioners, de les primeres persones que se senta a organitzar tot este món de la pilota valenciana i bueno, després comenci en Malnet, ell estava en l'organització, o sigui, ha tingut un tracte molt pròxim, no sols de comentar-me mon pare partides de quan jugava Freddy i anècdotes.
3: En el meu cas, pues, lo mateix que di Xavi, no?
0: Freddy... Tu eres més jove, jo entenc.
3: Sí. O sea... Però, bueno, jo també he sigut... Bueno, soc jove, però he sigut una persona que sempre m'ha interessat. Clar. I he vist moltes partides per televisió, conforme se podia, partides antigues de jugadors de la passada època. I Freddy, pues, sempre està prou present. I damunt és un jugador que sempre s'ha vinculat, perquè n'hi ha molts jugadors que acaben la pilota i es desvinculen totalment. Ell sempre ha estat vinculat. I damunt això, que sempre està en les partides retransmitint-les i sempre està per estrinqueig.
4: Sí, bueno, Tonet i jo som més jovens. Clar. I no hem coincidit en la seva generació. Quan començàvem, ell ja s'havia retirat, però sí que s'ha comentat molt d'ell, de les partides que feia quan jugava, i ara el coneguem per la vessant de comentarista, però sí que en les tertúlies de pilota Freddy moltes voltes.
3: Jo també tinc que dir una cosa, que a mi, jo sóc un jugador que em tira molt per terra i m'han comparat alguna volta amb ell, que diu que...
0: Ah, mira!
3: Que també es tira molt per terra.
0: Què te pareix, Freddy?
1: Pues sí, tenien esa forma de jugar. Que la que se deixava era ma mare, perquè quan portava la roba, pues, sí, la portava, no? Negra, no? Sí, bueno, Tonet sí, fuera de serie. Yo creo que no toca ni terra, cuando roda.
0: No plega.
3: Sí, sí.
1: No, bueno, va, te hay un magnetisme que puja cara amunt.
0: Ei, quin orgull, Freddy. Ens fa molt feliç perquè estem un poc parlant del passat, present i futur. Tinguem un poc de tot al telèfon, a la taula, així, a l'estudi. I estem supercontents d'haver-te sentit, de les paraules tan boniques que és tant d'uns per a altres, i agrair-te que hagis entrat així amb nosaltres i dedicar-nos este ratet.
1: Bueno, no, el plaer és meu, per supost, i en la pilota sempre estaré i sempre et trobareu. Moltíssimes gràcies a vosaltres.

I la pilota valenciana té molta història, però també necessita mirar cap al futur, perquè les xarxes socials, els nous formats i els hàbits de la gent jove han canviat la manera de seguir aquest esport, i la qüestió és com modernitzar-se en el món de la pilota i com arribar a nous públics i continuar creixent sense perdre aquesta essència. Jo vos volia preguntar, cregueu que la pilota s'està adaptant bé

0: a estos nous temps que s'està introduint en els xiquets, en les escoles, un poc com vegau este nou format en els joves que venen?
1: Bueno, sí que és veritat que des de Federació s'està incentivant molt més el tema tecnològic, diguem, les redes socials, perquè al final és on la gent més està i on més pot arribar als joves.
0: Que... Teniu hate?
1: Bueno, sempre n'hi ha un poc, jo crec, però bueno, sempre són paraules, n'hi ha paraules positives. I crec que és un aspecte que ja que dona-li molta importància perquè és per on més podem millorar.
0: Què opineu vosaltres?
2: Sí, crec que s'han adaptant un poc la pilota a les tecnologies avui en dia, a la forma de retransmetre, la forma de comunicar. També t'he dit que bueno, encara falta treball. Pot ser que siga un punt a millorar. S'ha adelantat molt, però penso que és un punt a millorar el tema de la difusió i la comunicació de tot el que és el món de la pilota, notícies, a l'hora de presentar campionats, que arribi a la gent la informació. Crec que se hauria de treballar més, però jo crec que s'ha avançat suficient, i en els jugadors crec que intentem ficar també un poc de la nostra part per a quan més gent se pugui entrar d'una partida de pilota o d'un resultat, millor.
3: Sí, pense que és un punt que s'ha de treballar prou, perquè conforme està tot vinculat ara mateix, va molt per ahí. I també pense que la televisió hauria de també ajudar, pues, un puntet més a la pilota, perquè és molt important que eixa difusió i eixa retransmissió de partides i comentar l'actualitat que està passant. Crec que és un punt molt important a tindre en compte, tant en les redes socials i en les pàgines web i tot. També tinguem un problemeta, que és que la pilota valenciana també té molta gent en major, i moltes vegades pues, aquestes redes socials i tot pues, no estan tan actualitzats, però bueno, ahí n'hi ha un punt per a poder treballar i millorar.
0: Hem de dir que, per exemple, en Apunt, cada vegada que retransmitís les pilotes sí que es veu com una milloria de que
4: share.
0: Va pujant, no? El share famós, va compartint-se també entre les xarxes socials, entre la gent, i s'enganxa un poc també pues, a les competicions.
4: Sí, però de xarxes socials?
0: Sí, això que s'anava a dir. Doneu bombo a les xarxes socials?
3: Bueno, s'intenta. Sí, sí, el que se pot, sí.
0: Home, fotos tindreu, totes les partides molt bones, no?
3: Sí, no, intentem publicar resultats, partides, els cartells de les partides que juguem, intentem publicar i donar un poquet de difusió també per a que la gent vagi al trinquet i sàpiga un poc les partides que tinguem.
1: Sí, des de fa uns anys hi ha un equip de comunicació i jo crec que això ha millorat molt. També penso que els jugadors i jugadores hem de donar-li un poc més de difusió a nivell més individual, però sí que bueno, pues estem en el camí.
0: Que vosaltres sou un més joves i esteu ja com molt familiaritzats en el món de les xarxes, clar, socials. Nosaltres encara som de la generació de que hem donat ixe vot, no? S'hem adaptat. Pensa que quan estàvem en la carrera no teníem ni WhatsApp. Aleshores, clar, ara ens imaginem la vida sense ixos missatges directes, però...
4: I Xavi està ahí enmig.
0: Sí, ni pa tu ni pa mi. Però hem de dir que és molt important i és una manera d'arrastrar també a patrocinadors, no? A gent que posa diners, a intentar omplir un trinquet, perquè com podem omplir un trinquet, per exemple, en gent de 30 anys? Com podem arribar a ella?
3: Pues el tema és això, és intentant donar difusió. També és un esport que va molt per zones. N'hi ha zones que sense el millor donar difusió, saben que tal dia n'hi ha partida, se plena el trinquet. N'hi ha zones pues, que costa molt i tens que fer treball per a que se plena el trinquet. El tema és això, que a vegades la gent s'habitua a un lloc i aquest lloc és el que sempre... se pot plenar un trinquet sense a lo millor donar-li el treball que està donant un altre trinquet. És un tema que es pot treballar, sí, i complicat també.
2: Sí, és que és complicat i perquè aquesta pregunta me l'ha fet jo moltíssimes vegades, no? De quina forma fem una partida i intentem que la partida estiga plena el trinquet. Lo que m'adona compte és que és un treball a mig i llarg plaç. O sea, és difícil que un trinquet que no sol anar molta gent, tu montes una partida i vulguis plenar-lo. És complicat, eh? La gent agarra, té que ser aconseguir aquesta fidelitat, no? D'anar a un lloc, no? Com el que va

0: va al camp de futbol i té el passe i és fidel anar una vegada cada 15 dies al camp de futbol, doncs hi ha que aconseguir això en el trinquet, que sí que ho tenen, que la, és que la majoria de gent que va al trinquet és gent habitual. És gent habitual. I moltes vegades passa que el que ve al trinquet, el problema més gran és fer vindre la primera vegada el que no ha vingut mai. Val? Si no has vingut mai al trinquet, fer anar eixa primera vegada és complicat. Una vegada vas, a molta gent li agrada la pilota i li encanta per lo propera que és, lo prop que està el xor de pilota, lo fàcil que és acabar la partida i comentar algo o veure-lo a 3 metres teu, no? Entonces, la gent ja sol tornar. El problema és portar a eixa gent nova al trinquet.
1: Quin és el vostre trinquet preferit?
2: A veure,
1: el teu és fàcil, no? A veure si ho vas a dir al teu poble.
2: El diria del meu poble, però també quan jures allí tens una pressió extra que tampoc agrada massa.
3: Que no mola.
2: No mola, però sí, en el meu poble al final jugué molt a gust i sempre se nota quan jugué jo que hi ha molta gent del poble que no sol anar i va al trinquet.
3: I que el recolza molta gent, eh? Exacte. Tens allí, molta gent jove. Al ser ell tan jove, al final eixa part també compta que arrastra a la gent del voltant i sobretot la del poble que està ahí. Jo veig quan juga alguna partida, al final és... No cap ningú més del poble allí ja en companyia teva. Està molt guai.
4: Bueno, jo diria el carrer de Beniparrell no és un trinquet, és un carrer artificial. Abans se jugava en carrers del poble, però bueno, com la vida ha evolucionat i hi ha més comerços i més cotxes, pues al final s'han hagut de fer instal·lacions, entre ells el trinquet, però en Beniparrell s'ha volgut continuar en aquesta tradició i s'ha fet un carrer artificial en portes, en balcons.
1: Que guai.
4: Aleshores, bueno, això seria el meu carrer favorit, sí. Que no és un trinquet, però és un carrer de pilota on entrena i on juga.
0: Sí, jo Pelayo. Seria Pelayo perquè...
1: Clasicazo.
0: Ha sigut, sí.
1: I per mossar i dinar, també.
0: Sí, correcte, correcte. Sí, ha sigut on jo he viscut la majoria de finals i partides així importants i moments molt, molt, molt bons per a mi, és Pelayo, a part que és un trinquet que se me dona molt bé.
1: Ens toca despedir-nos, ha sigut super ràpid, perquè la veritat que la pilota forma part de nosaltres, d'aquesta casa, de vosaltres, del que encara vos queda. Ha sigut un plaer escoltar-vos, sobretot per el missatge que heu volgut donar i l'orgull. Heu d'estar orgullosos perquè jo crec que queda molt encara per treballar, per lluitar, per seguir disfrutant també de la pilota, de que ens doneu molt bons moments i, per tant, des de punt, tanquem esta conversa.
5: Esperem que dins d'uns anys no sigueu vosaltres la figura de Freddy, els que doneu aquests consells, els que
1: hagueu
5: posat també com aquest granito d'arena en la lluita per professionalitzar molt més la pilota, per donar-li més visibilitat i també per aquesta integració, no, de la pilotària en el món del pilotari home, que ja està un poc més instaurat. Així que moltes gràcies, esperem que hagueu estat molt bé a nosaltres i fins la pròxima.
0: Gràcies a vosaltres.

Quina xerrada i quina secció més interessant. Parlant de pilota valenciana, en Tonet quart, en Puchol segon i en Anna Puertes, esta secció de tu a tu, que ens porten com a cada cap de setmana. Així en el punt a punt en Apunt Ràdio, les nostres Clara Alcover i Celia Sánchez. Ara mateix també està en xoc i anem a fer un xicot de repàs.

0: Ara de seguida anem a parlar de motos també en Carla, però més enllà del partit que ha jugat el Llevant este matí, 2-1, que l'ha guanyat l'Albacete, en el que respecta als equips espanyols, ara mateix n'hi ha 3 partits de pretemporada en marxa. En el minut ja 89 està el Manchester United 2, Atleti de Madrid 1, en de moment la derrota de l'equip del Cholo. El Middlesbrough 2, Espanyol 2, al temps de descans, i també a punt d'anar al temps de descans el Norwich 0, Osasuna 0 per esta vesprada. A les 6 arranca el Real Madrid Fiorentina, ja en Carlos Espí, en eixa convocatòria del Real Madrid de Mourinho. I a les 6 de la vesprada també el Wolverhampton davant del Racing de Santander, 6:30. El San Pauli alemà davant del Deport de la Coruña. A les 7 el Burgos Athletic Club. A les 7 també 2 partits més, el Charleroi davant del Rayo Vallecano i el Murcia Eldense, en lo que afecta ja als equips valencians. 7:30 viurem així el Stoke City València Club de Futbol. A les 8 pendents del Rayo Ibense Alcoyano, també pendents d'eixa final de la Como Cup entre el Lens i el Villarreal, que es disputa a les 8 de la vesprada, i també a les 8, partit que afecta el futbol espanyol, Real Betis Almeria. És el repàs dels partits que tenim en marxa i durant la vesprada, i estarem pendents en este punt a punt de Napunt Ràdio, on són les 5:45, i Carla, tenim notícies, i en este cas de motor.
1: Sí, perquè aquest cap de setmana no hi ha motociclisme, ja que es reprendrà la competició la setmana que ve, del 7 al 9 d'agost, al circuit de Gran Bretanya. Hi haurà representació valenciana en MotoGP, ja que Iker Lecuona substituirà el lesionat Fermín Aldeguer a l'equip. Tampoc hi haurà Fórmula 1, que tornarà del 21 al 23 d'agost amb el Gran Premi dels Països Baixos. I a més, la Fórmula 1 Academy ha confirmat un xicotet canvi en el calendari, ja que el Gran Premi de Bahrein ha sigut ajornat per el conflicte a l'Orient Mitjà i es disputarà del 2 al 4 d'octubre. El que sí que tindrem és esta nit en automobilisme la 9a edició de l'Slàlom d'Albaida en el complex del motor d'este municipi, de la Vall d'Albaida. Prova puntuable per al campionat autonòmic d'aquesta modalitat. I demà diumenge al matí se celebrarà la matinal motera de Xàtiva a la 73a edició del Trofeu de Velocitat Fira de Xàtiva, que és la carrera urbana més antiga d'Espanya, puntuable per a l'autonòmic de velocitat.
2: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt.
0: És l'última hora del motor, gràcies Carla, i ara el que anem a fer és una pausa. Al tornar estem en protagonistes del futbol regional, estem pendents de parlar en Dani Yácer.
3: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio, de tu a tu.
4: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
5: A l'estiu, què millor que disfrutar d'una bona pel·lícula a la fresca? Enguany en la Filmoteca d'Estiu, un cicle dedicat als rius i les pel·lícules més destacades per crítica i festivals en 2025. Del 31 de juliol al 29 d'agost, als jardins del Palau de la Música de València. Programació en el web de l'Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.

0: La conversa entre Carlos Gallardo i Dani Llàcer, el tècnic valencià, al que li desitgem tota la sort per aquesta temporada i que bueno, pues és, ha estat contant la seva història, la seva trajectòria i el seu procés, des de la vessant del jugador fins a arribar a la vessant del tècnic. Són les 5:35. Carla, anem a parlar d'handbol.
1: Sí, perquè 7 jugadores de clubs valencians formen part de les guerreres juvenils que està disputant ara mateixa el Mundial de Romania. Són Rebeca Secades, Andrea Pérez i Andrea Palomero del Balomano Morvedre, Lucía Calleja, Laura Ferrer i Erika Elena Bladú de l'Atic Go Elx i Aitana Hernández de Mislata. De moment la selecció espanyola continua en pas ferm al Mundial Juvenil de Romania, ja que han tancat la primera fase amb un ple de victòries després de superar a Guinea, Uzbekistan i avui Alemanya. Un triomf que els ha permet acabar com a líders de grup. L'equip que dirigeix Cristina Cabeza, que a més també és entrenadora del Morvedre, accedeix així a la següent ronda amb les millors sensacions i manté intactes les seues opcions de lluitar per les medalles.
2: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt.
0: Pues això en quant a l'handbol i en quant al futbol, estem pendents dels resultats de la pretemporada. Ha finalitzat el Manchester United 2, Atleti de Madrid 1, en la derrota dels Matalafers. Està en marxa en minut 78 el 3-3 entre el Middlesbrough i el Espanyol de Barcelona. I en el minut 78 el Norwich 1, Osasuna 1. A les 6 de la vesprada arranca el Real Madrid Fiorentina. En Carlos Espí des de la banqueta, no eix com a titular, el Wolverhampton Racing de Santander. A les 6 i mitja Sant Pauli, el Deportivo de la Coruña. A les 7 de la vesprada 3 partits, Burgos Athletic Club, Charleroi Rayo Vallecano i Real Murcia Eldense. A les 7 i mitja el partit de la vesprada en el Stoke City, València Club de Futbol, i a les 8 també partits del Lens Villarreal, Rayo i Vence Alcoyano, Real Betis Almeria. Això en quant al repàs dels partits de la primera divisió, dels equips espanyols en primera divisió, però anem a parlar també de primera divisió i de bueno, pues les campanyes d'abonaments des d'un punt de vista pues més des de la comunicació audiovisual, no? En el nostre company i amic David Blay.

Bé, doncs pues, continuem en esta vesprada del punt a punt per a ja ficar-nos pràcticament en marxa, no? Ja estan ahí les pretemporades, aquestes setmanes ja pues hem estat en els primers amistosos, primera presa de contacte amb el baló, amb els resultats, alguns pues, més roïns i altres més positius. Però d'ací no res, estarem ja començant la temporada en una nova cursa per als objectius en els que tant el València Club de Futbol, l'Elche Club de Futbol, el Llevant Unió Esportiva o el Villarreal Club de Futbol tindran cadascú els seus objectius. Veurem i estarem este any, per suposat, en la Ceràmica, en el Martínez Valero, en el Ciutat de València, en l'Estadi de Mestalla, que se acomiada el estadi de Mestalla, és el últim any de l'estadi de l'Avinguda de Suècia i jo crec que serà un any especial, si ja està

0: Ha estat un any especial per a esta temporada que va acabar en els quatre equips salvant-se, no? I quedant-se en la primera divisió, alguns patint més i uns altres patint menys, com és el cas del Villarreal, però clar, ja comença la roda, no? La roda que no se frena i que ja fa unes setmanes, bueno, pues, vàrem veure com els clubs, els diferents equips, pues, ja ficaven un poquet l'inici, no? I eixa canya de pescar per a que l'aficionat que ha acabat una temporada pues, comence una altra, no? I eixes campanyes d'abonaments, que és el que... Pues, anem a centrar-nos en este moment de la vesprada, perquè ja tenim per ací, per l'estudi, un bon amic, com és David Blay. Què tal, com estàs? Bona vesprada.
1: Què tal, Salva? Bona vesprada.
0: Com va l'estiu? Com va... Home, suposo que supercontents, perquè l'estiu no pot anar millor. Esta setmana passada, el cap de setmana, Espanya es va proclamar campiona del món per segona vegada. I, clar, no tots els estius pots dir això.
1: No, de fet, jo ho ha dit dos, però les meves filles, per exemple, només ho han dit un. Ningú havia nascut quan es guanyà la primera estrella en 2010.
0: Som uns afortunats d'en 16 anys haver viscut dos mundials. Jo feia aquesta reflexió en... És que és històric, vull dir. Espanya no ho havia aconseguit i nosaltres ja hem viscut dos. Volem més? Bueno, sempre volem més, no? Però ja és molt difícil.
1: Te dic una cosa. Sembla ara que en tot el tema del Mundial no contem les Eurocopes, no? Però sí. l'Eurocopa que va guanyar Espanya en el 64, nosaltres, per raons òbvies, mos quedava molt lluny.
0: Sí.
1: I aquest cicle d'Eurocopa, Mundial, Eurocopa, i ara... Jo crec que la Nations no està a aquest nivell, no?
0: Però també l'ha guanyat.
1: Però l'has guanyat, clar, tu l'has vist guanyar, has vist guanyar l'Eurocopa, has vist guanyar el Mundial... A mi me recorda, i me dona pena, no? Però me recorda el gran cicle exitós del València, que jo també l'ha viscut, no? Jo ja estava treballant en l'any 2000, quan, sobretot en el 99, quan comença el tema de la Copa en Ranieri, i a partir d'ahí el València fins a 2010, precisament.
0: La cartuja, sí.
1: En eixa consolidació del Mundial es converteix en el millor equip del món, pues... Ja tindré anys, el que significa és que has vist cicles,
0: sí.
1: Però no esperava que un cicle tan exitós de la selecció espanyola anava a vindre tan pronte.
0: I que se millorara, perquè clar, és que en aquell moment guanyar és Eurocopa, Mundial, Eurocopa, ara ja has guanyat Eurocopa, Nations, Mundial, ja dona la sensació de que bueno, pues, la dinàmica és...
1: És un equip molt jove,
0: similar,
1: eh?
0: Clar.
1: Perquè en aquell moment ja n'hi ha gent ja molt consolidada, sí, en altres circumstàncies.
0: Era el pic, no?, de Dodge, sí. Una mitjana d'edat molt pareguda, però, clar, ara ja n'hi ha xiquets de 19 anys com Cubarsí i Lamine, que són insultantment joves, que pues, són els millors del món.
1: Bueno, això ho dius tu, imagina't quan t'ho dic jo,
0: clar,
1: que mos portem alguns anys.
0: Clar, imagina't. Pues, David, no anem a parlar de la selecció, però clar, és que venim d'estos dies de tant de, bueno, pues d'orgull, no? De haver vist pues una selecció espanyola que ens ha portat hasta la fi i hasta el títol, no? Que és lo més important, però en la intro, no? I parlava de que ja comença la roda una altra vegada, no? Agafar velocitat, estem ja pensant en el calendari, en les primeres jornades, però clar, tot això porta un procés i és que durant la pretemporada ixe bollit este que ficarà a calfar, no? Un poquet ahí, els ingredients, i un dels ingredients més importants és la gent, i són els abonos, i són els passes, i són la gent que se gasta els seus diners en omplir l'estadi de Mestalla, en omplir el Ciutat de València, en omplir el Martínez Valero i en omplir la Ceràmica. Anem a parlar d'aixòs quatre equips, i és un poquet esta intro de tractar de ficar el focus en lo important que és també fer una bona campanya d'abonaments per a que la gent, pues, home, n'hi ha equips, jo crec que en el València, encara que digues... comunicado oficial, renueva tu abono, 40.000. Però sempre està molt bé, no?, donar-li aquest extra, de, sobretot d'emoció, no?, que és moltes vegades a lo que se crida en els anuncis.
1: I és molt important també perquè els anuncis de la campanya d'abonaments han canviat molt en els últims 10-15 anys perquè són transmèdia, ja van a les xarxes socials, van a la televisió, però en la televisió abans se veia molt i ara possiblement siga on menys se consumisca.
0: Sí.
1: Te'n vas a les planes oficials del club, els propis jugadors en alguns casos també ho comparteixen i arriba de maneres molt diferents. Mm. Després n'hi ha idiosincràsies distintes, perquè com tu dies, i més, i ara ho analitzarem, sent el darrer any de Mestalla,
0: sí.
1: Ja te pots imaginar que la gent no se ho vol perdre, no? Però l'Elx, que ha patit molt enguany, encara

0: Així està tornant a consolidar una afició que en els anys 90 estava acostumbrada a jugar en primera divisió i feia molt de temps que s'havia desacostumat. O el Villarreal, que està captant nous segments de població, però que no
1: I
0: pot créixer
1: més. Sí, sí, sí.
0: Però no li caben més. O sea, l'estall de la ceràmica és el que és, serà el que serà, i segurament es vaig a parar, però tu li estàs dient a la gent que el renove o que si algú se'n va, vinga. N'hi han històries molt diverses i després també la forma de contar-ho canvia molt en funció de cada club.
1: Bueno, pues anem a analitzar un per un totes aquestes campanyes d'abonaments i si te sembla bé, com has anomenat el Villarreal, pues anem a començar per el del Villarreal, que clar, fem un xiquet de spoiler, no te veu en off, anem a explicar lo que vaig sint en el vídeo que dura quasi un minut i que sí que el lema és seguim amb tu, és ese missatge d'estar prop de l'aficionat.
0: Sí, jo crec que n'hi ha dos lemes importants. Primer, és l'únic que no passa del minut, de fet són 48 segons i té segurament a veure també en que aquestes noves generacions de les que tu parlaves les vol captar. Estem parlant de gent
1: immediatesa.
0: Que més enllà del minut, minut i mig, parlem de TikTok, però també de YouTube, no
1: li se fa llarg. Fa scroll.
0: Li se fa llarguíssim i això aguantés el Villarreal, que no deixa de ser un club que està agarrant gent jove en el Departament de Màrqueting i Comunicació, però que també té gent que ja està consolidada ahí, no? I per altra part, em sembla important el fet de que ixe seguim amb tu deixa molt clar que el que diuen és, mira, és que ho estem fent bé.
1: Sí.
0: Ho estem fent bé, tots som conscients de que ho estem fent bé, no hi ha que dir molt més, se mostren una sèrie d'imatges que ara comentarem, i a partir d'ahí som això, i si vols integrar-te, tens ara l'oportunitat. I crec que el Villarreal segurament siga el que menys tinga que lluitar per abonaments perquè ja ha aconseguit una, anem a dir, clientela fiel, però està fent força per a que el Castelló, que ha estat molt prop de tornar a aquesta màxima categoria i que històricament és qui té més gent en la província en matèria d'abonaments, el comença a fer trasbase per veure pues, el que va veure un guany, no? Que van a jugar la Lliga de Campions una vegada més.
1: Pues anem a escoltar el vídeo, en este cas de la campanya d'abonaments d'esta pròxima temporada 26-27 del Villarreal. Bueno, ahí veiem, Fica, seguim treballant, és el primer lema. Seguim creixent. I seguim en Champions. És el missatge fort, també, d'este vídeo. Seguim somiant. I acaba en el seguim amb tu, en aquesta campanya d'abonaments 26-27, en la que el Villarreal bueno, pues, ha triat també aquestes imatges, no?, dels jugadors icònics d'esta temporada, Gerard Moreno, en este cas també Jorge Micautatze, i bueno, també aquestes imatges de l'afició, no?, en la ceràmica, gaudint d'aquest moment tan especial que és quan sona l'himne de la Champions, quan aquesta lona, no?, feta un baló d'estreles, bueno, pues oneja, no?, en el mig del camp i clar, aquestes imatges quan tu eres aficionat del Villarreal, vens de veure aquest creixement exponencial del club, també en un nou entrenador, que és un poc ara el dubte, no?, que n'hi ha de a veure com ixarà sense Marcelino, perquè clar, Marcelino i Villarreal en la mateixa equació sempre ha donat resultat d'èxit. Anem a veure què passa amb Íñigo Pérez.
0: Sobretot, el Villarreal té tres aspectes que són molt clarificadors, no? Parlaves de lo que són els rètols dins del vídeo. Ells parlen de seguim fent estadi Ciutat Esportiva, que és el que han anat ampliant. Seguim fent equip, que en la part esportiva queda molt clar l'aposta dels darrers anys, i seguim inclús en ciutat, perquè també li donen importància al que és Villarreal i la regió. Al final, una consolidació d'un projecte després de tant de temps que té uns resultats molt evidents a nivell econòmic i a nivell esportiu, te dona la sensació de que no necessita més que un xicotet impuls com este vídeo per a reivindicar-se. El que està fent és dir, podríem parar-nos així perquè les coses estan anant bé, però hem decidit invertir,
1: continuar
0: una sèrie de diners en millorar tant l'estadi com ampliar la ciutat esportiva. Seguim decidint invertir en futbolistes que són importants, però en ningú moment te diu que ells se quedaran. Crec que tot el món
1: sap
0: que
1: espera vendre-los.
0: Si ve algú en 60 milions per Micautatse, pues volarà ràpidament, per posar un exemple.
1: O per Pap Gay, no? Que és un poc el que pensen que van a traure 40-50 quilos en el mig del camp.
0: I n'hi ha una cosa que és important i que no traslluïix i que moltes vegades no se diu des de Villarreal, però a nivell d'internacionalització, Villarreal està fent un discurs que té molt de sentit, que és el fet de parlar de la, no exactament la València del Nord, però sí que són la part nord de València, perquè València és una ciutat ja coneguda mundialment, en molts rànquings, a més, no només turístics, sinó d'algunes de les ciutats en les que millor se viu de tot el planeta.
1: I per a ubicar, no?
0: Tu li dius a algú de...
1: Bueno, és que n'hi ha jugadors del Villarreal que viuen en València.
0: Clar, és que li dius a algú del continent africà o canadencs, que també tenen jugadors, o americans, que tu per anar a entrenar-te has de conduir 45 minuts i per a ells és menys del que fan habitualment quan juguen a Anglaterra o quan juguen a altres llocs, no? I aquest discurs també és important perquè no està fagocitant del tot el que és València, però sí que està dient-li a la gent que ve de fora que tu, venint a València, no només tens aquesta opció del València, no? I el fet de que siga un club que estiga creixent està molt present en un vídeo que, al final, com tu dius, dura només 45 segons. I no ens enganyem tampoc. El Villarreal té una massa social consolidada. Li ha costat tindre els abonaments pràcticament complets, perquè al final, com diem, i és evident, després de tants anys en la província de Castelló, el Castelló sempre ha tingut una massa social més fidel, el Villarreal ha tingut que anar fent-la en els darrers 20 anys, però ara mateixa, perquè juga en primera, perquè està en Champions, perquè té un estadi al que val la pena anar, perquè està a prop de tots els nuclis urbans,
1: té
0: Villarreal, clar, possiblement siga l'únic que tinga un projecte sòlid en aquests moments, no? Villarreal no tant ha d'anar a buscar abonaments com dir-li a la gent que està abonada que ho han de pensar com a llarg termini. Parlaves tu antes, Salva, del fet de que siga l'últim any de Mestalla i que posant comunicat oficial en les xarxes socials vas a tindre de 40.000 a 45.000. El Villarreal encara crec que ha de seguir fent aquest esforç. Sí. Ha de seguir convencent a la gent de fer-se abonada, no? I ahir, a poc, traslluïs l'esperit d'este vídeo, que ha quedat molt clar, que és, mireu, seguim fent coses. Per què? Per vosaltres. I per a qui ho pugui veure en YouTube o en les xarxes socials, es donarà compte de que el vídeo en si tampoc és excessivament emocional. O sigui, el vídeo comença en unes obres.
1: Sí. és molt directe i és molt clar. Per cert, repassem les altes i baixes, que és també algo de lo important, no?, de la part esportiva, i és que, de moment, en quant a baixes, bueno, pues, ja les marxes de jugadors com Alfonso Pedraza, com Dani Parejo, Rafa Marín, que torna al Nàpols, o Ramon Terrats, que finalment es quedarà al Getafe a canvi de 2,5 milions, i tornen, això sí, els que estaven cedits, però jugadors importants, com és el cas de Carlos Romero, no?, després d'una gran temporada a l'Espanyol. Pues en este cas, Íñigo Pérez ja té lateral esquerre, se'n va a Pedraza. Torna un Carlos Romero que ha fet un parell de temporades a molt al nivell al Real Club Esportiu de Barcelona, al Espanyol de Barcelona. Això en quant al Villarreal, no sé si vols afegir alguna cosa més, si no anem amb l'Elche.
0: No, només que el fet de que no sé com ho haurà, perquè no ho ha vist en altres plataformes, però cada vegada més, i el Villarreal, a més, és un equip en molta sensibilitat per això, n'hi ha moltes persones amb discapacitat que accedeixen a aquest tipus de vídeos. No sé com hauran resolt el fet de que no n'hi hagi un fil de veu. Òbviament, avui, en totes les plataformes i en totes les eines que n'hi ha en els telèfons i en els ordinadors, això funciona fàcilment, però, per exemple, les persones invidents, no sé com hauran accedit a aquesta campanya d'abonaments, però al final no estem parlant d'un target que habitualment tampoc va a l'estadi, però sí que me consta que el Villarreal i en aquest equip en discapacitat intel·lectual també estan molt pendent de tots els col·lectius en aquestes circumstàncies, i és una pregunta a fer, com s'ha resolt això per a persones amb discapacitat.
1: Pues jo no m'ho vaig a plantejar, però sí que és una bona pregunta. Això en quant al Villarreal, David, passem a l'Elx, que si parlàvem de que el Villarreal ha estat breu en el seu missatge, l'Elx ha dit: anem a lo gran.
0: Anem a fer una superproducció.
1: A lo Elche, que és el lema, no? I un poc la frase que envolta esta campanya d'abonaments de l'Elx Club de Futbol.
2: La vida se puede vivir de muchas maneras, pero si aquí tuviéramos que elegir solo una, elegiríamos todas las veces la vida a lo Elche. Como Vicente, que siempre se iba antes de que acabase el partido hasta que aprendió una valiosa lección.
3: Yo creo.
4: Apenas queda tiempo. Hay quien ya abandona el estadio. El Elche necesita un gol para creer.
5: Yo siempre creí en ti.
2: Aquel día Vicente aprendió a creer hasta el final. A lo Elche. O como Paco, que tenía el examen de la oposición al día siguiente, pero no estaba dispuesto a perderse el partido de su Elche.
6: A un solo gol estamos de mantener la categoría, pero faltan dos.
7: Si marcamos el dos.
2: Claro, justo le cayó el tema que repasó en el estadio. Salvado a lo Elche. O como Luis, que llevaba meses buscando el momento perfecto. Lo tenía todo pensado, pero nunca se atrevía. Hasta que un día decidió jugársela en el último minuto.
8: Entra con el número 17, Nino.
9: Último segundo de partido. El Elche, que lo sigue intentando, su historia le obliga a creer.
2: Remontada a lo Elche. O la señora María, que siempre quiso ser actriz, pero nunca llegó al escenario.
10: El Martínez Valero quiere volver a Primera División. Por su historia, por su categoría, por la franja.

0: està, eh? Emocionant i molt, molt treballat, David, este anunci d'esta campanya d'abonaments de l'Elx, que a l'Elche, no? I sobretot fent molta referència a eixa manera de patir, no? De l'aficionat de l'Elx, que este any també ha patit prou, perquè va començar en una sensació de que anava a ser l'equip revelació o el Girona de fa dues temporades, però començar la segona volta caiguent, i al final, no? Un poquet ahí in extremis, sí que va traure el cap en un Eder Sarabia que va fer una molt bona temporada i en una gent que també ha patit molt, el Martínez Valero.
1: Sí, que com parlàvem en el Villarreal, també afronta una nova etapa en la banqueta i ahí se tindrà que desvelar la incògnita. No és normal, i ho diem, no és habitual ja una campanya de 3 minuts 55 segons.
0: No.
1: Això és el que fa l'Elx. A mi me sorprèn molt que està centrada en una sèrie d'històries que se conten des d'un bar. Tu estàs anant-te'n a unes persones a les que vols que acudisquen al teu estadi, però, curiosament, la majoria de les circumstàncies que te van contant són dins d'un establiment d'hostaleria on està la gent, en les bufandes de l'Elx, però no està en l'estadi, no? I aquesta sensació és curiosa, perquè sí que hi ha possibilitat de poder abonar-se, però el missatge implícit que t'estan dient és que moltes coses passen fora del camp i això no sé si està donant-li la emotivitat suficient com perquè la gent diga, bueno, anem a patir, però anem a patir des de dins. Se perd un poquet i se relat de voret a tu mateixa dins del Martínez Valero. Encara així, n'hi han moltes històries molt diverses que exemplifiquen un poc també totes les generacions que han estat al voltant de l'Elx. Me sorprèn, per exemple, que no li doni més importància a tot el que és la gran història en primera divisió del club en els anys 90, sobretot, apareixen al final, però en imatges molt desdibuixades.
0: De fet, parla molt de Nino, que és posterior.
1: És que t'anava a dir això, que pràcticament, perquè els marcava ell, no? Però pràcticament tots els gols de la salvació han sigut de Nino, però ja és més avant i molt poc en primera, no?
0: Sí.
1: Recordem aquella dupla de Nonano que venia de segon divisió. I en algun moment te dona la sensació de que te conten moltes coses, però que te falta dir, mira, sí, ara mateix estem en una circumstància diferent, anem a patir, som capaços de patir i salvar-nos, però què més me dones? No? És l'Elx només patir o n'hi ha una, com tu dius, capacitat de trobar un camí en el que apuixes un poquet i facis una primera volta com la de l'any passat que se consolide i no només siga aquesta primera volta, sinó que siga tota la temporada? Crec que n'hi ha missatges que són contradictoris i que a lo millor poden fer que la gent que s'estiga pensant traure l'abonament de l'Elx per un costat diga, a mi m'agradaria anar perquè veure futbol en primera sempre és important i a més en la província d'Alacant només tenen la possibilitat de fer-ho en el Martínez Valero, però també és, ostres, el que m'estàs dient és que vaig a patir, és que moltes coses se viuen en comunitat en un bar i no en l'estadi, i ahí crec que n'hi ha una contradicció en la que anem a veure quins són els números finals que trauen en matèria d'abonaments enguany.
0: Bueno, és un Elx que esta temporada, bueno, pues també té que donar-li un poquet de il·lusió, no? a un aficionat que sempre té l'ai en el cos, no?
1: Sí.
0: Perquè és com, bueno, ara s'hem salvat, però tornem a reconstruir el projecte. Ve un entrenador que no té experiència en la lliga. Sempre és un ai en el cos, en l'aficionat del Elx.
1: Però jo crec que en l'aficionat del Levante, i ara ho parlarem, per les circumstàncies que tenen habitualment, n'hi ha un costum, però en l'Elx, cada vegada que s'ha donat un pas, i aquest pas, encara que dins de la reconstrucció i de les circumstàncies econòmiques en les que està el club, sempre hi ha hagut un, no te diré un missatge, però sí un cridament per a intentar millorar, per a intentar pujar escalons, per a intentar donar passos. I així ja podríem aplicar allò de posar-se la venda antes de la herida. Ja t'estan dient que no va ser un any senzill, no? I no sé si això genera la il·lusió suficient com a per a que la gent que està en dubte decidisca anar a traure's l'abonament.
0: Bueno, pues això en quant a l'Elx, que per cert, si te sembla bé, o volies afegir alguna cosa més?
1: No, no, perfecte.
0: Pues repassem, perquè mira, en quant a alt es va confirmar ja l'opció de compra de Bubba Sangaré, 4,5 milions, també que se queda Víctor Chust, el fitxatge que ja varen confirmar de Gonzalo Villar, i en quant a eixides, bueno, pues clar, eixides que fan mal, no? Perquè se'n va Aleix Febas, se'n va Leo Petró, torna de sessió Héctor Fort, però sobretot la eixida d'Álvaro Rodríguez, el Torito, per 25 quilos al Bournemouth. És una barbaritat, són molts diners, però bueno, seran diners que també tindrà que invertir l'Elx en un director esportiu com és el cas de Pepe Contreras, que ha demostrat que està sobradament preparat per a la primera divisió. Això en quant a l'Elx, si te sembla bé, David, anem amb el Llevant Unió Esportiva, que és l'equip miracle de la temporada passada, perquè és la realitat.
1: Sí.
0: Va arribar Luis Castro i va fer un miracle salvant a l'equip. Escoltem la campanya d'abonaments del Llevant Unió Esportiva.
2: Granotes, em deixaré la veu en cada partit. La veu i la pell.
3: Aniré al Ciutat a recolzar-te, troni, pedregue o neve. M'és igual, ahí estaré, com sempre.
4: Prometo venir siempre como ya venía mi abuelo y compartir con los míos esta pasión granota.
5: Tota una vida junts i lo que mos queda encara per viure. Renove avui el meu amor incondicional per tu.
6: Renove contigo una temporada más, porque lo que se siente con estos colores no se puede explicar y es para toda la vida.
7: Por muy lejos que esté, por mucho que me cueste, te encontraré, porque lo nuestro es para toda la vida.
4: Para toda la vida.
8: Para toda la vida.
9: Para toda la vida.
10: Para toda la vida.
11: Para toda la vida.
0: Pues para toda la vida es el lema, ¿no?, de este Llevant, que jo crec que apela un poquet a això, no?, al sentiment de bueno, pues de pertenència, no?, de pertànyer a lo que és una família que anàs, jo crec que ha anat creixent, no?, en m'agrada sempre el detall de la inclusivitat, de tindre sempre molt en compte a, bueno, pues als que moltes vegades més ho necessiten i, això sí, més ho agraeixen, no?, que són, en este cas, els que, bueno, pues, tenen més problemes en este sentit a l'hora de estar inclosos en la societat, però que el Llevant sí que sempre es tira una mà.
1: Jo crec que la Fundació del Llevant està molt per damunt de qualsevol que hi hagi al futbol espanyol i que ha sigut pionera i segueix i continua en aquestes circumstàncies. Més enllà d'això, així n'hi ha un doble missatge, perquè per a tota la vida és aquesta part en la que gent que, com ells diuen, s'ha forjat en el yunque de l'adversitat, porta molts anys, que ha vist des del Llevant en segona B, el que avui és primera ref, fins a pujar a primera, inclús voler jugar en Europa, que era algo que pràcticament ningú podia planejar fa uns anys, però també n'hi ha una segona segmentació, que és ixe per a tota la vida de la gent nova que està arribant, que és el que deies tu, Salva. N'hi ha una nova generació que no se identifica en la ciutat, en el València, o que ha renascut després de veure el Llevant en primera, o que sí que s'ha identificat, com tu dius, en el tema dels col·lectius vulnerables. De fet, les veus que, per a qui no ho hagi vist i només ho hagi escoltat, les veus que s'escolten són les de l'speaker de l'estadi, però també hi ha una aficionada més major, hi ha una xiqueta, i està la història del club, que és Raimon, el jardiner, sí, de les darreres dècades, però també un integrant del equip de futbol en discapacitat intel·lectual. Sí. Tot el món està representat i crec que això ho fa com no ho fa ningú dels altres clubs, el Llevant, perquè no només parla d'integració, sinó que la porta a terme de manera visible durant tota la temporada. I crec que ahir sí que, dins de les quatre campanyes d'abonament, la que més coherència té, la que més apela, a més, a dos públics diferents, al què edat, si eres del Llevant de tota la vida, o al per què no, vine tenen moatros, és algo que sí que han aconseguit i que estan fent perquè l'estadi Ciutat de València aconseguisca tindre un nombre d'abonaments, tot i que vaig a patir,

0: més gran del que ja tenia. En este sentit, per posar un, uh-huh. un contrapunt, fixa't la campanya de l'Elx parlant de que a lo Elche nos salvamos en el último uh-huh. minuto i el Llevant, que va passar pitjor que l'Elx, i tu dius que és l'equip milagro, apela més a lo sentimental i menys a lo sí. futbolístic. I ahí crec que ells sí que estan aconseguint enganxar en una nova generació, perquè a més, després de, del Villarreal, és l'espot més curt dels quatre.
1: Sí. Eixides en el cas del Llevant, bueno, pues les conegudes que tornaven de sessió, Raguber, Maturro, Matías Moreno, Manu Sánchez, la marxa de José Luis Morales, també la de Pablo Martínez, el capità, veurem què passa amb Matthew Ryan, que també ha acabat contracte. Però en quant a bueno, pues, fitxatges, en el cas del Llevant, dos cares noves. Bueno, tres, realment. En Dani Requena, cedit des del Villarreal, Aïssa Mandi, l'últim fitxatge que ha fet oficial el Llevant, lliure després d'acabar contracte amb el Lille, i Enzo Bardelli, que arriba del Dunkerque i el coneix bé Luis Castro. Són les cares noves d'este Llevant de cara a la pròxima temporada.
0: Pues veurem si són les últimes, que òbviament no ho seran perquè s'ha de reforçar molt, sí. i si alguna cara representativa a terra en el Llevant per a que la gent també pugui donar un darrer impuls en matèria d'abonaments, perquè evidentment no estem parlant d'un equip de deslumbrament uh-huh. en estos moments. No?
1: Alguna cosa més del Llevant?
0: Pues... A mi m'ha agradat. De les quatre me sembla la més senzilla, però és la que més m'ha agradat.
1: Pues anem a desvelar ixa quarta, bueno, desvelar tampoc, suposo que la gent ja haurà escoltat, no? Però anem a analitzar, això sí, ixa quarta campanya d'abonaments, que és la del València Club de Futbol, fent referència sobretot a Mestalla.
2: Mi padre siempre me decía que Mestalla es un templo, que en él se han vivido tardes de pólvora y color, y que cada asiento te cuenta 100 historias diferentes.
3: Ay, perdón.
2: Mestalla es donde viven los valencianistas para siempre. Donde te conviertes en eterno. Como los del doblete de 2004. La Liga que nos hicieron ser el mejor equipo del mundo.
4: Lleva el Valencia, que puede hacer el doblete. Sí, con...
2: La pasión del 71.
4: El Valencia equipo...
2: Y el sonido de la traca con el gol de Formenta. Incluso los inicios de Montes y Cubéis. Pasando por la delantera eléctrica.
5: Final de la Copa del Rey entre el Valencia y el Real Madrid.
2: Un sentimiento eterno.
6: Con un gran ambiente, gritos de ánimo.
2: Estos asientos nos han visto animar hasta quedarnos sin aliento. Porque venir a Mestalla es un viaje por la historia.
7: Un agua, porfa.
8: Son 125 pesetas.
2: Y hoy en la grada no falla nadie, hasta los que ya no están. Papá, ese es mi asiento.
9: También es el mío.

0: Bueno, també emocionant, este spot del València, que estava clar i cantat, perquè era, entre cometes, molt senzill. Este any no s'haurà encalfat molt el campen en quant a triar el motiu per el que tens que renovar, i és que és evident i obvi que és l'últim any de l'estadi de Mestalla. L'any que ve, a priori, el València ja estarà en la seva nova casa, en el nou Mestalla, en l'avinguda de les Corts Valencianes, i per tant s'acaba lo que, bueno, pues durant més de 100 anys ha estat la casa del valencianisme, que és l'estadi de Mestalla.
1: Jo trobo a faltar que, tenint en compte que és l'únic estadi centenari que tens, parles de totes les èpoques.
0: Sí.
1: Perquè així s'estan centrant molt en la història que s'ha viscut a través de les famílies, que és el target que sempre se busca en Mestalla, perquè, com tu dius, al final,
0: de pares a fills,
1: qui ha anat en els seus pares o en els seus avis, és qui vol anar i qui vol estar ahí i qui continua. Però estem parlant d'un estadi que vas a viure per darrera vegada, que és l'únic en més de 100 anys, que és emblemàtic pràcticament en tot el món, i de quina història pràcticament no apareixen imatges. Quasi tot està gravat dins, en l'interior d'una graderia. No són plànols bonicos, estàs veient parets taronges i molt poques coses de les que evoca Mestalla, no? Inclús el primer Mestalla i el club té imatges pràcticament de totes aquestes circumstàncies. A mi me sembla que per a ser el darrer any de Mestalla li falta un poc de força, i me fa mal perquè precisament enguany tu tenies la capacitat per a fer algo que inclús se convertirà en una campanya que es quedarà per a la gent molts anys. Sí.
0: No sé si te falta alguna cosa més del València. Vull dir, jo crec que en quant a missatge, clar, la gent va comprar el que dèiem abans, va comprar el que siga, perquè la gent ja va renovar. Vull dir, no cal que li diguis que renove, la gent renova perquè sí.
1: Jo crec que, encara que es busca aquesta identificació familiar, n'hi ha dos aspectes molt importants. Un, no hi ha cap moment en el que es recorde Mestalla de l'era Meriton. Ni ells mateixos ho han posat, perquè saben que
0: que no és bona idea.
1: No, és que, i a més, no ha passat res rellevant en aquest moment. En Mestalla has guanyat la Copa, però no ha sigut així.
0: Sí, sí, correcte.
1: I no pots posar la celebració perquè tens gent a la que no vols traure.
0: Sí.
1: No? Per ahir n'hi ha una part, i després n'hi ha una segon part, que la gent que renova els abonaments sap, que és que tu estàs parlant de que Mestalla és etern i que és l'últim any en ta casa, però tu ta casa l'has deixat caure. És com si te canvies de pis i els darrers dos anys no apliques ni una mà de pintura, no?
0: Sí.
1: I això la gent també ho sap, i per això se veu poc Mestalla, perquè tu no pots traure molts plànols en aquestes circumstàncies. I és trist que esta siga la darrera campanya d'abonaments de una cosa que té que ser eterna, de veres, i que ho serà per als aficionats, però que realment a nivell de club no ha sigut una campanya d'aquelles que es feia anys abans i que dius, pues segurament inclús la podria portar a un concurs de màrqueting.
0: Tal volta condicionats per aquest subconscient que saben perfectament que van a renovar. La gent va a renovar perquè no, és que no, este any no calia ni fer campanya. És que
1: però jo crec que tu has de fer una campanya emocional. Encara que sàpigues que van a renovar, però com a club i per a despedir-te de Mestalla, deuries fer alguna cosa que perdurara. I sembla que està fet en una sèrie de tòpics que tot el món posaria. Pues, mon pare me portava, ha viscut moltes coses així, però tampoc n'hi ha molt més.
0: Bueno, veurem, jo tinc curiositat de la de l'any que ve, perquè ahir ja, clar, els 40.000 estaran, però tens que arribar a 70,
1: Ai.
0: A veure, o a 70 o a 60, perquè deixaran per a entrades cada cap de setmana.
1: I anem a veure també en guany la temporada.
0: Tens que pegar un vot important.
1: Que condicionarà.
0: I volien anar a l'Humestà en Europa. Veurem què és el que passa. Les cares noves, bueno, les de Ryunosuke Sato, Justin de Haas i Aliu Dieng, veurem què és el que acaba per vindre al València. David, alguna cosa més?
1: Pues poc més, que estem en l'era del màrqueting, de les xarxes, de la creativitat, cada vegada hi ha més gent en els departaments de màrqueting i comunicació dels clubs, però a mi me dona la sensació de que la originalitat cada vegada és menor, no? Com que els missatges són més homogenis i n'hi han poques coses que acaben sorprenent.
0: Pues, David, ha estat un plaer analitzar en tu aquestes campanyes d'abonaments del Villarreal, de l'Els, del Llevant, del València, i anem a veure si bueno, li donem sort a aquesta temporada també. L'any que ve va estar increïble, els quatre quedaran en primera, per a nosaltres és un orgull i una sort, i esperem que l'any que ve també siga així, i el que també ha estat una sort és estar en tu en este rate de ràdio així en apunt.
1: Un plaer per a mi, vindré a casa sempre, un abraç.
0: Gràcies, David, pues, continuem més coses, fins així este anàlisi de la campanya d'abonaments dels quatre equips valencians en primera divisió. Sí, sí, 18 minuts i continuem en este punt a punt on anem a donar pas als companys dels servicis informatius en Susana Golf. Què tal, com estàs? Bona vesprada.
2: Hola, Salva, gràcies. Sí, actualitzem la informació que tenim en estos moments. La segona jornada de l'operació Isida s'ha cobrat a les carreteres valencianes la primera víctima mortal, una xiqueta de 13 anys, ha mort en un accident de trànsit en la AP7 a Benicàssim. En el sinistre s'han vist implicats un camió i una autocaravana. Han resultat també ferides dues persones més que han sigut traslladades a l'Hospital General de Castelló. El carril dret ha sigut tallat per l'accident i ha provocat cues de fins

0: a la Vall d'Uxó, que en les pròximes hores, com a molt demà diumenge, es donaria per controlat. També recorden que l'incendi està actiu i per a la seva extinció encara queda molt de temps. Per això, ara mateixa, els treballs se centren en el terreny, sobre el terreny. Una volta s'han retirat ja els mitjans aeris i consisteixen sobre...
1: La vicepresidenta tercera i ministra per a la transició ecològica i el repte demogràfic, Sara Aagesen, advertís que els incendis forestals han augmentat a Espanya un 32% en el que va d'any respecte a 2025. Més de 180.000 hectàrees cremades enfront de les poc més de 33.000 del mateix període de l'any passat i 38 grans focs enfront dels 12 de fa un any.
2: Estamos hablando ya de hectáreas afectadas, aproximadamente 180.000 hectáreas, 38 grandes incendios forestales.
1: Els ministres d'Interior de la Unió Europea es reuniran d'urgència dimarts que ve per a parlar sobre l'arribada de desenes de milers de persones procedents del Marroc a Ceuta en els últims dies. La trobada és la resposta a la carta que el president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, ha enviat a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, per a traslladar-li la seva seriosa preocupació sobre la recent reacció d'alguns governs europeus després d'esta crisi migratòria. Ceuta comença a recuperar la normalitat després de la crisi dels últims dies, però l'entrada massiva i irregular de més de 50.000 persones, en la seva majoria gent jove i menors, deixa 67 ofegats. Des de primera hora continua el degoteig de migrants que tornen al Marroc, escortats fins a una frontera que ara només permet l'eixida. Segons el govern espanyol, més del 80% de les persones que van entrar de manera irregular ja han abandonat la ciutat. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, des de la ciutat autònoma, ha qualificat l'entrada massiva de migrants com un atac a la integritat territorial d'Espanya i ha destacat que en 24 hores s'ha revertit la situació.
3: La migració irregular, las mafias, la instrumentalización de la migración irregular por parte de las mafias cuesta vidas. Y luchar contra la migración irregular es salvar vidas.
1: També s'hi ha desplaçat a Ceuta el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha criticat la gestió de la situació i ha assegurat que el que ha passat és una vergonya.
4: Tenemos el derecho a que el gobierno nos diga si conociendo lo que iba a pasar, ¿por qué no actuó? Queremos saber si el gobierno tenía conocimiento, como parece indicar, desde hacía días que se iba a producir una invasión y una ocupación de esta naturaleza.
1: És tot. Nosaltres tornarem demà a les 9 del matí amb més notícies ací en la Ràdio Pública Valenciana. Tenen tota l'actualitat al seu abast al web apuntmedia.es. Ara recuperem la programació habitual.
5: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
6: Hi ha llocs que no s'expliquen. Se senten. Els nostres pobles. Els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
7: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A Punt Ràdio.
8: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
9: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
8: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
7: Vibra amb els esports d'A Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
9: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
10: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
9: Juga amb nosaltres esta temporada.
8: Tot l'esport a punt a punt.

0: El Norwich ha perdut davant Osasuna, victòria de l'equip de Navarra en gols de Raúl García i també de Asier Bonell. El 1-2, la victòria d'Osasuna. En marxa està el Real Madrid 1, gol de Hendrik, Fiorentina 0, i el Wolverhampton 1, gol de Fer López, Racing de Santander 0. I també està Carla en esta taula per a contar-nos més informació i més coses.
1: Sí, perquè el València Bàsquet 3x3 està vivint una experiència molt diferent a Astana, a Kazajistan. L'equip taronja disputa estos dies el Fijital Games, un torneig mundial que combina el videojoc amb el bàsquet real a la pista, amb 16 equips d'arreu del món. El conjunt valencià va aconseguir la classificació després de proclamar-se campió d'Espanya i acabar entre els 4 millors dels classificatoris previs. Ara busca fer-se un lloc entre els grans referents d'esta modalitat híbrida, que cada vegada guanya més protagonisme a escala internacional. El seu recorregut va acabar el dijous entre els 8 millors equips del món en caure davant l'Astana, l'anfitrió. Tot i que l'eliminació del València Bàsquet 3x3 firma una participació destacada en una de les competicions més innovadores del panorama internacional.
2: Punt a punt.

0: y en todo lo que nos queda per contar en esta vesprada del Punt a Punt en Apunt Radio.
1: Som la veu de tots. Som Apunt. Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
2: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.

0: Són les 7 i 2 minuts de la vesprada i anem a parlar, abans d'endinsar-nos en la prèvia d'este València-Stoke City, de, bueno, pues de pretemporada, en el que ara de seguida contem com són els detalls i tot el que té que vindre per davant, però anem a saludar perquè ja tenim a l'altre costat del fil telefònic i volíem saber com estan, sobretot després d'una setmana en la que evidentment han estat notícia per coses que no ens agraden, que siguen notícia, però Rupert Izquierdo és director de la Baidu Show, directiu, perdó, de la Baidu Show, i volem saber com estan. Rupert, què tal, com estàs? Bona vesprada.
1: Molt bona vesprada. Bueno, pues, ha sigut una setmana complicada, no fàcil, una circumstància pues, poc habitual, per desgràcia, però bueno, a vegades pues, passa, m'ho ha tocat a nosaltres, i bueno, pues, complicat.
0: Són dies de imagine que també molta por, però incertesa, no?, que també afecten al club.
1: Sí, sobretot així a la vall, quan se va iniciar l'incendi, que de fet se va originar així a la vall d'Uixó, va ser per el matí del dissabte passat, i per la nit pues, va ser una nit molt dura, molt difícil. El foc se ve a les portes de les cases, i la veritat és que agrair, no?, als serveis públics, als bombers, a la UME, a totes les brigades forestals, policia local, guàrdia civil, i a totes les persones que han fet possible ja que estigui controlat, perquè han fet un treball extraordinari en una circumstància adversa, molta calor, molts condicionants quasi tots negatius, la climatologia la veritat és que no ha acompanyat, i malauradament pues, la nostra serra, la nostra estimada serra, un dels recursos pues, més millor que té la que tenim així a la comarca, pues, se m'ha anat una autèntica llàstima, però bueno, ressorgirem de les cendres, mai millor dit, i el verd tornarà a l'espada.
0: Pues estem preocupats, evidentment, per tot el que ha estat durant aquests dies, no?, ocorregent en la vall, en la zona de Castelló, en eixa serra d'Espadà. De fet, teníem entès que tot això vos ha obligat, no?, a ajornar sessions d'entrenament, també.
1: Sí, nosaltres, la Unió Deportiva de Duxó, tenia previst començar la pretemporada el dilluns, però el dilluns la ciutat encara estava en modo confinament, i des de l'Ajuntament es van dir que no era recomanable i que tinguérem una miqueta de paciència, i en el dimarts de matí pues ja mos van donar el lloc i ja portem ja 4 sessions d'entrenament.
0: No canvia res de cara a l'inici de la temporada, no? No ha afectat en quant
1: no,
0: a material?
1: En un principi ha sigut sols que tenies començat dilluns i hem començat dimarts, i per la resta ja pues, marxa normal i preparar el

0: lo que té que ser la temporada ja 26-27 en el grup 6 de tercera ref.
1: Suposo que a nivell de béns materials, de jugadors, directius, cos tècnic, tot bé? Tot en ordre?
0: Sí, bueno, jo soc d'ací de la vall, a mi sí que m'ha afectat diversos terrenys, diverses finquetes, els terrenys de la muntanya, però bueno, és, dins del mal, pues, afortunadament no han hagut danys a persones,
1: sí, personals,
0: ni a quant a primeres, com a primeres vivendes, tot afectat a casetes rurals i tal. Bueno, al final, pues, dins del mal, pues, entre cometes, ha sigut el menys en aquest aspecte.
1: Pues Rupert, t'enviem tot l'ànim del món, perquè clar, ara també pues ara venen uns mesos de, pues, de que vagin arribant tot el que t'arriba, no? De ajudes, de tornar a la normalitat, de que, bueno, pues la nostra, com dies abans, la nostra serra també torni a lluir,
0: clar,
1: no?
0: Com... Sí, així n'hi ha molta, jo el primer, que anem molt a caminar per la muntanya, a fer senderisme,
1: sí,
0: i
1: sí,
0: hi ha
1: sí.
0: rutes, que molta gent de València
1: bici, ve... Sí, sí.
0: Correcte, i la veritat és que pues, voleu negre com el carbó pues, quan estava verd pues, s'ha mal, però bueno, no hi ha altra que començar ja a preparar per a gestionar, per a començar ja el reprogramament i tornar a veure la serra verda.
1: Pues Rupert, saps que estem pendents de lo que feu durant la temporada, que tenim així el nostre Carlos Gallardo, que sempre està al tant de la vall, de tot el futbol regional, i des d'este punt a punt, així en Apunt Ràdio, pues envien tota la força, tot l'ànim del món, i també molta sort d'ací al començament de la temporada. Un abraç.
0: Moltíssimes gràcies i es veiem pronte.
1: Un abraç a Rupert Izquierdo, directiu de la Vall d'Uixó, per a conèixer també com estava l'última hora en l'equip de Castelló, després de tota la situació que hem viscut en els incendis. Això en quant a l'actualitat, també estem pendents de començar i de conèixer com van les coses de cara als partits que tenim per davant en esta vesprada. Peguem una ullada i un repàs als resultats. En directe estan 5 partits ara mateix. En el Real Madrid 2, Fiorentina 1, en el Wolverhampton 1, Racing de Santander 0, San Pauli 0, Deport de la Coruña 0, el Charleroi 0, Rayo Vallecano 0, el Eldense 0-0 davant del Murcia, minut 7 de partit, i a les 7 i mitja comença en esta pretemporada, el podeu veure en la televisió d'Apunt i escoltar en la ràdio, així en Apunt Ràdio, el Stoke City València Club de Futbol, que arranca en menys de mitja hora i que Álvaro Molina, bona vesprada, ja n'hi ha alineacions.
2: Bona vesprada, Salva, company, salutacions a tots els oients de Le Punt a Punt. Ja tenim alineacions totalment confirmades i Corberan, podríem dir, pot ser un 11 que comence la Lliga i amb alguna novetat en la part de dalt. Dimitries, que està en la porteria, que tindrà els seus primers minuts en esta pretemporada. Lateral dret, Miguel Monferrer. Centrals per a Tàrrega, De Haas. I lateral esquerre, José Luis Gallà. Per davant, ixe doble pivot amb Guido Rodríguez i Ugrinich. Per la dreta, Rioja. Per l'esquerra, Sato. Mitja punta, Javi Guerra. I en punta, Dan Juma. Per part de l'Stoke City, amb Mark Robbins a la banqueta, juga Johansson en la porteria, línia de 4 per a Graham, Lawal, Wilmot i Bocat, per davant Tribot amb Thomas Rigo, Seco i Ingelson, i en punta Manuef, Sorba Thomas i davanter Lamin Sissé.
1: Bueno, pues són les alineacions del València i de l'Stoke City. Per a contar el partit està Álvaro Molina. Per a comentar-lo, tenim ja per així, és un honor. Javi Subirats, què tal, com estàs? Bona vesprada.
3: Hola, què tal? Molt bona vesprada.
1: Un altre partit i una altra oportunitat per al València en esta pretemporada, en la que de moment les sensacions són trobades, no? Un dia dona una sensació, un altre una poquet pitjor. Què esperes del partit d'avui davant del Stoke City?
3: Sí, és de veres, no? Les sensacions, efectivament, en algun partit ens ha causat alguna més bona sensació, després la decepció, a lo millor, del dia del Castelló, després el partit que no varen veure dels gols de Dan Juma, sí. L'últim. I...
1: Tampoc van veure el primer, que va perdre davant el Petro de Luanda.
3: Tampoc el van veure, sí.
1: Que va perdre 3-1, sí. No saben què va passar.
3: Sí. Bueno, en definitiva, estem ante un equip que està també més, un poquet en formació encara, no? En alguns jocs, que encara sí. Està clar que n'hi ha que n'hi ha que reforçar, però sí que se veuen algunes coses més o menys que li està donant continuïtat en primer lloc a la manera de jugar o el sistema que, sembla que va utilitzar de principi de temporada, i se centra del camp en Guido i Ubrinich i Javi Guerra fent la mitja punta en llibertat, els dos extrems en el que Sato està donant una bona sensació, en el Rioja que ja el conegam, la delantera, bueno, ara avui juga Danjuma, que va fer dos gols, anem a veure si des de luego es destapa, sí, perquè no va fer al final una molt bona temporada, i en defensa s'ha on té més problemes, no? Jo crec que llevant en lateral esquerra, que estan en bones condicions Gallà i Jesús Vázquez, pues més o menys pot estar el lloc cobert. Sí que en el centre del camp, encara que Dejas no ha tingut tampoc rivals importants per a poder-lo calibrar, a Tàrrega ja el coneguem, i el lateral dret, bueno, és una oportunitat per als joves, per a poder-se reivindicar i fer un bon partit, però sí que sembla que és una posició que n'hi ha que reivindicar. I avui en la porteria, pues, bueno, Dimitrescu, i també posi pues, la situació d'intentar buscar a lo millor algun porter ante la marxa a lo millor dels dos canterans.
1: Te pregunto, abans d'entrar un poc a analitzar lo que és l'11, què te sembla això de que n'hi hagi partits de pretemporada que no se poden veure, que siguin a porta tancada, a menys de 90 minuts, en llocs on no se deixa entrar ni tan sols a la premsa, aquestes coses que abans no passaven, no?
3: No em sembla bé, jo no vull anar, no, al meu temps, perquè el que passava és que no els feien la televisió, no és que no deixàvem, és que no els feien, no? A més, eren partits completament diferents, anaven per als pobles, jo recordo anar a pobles, i que això era molt important, no?
1: Eren bolos d'estiu,
3: per a fer afició, no? I clar, les temporades han canviat molt, abans era tot un estatge, era tot més la preparació física, i ara, pues, pràcticament... Ja,
1: se'n va buscant la fresqueta ara, no? Sí, a Girona, sí. Anglaterra...
3: Ara ja pues, comencen en seguida a jugar partits, i lògicament, pues, bueno, en seguida entra el valor en xoc en els entrenaments, cosa que abans
1: era més física,
3: que abans no passava, però el que s'amaguen els partits podent-se fer i havent gent que sí que vol donar-los, no me sembla bé, perquè a la fi tu estàs també entrenant, no és que estàs fent cap cosa especial per a ningú partit, no, sinó que simplement, a més, ja se veuen els canvis, fan dos equips quasi completament diferents en cada part, i no li trobe sentit a que des de luego se amaguen aquest tipus de partits.
1: Estem parlant d'un València que en esta pretemporada, de moment, el que, bueno, pues, s'ha trobat és en aquella derrota inicial que comentàvem davant el Petro de Luanda, en eixi stage en Girona, després la victòria davant el Dense, que és equip de segona divisió, la derrota davant el Castelló, que és equip de segona divisió, i l'altre dia una victòria que tampoc hem pogut veure davant el Derby County, que és de segona divisió en Anglaterra. Què és el que te sembla, o què és el que te pareix que la sensació, el que te transmet el València en esta pretemporada? Perquè, clar, tu dius abans, condicionats per el fet de trobar un poquet i ser 11 de continuïtat, de veure quines peces van encaixant, falten peces, n'hi ha peces que per obligació van a jugar, has parlat antes de Dejas, jo crec que és obligatori, no està Copete, Jacobi no està al millor moment de forma, però què és el que te transmet de moment aquest equip de Carlos Corberán?
3: No me transmetís una gran il·lusió ni una cosa molt diferent a lo de les temporades anteriors. Pot ser que lo de més il·lusió mos hagi fet, a lo millor, ha sigut la continuïtat de Guido, no? que sí que li dona certa consistència a l'equip, i que, tot i ser un jugador que té ja la seva edat, si les lesions el respecten, pues considere que sí que és una bona eixida de partida, que a lo millor l'any passat, si haguera estat des del començament, pues a lo millor haguera tingut una altra temporada, no? Per lo demés, és un equip molt semblant. A mi me sembla que segueix tenint problemes en defensa, i anem a veure en el gol també, anem a veure ja la lesió també de Sadik, que també comença en problemes, i lògicament, pues, bueno, estem en Hugo Duro, estem més o menys en el mateix equip, no han hagut uns reforços que a lo millor mos puguen fins ara, anem a veure si n'hi ha alguna variació d'ací que comença la Lliga que mos facin veure més optimisme. Sí que és de veure que són jugadors que van a tindre un any més d'experiència, els joves, que poden estar més compenetrats, però se n'han anat prou jugadors jugadors i, bueno, anem a veure el que fan també, no? Els nous, no? Anem a veure, pues, Sato, Dien, anem a veure que, quin rendiment poden donar, però com a, jo que sé, com a il·lusió, jo crec que una gran il·lusió. Tenim il·lusió perquè comença la Lliga i perquè no patim tant com vàrem patir l'any passat, no? Però sobre el paper, un gran optimisme, no podem encara poder tindre-lo per lo que ha demostrat l'equip en estos partits, que tampoc se pot demostrar molt en estos

0: partits.
1: Ni vol dir molt, no vol dir la pretemporada.
0: No. La pretemporada no vol dir quasi mai res. Si has de veure és que sempre és millor guanyar, no? Per el tema d'optimisme
1: no?
0: i anímic i això, però el que val és a partir del dia del Celta, quan comencen els punts a estar en lliça, és quan lògicament podrem donar, i a més ja se sabrà més, ja tindrem més una plantilla, suposo que ja el lateral dret estarà ja més...
1: Esperem.
0: Més clar, esperem no estar fins a última hora, i ahir, a partir d'ahir podem donar alguna valoració més certera, no? De moment els jugadors estan preparant-se físicament, estan alguns coneixent-se, uns altres ja se coneixen perquè ja porten prou anys, però anem a veure, lo que molt d'optimisme pues estic com en tots els aficionats, estem més en ganes de que comenci el futbol que optimisme que mos puga donar l'equip, però bueno, sempre som optimistes en el València.
1: O sigui que lo de l'objectiu Europa tu de moment no ho veus?
0: Jo de moment no el veig. Anem a veure, en l'equip que se té ho veig complicat. Tampoc fent una campanya tan roïna l'any passat, però vas estar quasi en la penúltima jornada, quasi per a lluitar per descendre, i en l'última quasi que podies enganxar-te, ja que veuré que es juga fins al 8è, no? El 8è o el 7è no és una xifra que siga molt complicada de fer, però clar, hi ha altres equips per davant que són els que vas a tindre que lluitar, i també se reforcen i intenten fer les coses bé, no? I anem a veure, no? No, en aquests moments no soc, si me dius dels 6 primers, que el que seria
1: sí,
0: una Champions i Europa League, te diria que no. De moment no veig una plantilla per a jugar en aquestes posicions.
1: Ara te pregunto per un poc el que és la planificació i el que li fa falta també a este equip. Veig en l'alineació, és prou evident que fan falta encara un parell de coses, però li pregunto a Álvaro Molina també què li sembla l'alineació del València per al dia d'avui, un poc la pretemporada també, opinió en general de lo que de moment està fent el València.
2: Bueno, el que esteu comentant, al final una pretemporada és per agafar més sensacions d'aquests automatismes que vols durant la temporada, que no per a ser molt positiu o ser molt negatiu. Sí que és el que ha comentat jo abans, que jo pense que és un 11 que pot ser molt semblant al que puguem veure davant del Celta, excepte aquest lateral dret que veurem, perquè també al tancar-se el mercat d'estiu el dia 31, pot ser que algun dels dos, o Miguel Monferrer o Gamón, puguen estar jugant en eixe lateral dret, no m'estranyaria res. I sobretot veuré eixe davanter, o sigui, Danjuma, que no es compta en ell. Avui és un partit que potser siga ja en un poc més de nom, també la setmana que ve arriba també el Newcastle, però posar ja Danjuma, mai se sap, va fer un doble davant del Derby County, que també era de la segona divisió anglesa.
1: No havia jugat abans.
2: No havia jugat encara abans.
1: La imatge de Danjuma sentat en la nevera en el partit davant del Castelló, totalment. A mi me va cridar l'atenció, fora de la banqueta, vull dir, no en la banqueta, sinó fora, com si fora un juvenil, no?, sentat ahí en damunt de la nevera. Després marca dos gols i avui és titular.
2: I avui és titular. En aquesta punta de llança no està Omar Sadik. Hugo Duro, que en principi és el que partís com a davanter titular d'aquest equip. Però bueno, al final són agafar sensacions. Que Dimitrievski també baix pals, pues, que continue, que és el seu primer partit com a titular. Sí. Que almenys pues, vaig agafant aquests minuts i aquesta confiança. Però poc més, perquè al final, setmana que ve el Newcastle en aquest trofeu taronja, pot ser un altre partit entre setmana abans d'aquest primer partit de Lliga, i al final, pues, el que estem comentant, que arriba ja aquest primer partit de Lliga, que roda ja la pilota en Mestalla, i que jo crec que és la gent, és l'última temporada allà en Mestalla, i la gent va il·lusionar-se igual.
1: Això és evident, jo parlava durant aquestes setmanes que feien programa en 90 minuts, de que la campanya d'abonaments d'aquest any era molt fàcil de fer, perquè és l'última de Mestalla. Cridar un poc a l'aficionat, no?, i a eixa vessant emotiva de que siga l'últim any a l'estadi de Mestalla, pues, evidentment, pues, feia les coses més fàcils a l'hora de cridar a la gent. Però anava a preguntar-te, Subi, per planificació, perquè clar, avui veus l'alineació i és la primera vegada que juga Dimitrievski baix els pals, fins ara estava Joan Vicent Abril. Juga avui Monferrer, que no començà la pretemporada com a un dels laterals drets que anava en Corberán, però que arrel de la lesió de Rubén Iranzo passa a formar part d'aquesta expedició del primer equip. Tàrrega i De Haas consolidant-se com a la parella que a priori sembla que començarà la Lliga. Gallà en contra de Jesús Vázquez, que és la sensació que teníem és que Jesús estava millor que Gallà, acabava millor la temporada, vull dir. I, bueno, pues sembla que Gallà torna a ser el, evidentment, titular en eixe lateral esquerre. I tu parlaves d'eixa parella Guido Ugrinich, que és el que vol consolidar-se juntament amb Javi Guerra,

en la mitja punta com el triangle, no?, d'elaboració del València. Una cara nova, que és la de Sato, tirat a l'esquerra. La banda dreta per Eixen Cabotament.

0: Què te sembla el que està passant a nivell de planificació? Tu has sigut director esportiu.
1: Bueno, pues un poquet de que van pues com tots els anys, no? En molta lentitud i en moltes dificultats per a portar els jugadors que realment fan falta, no? I sobretot en posicions que se sap des de fa molt de temps que van a ser necessàries, sobretot el lateral dret, no? Perquè el porter, bueno, està clar, necessites un, però tens dos porters en la plantilla. Lògicament no vas a fer, crec jo, ningú moviment abans de tindre un altre, no? Però ja tens ahí un jugador titular. Si en el lateral dret ja tingueres un jugador titular, potser la necessitat no seria tan acuciant, però el lateral dret és que se veu des de fa molt de temps, no? La lesió que tenia Correia, que Fulquier tenia l'edat que tenia, pues ja sabia de molt de temps, i me sembla raro perquè semblava, no?, que se tenia en Menier a un jugador en experiència, sí. i que tots estàvem d'acord que lògicament ahir podia haver fet un bon paper, i també s'ha escapat, també Andrés García també se va escapar. Doncs, crec que ahir pues, estan tenint molts dubtes, i a la fi és perillós, perquè pot acabar la lliga i al final no tindre eixa posició. O sigui, per en defensa després necessitem també un
0: central.
1: Crec, un central també, sí, jo crec que un central, perquè no tampoc podem esperar a que es posi bé Copete, o a que dia que vi van dir que, escolta, dia que vi les lesions que ha tingut, però, bueno, el que puga moure's en la facilitat que es va moure, però una cosa és moure's i altra cosa és competir. I això és molt complicat. El centre del camp sí que sembla que el té prou clar en Guido Urinitz i Javi Guerra, i bueno, Javi Guerra en llibertat. Vam veure també l'aparició de Raba també, que en el primer partit va estar bé, a més que va estar bo, però ara torna altra volta a la suplència, quan és un jugador que quan ha estat bé ha demostrat que té que te pot variar més que Almeida, crec jo, que és un jugador que també està tenint minuts també, i no acaba d'arrencar, perquè no arranca, no? Però jo crec que Raba sí que en algun moment te pot fer en un tir de fora l'àrea una passada. I, bueno, i després en les bandes, pues, bueno, pues podem tindre a Dan Juma, que avui sembla que eixirà de davanter centre, però bueno, està Rioja, cama canviada, Sato, i bueno, però crec que ahí també necessitem
0: un
1: extrem. Si podrà ser un jugador que poder jugar en les dues bandes millor, perquè bueno, en un a lo millor pues, tindries els dos jocs. I bueno, crec que no acabem de tindre pues, ixe jugador que a voltes en els equips fa anys pues, se tenia ixe mitja punta, no? que puga engarçar en el centre del camp, en els dos, i però que també faci gols, ixe jugador que arriba.
0: Sí, que arriba a l'àrea, no?
1: Sí, un Aymar, vamos, més o menys, un jugador d'ixes característiques.
0: Home, t'has anat a l'exemple que jo crec que... Ja no arriba al València.
1: No, però era Aymar, era el Fernando, pues un jugador d'ellos que és centrocampista, que vens, que toques, però que després també tens gol.
0: Sí,
1: no?
0: Que, o lo que era Carlos Soler en su moment, que
1: era,
0: acaba la temporada
1: Carlos Saber,
0: en 10 gols, no? Sí, acabar temporada en 10 gols.
1: Efectivament, aquest tipus de jugador... jo crec que està intentant a veure si Javi Guerra se pot...
0: convertir.
1: Pot fer aquest tipus de tasca, perquè, bueno, sí que és de veres que Javi Guerra mos encanta a tots els com fa aixes arrencades, que passa en l'Ixa Sancà, se passa a tots els del centre del camp, i crea situacions, efectivament, crea situacions d'un contra un, li poden fer falta, doncs tot això, i se té que animar a fer això, perquè això és molt important el tindre-lo en un equip, no? I davant del centre, doncs, bueno, tenim sempre a Hugo Duro, que a la fi quasi sempre és el que marca més gols, però no és un jugador que al final dius, ostres, pues, no acaben de tindre al final la plena confiança, no? Perquè al final està Sadik o... Crec que, però clar, estem parlant que el València té dificultats per a trobar un lateral dret, pues que anem a dir per a trobar un davant centre que faci gols, no? Però bueno, ja t'he dit, jo crec que no sé, com te diria jo, no, que és la planificació. Jo crec que saben els puestos, que els jocs que n'hi ha que cobrir, però crec que no acaben de trobar, o per els diners o per la rapidesa a l'hora de decidir-se, que n'hi ha altres equips que se li avancen, que és un problema que té el València de fa anys.
0: Sí.
1: Ixa rapidesa per poder decidir és complicat, i així és complicat, perquè els altres equips estan també molt avispats, i si no estàs tu més avispat, doncs te'l pispen.
0: És que si no tens aquesta independència, no, claro, del fet de tenir tants okays, no, en eixa llista de a Sol li pareix bé a l'entrenador, sí, li pareix bé al CEO, sí, li pareix bé a Singapur, sí, entonces ja fitxem. Però en eixe procés se perd eixe temps, no?
1: Que... Se perd molt de temps, que te'l fitxa un altre equip i te quedes en les ganes, no?
0: És el que te va poder passar un poquet en Menier, no?
1: En Menier, clar. Sí, dient, no, el tenim, el futbol, anem a veure, el futbol d'avui en dia de paraula no se té res, o sigui, que si no tens el paper firmat, però firmat ja per

0: tots, que no, no és cap firma que falte, no, no pots dir que és que de paraula el tenim firmat, no, això, el futbol no, no existeix, i de fet, jo quan era director esportiu, fins no estava tot, no, no podia dir-ho, sí que és de veres que a voltes periodistes se podien avançar, però intentava que no, també, intentava que no, però però hasta fins que no està tot firmat, és, no se pot dir que un jugador el tens.
1: Ara te pregunto més coses i ara parlem de més coses, però tinc ja per així en la taula a Carlos Gallardo en alineacions per a ese Lens Villarreal, que és la final d'esta Cobo Cup.
2: Així és la...
1: Bona vesprada, Carlos.
2: Molt bona vesprada. Cinquè partit del Villarreal en esta pretemporada, després de jugar esos partits el passat dimecres de 45 minuts davant del conjunt d'Aràbia Saudí a Yula i vèncer 0-3 i empatar davant el Como de Cesc Fàbregas i guanyar el punt de penals, arriba a esta final davant un rival de Champions, el Lens, que va ser subcampió de la Lliga Francesa el curs passat, que va ser campió de la Copa de França i que, com diguem, jugarà a la Champions. Ja tenim alineació del conjunt d'Íñigo Pérez, del Villarreal, jugarà en Júnior en porteria, en defensa en Pau Navarro, en Canguala, en Mourinho i en Carlos Romero, en el mig del camp en Carlos Macià, la perla il·licitana, recentment renovada, en Pape Galle, en Moleiro i Nizar Pérez Extrems i Gerard i Ayoce en la zona més ofensiva per part del conjunt del Lens, que canvia entrenador en Dino Topmöller, qui va ser segon entrenador de Nagelsmann en el Bayern Múnich a TSX, que Nagelsmann, qui recentment ha sigut el seleccionador d'Alemanya fins a este Mundial d'Estats Units, que s'estrena en este Lens esta temporada i va eixir en Gorgelin en porteria, amb defensa en Abdul Hamia, en Antonio, en Mike Nauroki, en Ganyun, en Udol, en el mig del camp en Bulatovic i en Cuisans, un jugador francès que el recordo vas veure en Sant Pedro el Pinatar fa uns anys, quan també estava el germà xicote de Kluivert, Justin Kluivert, no?
1: Sí.
2: El fill, bueno, el fill de Patrick Kluivert,
1: sí.
2: I que és una gran promesa al futbol francès, en Taubin i Sima per els extrems, i en Eduard, el seu dorsal el número 11, que és el jugador més ofensiu del Lens. Com diem, un rival de Champions per a este cinquè partit de pretemporada per al Villarreal, que ja suposa un test important per al conjunt groguet.
1: Crec que Kluivert encara té un més xicotet que Justin, perquè crec que en el Barça té un encara més jove. Patrick Kluivert, exdavanter del Barça, el València, bueno, llegenda del futbol neerlandès. Eixes són les alineacions del Lens i del Villarreal en este partit, però també tenen que viatjar cap a la Nucía per a que Gonzalo Blanes, què tal, com estàs? Bona vesprada. Ens contes en la condomina, perdó, les alineacions d'este UCAM Murcia Hércules.
3: ¿Qué tal? Salutaciones. Bona vesprada, punt a punt, com ahir estava Luis Urrutia en la pretemporada de l'Hércules. Avui també, òbviament, en el punt a punt amb el conjunt alacantí. Este estadi, que recordem que ara és el Heredia 21 La Condomina, més que res per no confundir amb el Enrique Roca. És un estadi que no està en les millors condicions, no anem a dir una altra cosa, però el UCAM de Murcia és un equip, recordem, de segona federació i que va ser de nou un test interessant per al conjunt de Beto Company. Ja tenim, salva les alineacions de l'Hércules. I com són dos partits en dos dies consecutius, òbviament hi ha rotacions. En la porteria juga Carlos Abad, que jo crec que té totes les paperetes per a ser el porter titular en el primer partit de Lliga, perquè Blasic està lesionat i ja veurem si s'irà en el mercat d'estiu. Defensa de 4 per a Jorge Galván, lateral dret, el xaval de la Pedrera, un fitxatge en la banda esquerra, David López. La parella de centrals és dos Cantero, Rubén Cantero i Iago Cantero. En el mig del camp, Àlex Fidalgo, fitxatge del Cartagena, Manu Rico, que ve del filial de l'Osasuna, i Medi Puig, que és una molt bona notícia perquè és el seu primer partit d'estiu, estava lesionat, ja té l'alta mèdica, Medi Puig titular. I en la davantera, Víctor Narro per una banda, per l'altra, Andy Escudero i la referència, Fran Sol. Ens ha explicat Beto que al voltant del minut 15 farà 10 canvis, és a dir, que tindrem 60 minuts d'un equip i 30 per a l'altre en un partit que comença a les 8 de la nit, així, a la Condomina, davant l'UCAM, i amb l'Hércules vol, sobretot, continuar treballant de cara a l'inici de competició, que ja sabem que serà el dissabte 29 d'agost a les 9:30 de la nit. Recordem, entre l'altre equip d'esta ciutat, el Rico Pérez, es jugarà ese partit de Lliga entre l'Hércules i el Reial Múrcia.
1: Pues gràcies, Gonzalo Blanes. Inicies alineacions del UCAM Múrcia Hércules en la Condomina i són les 7:30 de la vesprada. Álvaro Molina, estan eixint ja els jugadors de l'Stoke City i del València en una vesprada de sol en este camp de l'Stoke City, però també on jo crec que ens va costar diferenciar els jugadors perquè han triat equipacions, almenys al meu gust, molt semblants.
2: I ja tenim els 22 protagonistes.

0: Sobre la gespa, primer, la temperatura és espectacular, uns 18 graus que està fent en la ciutat anglesa, i el que estem comentant, sí, és que el València va jugar amb aquesta tercera equipació, aquesta,
1: la rosa.
0: La rosa en un poquet de roig que no s'acaba d'apreciar, però el pantaló és granate, i l'Stoke City amb la seva equipació habitual, la primera, roig i blanc, és a dir, des de la televisió i amb aquest sol que està caigant, bueno, un poc pareix que sí que es diferència per ixe blanc i ixe rosa, però, però sí que és un poc estrany que el València, pues bueno, avui no hagi jugat amb ixa segona equipació que va presentar esta setmana i que sí que és molt més oscura. A punt ja de començar este partit, al Bet Stadium, l'estadi de l'Stoke City de la segona divisió anglesa, recordem ràpidament l'alineació del València, que juga en Dimitrievski en la porteria, ixa línia de 4 amb Monferrer, Tàrrega, Dejas i Gallà, el doble pivot per a Guido i Ugrinich, per la dreta Luis Rioja, per l'esquerra Sato, mitja punta Javi Guerra i en punta la novetat Dan Juma. A punt ja de començar el partit, traurà l'Stoke City, és Tomás Rigo, el centrecampista, que ja posa el balon en joc, primera pilota per a l'Stoke City en este partit de pretemporada de Stage al Regne Unit, València 0, Stoke City 0.
1: Per cert, que informen els companys de la grada que estan en Anglaterra que Diakabi s'ha quedat fora de la convocatòria per molèsties després de retirar-se de l'entrenament d'este passat divendres d'ahir en St. George Park, va acabar en molèsties i per tant Diakabi està subi fora de la convocatòria.
2: Sí, bueno, és normal, no? En un jugador que ha tingut este tipus de dos tipus de lesions molt, molt greus, bueno, és complicat tornar a tindre el rendiment o la capacitat per a competir, i que, bueno, pots estar bé deixant lesions, però és perquè forces altres grups musculars i entonces al final te pots lesionar.
0: I primera ocasió claríssima per a l'Stoke City, un baló llarg que pilla tota la defensa del València, era un mamà claríssim, i llançament fàcil per a Dimitrievski, que agafen les mans, però jugada ja claríssima de l'Stoke City, que en una pilotada llarga s'ha plantat en mà davant Dimitrievski.
2: Ha sigut claríssima, no?, l'ocasió, no? La veritat que sí que és de veres el que estàvem comentant abans, eh? No es distingueix clarament en les camisetes. Crec que això als jugadors a lo millor no li va, no és tan complicat, però per a nosaltres sí que un poquet, sí que un poquet, perquè la veritat havia la jugada i estava tan clara i estava tan a sole que creia que era el defensor, i diu, escolta, li ha fet una sessió, perquè pràcticament li l'ha donat, no?, a Dimitrievski, i dic, oi, que li l'ha donat forta, no?, però és que era el jugador de l'Stoke City, eh?
0: La pilota que era per a Gallà, que volia jugar per dins, ja recupera el conjunt local entrenat per Mark Robbins, pilota per al seu porter, per a Johansson, que pega esa pilotada llarga, cara, que sí que se'n va fora, per línia lateral traurà el capità avui, José Luis Gallá, que està avui sí que sent titular per davant de Jesús Vázquez. Ahí estem veient esa repetició, pilotada llarga, agafa el lateral Monferrer, es planta mà a mà Sorba Thomas, un dels millors jugadors d'aquest equip, i l'ha tingut claríssima, però ja diem, és que és una pilotada llarga que bota en el teu propi camp.
1: Sí, i que sí, te sí. Torna a pillar a l'esquena, Subi.
2: Sí, sí, sí. No,
1: te no, torna no. A pillar a l'esquena.
2: Ha sigut una ocasió claríssima que podia fer de tot, tirar o intentar fer-li una vaselina per dalt, però el despiste defensiu ha sigut monumental.
0: Stoke City que ha eixit amb un puntet més d'intensitat, que es nota també que la setmana que ve ja té competició oficial i que també està a punt de començar la Lliga. Aquesta segona divisió anglesa serà treta de cantonada per al conjunt local Stoke City. Des de la part esquerra defendent ara el València en estos primers minuts de partit de pretemporada entre l'Stoke i el València. Els homes de Corbera en tractant d'agafar aquestes bones sensacions per arribar al primer partit de Lliga. Traurà Sorba Thomas, el número 7, i allà ens aixa pilota molt tancada de rebutjar en el primer pal la defensa del València, i la pilota que arriba a les mans de Stole Dimitrievski, seguretat sobretot la que dona este porter.
2: Sí, sí, a més que salva situacions complicades, no? La d'abans al final jo crec que era, ha sigut quasi més error del davanter que bona parada del porter, però bueno, estava ahí ben situat, i ara també demostra molta solvència a l'hora d'eixir per els balons, i això dona molta tranquil·litat a la defensa.
0: I primera pilotada llarga que era per a Dan Juma, que és un dels motius per als quals avui pot ser que estigui en aquesta punta de llança, per la seva velocitat i el tractar d'eixir ràpid. La pilota que arriba per a Dejas, una de les incorporacions del València, que ja recupera l'Stoke City en el centre del camp. La pilota en el centre del camp va per la dreta Manuef, que no pot controlar bé. Tornarà a traure el València. José Luis Gallán amb les mans, ja està mirant a veure a qui li la pot passar. La pilota que arriba al centre del camp per a Urinic, que ja està jugant per davant per a Luis Rioja, que vol girar-se. En el centre del camp és Luis Rioja, lluitant amb Sorba Thomas, torna a girar. Luis Rioja, que ja juga per a Guido. Guido, amb aquesta solvència que té este jugador al centre del camp, juga per a Justin de Haas, que la deixa darrere per a Dimitrievski, el porter avui ja titular, que encara no havia pogut jugar en esta pretemporada. La pilota que va per a Tàrrega, César Tàrrega. El Stoke City, que sí que està pressionant alt, però el València, que està podent jugar amb aquests dos centrals i el porter, és Dimitrievski, mirant a veure si fa aquest llançament en llarg. Dimitrievski, que la posa en llarg. Danjuma, que no la baralla, li cau en aquesta segona jugada per a Javi Guerra, que ja juga darrere per a... és Guido. Guido és qui obri la pilota per a Gallà. Gallà ja en camp contrari. José Luis Gallà, que la vol jugar per dins. És Sato. Sato, que ja vol encarar. Continua Sato. Se'n va de un. Vol canviar la jugada de banda. Luis Rioja un poc arriba, molt just forçat, però sí que arriba. Línia de fons. Luis Rioja, que amaga, que se'n va a línia de fons en cama dreta. La volia posar. La pilota que acaba sent en les peus de l'Stoke City, que fa esa pilotada llarga i torna a recuperar el València, que a poc a poc ja es fa un poc en el protagonisme del partit.
2: Sí, s'ha fet un poquet. Ahir hem vist a Sato, que sap col·locar-se molt bé en aquestes situacions intermitges, no? entre el mig del camp contrari i la defensa, i a partir d'ahir, bueno, va amagant a la dreta, ha fet una bona passada a la banda dreta i bueno, s'ha expulsat un poquet el domini inicial de l'Stoke.
0: Una bona retallada de Tàrrega, que se'n va del seu parell, que la posa. És Rioja el que volia controlar aquesta pilota. L'àrbit diu que li ha tocat a Dei. Quan serà eixit per línia de banda, traurà aleshores l'Stoke City. Des d'aquesta banda esquerra estem parlant de Sato, aquesta il·lusió, jo diria, en esta pretemporada.
1: Sí,
0: que jo pensé que partís des de la part esquerra, però que jo crec que per darrere el davanter és on més còmode es troba.
2: Sí, sí, més un mitja punta, no? Ixint des de la banda, efectivament.
1: D'anar cap a dins, no?
2: Agarra aquesta posició de mitja punta. I, bueno, i ha creat il·lusió, sobretot també per el gol, eh? Per el gol i perquè és... això, que domina bé la pilota, sí, no la perd en facilitat. I, bueno, anem a veure, no?, de lo que és capaç quan, lògicament, n'hi ha que més tensió en els partits, també.
0: La pilota per al València, de Jaspera Tàrrega, jugant en el seu propi camp, el conjunt de Carlos Corberán. És altra vegada ja sin dejar, jugant per a Dimitrievski. Stoke City, que no acaba de fer-hi, s'apressiona i se 4-4-2. A Dimitrievski no li van a pressionar. Dimitrievski, que torna a jugar ara en la banda, en llarg, buscant a José Luis Gallà, que no arriba. La guanya Graham, que ja la torna a jugar dins per a Manuez. Un jugador també amb molta tècnica, un jugador esquerre, que també li agrada partir des d'eixa banda dreta i clavar-se cap a dins. La pilota que serà per a l'Stoke City en el centre del camp, la perd. Bona ahí, Guido, la pressió, vol eixir el València. És Danjuma, que volia retallar, no se'n va a pel·lir, i torna a caure la pilota per a Javi Guerra. És Javi Guerra en el mig del camp. Javi Guerra per a Guido, i Guido altra vegada darrere per a Urinic, que ara que sí que obri per a Montferrer, que estava pujant, però estava en fora de joc. Traurà l'Stoke City. Però ja estem veient també ixe Guido Rodríguez, ixa bruixola del València, quan li dona també pausa a les jugades, que jo crec que també són necessàries moltes vegades.
2: Molt, molt important. Guido és molt important, no? I anem a veure si Urinic, que poc a poc també les lesions, no?, que l'any passat li varen tallar un poquet també la trajectòria, poden fer ahí un bon doble pivot, no? I efectivament, sí, el València està un poquet més eixint, no, encara no ha arribat a tindre situacions de gol davant un Stoke City que, recordem, que és equip de la Championship, de la segona divisió anglesa.
0: Segona anglesa, i que la temporada passada va quedar a més de 20 punts de playoff. És a dir, un equip que li va costar molt la temporada passada, i que avui està jugant davant del València en este partit també de presentació per a ells, i estem parlant també que en la graderia no pareix que n'hi hagi massa gent per a ser un partit ja de nivell.
1: Quan i està això que són 18 graus, a 18 graus a 100 Mestalla subi estaria ple.
2: Mare meva.
1: Si a 40
2: ja... I a 40 també. Sí, però sí que és de veres que els rivals del València en esta pretemporada no se pot dir que hagin sigut molt forts.
1: N'hi ha altres equips
2: han tingut equips... partits més forts, el Villarreal, sobretot.
1: Bueno, però és clar, el Villarracho a Champions també.
2: Perquè ara el Newcastle, el Newcastle vindrà, que va ser un dels més forts, falta veure un altre que segurament n'hi haurà, però
1: sí,
2: el Newcastle és el més fort, però quan venen així el torneo, el trofeu Naranja Taronja i tot això, no és... No és el mateix, no és el mateix el Newcastle jugar-lo allà, jugar-lo a Anglaterra, que vinga així al torneig, no? I no considere que han sigut uns rivals en els que se puga veure quin és l'autèntic nivell d'este València.
0: Un Newcastle que ho diem ara, ja ho parlarem la setmana que ve, però que també està buscant, no sé si encara ja té entrenador, perquè dijo també s'ho va deixar l'entrenador que tenia. Sandro Tonali no continua, Anthony Gordon també una de les estrelles se'n va anar al Barcelona, és a dir, que és un Newcastle que sí que és de veres, que és de Champions, però que arriba també un poc mermat. Avui la pilota, sí, en Anglaterra, Stoke City, València 0-0 de moment, quan arribem ja al minut 10 de la primera part, la pilota per als locals, va per dins Manoef, la recupera Jacint de Haas, que juga davant, i la recupera prou bé el València, és Sato, jugant ja per dins per a Ugrinis, que torna a jugar per a Jacint de Haas, que és un altre central, estem parlant que ja tenen a dos, que són Tàrrega, Jacint de Haas, però és que Copete, a veure com arriba també de deixar lesió, i és que Diakabi pareix que s'hagi tornat a trencar. És una posició que ja ho comentàvem abans, també fa falta alguna peça més.
2: Sí, en Diakabi jo crec que el club és conscient, no és un jugador en el que vas a poder contar, perquè a la mínima que el millor poguera jugar algo, el més normal és que es lesione. I efectivament, Copete que va estar, les notícies són de que a lo millor en octubre o novembre no pots estar en dos centrals només, no sé, vas a tindre que fer alguna aposta per algun jugador en aquesta posició.
0: Boníssima passada ara, de Justin, quina bona eixida del València, que ja vol establir-se en camp contrari, Javi Guerra, que juga per al Luis Rioja, que ara sí que està bé, la posa el primer pal i arriba la rematada de Danjuma. Boníssima eixida ara sí del València des de darrere, que ha trobat eixe home lliure, Javi Guerra per a Rioja, la centrada que Danjuma no l'ha llegit bé, Rioja no l'ha centrada bé, però la primera arribada ja perillosa del València per eixa banda dreta. De moment tot està passant per la banda dreta. Pilota ara per a Ugrinic. Ugrinic que juga darrere per a Jacint de Haas, que ja controla, torna a jugar per al centre del camp. Ugrinic jugant amb José Luis Gallá. José Luis Gallá per dins. Ara sí que troba Danjuma. Danjuma per a Javi Guerra, que gira més el joc. Jugant ara bé el València en camp contrari. És Luis Rioja. Luis Rioja en la cama esquerra, jugant per a Javi Guerra altra vegada, que ha de deixar darrere, Javi Guerra la volia clavar per un forat que no hi havia, i torna a caure i torna a jugar per a Rioja. Atacante el València és Javi Guerra, que la deixa bé per a Montferrer. Javi Guerra, quina bona passada, Javi Guerra, línia de fons, la posa darrere d'Anjuma i el gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol d'Arnau d'Anjuma, que pot ser siga el davanter del València que tant està trobant, i pot ser que el tinga a casa. Aixina són les pretemporades, jugada espectacular de Javi Guerra, que apura línia de fons, que la deixa darrere, i arriba d'Anjuma, l'home de la pretemporada. Arribem ja al 15 d'esta primera part, Stoke City 0, València 1.
1: La cobra, Subi, que marca novament en un partit de pretemporada, Arnau d'Anjuma, en una acció en la que Javi Guerra ha estat molt bé, i s'ha passat darrere, i apareix Danjuma per a fer mal, Subi.
2: Ha estat molt bé, la jugada ha sigut preciosa. Crec que fa la paret en Javi Guerra és Montferrer, que la torna molt bé. Després Javi Guerra en el control, lògicament en el mateix control, ja salva el defensor, després alça el cap, veu el desmar de Danjuma, i Danjuma molt bé en l'interior, pues, marca este gol en una molt bona jugada del València.
1: Bueno, pues arriba el primer, Álvaro Molina per al València, el primer és de Danjuma.
0: Totalment, i jugada espectacular, que ja ho parlàvem, que Javi Guerra ha de ser un dels homes també que dona ese passet avant, i de moment és una jugada molt típica de Javi Guerra amb esa sanca que té el jove jugador, i que veurem si pot ser esa seua la temporada de la 26-27 en la mitja punta. I també veurem Danjuma si acaba així, si acaba quedant-se com a davanter. El que és cert que duia 3 gols en 2 partits, en 2 estonetes que ha jugat, i que segurament Corberán, bueno, l'ha posat per aquest motiu, perquè és un jugador que va fer 2 gols fa 3-4 dies, doncs continuar.
2: Sí, continuar. Escolta, en 2 partits fer 3 gols, això no és fàcil, no? I, bueno, però ha estat bé, sobretot la jugada ha estat molt bé, ha estat molt bé Javi Guerra, efectivament, com dies. És el que demanem d'ell, que eixa zancada que té, que lògicament siga per a salvar a contraris, no? que faci més aquest tipus de jugades, buscar al final la línia de fons i fer la passada de la mort, doncs efectivament és el Javi Guerra que a tots ens agradaria veure més, en més continuïtat.
1: Ha arribat el primer gol del València, però també ha arribat a este estudi i per a comentar un poquet pues, la prèvia, no?, d'un partit que comença a les 8, com és el del Lens i el Villarreal. Juan Luis Mora, què tal, com estàs? Bona vesprada.
3: Hola, què tal, buenas tardes.
1: I a més me fa il·lusió perquè quan s'ha assabentat de subir de que venies, lo primer que ha dit Subirache és, home, si lo fitxé jo.

0: Sí, sí, sí. Para el Valencia, cuando salí del Levante, bueno, Javi estaba ahí en, sí, en la dirección deportiva del Valencia, y cuando era un Valencia grande, ¿eh, sí, Javi? ¿Te acuerdas?
1: Claro, claro, claro que era grande. Era... Por eso viniste tú.
0: Grande, grande, porque bueno, al final era un equipo de champion, era un equipo con grandes jugadores, era un equipo
1: consolidado. Pues, bueno,
0: sí, consolidado y sí, que bueno,
2: uno que venía donde venía, ¿no? También, claro.
0: Uno de los grandes de a nivel Europa, a nivel Europa.
2: Bueno, pues anem a parlar també d'este Lens-Villarreal, on ens ha contat, bueno, abans Carlos Gallardo, les alineacions. Te pregunto un poc per lo que és la pretemporada també del Villarreal en este camí, no?, que ha fet de moment en les victòries davant el Bayern com en este mini torneig, en la victòria davant el PSV, que varen contar així també en la sintonia del punt a punt, la derrota davant el Benfica, però avui en aquest partit davant el Lens, on lo que te pregunto és què te sembla la de Íñigo Pérez y qué penses que de momento está transmitiendo el Villarreal en pretemporada.
0: Bueno, a mí me está gustando, ya lo vimos el otro día, un equipo serio que bueno, empezó bueno, renqueante, pero que poco a poco se va sentando, fiel a una idea de juego con jugadores que bueno, que realizan esa idea o ese plan de partido a la perfección, con gente que sobre todo ha venido del equipo filial, sobre todo en el centro del campo, con gente técnicamente muy buenos y sobre todo con gente trabajadora. Hoy estoy viendo que bueno, que empieza con Pape Gueye, bueno, para mí a la Sandy Ata son uh-huh. dos clones, o sea, son sí. dos jugadores, salvo que bueno, por la edad,
2: pero la experiencia, ¿no?
0: Pero no, y por la edad y por el físico un poco, pero son dos jugadores idénticos en la misma posición, que te pueden dar las mismas prestaciones, pero claro, evidentemente uno con un bagaje sí. superior a otro. Yo creo que la gente que ha jugado de filial,
2: Jamil,
0: Maciá, todo, bueno, Alassane, como hemos dicho, todos yo creo que han demostrado que bueno, que tienen hambre, que quieren estar, y sobre todo siempre hay una, pues bueno, quizá un debe, que empiezas con un debe, que es un entrenador nuevo. Entonces, con un entrenador nuevo, pues bueno, todo cambia, pero parece ser que poco a poco, oye, pues están cogiendo esa idea. Además, que para mí el Villarreal es un equipazo, tiene una plantilla espectacular y bueno, yo creo que está demostrando la pretemporada que es un equipo, pues bueno, a tener en cuenta.
2: En 12 minuts arranca aquest partit entre el Lens i el Villarreal. Se'l contaran Carlos Gallardo i Juanlu Mora, però tornem al partit del València perquè estem pendents de la resta de resultats, però també d'este 1-0 Álvaro Molina en el que ha marcat en Juma.
3: En el primer de moment, primer quart d'hora, el València, que està jugant seriosament, excepte aquesta primera jugada del partit, on l'Estou City sí que havia pillat l'esquena. I ara és una pilotada llarga on està a punt d'arribar l'extrem, és Sorba Thomas, que sí que arriba, que la guanya, que ja està encarant la bola a guanyar, serà treta de cantonada per al conjunt local, que ja serà el segon llançament des de la cantonada, però com diem, de moment, partit seriós del València i sobretot jugant des de darrere i trobant aquest home lliure per dins.
2: Mira, temps de descans, arriba ja el resultat entre el Real Murcia i l'Eldense, de moment 1-1 en el marcador, el gol de l'Eldense l'ha fet Rodri, així que de moment, 1-1 al marcador, temps de descans, Real Murcia 1, Eldense 1.
3: Traurà aquesta treta de cantonada, Sorba Thomas, l'extrem de l'Stoke City, que ja alça el braç esquerre. A veure on la posa ara. Agafa la carrereta des del primer pal, la de rebutjar el València, la pilota fora, llançament del primer de l'Stoke City. Això sí, entre fora dels tres pals, traurà Dimitrievski, que s'obren en calma. Primers quasi ja 20 minuts de partit, de moment és Stoke City 0, València 1. Estem veient aquesta treta de cantonada, Guido, que no la rebutja bé, i és un valor que l'entrenador segurament no els agrada gens, aquest rebuig al centre per baix, donant aquesta sí. possibilitat de remat.
1: Sí, sobretot que no n'hi haguera un home en la vigilància, no?, del jugador que estava en la línia de l'àrea, no? Abans ha hagut una jugada semblant a la jugada del primer gol, cuidado.
3: Recuperava l'Stoke, sí. Si tenéis a Isida perillosa del València. Està ara dient Justin de Haas que no li havien parlat i Guido Rodríguez, no s'havien entès. I ara altra vegada recuperació alta de l'Stoke City, costant-li ara al València poder i ser triangula bé. És l'Stoke City el que té la pilota, és Manuez. Per la part dreta, Manuef, que se'n vol anar de Sato, que la canvia tota per a Sorba Thomas, que ja la volia controlar amb el pit, la posa dins. És Stole Dimitrievski, amb prou solvència el porter, la torna a agafar en les mans.
1: Sí, comentava que havia hagut una jugada semblant a aquella ocasió primera que havia tingut l'Eustoc, que s'ha refet molt bé de Haas, eh? Fes, la veritat que ha anat ràpid a fer aquesta cobertura del baló i així com en aquesta primera jugada s'havia quedat a soles el jugador de l'Eustoc, en aquesta jugada ha recuperat molt bé la posició.
3: Tractant ara de traure Dimitrievski perquè li pressionen i deixar aquest central, la pilota per a Tàrrega, Tàrrega que ja per a Montferrer, que retalla, que juga en el centre del camp per a Javi Guerra, que gira. Javi Guerra ja és pressionat, l'ha de deixar altra vegada per a César Tàrrega i tornar a començar el València, que està guanyant 0-1 a missa gol de Danjuma. Altra vegada Dimitrievski, que espera a veure si li pressiona algun, que no té pinta que vagi a ningú de l'Stoke City. Estan tots ben col·locats i altra vegada per a Tàrrega, que ja juga per al lateral Montferrer. Montferrer no, és Javi Guerra el que s'ha lateralitzat, ja està jugant per dins. Javi Guerra li torna a caure el baló a Javi Guerra. L'àrbit que xiula falta, entrada dura baix.
2: Clara, la falta sobre
3: Montferrer. Falta claríssima. I estem veient el públic al sol, que no fa gens de calor. Veurem si fan aquesta pausa d'hidratació, però jo pense que molta, molta falta no farà. Ara volia eixir el Stoke City per la dreta. Falta tàctica de Gallà. Traurà el conjunt de Mark Robbins.
1: Bueno, si no fa la temperatura, igual no es fa, no? No deuria de fer-se.
3: No deuria de fer-se, ja dic. La sensació tèrmica ara de 18-19 graus.
2: Si no n'hi ha compromisos publicitaris com el Mundial, igual tampoc se fa, no?
3: El més normal és que no es faci. La pilota per dins de l'Stoke City, que vol eixir. El València que pressiona és per la part dreta. I es ve, ara no arriba José Luis Gallà, pot eixir bé Manuef. Se li mou un poc la pilota, arriba Guido Rodríguez. I la pilota que se'n va fora de banda. Reclamen els dos, Ugrinich i el jugador, i el que està més llest és el que trau. Trau l'Stoke City.
2: Sí, però Ugrinich final... se queda fora del camp, eh?
3: Sí. I el que ha passat tota la vida, perquè l'àrbit no sé si havia posat el braç cap a un costat o cap a un altre, l'ha pillat el jugador de l'Stoke City, ha tret i s'ha continuat el joc. Sí. El que ha passat tota la vida. Estem veient.
1: I faltes quan estàs jugant estos tornejos i tal, normalment el que està més viu, i sobretot si és l'equip de casa, li deixen passar ixe tipus de jugades.
3: Pilota ja per a Gallà, que canvia l'orientació per al Will lateral, Miguel Montferrer. Ixa posició que també el València està buscant ocupar-la amb algun fitxatge que de moment està costant-li. César Tàrrega, i sinta el València amb baló. La pilota per al central dret, ja jugant per a Justin de Haas. Controla amb la seva cama esquerra, ja juga per a Gallà, que ja està per davant, passant a eixa línia, eixa passada pel centre per a Sato, Sato per a Danjuma. Danjuma, que ara cau així a banda esquerra, és Danjuma que vol encarar el seu parell. Danjuma que frena, que juga darrere per a José Luis Gallà altra vegada. I ja establert l'equip en camp contrari, és Sato per dins, Sato que juga per a Guido. Guido donant-li eixa pausa, aixafant la pilota, jugant per a Tàrrega, canviant l'orientació del joc. És altra vegada ara el Rioja. Molta amplitud del València, tant amb Gallà, que és el lateral, Sato es clava per dins, i Rioja per l'altre costat. La pilota que va darrere, Jacint de Haas, jugant per a Guido. Guido que controla, espera que li arriben, juga per a Tàrrega. Jugant ara el València, sobretot amb paciència, no tirant-se arrere encara que vagi guanyant, i tractant de buscar aquest home lliure que està aconseguint trobant-lo quasi tota l'estona. La pilota que va per la dreta, per a Luis Rioja. Luis Rioja ja busca algun company per dins. És Ugrinich, que ja gira a més exterior. Molta mobilitat també dels centrocampistes. És Guido. Guido per a Gallà. Gallà, que ja juga per dins. Espera Danjuma. Danjuma, que ha tornat a caure a esta banda esquerra. Danjuma, que frena, que espera, que juga altra vegada per a Gallà. Una jugada llarguíssima dels homes de Corberan. És Ugrinich, que li pega a Ugrinich. La pilota que hi rebutjada per un home de un defensor de l'Stoke City, però altra vegada pilota per al València.
1: Sí, està manejant bé la pilota. El problema de que Danjuma caiga a banda esquerra és que després en l'àrea no n'hi havia ningú jugador del València. I era complicat, no? Tenen que entrar, pues, bueno, com ha sigut en el gol, no? En parets i buscar després l'entrada d'un altre jugador. Però està manejant bé la pilota el València. I aquests tres centrocampistes s'estan trobant en l'ajuda de Sato, pues, s'estan trobant i estan tenint la possessió del valor.
3: Altra vegada era Luis Rioja, que pareix que havia caigut en fora de joc, traurà l'Stoke City, però sobretot veient aquesta mobilitat dels tres del centre del camp, Ugrinich ha molt recorregut també. Javi Guerra caigent també a la base de la jugada, molt moviment que a l'Stoke City, per exemple, en el partit d'avui, li està costant trobar aquestes referències. Pilota ara sí per al conjunt local que vol Isir. A veure si arriba. Bona recuperació en el centre del camp. Sato que ja vol Isir en velocitat del València.

0: S'ha toca encara, s'ha toca jugar. Ara sí per a José Luis Gallà, que ja puja a la banda. José Luis Gallà, que la juga dins per a Javi Guerra. Javi Guerra, el control se li va un poc fort, però torna a caure-li la pilota a Gallà. Gallà, que juga al centre, la frontal, el remat, que se'n va a les mans del porter. Però eixida ràpida i, sobretot, acabar jugada. Essencial.
1: Sí, crec que era Urinic el que ha intentat empalmar-la. No és fàcil, aquest tipus de baló, però bueno, no, al fi, ha trobat porteria, però molt fluixa i molt fàcil per al porter.
0: Al cap i a la fi, també això és el que segurament li demanen des del cos tècnic a Urinic, a Javi Guerra, sí. Ocupar aquestes posicions, arribar amb molta gent. I avui estem dient moltíssima mobilitat al centre del camp. I a més, bueno, falsa referència que és Danjuma, perquè al cap i a la fi no acaba de sent un davanter centre com a referència, i que també està caigent molt d'ací a banda esquerra. Vol eixir ara l'Stoke City, és Bosun Lawal, el central, jugant per a Ben Wilmot, que ja retalla a Sato, torna a jugar per al seu central, buscant algun jugador, canviant l'orientació, la pilota que arribarà per a Sorba Thomas, este sí que li agrada encarar, Sorba Thomas, un davant Montferrer, la posa a Thomas, Betàrrega al tall, i serà altra treta de cantonada. Tàrrega no, pareixia que era Justin de Haas, que estava ocupant aquesta posició, que li ha fet la cobertura i ha enviat el baló per línia de fons, tornarà a traure, treta de cantonada per a l'Stoke City, intentant fer perill, tornarà a traure Sorba Thomas, l'home que ho du tot, torna a alçar aquesta mà esquerra, molta acumulació de gent en aquesta àrea petita, a veure Dimitrievski si podrà eixir, la posa Thomas, el remat que no acaba d'eixir-li bé, la pilota que encara està en joc, torna a caure Tàrrega, vol rebutjar el València i ho fa, ara Simon Ferrer, pilotada de tota la vida, i pilota que arriba per al porter Johansson, i per això està Danjuma. O sigui, quina carrera s'acaba de pegar, llançament llarg que acaba altra vegada en les mans de Dimitrievski, i sobretot això és el que li demanaran a Danjuma.
1: Sí, però, sí, són carreres que a la fi sembla que no serveixen de res, perquè al final ja saps que el porter no va a fallar o la va a rebutjar, però sí que no deixa que jugui en tranquil·litat i que la passe en precisió, no? I a la fi, pues bueno, jo tinc entrenadors que diuen que aquest tipus de carreres que a una naves, que diuen, on vas, a carreres, però bueno, avui en dia el primer jugador que està davant té que pressionar, i això, pues bueno, Danjuma ho ha fet bé, i pot ser que això, pues bueno, pues que a veure si canvia i l'entrenador pues confia també més en ell, no? Però està clar que tot el que confia o no confia serà en base al seu rendiment.
0: Aquestes carreres que també se solen dir tribuneres,
1: tribuneres
0: al públic, la gent aplaudir. Sí.
1: Que saps que no vas a arribar, sí, i tal, sí, però sí. Bueno,
0: ja. És el que més li agrada a la graderia, la pilota que espera l'Stoke City. Quan arribem ja al minut 27 de partit, guanya el València 0-1.
2: Són les 8 menys 2 minuts, ja tenim imatge d'aquest estadi en Itàlia entre l'Ens i el Villarreal. Van a disputar la final. Carlos Gallardo, repassem les alineacions i estem pendents també del començament d'aquest UCAM Murcia Hércules, que ara de seguida estem en la Condomina.
3: Ara mateix, així eixen els jugadors del Villarreal i del l'Ens en l'estadi Giuseppe Sangaglia del Lago di Como, on desitjaríem ara mateix estar tots allí en un lloc idíl·lic del món, com és aquesta zona de Itàlia. Recordem que el Villarreal amb Íñigo Pérez disputarà esta final de la Como Cup, amb Júnior en porteria, amb Pau Navarro, Canguala, Mourinho i Carlos Romero en zona defensiva, en Carlos Masia i Pape Galle en el mig del camp, per les bandes Alberto Moleiro i Nizar El Gemili, Dalt, Gerard i Ayoce. Per part del conjunt francès del Lens, que va a ser en 5, amb 3 jugadors en zona defensiva, més els 2 laterals en 5 en aquesta zona més en darrerida, jugaran Jorgelin en porteria, en Kylian Antonio Mike i Gagnon, els tres centrals, per la lateral dreta el jugador procedent del Roma i que ha jugat el Mundial amb Aràbia Saudí, Saud Abdulhamid, per l'esquerra Udol, en el mig del camp Bulatovic i Cuixons, per la banda dreta Taubin, per l'esquerra Sima i dalt Eduard, el jugador, el davanter Haití del Lens. I observàvem aficionats del Villarreal que han marxat allí, que volen veure i que van a disfrutar d'esta gran final de la Como Cup entre el Villarreal i el Lens. Recordàvem abans, dos equips champions que s'enfronten en esta pretemporada.
2: Bueno, pues en aquestes alineacions que de seguida van a donar inici al partit, també se n'anem cap a la Condomina, perquè a les 8 de la vesprada està previst que arranque i se UCAM Murcia Hércules, Gonzalo Blanes.
4: I en este moment comencen a eixir els protagonistes, jugarà l'Hércules totalment de groc, un poc irregular.

0: herba de l'estadi de la Condomina. També és en este moment el conjunt local, el UCAM Múrcia, que recordem que juga esta temporada en segona federació i serà rival dels equips de la Comunitat Valenciana. I tenim que ressenyar, Salva, crec que és important, fa moltíssima calor, va ser un partit en el que hi ha que hidratar-se molt, al voltant de 80 aficionats de l'Hèrcules han viatjat a Múrcia per estar així al costat del seu equip. Així que ja tenim els protagonistes. Recordem que l'Hèrcules, el primer partit de pretemporada, va guanyar al conjunt de l'AFE per 2-1, que va perdre ahir 2-1 davant la Nucía. Per tant, tercer test de pretemporada del conjunt alacantí. Està l'àrbitre, està tot a punt per a començar així en la Condomina este partit de pretemporada, este partit amistós al punt a punt entre l'UCAM Múrcia i l'Hèrcules de Beto Company.
1: Pues ara de seguida estem ahí, estem en el partit del Villarreal i tornem al partit del València.
2: Punt a punt.
3: Som a punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
4: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
5: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A Punt Ràdio.
6: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
7: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
6: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
5: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
7: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
8: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
7: Juga amb nosaltres esta temporada.
6: ...100% esport. 100% ràdio esportiva a Punt a Punt.
1: Tres minuts, passen de les 8 de la vesprada, el partit acaba de començar, Carlos Gallardo, entre el Lens i el Villarreal.
9: I atenció, perquè ha tingut el primer atac el conjunt groguet, Nizar el Gemili per banda dreta, ha buscat l'espai, ha trobat a Moleiro a la frontal de l'àrea i ahí ha xutat el futbolista Tinerfein per damunt de la porteria del Lens. Primer minut i mig de xoc en esta final de la Comu Cup entre el Villarreal i el Lens i primera acció ofensiva per part del conjunt de Íñigo Pérez. El Villarreal que se enfrenta a este equipo de Champions con Diem, un equipo que va a finalizar subcampeón de Liga en segunda posición en la Liga francesa, va a ser campeón de la Copa de Francia y sí que es un rival, un test importante el que hoy se enfrenta al conjunto del técnico navarrés de Íñigo Pérez. Juga el Villarreal en zona defensiva, es Pau Navarro que juga para Canguala, Willy Canguala que ya se asocia a la derecha, Mourinho torna para Canguala, este en complicación, su Pau le había complicado un poco esa jugada al bo de Pau Navarro, ahora recupera el conjunt francés que ya toca el seu porter en esta final que es juga en el Giuseppe Sangaglia en esta final de la Combo Cup, juga el conjunt francés per esa zona defensiva amb Kylian Antonio que se dispara Saúd, este que juga més en el mig del camp, recupera el Villarreal, era Pape Galle que avança, té a la dreta al jugador del Villarreal, ho intentava Nizar el Gemili, el jugador de la que va destacar moltíssim en el Villarreal de David Olbel de la temporada passada en primera federació. Atenció que ho intenta el conjunt francès per esa banda esquerra que continua progressant, cima al senegalès, avança i se'n marxa del futbolista de Pau Navarro, fica el baló en l'àrea, ahí pot xutar l'equip de Lens, però afortunadament Bulatovic, el futbolista montenegrí que llança per damunt de la porteria de Junior, és la primera acció ofensiva, quina bona jugada ha fet i se extrem esquerra i cima per a ficar el baló en l'àrea per a el Lens i afortunadament i se llança que ha anat per damunt de la porteria defensada per Junior. Són els primers minuts d'esta final de la Combo Cup d'este partit entre el Lens i el Villarreal.
1: Mora, què te sembla el començament del Villarreal?
10: Bueno, la verdad que lo que hay que destacar es sobre todo en estos equipos franceses el aspecto físico, porque ahora hemos visto una entrada por banda de su extremo con pleno de potencia y bueno, y el Villarreal fiel a su idea de juego, de toque de balón, con la figura de Guaye, Pape Guaye, que está.
9: Atención, Gerard Perayoce, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, del Villarreal. Quina gran jugada, Gerard.

0: Gerard, des de la dreta, ficant-se cap a dins de l'àrea i buscant i trobant a Yoce l'àrea per a que sol davant el porter rematar a gol en el minut 4. S'avança el conjunt groguet a la final de la Como Cup. S'avança l'equip de Íñigo Pérez amb el gol de Yoce Pérez. I quina gran acció de Gerard, del capità, des d'aquesta banda dreta, es ficava cap a dins. Que bé es posicionava i a Yoce per a la punta i ficar el baló dins de la gàbia. Marca el Villarreal en la final de la Como Cup. Villarreal 1, Lens 0.
1: Quin remat, Mora.
2: Sí, sobre todo la jugada. La jugada en sí, yo creo que un jugador para todo. Gerard al servicio del Villarreal, con su experiencia, bueno, un jugador clave en el equipo. Lástima, pues bueno, todo lo que ha venido arrastrando lesiones a temporadas pasadas. Pero yo creo que son dos puntas que se están entendiendo muy bien, porque Ayoce va muy bien al espacio, es rápido y lo que quizá ya con su edad no puede llevar esa presión, todos esos minutos Gerard, bueno, le suple muy bien a Ayoce en ese sentido, pero bueno, ya he visto que como estaba comentando, el Villarreal fiel a su estilo de juego, de toque, de calidad, y bueno, ha llegado esta jugada, ya te digo, plena de calidad de esa asistencia y ese remate de Ayoce.
1: Arriba el primer per al Villarreal, però se n'anem a conèixer com ha començat el partit per a l'Hèrcules en la Condomina. Gonzalo Blanes, com ha arrencat el partit?
3: En moviments, estem en el minut 5, ja ha hagut una arribada de l'Hèrcules per part de Víctor Narro, però finalment no ha arribat a la rematada Fran Sol, però també a la contra ha tingut una bona opció Lucan, però ha aparegut Carlos Abad per a tallar molt ràpid el porter, treballant també aquesta acció tan important que és eixir de la seva porta i jugar com si fora un central. Estem ara en el minut 6 de la primera part. De moment el partit és entretengut, no hi ha un equip que tinga el domini clar. Continua l'empat a 0 a la Condomina entre l'UCAM Múrcia i l'Hèrcules.
1: Repassem també els partits de l'Eldense. Acaba de es començar la segona meitat, minut 47, Reial Múrcia 1, Eldense 1, i comença el partit B per a l'Alcoyano, perquè ha marcat el primer gol de l'Alcoyano el minut 6, Rayo Ivense 0, Alcoyano 1. Tornem, Álvaro Molina, al partit del València, que ha estat accidentat.
4: Sí, un jugador del Stoke City, Seco, un jugador del centre del camp, s'havia fet mal a la cama, però ja pareix que torna a entrar quan resten 10 minuts per arribar al descans, i la notícia és que no han tingut pausa d'hidratació. La temperatura, ja ho estàvem comentant, és magnífica per a jugar al futbol, i que no hi ha hagut aquesta parada que ja s'havien quasi acostumat en el Mundial. Pilota llarga de l'Stoke City, que guanya bé el seu lateral esquerre. Vol eixir, la pilota cau i serà falta d'Ugrinich, que li ha fet a Eric Bocat. Ara el partit que havia baixat un poc revolucions, el València que continua tenint el baló, però ara ja sense aproximacions, podríem dir.
5: Sí, no n'hi ha ocasió ni per un equip ni per l'altre. Per ells que s'hagin, encara que no ha hagut la pausa, que se l'hagin agarrat ells, la pausa d'hidratació, llevat ixa trifulca, no? Ixos xoc que ha hagut en diversos jugadors, però sí que és de veres que pràcticament les àrees ara mateixa pues no les veuen cap equip. Ara una falta perillosa de l'Stoke.
4: Falta que traurà Manoef des d'eixa part esquerra, alçant el braç, la passa ja Manoef al punt de penal, la rematada se'n va fora. Rematada de l'Stoke City en una centrada perfecta per a qualsevol jugador de l'Stoke City que entrarà en carrera. No ha trobat un bon rematador, se n'ha anat a l'esquerra de Dimitrievski. Traurà el València quan estem a punt ja d'arribar a aquest minut 40 de partit, 0-1. Recordem amb aquest gol de Dan Juma.
0: Després de... Gol de Lens, empata el partit el conjunt francès. Poc després d'aquest gol del Villarreal, que l'avançava a la final de la Como Cup, ha sigut una transició molt ràpida on Mike, un del defensor, ja avançava ràpidament buscant a un dels seus jugadors d'atac. Ha sigut Udol qui finalment s'ha plantat davant el porter júnior i ha ficat l'empat a un per al Lens en esta final de la Como Cup. En aquesta ràpida transició li ha agafat l'esquena a la defensa grogueta i ahí Udol s'ha plantat davant Júnior per a ficar el gol de l'empat.
1: Errada en defensa, Mora.
2: Sí, bueno, pretemporada es lo que tiene, todavía no está todo totalmente coordinado, pero está claro. Además, bueno, el equipo francés es un buen equipo, igual que hemos dicho antes que Ayoce busca el, pues esa espalda de defensa, pues ha pasado igual con el equipo francés. Yo creo que bueno, que ahora han empatado, pero no está siendo ni mucho menos

0: Inferior el Villarreal. Yo creo que el Villarreal está llevando la manija del partido y ahora, bueno, tenemos otra incursión por banda derecha y a ver qué pasa, porque ya te digo, tienes delante un buen equipo como es el Lens, pero el Villarreal también es un buen equipo.
1: Sara intenta el conchú francés, después se internada banda derecha de Nizar el Gemílico, intentaba, pero la defensa del Lens ha evitado esa progresión, esa jugada ofensiva del Villarreal. Es Pape Gueye que controla el balón, se asocia a Mayoce, este a banda derecha, pero a Nizar el Gemílico molt activo en este inicio de partida, así la final de la Como Cup. Ahora no troba el camino fins a la portería, tiene que retrasar la suba posición, retrasa para Mourinho, este juega para Carlos Macià en el mig del camp, toca y toca el Villarreal, el conjunt de Íñigo Pérez, ahí está Pape Gueye que intentaba trobar a Carlos Romero en esa banda esquerra ofensiva y va a ser treta de cantó, pero el conjunt groguet, cuando es van a cumplir 10 minutos de esta final, de este torneo de estiu, de este cinque partido de pretemporada del Villarreal, y treta de cantó que va a tener al seu favor la primera del partido el Villarreal de Íñigo Pérez. Es prepara a llançar ahí.
2: Venga, el córner y anem a la condomina.
1: I sa imatge idílica del lago di Como al costat d'este estadi. Es prepara Moleiro per a llançar esta treta de cantó. Allí va Moleiro, al primer pal, rebutja la defensa del Lens i jugada que torna a recuperar el Villarreal. És Carlos Macià, que té l'esfèric, el va ficar en l'àrea. A veure si troba rematador, té a banda dreta i a Llose, que d'esquenes controla l'esfèric. S'associa amb Nizar el Gemili, que torna a associar-se amb Llose, que pot avançar per esa costat dreta. Fica el balón en l'àrea i no troba rematador perquè rebutja la defensa de Lens. Minut 10, quasi 11 de partit. Lens 1, Villarreal 1.
2: Gonzalo Blanes la condomina.
3: Así continúa el 0-0, pero ya han tingut la primera opció, segur per a l'equip local, per a Àlex Fernández, bona contra de Lucán Murcia, s'ha plantat a soles davant de Carlos Abad, però ahí el porter ha demostrat la seva capacitat, ha posat el peu i ha enviat la pilota a córner. Ara el que ataca és l'Hércules, és Víctor Narro, el jugador més incisiu, el centre, Fransol, al travesser i el gol, no, la pilota l'ha parat el porter en la línia i així no tenim VAR per a veure la repetició, però com comentava ahir Luis, a l'Hércules li falta el gol, perquè la jugada ha sigut molt bona de Víctor Narro, el remat de Fran Sol al travesser i Manu Rico estava totalment a soles en àrea xicoteta i el seu remat ha anat directament a les mans del porter Lázaro. Però ja podem anotar la primera opció clara, molt clara de l'Hércules en este remat de Fran Sol al travesser. Estem ara en el minut 11 de joc de la primera part. No hi ha gols, però sí ocasions. Empat a 0 entre Lucán Murcia i l'Hércules.
2: Tornem a l'Estou City, València, Álvaro.
4: Atacava el València amb aquesta passada de José Luis Gallà des de la part esquerra. No ha arribat Sato, que està menejant-se avui molt més per dins. I li deixa tota la banda al capità José Luis Gallà. Pilota que espera l'Stoke City des de la seva defensa. Busun Lawal arribant ja al minut 42-0-1. Guanya el València en la part esquerra. Ara la rep el seu millor jugador, Serva Thomas, que vol clavar-se per dins, que jugarà per a la incorporació d'Ingelson. Ingelson que la posa en la cama esquerra. Torna a rebutjar la defensa del València. Serà treta de banda per al conjunt local. Però com estem comentant, Sato, molt moviment avui per dins, ja no partint des de la banda.
5: Sí, sí, sempre està per dins, deixa la banda esquerra pràcticament tota per a Gallà, i a més els jugadors del València el busquen, no? Busquen o bé a Sato o bé a Javi Guerra, no? En eixa zona intermitja, i a partir d'ahí comencen a jugar, no? Pues efectivament, sí, Sato, a més, ho busca, sap buscar aquestes posicions i després tècnicament és un bon jugador, però tot així, ocasions poques, des de les que han hagut, el gol i poquet, i un parell d'ocasions de l'Estoc.
4: Sobretot l'Estoc, tractant d'arribar amb pilota parada, tretes de cantonades, sí, sí. Entrades, sí. Però en joc a baló corregut, res. Traurà pues... Miguel Monferrer des de la part dreta. Ja juga per a Ugrinic, que controla amb el pit. Li fa falta. Ingelsen diu que no s'ho creu, el jugador de l'Stoke City. I Ugrinic, que es fa mal a lo que és
2: el taló,
4: el peu,
2: no?
4: Dret. No sé si és el taló, igual la caiguda.
6: El taló o el tendó. Esperem que siga només la patada. Només.
4: Un moment ahí, no s'alça. Ara ja sí que no, pareix salsa, que no, salsa. No fa falta que entre l'assistència mèdica.
2: Igual li ha aixafat, no?
6: Sí.
4: Segurament li ha aixafat des de, sí, sí, per l'esquena. Un xafó amb aquestes botes que ha de fer molt de mal. I atrau el València quan arribem ja quasi al minut 44. Probablement Poqueda afegit. 1 o 2 com a màxim. Ja juga el València. Jacint de Haas, el central esquerre.

0: Que ja conduís, que ja juga per dins. Ara el que cau és d'enxoma, que fa una mala passada darrere. La guanya l'Stoke City, que vol ser ràpid, però recupera bé la posició el València, però juga bé per dins, arriba dins de l'àrea. Rigo, que llança davant del pit de Justin De Haas. Serà treta de banda per a l'Stoke City. Era Guido qui estava fent eixa correcció, però eixa descàrrega de d'enxoma
1: sí,
0: molt
1: una,
0: perillosa.
1: Sí, una de les poques, no?, errades que ha tingut en l'eixida del valor el València, que a voltes, quan si té que arriscar, no arrisca i trau en llarg Dimitrescu.
0: I traurà Ingelsen pràcticament com si fora treta de cantonada, però amb les mans. És Ingelsen des de la part dreta. A la curta que va Sato.
2: Té pinta que arriba, eh?
0: El centre del camp, l'escampista, és Ingelsen, que la posa pràcticament al punt de penal. La trau el València, li cau a Manuef, que el llançament fora. Té pinta que arriba, i vaig a que s'hi ha arribat altra
2: vegada. La catapulta, vegada.
0: Sí, la catapulta des de la part dreta. Ese rebuig que ha tornat a caure en la frontal de l'aire ja. Llançament de Manuef, que se n'ha anat fora. Punt ja d'arribar al minut 45. Però bueno, d'una descàrrega ruïna d'Anjuma. Pràcticament una ocasió d'un no-res.
2: Però ve de Haas, eh? En eixa acció, subi.
1: Ha estat bé, sí, no? Està demostrant el xoc aeri ara, està demostrant ser molt fort i
0: ara
1: bueno,
0: sí.
1: I que seguisca així.
0: Arribem ja al descans, sense afegit, guanya el València davant l'Stoke City, amb ese gol de Danjuma. El València que ha estat molt millor quan té pilota, però no ha arribat massa amb perill, controlant pareix en esta primera part. Descans al Bet Stadium, Stoke City 0, València 1.
2: Subi, te demane una valoració d'esta primera meitat. En el gol de Danjuma, el València de moment se va guanyant el temps de descans.
1: Bueno, ha eixit un poquet despistat en aquesta jugada que ha tingut l'Stoke, ha parat Dimitrescu. Després s'ha fet en el partit, jo crec que ha tingut 20-25 minuts molt bons el València, de tindre la pilota, de portar el valor d'un costat a l'altre del camp i culminat en eixe gol tan bonic, que jo crec que ha sigut una jugada molt bonica en l'arrencada de Javi Guerra i el gol de Danjuma. Després ja pràcticament no han hagut ocasions, alguna treta a valor parat de l'Stoke, però el València s'ha defensat bé, ha tingut tranquil·litat per a tindre la pilota, però ja sense buscar l'àrea, no? Pues bueno, jo crec que el resultat s'ajusta pues, a lo que s'ha vist en el xoc en esta primera part.
2: Gràcies, Subi. Álvaro, una valoració d'esta primera meitat i serà anem a Itàlia.
0: Bueno, és un partit, primera part, seriosa, sobretot amb valor del València, que com estem dient, està sorprenent-me i positivament aquesta mobilitat que té al centre del camp. Ugrinic, Guido més fixe, però amb Javi Guerra també baixant a rebre, Sato per dins, Danjuma també caigent, que al final són aquestes referències que perd el rival i que tan bé està fent el València. Però el que sí que jo penso, el que no està encara al nivell, pareix que siga Luis Rioja, en aquesta amplitud des de la part dreta, no acaba d'estar al nivell que pot ser estiga lo millor Javi Guerra, que jo avui sí que estic veient-lo a un nivell que ha fet aquest PSG endavant. I bueno, sobretot també veure aquesta segona part, no sé si hi haurà massa canvis, perquè suposo que també voldrà donar-li un poc de continuïtat, però a veure també aquesta segona part el València com és.
2: Temps de descans, Stoke City 0, València Club de Futbol 1, ha marcat Arnaut Danjuma. Serenem a Itàlia, Lens 1, Villarreal 1, Carlos Gallardo.
3: Bona acció ara del Torrentí de Carlos Romero per banda esquerra, que ha ficat un baló a l'àrea, però no ha trobat rematadora i intentava anar a Josep Pere en uns últims minuts, on ha estat més protagonista en l'àrea rival el conjunt francès, encara que ho intenta el Villarreal. Moleiro intenta connectar amb Ayose i sa jugada està anul·lada per fora de xoc, però deia que en els últims minuts sí que el conjunt francès s'aproxima més a la porteria rival, amb Cuisans, que ha enviat un baló a l'àrea, ha rematat Udol, que ha fet el gol del conjunt francès, en un remat perillós sobre la porteria de Júnior. En els últims minuts pareix que li ha donat confiança i ese gol de l'empat al conjunt de Dino Tom Moller, i allò segurament també la zona de la banqueta del Villarreal, a Íñigo Pérez, com li demanava als seus jugadors un poc de tranquil·litat, de calma, perquè estaven cometent alguns errors que intentava aprofitar el Lens, que ara ho intenta Peris a banda dreta. És Kylian Antonio que intenta connectar amb un dels seus jugadors i ho aconseguís, encara que pareixia que Pape Gueye es quedava en l'esferit, però atenció perquè hi ha molt de perill el conjunt del Lens, que ja es fica a l'àrea, va xutar i afortunadament ese baló de Sima, que ha tocat amb un jugador del Villarreal i va ser treta de cantó per al Lens, que en els últims minuts està mostrant un equip perillós, ho sabia, de qualitat, és un equip que va jugar la Champions i que a poc a poc ha anat millorant les seues prestacions i complicant-li este partit al Villarreal en esta final de la Comeo Cup, en el minut ja quasi 19 de partit. Ahí se prepara el Lens

per a dur a terme aquest llançament des de la treta de cantó. Ahí Junior que reclama als seus companys que es concentren en aquesta treta de córner. Atenció al remat, que no troba rematador. Finalment

0: i la retransmissió televisiva que et repetia els gols, quina qualitat de Gerard, quin detall final de Ayoce Pérez, que de moment és el màxim golejador d'esta pretemporada al Villarreal, ja que va fer dos gols davant del conjunt del Ayula d'Aràbia Saudí en el partit de la fase de grups prèvia a esta final, on el Villarreal, recordem, va guanyar 0-3 a aquest equip d'Aràbia Saudita i després va empatar davant el Como de Cesc Fàbregas, però va guanyar finalment la tanda de penals. Davant, ara mateix observem a Íñigo Pérez, que està donant indicacions als seus jugadors. També observàvem al tècnic Dino Tom Moller, que, com comentàvem, ha sigut segon entrenador de Nagelsmann en el Bayern i en altres equips d'Alemanya, i que de moment està traient este empat a un en un Villarreal que ha eixit molt bé en el partit. Després ha aconseguit ràpidament aquest empat amb el gol d'Eudol, el Lens, i que pues està competit, està molt igualat, perquè el conjunt francès també, especialment per aquesta banda esquerra, amb Udol, amb Cima, pues ha protagonitzat ocasions perilloses en el que portem de partit en este partit de pretemporada. Recordem que és el quint que du a terme el conjunt d'Íñigo Pérez, i el partit que no res va continuar disputant-se en este partit de pretemporada per a un Villarreal que suma el protagonisme de jugadors, com comentava abans Carlos Macià, amb Nizar El Gemili, que va ser un jugador molt destacat la temporada passada, i amb futbolistes que van a tindre cara al progressant. Ja s'ha continuat en el xoc després d'aquesta pausa d'hidratació. Toca el jugador de la Vila Vella, una de les poblacions afectades per els incendis en aquests últims dies, com escoltava abans a la Vall d'Uixó, sí, i també a Onda, i les poblacions que pues, afortunadament l'incendi ja ha anat a millor. I juga el Villarreal en el mig del camp. És Carlos Macià, el jugador il·licit, que busca ràpidament en zona ofensiva i va Ayoce, que es vol plantar davant el porter, però Gagnon, el defensa del Lens, que protegeix el camí cap a la seva porteria, és Nizar El Gemili, que intenta associar-se ràpidament a Ayoce, pot ser fora de xoc, ho reclamava algun jugador del Lens, i la jugada continua, l'àrbitre diu que continua el xoc, així que no observa que puga hi haure fora de xoc. Recupera el conjunt groguet el Villarreal, eixe esfèric, ara és Gerard, que d'esquenes connecta amb Carlos Romero, que llança per damunt de la porteria de Lens. Quina bona oportunitat per al Villarreal, per al jugador de Torrent, que apunta, està de fer el gol que li hauria ficat una altra volta per davant al Villarreal. Quina bona associació i una altra volta protagonisme per a Gerard.
1: Sí, Gerard, delantero con alma de medio centro. Cuando él entra en juego, jugando entre líneas o yendo a por balón, intentando jugar, la visión de juego que tiene no es de un punta nato, es de algo más, con una calidad espectacular. A partir de ahí, bueno, veremos ahora, después de la pausa de atracción, que yo creo que el Villarreal necesitaba coger un poco de aliento, porque yo creo que el cambio ha sido que bueno, el Lens se ha mostrado más activo en la zona de ataque, presionando más, siendo más rápido, llegando, y bueno, sobre todo con esos balones largos, sobre todo por bandas, que la potencia del equipo francés está, bueno, pues siendo un plus en ese sentido.
2: I ara, com si es tractara del Mundial, s'estan ensenyant a personalitats que jo personalment no conec, i que però tenen pinta de ser famosos, no?
0: Així és. Gent guapa, no? Que se sol dir la...
2: Bueno, això ja va a gustos, eh?
1: Bueno, la verdad que las vistas de dron del
2: sí,
1: estadio es un espectáculo, sí, sí, es un espectáculo.
2: Convida a estar més fora del estadi que dins.
0: Així és. Kuisanski intentava associar-se amb Sima, un dels jugadors protagonistes d'este Lens en esta primera part, que aconseguís mantindre el valor per al seu equip. Ara ho intenta el conjunt francès, però afortunadament la defensa grogueta que ha evitat que aquesta jugada anara més, i ara intentava eixir en el baló Pape Gueye, però hi ha hagut falta sobre el futbolista, el migcampista del Villarreal. De moment només l'àrbitre ha mostrat una targeta groga per una forta entrada de Bulatovic, del migcentre del Lens en el que portem de partit, i ara falta clara del jugador, el migcampista Cuisans, un jugador que ha disputat, que ha competit en categories inferiors de la selecció francesa i que ve del Hertha Berlín. És un dels fitxatges, com Mike, el defensa que ve procedent del Celtic de Glasgow, com Saúl, que el comentàvem, jugador que ha disputat el Mundial d'Aràbia Saudí i que ve procedent de la Roma, fitxatges d'este conjunt francès que estarà en Issa Champions, on tornarà a estar el Villarreal esta pròxima temporada, després de la gran campanya que va fer el conjunt groguet el curs passat. És la nota pendent, no? El fer una bona Champions.
1: Yo creo que es el punto que el año pasado, tanto en Copa como... Yo creo que el Villarreal tiene plantilla como para mínimo jugar semifinales de Copa. O sea, la Copa es un también es

0: es una competición que puede ser atractiva para un equipo como el Villarreal, pero no cabe duda que el punto negativo de la temporada pasada fue la Champions, porque tuvo resultados que nadie se esperaba, contra equipos que nadie se esperaba, muy inferiores al Villarreal, pero bueno, estás en Europa y cualquiera te juega bien y te puede conseguir ese resultado, pero no cabe duda que el punto negro del Villarreal, vamos a ver esta temporada, es la Champions.
1: Y ahora presión muy alta del Villarreal ahí, Pape Guilla, está a punto de furtarle un balón muy perilloso a la defensa del conjunt francés, pero ha pogut eixir al davant l'equip de Dino Tom Moller. Ara és el Villarreal en Moleiro qui obria l'esquerra per a Carlos Romero, que té que retrasar la seva posició i ja juga amb Pau Navarro. Este per a Canguala, obria a la dreta per a Álvaro Mourinho al mig per a Pape Gueye. Este s'associa amb Ayoze, que intentava associar-se en el seu company, però ha sigut falta, i una altra falta sobre el dorsal 18 del Villarreal. Així ho considera l'àrbitre, que com diem només ha mostrat una targeta groga en el que portem d'esta final de la Comeo Cup, que continua amb el pat aún en el marcador, i ara va ser baló per al Villarreal. Ahí està Carlos Macià, el jugador il·licità, que juga amb Pau Navarro. Pau Navarro obre l'esquerra per a Carlos Romero. Carlos Romero no troba el camí, retrasa una altra volta per a la zona defensiva grogueta. Ahí está Pau Navarro, Carlos Romero per a Pape Gueye, intenta connectar amb Carlos, però li han fet falta, diu l'àrbitre, continua el xoc. Ara hi agafa el valor Gerard Moreno, que està en qualsevol situació del terreny de xoc que trobes a Gerard. Es multiplica el futbolista del Villarreal, el capità és Carlos Macià, que intenta trobar el camí cap a la porteria i troba aquí, va ser com a Gerard, que intentava marxar-se el futbolista de Lens, però recupera Higanión, que ja juga en Cuixans, en el migcampista francès, ara en zona defensiva. Ofensiva el Lens. Mike una altra volta per a Bulatovic, este per a Mike, el dorsal 3 de el Lens. Cuixans, este per a Kylian Antonio, que davant la pressió de Gerard decidir retrasar per al seu porter, per a Gorgelin, davant la pressió d'Ayoze, que li fica en complicacions perquè recupera Gerard per a Moleiro. No ha sabut aprofitar aquesta incertesa la defensa del conjunt francès. Continua Gerard i va ser falta lateral perillosa per a l'equip d'Íñigo Pérez en el minut 32. Gerard, que com comentaves, que està en qualsevol punt del terreny de xoc quan portem 32 minuts en este empat a un entre el Lens i el Villarreal.
2: 1-1 en el marcador, però no a Mora, perquè acaba de veure en imatges que l'Stoke City s'ha cansat de l'equipació i sembla que ha canviat la camiseta per a poder distingir els seus jugadors, no?
3: Sí,
2: està a punt de començar la segona meitat, Álvaro.
3: Està a punt de començar la segona meitat, que ja començarà amb 3 canvis també del València. Entren Hugo Duro, entra també Dani Raba i entra també David Odorbi. Ara veurem també qui són els substituïts, però sí, el Stoke City, algú li ha dit a l'entrenador o al delegat que no podien jugar en aquesta primera equipació. No sé si el València tindrà alguna més, perquè també demà
2: Tenerife
3: County va jugar amb aquesta equipació. Quan ja comença esta segona part, l'Stoke City, que s'ha posat la segona equipació per a distingir-se del València, segons 45 minuts a l'estadi del Bet Stadium, en este Stoke City 0, València 1, i amb aquests 3 canvis que ara veurem, tornem a repetir, Raba, Hugo Duro i David Otorbi han entrat.
2: Bueno, pues comença la segona meitat, ara li pregunto a Subi per aquests canvis, però se n'anem a la condomina per a conèixer el marcador del UCAM Murcia Hércules.
4: Així estem al 32 de la primera part, 0-0, i com estava previst, però l'ha fet al contrari Beto Company. Ahir van jugar 60 minuts les titulars i després els canvis, i el que ha fet és el minut 30, ha llevat del camp a Jorge Galván, a Rubén Cantero, a David López, a Àlex Fidalgo, a Medi Puig, a Fran Sol, entren Rentero, Aitor Gismera, Samu Vázquez, Àlex Jiménez, Traoré i Antoñín. Podem dir que l'11 més titular de l'Hércules és el que està ara damunt del terreny de joc i que jo crec que van a jugar ja els 60 minuts que resten d'encontre. Estem ara en el 33, ha baixat després de la pausa d'hidratació un poc el ritme del partit, continua el 0-0, recordem que l'opció més clara ha sigut un remat al travesser de Fran Sol, però no n'hi ha gols en l'amistós entre el Hércules i l'UCAM.
2: Ara de seguida tornem a Anglaterra, en ixe Stoke City 0, València 1, que ja és un detall que s'ha enficat el marcador en esta segona meitat també, però anava a parlar Mora, que t'he tallat abans, en este minut 34 li queden 10, més el que se puga afegir de primera part en el Lens 1, Villarreal 1.
0: Sí, bueno, yo creo que, a ver, a nivel físico yo creo que el Lens está un pelín por encima del Villarreal. Lo que pasa es que el Villarreal lo que tiene muy bien es

0: la calidad de sus jugadores, el transitar con balón, el pasar la pelota y bueno, y el Lens, pues hay acciones que no puede llegar. ¿Por qué? Porque los jugadores tienen mucha calidad, los jugadores de Villarreal tienen mucha calidad y hacen circular muy bien el balón. A partir de ahí, si Gerard está bien, si Pape Gueye está bien, si Moleiro está bien, el Villarreal es un equipo a tener muy en cuenta. Yo creo que Gerard, ya por su edad, por toda la, bueno, su currículum de lesiones, yo creo que va a ser un jugador que en esta temporada creo que tienen que cuidarlo y bueno, y ahora vemos otra asistencia de Gerard y bueno, la verdad que bueno, es un jugador que le da mucho al Villarreal. La lástima, bueno, pues todo lo que ha tenido, lo que ha pasado en cuanto a lesiones, que cuando, bueno, cuando mejor está un jugador se lesiona, pues es muy complicado luego volver y otra vez recaer y bueno, y eso es lo que ha tenido. Pero bueno, a nivel del partido, ahora mismo puede ganar cualquiera. Ahora mismo el Lens está llegando, ya te digo, por banda, con potencia, y el Villarreal está llegando pues debido a esa clase que tiene sus jugadores.
1: Y qué gran ocasión ahora en esta nueva asociación entre Gerard y Ayoce. En una película no sé si son dos tipos buenos o dos tipos malos, pero estos dos cuando se chunten fan sí. Auténticas barbaridades, ¿eh?
0: No, hay gente que en cuanto, bueno, te miras o en cuanto, sin mirarte, ya sabes el movimiento que va a hacer tu
2: química,
0: compañero,
2: ¿no?
0: Va a hacer tu compañero, bueno, en el primer gol yo creo que prácticamente Gerard ni ha mirado a Ayoce y bueno, y ha llegado al espacio y ha rematado muy bien.
1: I atenció a la eixida de Junior, a un malo que havia penjat Said per part de lateral dretà del conjunt del Lens, així en el puny, en una situació un poc perillosa en zona defensiva per al conjunt groguet. Hi ha una complicació en esos centros laterals.
0: Sí, bueno, a ver, lo que tiene Luis Junior es que, bueno, es un portero, se ha mostrado muy irregular la temporada pasada y, bueno, y tiene que pulir de, pues, esos aspectos en determinadas acciones, pero bueno, ahora ha sido una acción que bueno, ha decidido sobre todo por quitar peligro el salir de puño y despejar bien.
1: Se aproxime mal tram final de la primera parte en esta final de la Como Cup, en este empate a un del Villarreal, el Lens 1, Villarreal 1.
2: Tornem a Anglaterra, subi els canvis i sobretot ara l'Esglai, que sembla que ha donat és Raba, no? El que està estès en terra.
3: Sí, Raba és el que ha patit, no? Una entrada forta per darrere, però bueno, sembla que se recupera. En tant els canvis, Otorbi ha entrat per Rioja en eixa banda dreta, Raba fent la mitja punta i se n'ha anat Javi Guerra i se n'ha anat també Sato i Danjuma passa a la banda esquerra i s'ha clavat el cap delanter Hugo Duro.
2: Què te semblen aquests canvis? Que és el que vol buscar Corberán o penses que pot provar Corberán en això?
3: No, jo crec que més que res donar descans a alguns jugadors que ja els té de sobre vist, com és Javi Guerra, com és Rioja, i Sato a lo millor que ha tingut algun colp a lo millor i pot ser que també hagi sigut per això el canvi o la substitució.
2: No ha aparegut molt tampoc, no? La primera meitat, Sato.
3: Bueno, és que en atac tampoc és que hagin aparegut molt, però sí que ha estat intentant mostrar-se, no? per a buscar en eixa mitja punta i, bueno, no ha tingut una gran actuació, però, bueno, ha estat correcte, penso jo.
2: Tira-li, Álvaro.
4: I també oportunitat per a David Otorbi, extrem dret, que avui també tindrà pràcticament tota la segona part per a continuar mostrant este jove jugador del 2007. Una barbaritat ja quan es posem a comptar anys. 2007, quan el València, el Stoke City, és el que té la pilota en aquesta nova samarreta que ha entrat en la segona part i que s'agraeix, sobretot per a l'espectador que està mirant-ho des de casa. La
2: sí,
4: pilota que va
2: la tele és una ajuda molt gran.
4: Sí, sí, la pilota que li torna a caure a Guido Rodríguez, la vol posar llarga per a que corre David Otorbi, li arribarà fàcil a les mans de Johansson, l'Stoke City de Mark Robins, que no ha fet cap canvi. Minut ja 50, continuem en este 0-1. Jugarà l'Stoke City des de darrere. Pilotada llarga de Johansson a la part dreta. Estava Miguel Montferrer i traurà de banda. Estava reclamat el jugador de l'Stoke City. Quasi posen dos pilotes al camp, però finalment va la que té el València. I ja juga Justin de Haas, que controla amb la cama esquerra. Ja juga per dins per a Ugrinic. Ugrinic fa aquesta passada errada, torna a recuperar l'Stoke City. Ara se'n vol anar per dins. La pilota que arriba per a Sorba Thomas, jugant amb el seu lateral Ben Wilmot, jugant per a Manov. Manov, que està ja mirant en eixa cama esquerra, clavant-se per dins. Continua Manov, no li entra ningú. Continua Manov, ara sí que li arriba la pilota per a Guido, que ja vol recuperar i vol eixir el València. Errava, que vol posar a córrer a David Torbi, però torna a recuperar el central de l'Stoke City. I ara el que vol córrer és l'equip local, és per banda esquerra. Ingelson la posa al segon pal, arriba Begallà. La pilota aquí és rebutjada, li cau a Ugrinic, que ja juga el València. Altra vegada Dani Raba, ara sí canviant bé el joc per a José Luis Gallà, que gira, que juga amb el seu central, i també minuts per a Raba, altre jugador que encara no se sap si es quedarà, si no, però de moment a 1 d'agost
2: la porta oberta, València. La porta oberta la té, jo crec que ell el que aprofita cada pretemporada és per a demostrar que se vol quedar, ja després és un tema de Corberán, si el ficarà o no. Recordeu que la temporada passada comença jugant fins a que arriba el partit del Sadar, expulsen a Gallà, té que llevar del terreny de Chocarraba, que estava seguint titular, no va eixir de la manera més feliç, o bueno, pues va eixir protestant a Corberán, i ahí s'acaba Raba per a tota la temporada.
3: Sí, sí, quasi semblava, no?, que era un tema disciplinari més que esportiu.
2: Però 36 jornades disciplinari.
3: Sí, sí, però no. Dic que en els primers partits ens semblava a tots.
2: Recordo,
3: no?,
2: que estigues de ma mare molt més lleugers, no?, que 36 jornades sense jugar.
3: Sí, sí, no, després s'ha anat quedant arrere, jo no sé si alguna volta també per lesions o tal, però després va desaparèixer de les alineacions del València, i bueno, i ara pues altra volta, no? Anem a veure si té més continuïtat en esta temporada o si a la fi pot trobar un traspàs.
4: La pilota d'ara llarga, però molt atent Dimitrievski, eixa eixida, i torna a tindre la pilota el València en camp contrari. És Ugrinic, que està molt participatiu en el centre del camp. Potser li falta un poc de finura en alguna passada, però és que està corregent avui molt.
3: Sí, un dels partits, efectivament, que està participant més. Normalment és més gris les seues actuacions, però avui està tocant prou la pilota, que és el que té que fer un centrocampista, per cert.
4: Molta llibertat és d'en Juma, que ara està jugant en eixa part esquerra, i ha jugat per dins per a Gallà. Gallà, que la volia fer eixa centrada o xut. Al final s'ha quedat en no res, la trau. L'Stoke City és Manoef, jugant ara al conjunt local. El València, que no va a la pressió, és Hugo Duro ja amb Dani Raba, els primers homes que fan aquesta pressió, la pilota que va a la part esquerra.
5: Gol del Lucam de Múrcia, que avança al conjunt local en una errada molt greu defensiva de l'Hèrcules, un autèntic regal, i Àlex Fernández sol davant del porter i en sort, perquè ha rematat, ha rebotat en un defensor i això ha enganyat a Carlos Abad. I sigue,
4: gol de l'Stoke jugada... City. Gol del Stoke City.
2: Bueno, arriben a la vegada.
4: Arriben pràcticament a la vegada. Una centrada de Manoef, este jugador que juga per la dreta, que s'ha clavat cap a dins l'àrea, que la posa al segon pal, i pareix que és Lamin Sissé el davantero. Sorba Thomas, una rematada de cap. Ara no ven defensa per la defensa del València, i arriba l'empat del conjunt local. En el minut 10 de la segona part, Stoke City 1, València 1.
2: Ara analitzem el gol de l'Stoke. Acabava de terminar, i acaba de terminar, Blanes de parlar.
5: Pues això, no? Que ha sigut una errada, que ha sigut un regal, ja sé que estem en estiu, però hi ha que treballar això, una eixida de baló, deficient, mai ha que jugar en horitzontal, rep la pilota Àlex Fernández i el seu tir, després de tocar en Rentero, marca davant la eixida del porter Carlos Abad. Així que quasi és més regal que mèrit de l'equip local, però marca l'UCAM Múrcia. Estem en el 41 de lloc de la primera part. Àlex Fernández situa l'UCAM Múrcia 1, Hèrcules 0.
2: Subi el gol de l'Stoke, és també del València.
3: Sí, sí, ha sigut... La centrada era molt perillosa. Realment no era fàcil rebutjar. I Montferrer, bueno, pues ha sigut gol en pròpia porta, no? Però sí que és de veres que era una centrada complicada que s'anava tallant. Hi havia jugadors de l'estoc també per a rematar, i en la mala sort de que el rebutjar ha anat a l'escaire pràcticament de la porteria de Dimitrievski.
4: Esa posició lateral dret, que és on el València està buscant algun efectiu, alguna incorporació.
2: Més d'una, busca dos, així que faena neta. 8:46, estem ja en el tram final també de la primera meitat. Carlos Gallardo en Itàlia.
1: Sí, últim minut, perquè estem en el minut 44 en este empat a un en la final de la Como Cup entre el Villarreal i el Lens. Ara Ayoz intentava agafar aquest esfèric, però el jugador francès s'ha ficat per davant i va ser Baló per Audol, que ha fet el gol de l'empat del Lens en esta gran final de la Como Cup. Juga Coixans, el futbolista, el migcampista del Lens, es retrasa per a

0: ha tingut dos opcions molt clares per a marcar i un regal l'ha aprofitat l'equip local per anar-se en avantatge al marcador. És pretemporada, però els deberes que també és per a corregir errades i el conjunt alacantí té futbol, té connexió, entra per bandes, però li falta el remat. I això, òbviament, és de veres que encara recordem que en primera federació la Liga començarà el 28 d'agost, queda molt, però hi ha que treballar sobretot això, el tindre capacitat en l'àrea rival i després, òbviament, no regalar com ha regalat el conjunt alacantí el gol. Així que, jugadors camí de vestidors, descansa així a la Condomina. De moment, guanya l'UCAM Múrcia 1-0 a l'Hèrcules.
1: I quines dues ocasions acaba de tindre l'Stoke City en apenes 3 minuts. Una arribada i altra vegada com en la primera part. Passada del central a apenes 10 metres que li arriba al davanter que no torna a alçar la pilota. Però era el 2-1 i dos minuts després altra vegada Manuef des de la part dreta. Una passada per baix on cap central l'ha rebutjada i li ha arribat a Dimitrievski, però no ha sigut gol perquè ningú l'ha espentada, perquè era una ocasió també molt clara, dos ocasions claríssimes de l'Stoke.
2: Sí, dos ocasions molt clares i dos despistes defensius molt grans, no? del València, que efectivament s'havia mostrat molt sòlid, però ara mateixa està tenint molts problemes en la zona defensiva i l'Stoke és el que està atacant i està buscant el gol de la victòria, no?
1: Esta segona part que és totalment del conjunt local, quan també han tingut quatre canvis per part del València. Han entrat Gamón per Montferrer, Almeida per Danjuma, Jesús Vázquez per Gallà i Dienk per Ugrinić. És a dir, que ja són 7 canvis en total que ha fet el València. I el València que no ho està passant bé en esta segona part, 1-1. I podria ser pitjor quan arribem ja al 17 de la segona meitat. Juga el València des de darrere, és Justin de Haas. Buscava ahí Jesús Vázquez, però torna a jugar amb Tàrrega, que han tornat a aparèixer esos perills en defensa que el València la temporada passada va patir tant. Li fa falta esa contundència, que veurem si Justin de Haas li la pot aportar. Pilota que arriba per a l'Stoke City, és Johansson, el porter, jugant amb el seu jugador lateral. Bona pressió ara del València, serà treta de banda favorable a l'Stoke, per un començament roïn del València en esta segona part, i s'ha de dir també, perquè pràcticament cap arribada també,
2: sí,
1: a punt d'arribar als 20 minuts d'esta primera part, i cap arribada del València.
2: I efectivament, constatar la falta de connexió en aquestes dues jugades de l'Stoke, del central, de Tàrrega i de Haas, que han deixat un espai massa gran per a que poguera passar ixa pilota, no? I efectivament tenen que ajustar més això, i a banda, pues, bueno, el tema també del lateral, que ja estem comentant des del començament de la retransmissió.
3: Pues mira, ara que parleu del lateral, acaba de deixar una informació en Grècia, i és que un dels jugadors que pretenia el València per a aquest lateral dret, que és Willem Miquel Brencis, per a aquest perfil sub-23, ja comentava Manit en el 90 minuts que era una operació que, bueno, s'havia xelat o que havia frenat un poquet. Pues en Grècia el que diuen és que el PAOK de Salònica està molt prop de signar, que ja té un acord amb Miquel Brencis, així que una de les opcions del València per a aquest lateral dret, pues també s'esfuma.
2: Sí, és el que diguem, no? Que sempre se tarda molt, no?, a prendre les decisions.
3: Este era gratis, Subi? Gratis.
2: Bueno,
3: estava sense equip.
2: Però n'hi ha que decidir-se, també. Encara que sigui gratis, n'hi ha que decidir-se. Hi ha que dir, escolta, anem a per ell o no anem a per ell. Hi haurà que dir-ho, n'hi haurà que signar-lo. I a la fi, jo crec que se ho pensen tant i volen, a lo millor, trobar tanta informació que, bueno, pues els demés equips s'avancen i tu te quedes sense el jugador.
3: Esta nit ampliarem en els últims 90 minuts del punt a punt, però la informació que contàvem a nit i que avui podrem ampliar després és que és més un tema de que Corberán no vol portar jugador per portar, que bueno, pues Miquel Brencis tal volta li semblava un lateral que no era lo suficient, no?, per a vindre al València. També està ahí, no?, que va al PAOK, no és que
2: no.
3: Se l'emporte la Reial Societat, però bueno, i el mateix passa en el porter, en Saputin, en un ucraïnès que també tenim aquesta informació, i ja dic que esta nit ampliarem, però que també està parada perquè sembla que és per part de Corberán, que vol algo més per això.
2: Salva, que si té que vindre un jugador com Aaron, i ser millor que no vinga. Això,
3: no, Max Arons, no?
2: Això està més clar que l'aigua, no?
3: Pues,
2: aquest tipus de jugadors...
3: Per ahí va la cosa.
2: Val, per això juguem en el jugador de la pedrera,
3: sí,
2: no?
3: Sí, clar.
1: una posició bueno, totalment agafada, perquè que són tres

0: quatre jugadors que ja per uns motius o altres han dit que no, no ha sigut el fitxatge. Sí. És una posició que li està costant moltíssim al València i que, bueno, li acaba de dir que no, Corberán, que no li apanya massa. La pilota que espera el València, que torna a recuperar aquesta passada d'Aliu Dien, que és recuperada per l'Stoke City, que de moment no ha fet cap canvi. Jugant amb els mateixos jugadors, fa aquest canvi d'orientació que li cau a la cama de Sorba Thomas. El jugador que més qualitat se'n va de Gamona per línia de fons la posa en la cama esquerra, la de Traure, Guido Rodríguez. Altra vegada, aquesta segona jugada que torna a caure per a l'Stoke City, altra centrada des de la part esquerra, és Mono. Aquesta centrada i aquest remat amb poc perill, però altra arribada de l'Stoke City, ara fent perill a l'altre lateral, Gamón.
1: Sí, s'està...
2: Que no és lateral.
1: Està més actiu l'Stoke City, està en més dinamisme, tot i que estan els mateixos jugadors, però lògicament tenen una preparació física més gran també. I bueno, estan jugant bé d'una banda, els dos jugadors que tenen en banda són jugadors que estan creant problemes i bueno, li falta el remat, però ara al València se li veu com molt aplanat, molt en un xoc molt pla.
2: Un Gamón, Subi, que no és lateral dret de formació, que quan començava a jugar al futbol era en una de les escoles pues clàssiques de xicotetes en València, com és el Club Coiber, i el fitxa al València com a en aquell moment davanter, acabava passant a l'extrem, després d'extrem reconvertit a carriler, i ara pues, per a Corberán està actuant en aquest lateral dret.
1: Sí, bueno, a voltes, mira, els jugadors s'acoplen a diverses posicions de les que no estàs jugant, i mira el cas de Jordi Alba, per exemple, o de Jesús Navas, que eren jugadors que eren davanters en el seu primer moment, i després han sigut laterals molt bons, no? Però bueno. Anem a veure, llavors segueixen en la búsqueda a veure si algun jugador es pot acoplar.
0: I altra arribada de l'Stoke ara per banda dreta, ese número 42, Manuef, que l'ha posat en la cama dreta, ara en la frontal de l'àrea, el remat un poc forçat de Tomás Rigo, s'ha hagut d'estirar Dimitrievski, però se n'ha anat per la part dreta. Però altra arribada de l'Stoke City, el València, que li està costant moltíssim eixir del seu camp, establir-se com sí que ho havia fet, encara que no amb massa perill en la primera part, però sí que més jugades en camp contrari havia fet. Sí, en aquesta segona part, cap.
1: Sí, sí, tenia més domini del més control del baló, tenia possessió del baló, sense crear situacions clares de gol ni jugades de perill, però tenia més control. Ara mateix aquesta segona part està pràcticament a mercè de l'Stoke i sense crear problemes i sense defensar bé, perquè a la fi quasi sempre al final estan rematant en aquests moments els jugadors de l'Stoke.
0: Altra jugada. Altra passada la perdis, no sé si ja fora de joc.
1: Sí,
0: de joc, perquè es quedava altra vegada amb mà, eixa passada de Manuef, i ara sí que era fora de joc, i encara, bueno, és que no hem mencionat ni a Hugo Duro, poqueta no. Cosa, per no dir res de Raba. Almeida ha entrat.
2: I no se l'ha vist,
0: I no se l'ha vist.
1: Això ho fa bé.
2: Sí, desaparèixer. Sí. Desaparèixer entre línies, no? És el que fa bé. Almeida, per cert, el detall és que Raba ha entrat abans que Almeida.
1: Sí.
2: Un dels jugadors que té la porta oberta ha entrat abans que Almeida.
1: Jo és que crec també que Almeida, quan si ja el poses en la banda, jo crec que també el mates. És un jugador que al final, jo crec que ell, si juga, creu que deu de jugar o de mitja punta.
2: Però
1: o bé,
2: no és un missatge de Corberán. És un missatge
1: de
2: Corberán.
1: Jo crec que totalment. Si jo fos jugador, jo ho entendria així.
2: Traca Raba per davant de tu i davant si te trac,
1: i a mi me trauen i fiquem, no? Pues me fica de... Hoy vas a jugar de lateral dret. Pues, ostres, jo dic, ostres, no? Me pareix que vols que isca, no? Pues sí.
0: Però a l'Stoke City ara estava pressionant bé Jesús Vázquez, que ha eixit també per Gallà, una altra posició que també es parlarà prou, si Gallà, si Jesús Vázquez...
2: Sí.
0: Altra posició que està caleta, perquè al final, bueno, Gallà és un dels capitans.
2: Si se renova o no, se renova Gallà, si Jesús Vázquez... pot eixir o no pot eixir. Ara, evidentment, pues, el València, en els problemes que té els laterals, pues, no crec que deixi eixir a Jesús Vázquez. De fet, esta setmana, perill, ahí ben tallada.
0: Que era, sí, ben defensada per Tàrrega.
1: Molt
2: de fet,
1: Tàrrega,
2: sí. Esta setmana parlava en una gent que me cridava i me deia: tengo una oferta para Jesús Vázquez. I pues, jo crec que ara el València no te va deixar que eixiga.
1: Jo crec que no, tampoc.
2: Vamos, és que seria absurd. Si tens que buscar dos laterals drets i ara tens que ficar-te a buscar un lateral esquerre també, jo crec que el València no el deixarà.
0: La pilotada llarga, però estava Dani Raba en fora de...

0: joc, i ara sí que el València no està fent aquestes passades i aquestes connexions, està buscant molt més aquest joc directe, que al final no està arribant a cap puesto.
1: No, sí, sí, sí.
0: Perquè no li està caigent a Hugo Duro, que no està rebent cap valor, David Otorbi són passades molt llargues, Raba, que al final és un jugador per jugar al peu i no tan en llarg, Almeida més de lo mateix.
1: Sí, no, tenen que buscar-se, però tenen que buscar aquestes posicions intermitges, pues bé Raba o també... efectivament Almeida, lògicament, bueno, tu no eres un jugador de banda i que no vas a desbordar per velocitat, però bueno, pues intenta pues lo que feia Sato, fica't per el mig, intenta a partir d'ahí donar una passada de gol i ja està, perquè si baixes els braços també, a la fi, ni en el València pots tindre lloc, ni lo millor en algun equip que estiga pensant en tu, no? Però lògicament tens que donar un rendiment per a que a la fi te busque qualsevol equip.
0: L'altra centrada des de la part esquerra era Thomas, el número 7, qui la posava dins l'àrea, perillosíssima també, que ha arribat a les mans de Dimitrievski, però l'Stoke City, que sí que s'ha donat compte que en aquestes centrades és on el València més està dubtant. És Guido Rodríguez, ara qui vol treure el valor, li demana als seus jugadors que tinguin tranquil·litat, que estos moments s'han de passar. És en la banda esquerra, és Almeida el qui té la pilota, juga darrere.
2: Arranca Múrcia.
3: Anem ahí, Gonzalo.
2: Ja arranca la segona part, ha hagut 4 canvis, però en l'equip local l'Hèrcules manté, després dels que ja havia fet en la primera part, Beto Compain, el mateix plantejament tàctic. Recordem que està guanyant 1-0 Lucà, Macià la condomina en un gol que ha marcat el minut 41. El conjunt local per mitja de Ades Fernández. Arranca la segona part, a veure si l'Hèrcules té un poc més de precisió ofensiva. Primer minut de la represa. Ucamun, Hércules 0.
3: Estem esperant que comence també la segona part en Itàlia, entre el Lens 1, Villarreal 1, així que tornem a Anglaterra, Álvaro Molina, en este Stoke City València.
0: I la pilota per al conjunt local, quan estem a punt ja d'arribar al minut 30 de la segona part. Traurà el central jugant per al seu porter, Johansson. Johansson pressionant a Raba, juga amb Rigo, toma Rigo per a Johansson, altra vegada el porter de l'Stoke City jugant amb el seu central, és Lawal, que ha de retallar, que ha de fer aquesta pilotada. A veure si el València la pot recuperar, és Guido Rodríguez, que fa aquesta passada per al seu porter, i al final és que és Guido i poc més. Sense Guido, sí, que és aquesta brúixola que treballa, que sap on ha d'estar col·locat sense fer massa quilòmetres, però si no està haguera Guido, el València al centre del camp és que estaria perdut.
1: Efectivament, ja vam dir que el millor fitxatge ha sigut la renovació de Guido, tot el que aguante, no? Està clar que sense Guido este València seria més dèbil.
0: És Almeida per a Jesús Vázquez, cau dins l'àrea, Raba.
3: Demana penal.
0: I l'àrbit diu que no hi ha res, no, i damunt Tinkelsen li diu que s'alce, el jugador de l'Stoke City, Raba, diu que sí que li ha xafat. En una de les primeres arribades de Jesús Vázquez, quan ara és el Stoke City el que vol repercutir per aquesta banda dreta, sí. Té que defendre Almeida, és Manuef, altra vegada el jugador en la seua cama esquerra, que m'ha canviat a Manuef dins l'àrea, altra vegada el segon pal fora. A treta de cantonada, el València que reclama ese penalti i l'Stoke City que no va pensar ni dos voltes. No estava Jesús Vázquez, canvi d'orientació i a correr. Quan estem veient aquesta repetició entre Ingelsson i Raba, pareix que li pot trabar.
1: Jo crec que ha fet molt ell per a caure, no? Però l'ha pogut tocar.
0: En Espanya jo crec que estaríem ara en el VAR.
1: Sí, estaríem
0: segurament
1: en el VAR.
0: Segurament estaríem en aquests 2-3 minuts.
1: Segur.
0: Mirant si li ha tocat o no. Quan traurà de cantonada el Stoke City, que ara que s'hi fa els seus dos primers canvis, serà Junho Bae, amb el número 10 a l'esquena. I l'altre jugador, un altre fitxatge, Sumaré. Se'n va Seco del centre del camp. Ahí està Mar Robbins dient-li a Seco el motiu del per què li ha canviat per ells. Mm. I aquests dos jugadors que entraran en aquests últims 15 minuts. És a dir, canvis fent l'estart d'entrenador de l'Stoke City. Quan ara tindrem treta de cantonada, se'n va Tomás Rigo també del centre del camp. Han entrat Soumaré i Junho Bae, canviant un poc aquest centre del camp, posant cames noves per a continuar correguent. Traurà des de la part esquerra, com no, el jugador Sorba Thomas, amb el número 7 a l'esquena, alçant, com en totes les ocasions, la mà esquerra. Veurem quina jugada, molts homes, ahí proper de Dimitrievski, la posa el primer pal, l'altra vegada la torna a rebutjar el València, que torna a caure en la frontal, Manuef que fa aquesta rematada, li torna a caure a Dimitrievski, que vol i ser ràpid i sa pilotada ja

0: És Dani Raba, que ja vol controlar. Dani Raba, que fa aquesta passada per damunt, no la guanya, no se la queda, i pilotada llarga per al Stoke City, que sí que se la queda, i serà falta per al Stoke.
1: Sí, era una jugada difícil, no?, per a Raba. Era un contraatac en velocitat. Raba no és la seva millor qualitat, i li estan rodejant dos o tres jugadors de l'Stoke i no ha pogut. Ha intentat fer una passada per dalt, però li l'han furtat els jugadors de l'Stoke.
2: Arranca la segona meitat, Carlos.
3: Sí, arranca alguna novetat. Per exemple, Etxem Diatta. Ara confirmarem els canvis que s'han produït per part del Villarreal en esta final de la Como Cup, en este inici. Portem 30 segons de la segona part, després de l'empat a un dels primers 45 minuts, en este duel entre equips de Champions, entre este Villarreal de Íñigo Pérez i el Lens de Tino Topmöller, que on s'ha avançat el conjunt groguer, ràpidament ho ha fet el conjunt francès, que ja intenta formar el seu primer atac, ho intenta per banda esquerra, en què ara recupera Pape Gueye, juga per a Diatta, que pareix ser que ha eixit en el lloc de Carlos Macià en esta segona part. Altres jugadors, Diatta, molt cridaners, amb molt de futur en este Villarreal.
4: Sí, sí, ja lo demostró la temporada passada en el filial, i ja te digo, el mismo corte, las mismas capacidades que bueno, en este caso Pape Gueye. Creo que se está adaptando muy bien a la pretemporada, al primer equipo, y bueno, vamos a ver, porque es un jugador con mucha proyección y mucho futuro.
3: Juga el Villarreal per esa banda dreta, intenta progressar el conjunt d'Íñigo Pérez, ho intenta Pape Gueye, encara que recupera Udol per part del conjunt francès, que pot muntar un atac ràpid buscant els seus homes d'atac, el Ceaubian, però finalment ese baló que ha retrasat el defensor del Villarreal per al seu porter júnior, i que ja agafa el baló Diatta en estos primers minuts de la segona part. Juga el conjunt d'Íñigo Pérez en el mig del camp, és Diatta que retrasa per a Pau Navarro, este en banda és carrera per a Carlos Romero, més cap a l'esquerra per a Moleiro, per al jugador canari, que de fora cap a dins busca el camí, busca associar-se ahí amb un dels seus companys, però ha estat molt atent a la defensa del Lens, que ara intenta recuperar el baló, però l'esfèric és per a Pau Navarro, per al de la Vilavella en el mig del camp, que ja s'associa amb Canguala a la dreta, qui llança el baló cap a l'esquerra en zona ofensiva buscant a un jugador del Villarreal. Ahí no hi havia ningú, ahí sí que l'esfèric el va recuperar el Lens, i ja ho fa l'equip francès, que busca al mig del camp en els seus jugadors ofensius a cima, però recupera ahir. Ha estat molt bé Canguala per a recuperar per al Villarreal. Pau Navarro a l'esquerra per a Carlos Romero per a Pau Navarro. Has començat esta segona part, així la final de Como, i el Villarreal que té el baló, em feia gràcia perquè el Como, les xarxes socials, ficava un resum de la primera part: los españoles tienen el balón, nosotros incisivos. Sí, ficava ese resum al
2: nosotros
3: tuit.
2: El lago. Tenemos el lago. Quines imatges, Estàvem en el temps de descans, veient esa imatge de dron, esa imatge aèria, que clar, ahí també el dubte que me sorgia a mi, espera que ve el Villarreal.
3: Sí, ho intenta el xut del Villarreal, però ha tocat en Coixan el jugador francès, i se intent de rema de Pape Gueye en la frontal de l'àrea.
4: No, és Pepe que ha salido.
2: Sí,
4: creo
2: es Pepe.
4: Que
2: es Pepe.
4: Ha salido.
2: Sí.
3: Pepe,
2: sí.
3: Que ha sido también.
4: Sí, está bastante activo ahora Pepe por banda derecha, y bueno.
3: I Pepe, que juga en banda dreta per a el futbolista uruguaià Mourinho, que intentava ficar baló en l'àrea, però rebutja l'equip del Lens. Ja ha tingut que ser júnior de la seva àrea per a agafar aquest esfèric, evitar que el baló es marxara per aquesta treta de banda i recuperar per al Villarreal. Portem 3 minuts, ja quasi 4 de la segona part, en este Lens 1, Villarreal 1.
2: Ja que el dubte que tenia és que el que tire el baló fora de l'estadi suposa que te ganarà el Jack a buscar la pilota, perquè està tal qual al costat de l'aigua. En la condomina, Gonzalo, minut i marcador.
5: Estem en el minut 8 de la segona part, que té més ritme que la primera. De moment, sense opcions clares ni per a un ni per a l'altre. Guanya 1-0 Lucan Murcia a l'Hèrcules.
2: Álvaro Molina, tornem al València. Estem en el tram final.
0: I per ellos, a treta de Cantona d'altra vegada de l'Stoke City, ara que treia Manuef al segon pal, la rematada molt forçada, arribant ja als últims 10 minuts de partit, i l'Stoke City que continua millor. I se sí. Podria ser el resum, pràcticament, d'esta segona part, que l'Stoke City està mereixent i ese segon gol.
1: Sí, està seguint dominador, clar. El València no troba la manera de connectar en els davanters. Com diem, Hugo Duro està completament desaparegut, i no, poquet, alguna volta entre

0: Raba, però enseguida ha perdut la pilota, les passades tampoc han sigut bones i efectivament el Stoke és el que està totalment portant el ritme d'esta segona part.
1: Però era una pilotada llarga de Dimitrievski.
2: S'ha fet mal Hugo Duro, no?
1: I s'ha fet mal en la caiguda, pareix que és Hugo Duro.
0: Com una colzada és el que està reclamant, crec.
1: Una colzada i es toca també la part de la cadera, el davanter, que ja ho diem, és que pràcticament no l'han vist. Quan també ara tindrem els últims dos canvis, abans havia entrat també
2: Guanyala i Mayol.
1: Havia entrat també Iker Córdoba.
2: Sí, que s'emporta un gol, eh? Hugo Duro s'emporta un gol claríssim del central.
0: Sí, anava mirant a una altra banda i ha xocat el defensor de l'Stoke, sí. S'ha pogut fer mal, sí.
2: Mira, està Amos Guanyala i Aaron Mayol.
1: Que els canvis seran els dos que queden, Tàrrega i Guido Rodríguez.
2: Seria lo seu, sí. Si és posició per posició, Guanyala al central i Mayol al mig del camp.
1: Dos peces que són, bueno, fonamentals, ja estem veient. Sí. Pràcticament un poc més de 80 minuts que estan jugant els dos jugadors i també la porteria. Tot el partit, avui ja, per a Dimitrievski, que ja no soltarà.
2: No.
1: Ja no té pinta que vagi a jugar un altre porter, a no ser que passi alguna cosa, però vamos. Els 90 minuts també per al porter Dimitrievski. Quan encara pareix que estiga Hugo Duro caigut a terra, arribant ja els últims minuts i els dos canvis que estan esperant encara en la banda per a poder entrar, també per si de cas Hugo Duro està o no està.
0: Efectivament, sí.
1: Ja pareix que sí que s'alça el davanter del València, que avui ha eixit en la segona part i de moment no ha tingut pràcticament ni ocasions, ni ha tocat tampoc la pilota.
0: No.
1: I probablement se'n vagi en un colp que esta nit el recordarà.
2: Se'n recorda més, sí, se'n recorda més.
0: Sí, però aquests cols que no t'esperes, que vas mirant una altra banda i te ve la trompa...
2: I que quan t'aixeles encara...
0: És el que més mal me fa, sí.
1: Ja s'inicia Hugo Duro, que sí que pareix que tornarà a provar, que no serà un dels canvis, quan la pilota és de l'Stoke City, que vol eixir i vol guanyar davant la seua gent, quan la setmana que ve ja també té competició, jugarà la Copa de la Lliga en Anglaterra, i a punt ja també de començar en dues setmanes, i a la Championship, la segona anglesa, juga l'Stoke. La pilota en banda dreta per a Manuef, un dels jugadors que més perills està portant en esta segona part. Manuef, que ja està encarant a Jesús Vázquez. Bona taconada ara del japonès Junho Bae, però torna a recuperar. El València és Dani Raba, que l'ha de mantindre. Dani Raba, altra vegada pilotada llarga, que no va a cap puesto. I no entenc jo la intenció.
2: Mira,
1: ara baralla. Ara baralla entre dos jugadors, entre el del València, Jesús Vázquez, i el central, Lawal, que s'han... Bueno, una pica baralla que no han arribat a les mans, perquè jo crec que han pensat i han dit: què estem fent?
0: Jo crec que a la fi li traurà targeta groga als dos.
1: Però
2: jo crec que la resposta és desmesurada del central, no? Jo crec que Jesús anava perseguint simplement, no?
1: L'acció.
2: A veure si trau la repe.
1: Ara tornarem a veure l'acció, però són coses innecessàries. Ahí veiem, estan lluitant per una pilota que ja no tenia amo. Deixa la cama Jesús Vázquez, després li pega el central, es penten
0: els dos. Jo crec que si a cas groga per a cada un, si la trau, vamos.
1: Sí que pareix que la tinguen les mans. Això probablement en lliga la roja igual haguera estat al caure ahir. Sobretot pel tema del VAR, que el VAR, si veu alguna...
2: El contacte en la cara del central.
1: Alguna patada sense valor, perquè ahir veurem baix.
2: No, és que van agarrant-se, però el que s'aixira, no? Després del central, no?
0: Que li pega en la cama dreta, també, baix, i ell s'aixira. Bueno, això és normal. Això no és...
1: Però en un partit de pretemporada, sobretot...
0: Sobra, en un partit de pretemporada, sobra. Sí.
1: Igual que parlant de futbol, aquesta pilotada llarga de Raba...
0: Sí, no,
1: sense sentit.
0: No anava a ninguna banda, sí.
1: Perquè damunt encara Hugo Duro no havia entrat. El més normal és tractar de mantenir la pilota, que torni Hugo Duro a ser 11 jugadors,
0: sí.
1: I a partir d'ahí intentar construir. La segona part del València molt fluixa. Quan resten ja 5 minuts i ara sí que han entrat els dos canvis del València. Segurament ara veurem bé, però Hugo Duro sí que està jugant, i sinó que els canvis seran Tàrrega i Guido Rodríguez, que han jugat ja més de 80 minuts. Ara sí que pressió bona del València, traurà de banda des de la part dreta Gamón, quan, com diem, minut ja 85 de partit al Bet Stadium, Stoke 1, València 1. Traurà dreta de banda Gamón, tractant de buscar algun company que s'apropi, que li la puga donar per a fer aquesta jugada. Ja juga dins, és Hugo Duro en una de les primeres pilotes que juga, que no ho ha fet bé. Torna a recuperar el València, és Gamón que fa aquesta pilotada llarga, a veure si Otorbi la pot barallar. Està barallant amb Eri Bocat, la pilotada llarga ara del central Luke Graham, i el València a veure si la guanya, a veure si algú la vol baixar i jugar en el terreny de joc, i és l'Stoke City que tindrà la pilota. Pilotada llarga també del el conjunt local, que se'n va directament fora. Traurà el València des de la part esquerra.
0: Està ja més igualat el partit, però igualat a errades, ja mal xoc, no? Sí. Els dos equips estan ja buscant...
2: Molt fluixa, la segona
0: part. Sí, estan buscant ja el passe llarg i poquet de xoc. Sí.
1: Ja la juguen per a Córdoba, els dos centrals que estan acabant avui el partit. Altra vegada Guanyala, ja està pressionat per Tomàs. Ha de jugar arrere per a Iker Córdoba, el central amb cama esquerra, buscant, xafant. A veure si troba alguna solució. La solució és el central Guanyala. Ja està mirant l'horitzó. I sa bona passada per a Raba, que vol girar-se. Raba al centre del camp, xafant, xafant, xafant. I la juga darrere per a Iker Córdoba altra vegada. I està costant molt al València poder establir-se en camp contrari. Altra vegada Iker Córdoba jugant en banda esquerra. Pareix que ha caigut ara Almeida. Amaga, es clava per dins. És Almeida que fa ese canvi d'orientació a l'altra banda per a Otorbi. Queda fluixet. I baló fàcil a les mans del porter de l'Stoke City, de Johansson. I el València, que, bueno, si no calcule mal en aquesta segona part,
0: cap ocasió, cap tir de gol.
1: Cap tir a porta.
0: Jo crec que ni ha arribat, home. No.
1: La única ha sigut eixa de Raba, que ha caigut dins l'àrea.
0: Ni una centrada, efectivament. Eixa és l'única ocasió que podem dir...
2: I un parell de balons llargs que no han arribat al davanter.
0: Sí.
1: Ahí està, bueno. Hugo Duro, que ara sí que l'ha deixat de cara per Almeida. Almeida, que se'n vol anar, continua conduint dins l'àrea. Ara sí, en la cama esquerra, el remat i la paturada de Johansson. En la primera de la segona part li la notem Almeida, que continua tenint el baló, que la posa en la cama esquerra, i ara sí que rebutja el central de l'Stoke City en la primera jugada del València quan resten 2 minuts. Bona conducció d'Almeida.
0: Pues ha aparegut, veus? Quan apareix, pues demostra que té qualitat. Això ho hauria de fer més voltes.
2: Subi, i, bueno, la culpa és teua, perquè tenies que haver dit abans lo de que no han tirat a porta. I...
0: Sí, tenia que haver-ho dit en el minut 46.
2: Clar.
0: És de veres.
1: I sinta la Córdoba, no controla ara bé Jesús Vázquez, que estava jugant per dins perquè el que s'obria era Almeida. La pilota que espera l'Stoke City cau a terra, el davanter Lamine Cissé.
0: Està en moviment la pilota.
1: Tornarà a treure l'Stoke City des del centre del camp quan se xuta porteria. En la segona part del València ha arribat quan falten 2 minuts. D'Almeida, que avui està jugant en eixa banda esquerra. De mitja punta, Raba, està acabant el partit. I per la dreta, Otorbi. I al centre del camp, Aliu Dieng, que tampoc l'hem vist massa.
0: No ha aparegut, tampoc. No.
1: No ha aparegut, tampoc ha recuperat massa pilota del centre del camp. La pilota ara que arribarà al porter, Johansson, de l'Stoke City. Últims minuts en este segon partit de pretemporada del València al Regne Unit, en este stage que ha fet a les instal·lacions. I final, l'àrbit diu que final, no hi ha temps afegit, el València que empata en este partit de pretemporada la setmana que ve serà el trofeu taronja, en un partit que en la primera part havia fet eixe gol d'Anjuma, en la segona part no s'ha vist pràcticament res del València, l'Stoke City que ha sigut molt superior i ha fet eixe gol en pròpia porteria a Montferrer. Resultat final, Stoke City 1, València 1.
2: Bueno, pues Subi, te demano una valoració del partit, sobretot d'esta segona meitat, i un poc el que t'ha semblat a tu, este Stoke City 1, València 1.
0: Bueno, pues un partit en el que ha estat algo millor en el xoc en la primera part, pues ha estat el València, i d'ahí ha vingut un gol. En la segona part ha estat millor el Stoke City, encara que el gol ha vingut, pues, bueno, d'un gol en pròpia porta, però que n'hi havia un jugador també de l'Stoke per a rematar, si no tallava. La segona part ha estat roïn del València, la primera també no moltes ocasions, però ha tingut la pilota més voltes, ha tingut més domini del baló. La segona, en els canvis, pues, l'equip ha baixat, i bueno, pues, un partit més en el que jo crec que a la fi, pues, el resultat és el correcte, vist el que han fet els dos equips.
3: Penal, penal a la Martisa per al Lens. Fofana, un dels jugadors que acabava d'eixir al terreny de xoc la segona part per part del conjunt de Francesc, s'ha plantat dins de l'àrea i ahir Pau Navarro sí, li ha agafat de la samarreta, després l'ha ficat a la cama i l'àrbitre que ha assenyalat penal. Així que a punt d'arribar al minut 60, possibilitat del conjunt francès de ficar-se per davant en esta final de la Conmo Cup.
2: Bueno, pues ara anem en ese penal, Mora, però sí, abans vols afegir alguna cosa més, Subi?
0: No, esperar el pròxim partit.
2: Davant del Taronja.
0: I esperar a veure les incorporacions en aquests jocs que comentem que fan falta per al València.

0: a Obiang per a ficar el 2-1 en aquesta acció on Pau Navarro havia fet aquest penal davant Fofana, un dels jugadors que ha visitat la segona part per al equip de Lens, i resultat ara advers per al conjunt groguet.
1: Bueno, sí, volviendo a la jugada del penalti, una mala planificación de esas vigilancias, un balón suelto que el jugador francés se queda prácticamente solo, Pau se rehace, sin querer le regatea, sin querer, porque bueno, ha sido bueno, una jugada de, yo creo que de mala suerte en el regate, sale de ese regate, Pau le agarra y bueno, yo creo que le toca también la pierna, yo creo que penalti, claro. Y ahora en la consecución del penalti, bueno, es un penalti que ha tirado el jugador andando. O sea, es una locura.
2: Frenar, sí, ahí.
1: Es una locura el penalti este que le ha tirado andando y bueno, aún así ha conseguido. Bueno, ahora queda media hora más añadido. Yo creo que bueno, el Villarreal está en el partido, puede incluso bueno dar la vuelta. Vamos a ver, porque bueno, ahora ya empiezan los carruseles de cambios, empiezan los cambios en el Lens, los cambios que ha tenido el Villarreal, pero a mí yo sigo destacando a la San, que creo que está cogiendo una solvencia, un pozo en el centro del campo que bueno, que yo creo que es un jugador con una proyección increíble.
0: Sí, per recordar i per ordenar ara mateix el partit, en la segona part finalment havia Isid Júnior en porteria, en defensa Luan Costa, Mourinho, Pau Navarro i Sergi Cardona, en el mig del camp Diatta i Comesaña, Pepe i Carlos Romero continuava d'inici, i Moleiro, i en la punta d'atac Mika Utatxe, havien sigut els jugadors que estaven sobre la xespa per part d'Iñigo Pérez en esta segona part. També tres jugadors que havien eixit abans per part del conjunt francès, Sagnan, Guini i Mike per part del conjunt de francès, que acaba de fer nous incorporacions de la banqueta, que ara estarem atents. Però el Villarreal, que ara té este resultat advers en el minut 62, queda molt per davant per a intentar encara agafar i alçar este trofeu en el Lago di Como d'Itàlia, en este lloc idíl·lic. I ara Diatta en el mig del camp, que intenta jugar amb Cardona, intenta aproximar-se i associar-se amb un dels jugadors ofensius, San Carlos Romero. Estem en el minut 63, Lens 2, Villarreal 1.
3: Bueno, es fica per davant el... Això no va dir-te, Gonzalo.
4: Hércules, que empata el partit, oportuna la connexió, marca Aitor Gismera, que situa l'empat a 1. El Hércules estava dominant, estava controlant, però li faltava el remat, li faltava estar ahí atent al últim sospir, i més mal que ha arribat el gol, perquè ja donava la sensació que se li estava complicant el partit. Ara confirmem, perquè entre Guti i Aitor han sigut els que han fet el gol. Crec que és Guti, però ara el confirmem de seguida. En qualsevol cas, gol de l'Hércules, pausa d'hidratació, i en este moment l'Hércules, que empata el partit, jo crec que merescut, havia tingut opcions molt clares, ha sigut un llançament del que no ha arribat el porter Lázaro. L'Hércules estava dominant, però anava ja a dir que l'Hércules estava dominant, però que li faltava llançar a porta, que és un equip que té el control però que li falta gol. Pues bé, abans de fer el comentari, arriba el gol, empata l'Hércules en la condomina, estem en la pausa d'hidratació. UCAM Múrcia 1, Hércules 1.
3: Bueno, pues en el 1-1 en el marcador també repassem la resta de marcadors dels equips valencians. Acaba de finalitzar el Real Múrcia 2, el Dense 1, i encara està en el minut 68, el Rayo Ibense 0, Alcoyano 2. Álvaro Molina, per a tancar esta retransmissió del València, Stau City 1, València 1, la teua opinió i la teua valoració.
5: Bueno, està clar que al final és un partit de pretemporada on no pots traure massa conclusions, però veient què és el València i veient que un estiu darrere estiu l'equip no acaba de donar aquesta confiança, pues és complicat il·lusionar-se. Sí que és cert que en la primera part s'ha vist d'un València un poc més seriós, és de veres que no ha arribat tampoc amb massa perill, ha fet aquest 0-1 d'Anjuma, però no ha arribat amb massa perill, però sí que és cert que s'ha vist molta mobilitat amb Ugrinic, Guido Rodríguez, que està bé, Javi, Guerra, que també ha estat bé, Sato, que s'ha manejat també en aquesta mitja punta, i bueno, podies treure alguna cosa positiva, però és que després te'n vas en aquest sabor de boca, en aquesta segona part, on aquest primer xut d'Almeida arriba en el minut 87-88, és complicat il·lusionar-se amb este València, i sobretot quan queda tot el que queda per fer. Arribarà un segon porter, no arribarà, eixe lateral dret, 3-4 jugadors ja t'han dit que no, o no ha eixit aquesta operació. Què passarà amb Danjuma, si serà el

0: davanter o no serà el davanter, perquè avui ha jugat, a fer gol, ja en porta 3. Què passarà amb Almeida? Què passarà amb Dani Raba? És a dir, són molts dubtes els que té el València, i en una temporada que hauria de ser, bueno, il·lusionant a la volta que trista, perquè al final deixar el Mestalla serà molt complicat, però una temporada que hauria de ser històrica, veurem com acaba aquesta temporada també.
1: Pues Álvaro Molina, ha estat un plaer i tenim molta temporada per davant, així en este punt a punt, això és sol és el començament, estem en la pretemporada, així que gràcies per esta narració, ens escoltem més avant.
0: A vosaltres, una abraçada.
1: Un abraç a Álvaro Molina. En això tanquem el partit del València. Estem pendents de possibles declaracions i de, bueno, pues, paraules dels protagonistes, però estem en el minut ja 66. Tornem a Itàlia perquè n'hi ha cartolina groga per a un jugador del Villarreal.
2: Per a Sergi Cardona, targeta groga, i que si et fa poc per part del conjunt del Lens és Thorgan Hazard, germà de Eden Hazard.
1: Sí, que va sonar per al València moltes vegades també.
2: Thorgan.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: Pues ara torna a casa perquè ell es va formar al Lens.
1: Fans, ara ja no estem per aixes. Bueno, en aquell moment ja era un jugador d'estos de quan el València estava ahí, Champions, que sí, que no, era un nom que va eixir moltes vegades, Thorgan Hazard, sí.
2: Pues ha tornat al Lens on es va formar com a jugador procedent de l'Anderlecht belga i juga al Villarreal, atenció, per aquesta banda esquerra, que va ficar com Esanya el baló, s'ho repensa, entra cap a dins, al seu costat, ahí estava pujant Sergi Cardona, el baló va cap a ell, que fica el baló en l'àrea, però l'esfèrica arriba a les mans de Gorgain, del porter de Lens. Ara el Villarreal, que té per davant la missió de donar-li la volta al marcador, i ara és el Lens que continua eixint ara per aquesta banda esquerra, però apareix per a tapar aquest forat el jugador Pepe, i ara l'esfèric és per a Cuisans, per al migcampista francès, que retrasa per a la seva defensa, per a Escoras, un jugador que així també en la segona part com el que ara toca el baló, com s'ho toca. L'esfèric és per al jove Meslub, en el dorsal 38, que s'associa, intenta eixir el conjunt del Lens per banda dreta. Scoras, que ara se tira de fora cap a dins, allà anava Moleiro, Diatta, que apareix per a intentar furtar aquest baló, i ho lluiten tot, però continua l'esfèric en el conjunt francès, en Meslub, que frena aquest baló i toca amb més tranquil·litat Rubén Aguilar per part del Lens. Atenció en aquesta eixida per banda dreta, més lou que avança Carlos Romero, que li ha fet falta claríssima, i atenció, ha vist abans targeta, pues targeta groga, no sé si havia vist ell abans una, no, era Cardona, així que Cardona i Romero, que veu la targeta groga i falta perillosa en un moment clau del partit, per sí. Si vol donar-li la volta.
3: Sí, el partit ha canviat el Lens ara després de bueno, ponerse por delante en el marcador, está esperando en un bloque medio bajo las llegadas del Villarreal y intentando salir en robos, en transiciones rápidas, pero no cabe duda que esperando a que el Villarreal pues realice el juego, jueguen delante de ellos, que es más fácil pues bueno, metiéndose en su campo. Y lo que tiene, pues por ejemplo, ahora esta falta, esas llegadas, esas transiciones poquito a poquito y nada, y el Villarreal ahora pues con ganas, con presión arriba, con intentando llegar para ver si puede conseguir el empate en estos 20 minutos más el descuento que queda.
2: La juga el Villarreal es Pau Navarro, el de la Villabella, que va avanzando ahí metres en zona defensiva amb Logan Costa, però finalment apareix Mourinho més a la dreta, que agafa el valor i la passa a Costa. Costa, que mira cap amunt, intenta trobar a Mika Utace, però ahí la defensa del Lens amb Aguilar talla aquesta possible connexió i intenta eixir en velocitat el Lens. Ahí observem a Íñigo Pérez, el tècnic, el nou entrenador del Villarreal, donant indicacions als seus jugadors, i amb aquesta pressió del Villarreal que aconseguís recuperar l'esfèric, que directament l'envia cap a fora Sotoca, el capital dorsal set del Lens. Anem a veure també, perquè si hi ha parada per hidratació s'ha de produir ara, i ara mateix es va produir, així que Colin Break ara mateix en el estadi Giuseppe Signaglia, on està jugant d'esta final de la Como Cup el Villarreal. Anava guanyant la primera part ràpidament, li empataren, i esta segona part amb el gol de penal de Taubian en el minut 58, ara mateix el 3 complicat en aquest 2-1, però queda encara més de 20 minuts en el que pugui afegir l'àrbitre en esta final. Lens 2, Villarreal 1 en estos moments. Observem el tècnic del Villarreal, Íñigo Pérez, donant indicacions als seus jugadors en este moment del Colin Break, en la final de la Como Cup.

0: Quan tornes jugadors al terreny de xoc, però en la condomina Gonzalo Blanes, com continuen les coses?
1: És diferent el partit en la segona part. Jo crec que està pagant més l'UCAM, el desgast, i que també és un partit complicat per la calor, tot i que ara ha tingut una contra el conjunt local. L'Hèrcules ha tingut quatre opcions. Per cert, confirmem que ha sigut Guti, l'autor del gol, que ahir va marcar també. Així que mira, ha fet en dos dies dos gols i ara és el màxim golejador. Recordem, Sergi Gutiérrez Guti, jugador de la Pedrera, porta el 26, té fitxa del filial, però ja ha deixat clar Beto Company que va tindre pràcticament tota la temporada al primer equip i que no va jugar al filial a tercera divisió. Per tant, el gol de Guti, que crec que fa justícia a un partit igualat en el que els dos equips han tingut opcions, però l'Hèrcules té que estar més atent perquè en alguna opció defensiva li ha donat, per a mi, massa oportunitat a l'UCAM de Múrcia. I en atac el domini és de l'Hèrcules, però li falta un poc més de tindre contundència en les accions. En qualsevol cas, en la segona part està dominant el conjunt alacantí, que per cert ha fet quatre canvis més. Han entrat Guti, l'autor del gol, Benamet, Peña, un xaval de la Pedrera, Javi Jiménez i Obem. Per cert que Javi Jiménez, al igual que Medi Puig, són els seus primers minuts a la pretemporada. És una bona notícia. L'únic que encara no ha jugat és Miqui Boix, que per cert l'he vist en un vendatge en la cama dreta. Imagine que està lesionat. En l'Hèrcules no han comunicat res, però és l'únic jugador que de moment no ha tingut minuts en la pretemporada. Estem així a la condomina. En este moment, en el minut 30 de joc de la segona part, empat a un. Guti ha igualat el partit per al conjunt de Beto Company.
0: Bueno, pues en el 1-1 al marcador, tornem al partit en Itàlia. Gràcies, Gonzalo. Ara tornem ahí. Lo que estava llegint, companys que estan en Anglaterra, i és que s'han donat compte de que el canvi de Justin de Haas és per aparents molèsties, tirava la mà a la part de darrere del musle, així que veurem si no és una lesió muscular la de Justin de Haas. Serien encara més problemes per a la defensa del València, que ja està en quadre, així que estarem pendents de lo que es puga arribar des d'Anglaterra en este stage de pretemporada després de l'Stoke City 1 València Club de Futbol 1. Carlos Gallardo, el que té que remuntar és el Villarreal.
2: I ho intenta, és Carlos Romero, que retrasa per la defensa. Observàvem la repetició d'aquest penal que llançava Zaouyan, com li indicava cap a la dreta en la mà el jugador del Lens, però després li tirava a l'esquerra, intentava així enganyar a Júnior, que no aconseguia aturar aquest baló, i així s'ha ficat per davant del minut 58 el Lens. Ho intenta el Villarreal per banda dreta, el baló és per a Diatá, per al jugador senegalès, el migcampista, tocant com Esanya en el mig del camp el conjunt d'Íñigo Pérez. Avança posició sense 3-4 jugadors del Lens, era molt complicat. Recupera Meslub per part del Lens, avança per aquest costat dret Sima, però li talla la possible percussió per aquest lloc el jugador del Villarreal de la Vilavella. Ahí ha estat Pau Navarro molt atent, i l'esfèric que torna per a Escoras, este per Aguilar, per al lateral dretà del Lens, retrasa per al seu porter. El cronòmetre ara va corregent en contra dels interessos del Villarreal. És Meslou que retrasa per a Escoras, este en el mig del camp per a Fofana. Hauria a l'esquerra, atenció, i se baló que fica Sotoca per banda esquerra del Lens. Busca el punt de penal, però hi apareix Kawala per a Logan Costa per evitar i ser perill. I ara un jugador del Lens que cau sobre la xespa, i altre del Villarreal que també està, no sé si és Carlos Romero a qui li estan observant ara, o Pau. Sí, Pau Navarro, deu ser en algun xoc anterior, si ara estem veient la...
3: Sí, con la cabeza, cabeza con cabeza.
2: Cap davant, un xoc entre caps de Pau Navarro i de Fofana, un dels futbolistes que hi té la segona part, i ara, pues, hi ha que atendre aquesta situació sempre especial i màxima precaució en aquests colps, no? I ara mateix estan atenent al futbolista del Villarreal, comprovant que estiga bé i que puga continuar competint en esta final de la Comocup. Últims 15 minuts, minuts ja claus, i ara Pau Navarro, que es toca ahí la front i va abandonant el terreny de joc per a puguen atendre-lo bé i pugui continuar este partit. En diem uns 30 graus que feia esta vesprada nit en el Lago de Como, moltíssima calor. Ho diem abans, la primera part, com els jugadors estan desitjant que arribin al temps de descans, perquè és pretemporada, perquè fa molta calor, i ara es noten moltíssim cada un dels minuts. I és a Aguilar per part del Lens, que ja té l'esfèric, minut 75 en esta final. Té l'esfèric el conjunt francès, és Mike per a un altre dels seus companys, toca ara

0: mateixa Meslow per a Torgan Hazard inicia nou, el baló per a Sotoca, hi ha altre company que li diu que li passa el baló, que miren cap a la dreta on es presenta Aguilar. Aguilar busca a un dels jugadors ofensius, a Fofana, que es dona la volta, intenta trobar el seu company, ahí a punta ha estat d'aparèixer per Ixe i Hazard, però l'esfèric ha arribat a les mans de Júnior. Minut 76 d'encontres, Júnior, el porter del Villarreal, qui passa en curta ahí per al seu defensa, per a Logan Costa. Ara té un passet endavant el Villarreal.
1: Sí, bueno, como he dicho, ahora el Lens está esperando prácticamente con bloque medio-bajo en su campo. Es complicado conseguir esos espacios y, bueno, por contra el Villarreal tiene que circular la pelota con rapidez y llegar sobre todo por banda porque sobre todo acumulan mucha gente en el centro de la defensa. Ahora veremos a ver, porque bueno, tenemos un golpe directo, una falta y bueno, a ver si balón parado también puede conseguir cosas el Villarreal, pero no cabe duda que lo tiene complicado, lo va a tener complicado a medida que avance el partido más todavía, porque el Lens ahora ya está totalmente esperando al Villarreal y sobre todo viendo cómo juegan delante de ellos y sin mucho gasto en cuanto a ir detrás del balón. Sí es verdad que bueno, ellos aprovechan cualquier robo, cualquier envío defectuoso del Villarreal para salir en contras, en transiciones peligrosas. Y bueno, como el Villarreal se está volcando, vamos a ver que alguna transición de esa no lleve a una jugada de peligro que pueda conseguir un gol el Lens.
0: Pues está intentando el Villarreal, pero ahora mateix está molt tancat ahí el conjunt francès, que ara intenta fer de la seua, recupera el conjunt groguetes i ataca amb el cap, retrasa per a Logan Costa, que torna al migcampista senegalès, que intenta veure algun dels companys en zona un poc més ofensiva, passa el baló cap a la dreta per a Mourinho, per a Pau Navarro, que s'ha recuperat, dice col que deien far no res, amb Fofana, amb el jugador del Lens en el cap, ha pogut recuperar-se després de ser atès, i ho intenta el Villarreal. Anem a veure si és esta. Mica Utache busca el seu llançament per el mig, però li presentaven un i altre jugador del Lens i apareixien en el seu camí i ha sigut impossible anar avançant més, i ara intenta eixir en transició ràpida el conjunt de francès, recupera Comesaña, però diu l'àrbitre que ha sigut en falta i es van a produir més canvis. Ara mateix està senyalant aquesta zona de banquetes l'àrbitre i vegem, per exemple, Bernardino, el dorsal 36, que es prepara al millor per a eixir. Ara mateix hi també un jugador del Villarreal que pot entrar en estos moments. Abandona, crec que és Carlos Romero, el dorsal 16 del Villarreal. També va entrar pel seu costat, pels interessos del Lens, un altre jugador, el minut 78. Estem en pretemporada, en el quint partit. Recordem que el pròxim dimecres el Villarreal jugarà davant el Levante, la ciutat esportiva José Manuel Llaneza, el que serà ja el sext partit de la pretemporada per al conjunt d'Íñigo Pérez. I ara és el Lens en zona defensiva davant la pressió del Villarreal, que intenta eixir en el baló, però recupera el conjunt groguet. És Cardona, que ja retrasa, era per a Costa, no? Aixit Júnior de l'àrea per a finalment agafar aquest baló en el peu i passar-li l'esfèric a Logan Costa. I continua el Villarreal amb la possessió del baló, buscant aquests forats en la defensa del Villarreal. Intentava associar-se Moleiro amb Cardona, reclamava falta ahí el futbolista del Villarreal i l'àrbitre que ahí no ha passat res, i el baló de Gauguin, del porter, amb Escoras, que intenta eixir davant la pressió del Villarreal, que recupera, i diu l'àrbitre que ha sigut falta. Sí, ha aturat esa jugada i el Lens... Sí.
1: Ahora hay precipitación en el Villarreal, es normal, está pasando el tiempo, no encuentras esos huecos para penetrar en área contraria, llegar con dificultad. Y bueno, por contra el Lens, pues bueno, está jugando muy bien su partido, está esperando en su campo, bien ordenado y dejando jugar al Villarreal para intentar robar, aprovechar algún pase efectuoso para salir en transición y llegar al área contraria. A partir de ahí, pues a medida que vaya pasando el tiempo, ya quedan 10 minutos más el añadido, pues el Villarreal se irá volcando más y quizá a lo mejor el Lens llegue con más problemas área contraria para bueno, si consigue otro gol, yo creo que el partido ya estaría terminado.

0: Ho intenta el conjunt francès, el Lens per banda esquerra i defensa Mourinho, apareix o toca dorsal 7 que retrasa més, està intentant tocar i tocar el baló, no cometre cap error l'equip del Lens. És Aguilar, encara que comés un error i pot recuperar ahí en una bona oposició el Villarreal per aquesta banda esquerra. Continua el dorsal 24 que acaba d'eixir i agafa l'esfèric Sadik, el jugador del Lens que ha eixit ara mateix al terreny de xoc, i és targeta groga. Crec que espera Cardona, que està en la mateixa imatge, qui ha fet aquesta acció i aquesta falta, i és targeta roja, perquè és la segona, correcte, espera la segona roja, la segona targeta groga. L'havia vist Sergi Cardona, l'havia vist Carlos Romero per part del Villarreal, així que el Villarreal, bueno, problemes. És difícil.
1: Sí. Sí, a ver, es una tarjeta clara. Bueno, ya llevaba otra, pues es una tarjeta que para la contra y bueno, es clara. Segunda tarjeta amarilla, roja, y bueno, y ahora pues más problemas porque te encuentras con un jugador menos y bueno, cansado porque es un partido todavía, la carga de minutos todavía pesa en las piernas y bueno, y ahora a ver qué pasa, porque ahora ya, bueno, han pasado dos minutos, quedan ocho más añadido, vamos a ver cómo se comporta el Villarreal de cara a portería contraria.
0: Y atención, ahí, que el balón el té Fofana, que es planta davant Junior, y quina gran parada ara de Junior, es plantava soles davant el porter del Villarreal. Fofana entrava per la dreta a l'àrea i quina gran intervenció del porter del Villarreal, Junior.
1: Sí, la verdad que ha sido un balón interior muy bueno y a primer toque, bueno, Luis Junior le ha dejado prácticamente sin espacio y la ha parado bien el uno contra uno.
0: Sí, just abans de l'expulsió havia eixit el terreny de xoc Carlos Romero, no ho havien dit, i havia entrat Thiago per part del Villarreal per afrontar estos últims minuts, que com diguem, en esta expulsió de Sergi Cardona, el Villarreal des del minut 81 que ho fan un futbolista menys, i ara va ser treta de cantó per al Lens, que va intentar aprofitar estos moments per a ficar el gol de la sentència a final, però afortunadament ese llançament de Sadik, del jugador que també acaba d'eixir fa no res al terreny de xoc, s'ha marxat molt per damunt de la porteria de Junior, que ha fet una gran intervenció el porter del Villarreal, inicia un contra un pràcticament davant de Fofana, davant del jugador ofensiu del Lens. Ara té el valor Villarreal, a veure si algun detall de qualitat li permet empatar este partit. Juga Pepe, ahí s'associa amb Diatá amb Comesaña per a Loan Costa, este per a Pepe, que juga amb Pau Navarro, molt avançat ahí en el mig del camp, juga per a banda esquerra per a Álvaro Moleiro per a Costa, que avança posicions. El Villarreal ara té que buscar aquests forats en la defensa francesa. Recordem que és un partit entre equips de Champions esta pròxima temporada, este Lens Villarreal. És Costa per a Pepe Nisa banda dreta, però té damunt a un jugador del Lens que pràcticament no el deixa respirar. Reclamava la falta, diu l'àrbitre que ahí no passa res, atenció a ese valor perquè li torna a caure a Fofana, un jugador molt perillós del Lens que ho està demostrant durant tota la segona part. Meslow, que ara se li quedava el valor, pot llançar. Meslow continua, Meslow llança i l'esfèric que ve ha estat ahí Pau Navarro per evitar ese chut final, el de la Vilavella se ha tirado a tierra en todo para evitar ese lanzamiento.
1: Sí, ha sido, yo creo que una finalización un poco egoísta por parte del jugador francés, porque tenía dos jugadores solos para abrir y rematar en buena posición. Ahora, bueno, ahora de cara de aquí al final del partido, ahora con un hombre menos, ya se va a producir un poco más ese desbarajuste, es el ir, yo creo que más corazón que con cabeza al ataque, y se van a producir pues más errores y sobre todo alguna llegada con peligro más del Lens.
0: Treta de canto per al Lens, que ja han salvat el punt de penal. El rematador al travesser, el jugador del Lens. El valor que continua és Meslow, que ha tingut l'oportunitat d'abans, però diu l'àrbitre que hi havia fora de xoc en Isasio, i atenció que intenta eixir Moasa, ràpid el Villarreal i imprecís.
1: Sí, ahí... Ahí, bueno, pues el querer hacer todo en lo poco que queda, esa precipitación y bueno, y lo que te crea es envíos defectuosos, llegadas tarde, como ha pasado ahora con Moleiro, faltas, y sobre todo ahí vemos ahora el remate de cabeza, y bueno, es un jugador que prácticamente entra solo y remata claro.
0: Fofana, el dorsal 18, que està seguint un mal de cap en aquesta segona part per al conjunt de Groguet, protagonista de les principals accions ofensives del conjunt de Dino Tom Moller. Ara té el valor Villarreal. Anem a confiar que arriba ese gol de l'empat. Badaló per banda esquerra per a Moleiro. Amb esa qualitat que té el jugador canari. A veure si fa màgia, a veure si arriba. Un gran centre al punt de penal. El remat a punta està d'anar cap a dins de la gàbia. Ho ha intentat Mica Autache, diu l'àrbitre, que l'ha tocat el jugador del Villarreal i no el futbolista de l'Ens. Així que reclamava el davanter córner.
1: Sí, no. A ver, Mica Autache es un jugador que necesita espacios y con el equipo contrario encerrado atrás es muy complicado. Él necesita llegar al espacio, es rápido, con esas definiciones rápidas. Pero claro, ahora el Lens está esperando desde que ha conseguido el segundo gol, está esperando y bueno, ya ahora el prácticamente el que lleva el peso es el Villarreal, pero es muy complicado porque no aparecen esos espacios porque hay mucha acumulación de jugadores en el área del equipo francés.
0: Sí, ahora intentaba en Comesaña y Thiago, pero Thiago buscaba el camí cap a la portería rival per el mig y ahí era imposible porque se juntaban jugadores del Lens. Torra tiene el balón Villarreal, es Diatá per a Moleiro. Moleiro amb dos jugadors del Lens pràcticament damunt, la retrasa l'esferi per a Pau Navarro, este per a Logan Costa, Comesaña per a Moleiro. Moleiro busca alguna opció, passa a Comesaña que retrasa per a Pau, que retrasa més per al porter, per a Júnior, que té que eixir de la porteria per ajudar als seus companys en aquesta eixida del baló, en aquestes opcions ofensives que puguen aparèixer en els últims minuts. Logan Costa per a Diatá en el mig del camp, el Villarreal jugant el baló, últims minuts, minut 87 ja anant cap al 88 en este 2-1 a favor del Lens en la final de la Como Cup, en el quint partit de la pretemporada del Villarreal que estem escoltant i contant en el punt a punt de Punt Ràdio. És Logan Costa caure a la dreta per a Pepe davant de Cedic, el jugador que acabava de dir per part de Lens. Pepe continua, Pepe intenta per dins associar-se amb Comesaña, cau Comesaña reclamant falta, diu l'àrbitre que ahí no passa res, i atenció perquè és com una autèntica bala més low, el jove futbolista de Lens que ràpidament envia el baló cap a l'esquerra per a Hazard, que té l'opció de llançar, associar-se en un company en Sotoca, que buscava, no sé si era un centre o un xut, perquè ahí tenia en zona pròxima a Fofana, però ese baló del capità de Lens que ha anat fora, així que va ser baló per a Júnior, ja tocant el minut 90 de la final de la Como Cup. El Villarreal que busca este gol del empat in extremis, que li dona encara opcions d'alçar el trofeu en este lloc absolutament idíl·lic d'Itàlia. Estem en el minut 88 i 38 segons. Lens 2, Villarreal 1.
2: Bueno, en el 2-1 d'este Villarreal, en el ja tram final del partit, on suposa que també estarà Gonzalo Blanes i l'Hércules.
3: Mira, estàs escoltant el xiulit final del partit. L'àrbit que diu que acaba el partit, que ha acabat en polèmica, perquè ha hagut unes mans de Guti dins de l'àrea. Han reclamat penal a favor de l'UCAM i en la següent jugada ha hagut un penal claríssim, Antonyín, i tinc la sensació que estem en pretemporada i l'àrbit ha dit si no ha xiulat les mans, tampoc l'altre. El que passa és que el d'Antonyín crec que era més clar. En qualsevol cas, no ha xiulat cap dels dos penals. Final del partit, empat a un. Recordem que en la primera part, en un 11 totalment diferent, s'ha avançat Àlex Fernández en una errada defensiva del Hércules per a l'UCAM, i que en la segona part ha millorat el conjunt de Beto i ha igualat Guti, com ahir, que va marcar a la Nucía. Així que l'Hércules acaba el partit en empat a un. Ha sigut un partit en el que la bona notícia és que hem vist ja a Medi Puig i a Javi Jiménez, que han tingut els primers minuts en la pretemporada. Només queda Miqui Bosch, que està lesionat per tindre minuts. Així que tercer test de pretemporada, primer empat de l'estiu per a l'Hércules. Acaba el partit a la Condomina, empat a un entre l'UCAM Múrcia i l'Hércules d'Alacant.
2: Pues Gonzalo, ens quedem esperant per si n'hi ha algun protagonista o podem escoltar a Beto o a algú de l'Hércules després d'esta prova de pretemporada.
3: Ara baixem perquè estava previst en zona mixta Beto Company, a veure si podem escoltar les valoracions del tècnic que ahir no va parlar i que va fer pues, un anàlisi del partit d'ahir, el d'avui. Així que en breu tindrem a Beto Company en el punt a punt.
2: Qualsevol cosa ens avises. Gràcies, Gonzalo.
3: Fins ara.
2: Fins ara el nostre Gonzalo Blanes. Tram final, descompte, Carlos Gallardo Mora, d'este Lens Villarreal.
0: Quina llàstima, perquè ara Mourinho li ficava un baló a Comesaña en l'àrea, però que caia, que no arribava a connectar. Estem en el minut 90 i 30 segons, s'han afegit 4. Així que

0: Va tindre 3 minuts i mig aproximadament el Villarreal per a intentar trobar el camí cap a ese gol de l'empat en esta final. Però atenció, Fofana, Fofana, que es va quedar sol davant de Juniors. Fofana, Fofana, Fofana, gol. Gol de Lens en el minut 90, a punt d'arribar al 91. Fofana, que ha sigut un mal de cap en la segona part per al Villarreal. Sentencia hasta final de la Como Cup, marca el tercer gol para Lens.
1: Sí, bueno, es lo que decíamos, el Villarreal se vuelca un balón largo y se ha quedado el jugador potente, buena zancada, solo y bueno, tiene una buena definición, el partido ya finalizado con ese 3-1. Lo que ha sido el partido, al final el Villarreal ha querido o no ha podido, se ha producido esa precipitación, tanto Moleiro como Comesaña, como Pepe, intentando pues bueno, hacer juego individual y bueno, y después de eso, pues el Lens esperando y al final pues ha conseguido lo que quería, esa transición y esa finalización para conseguir gol.
0: El conjunt de Tino Tombóler que ha matat el partit en este 3-1 en el minut 91. Recordem que des del 81 el Villarreal, que juga en un futbolista menys per la lesió, per la expulsió de Sergi Cardona, que ha vist les dos targetes grogues, així que no podrà alçar el conjunt groguet este trofeu de la Como Cup, en el que era el cinquè partit de la seua pretemporada. Només havia perdut un, que era el primer davant el Benfica, i tot fa pensar que va perdre el segon després d'haver guanyat a un conjunt d'Aràbia Saudí en la fase de grups i d'haver empatat davant del Como de Cesc Fàbregas, encara que finalment li va guanyar des del punt de penal. Així que últims minuts ja, 92 i 30 segons, el Lens que toca el baló, els jugadors del Villarreal que ja veuen impossible donar-li la volta i que bueno, tampoc tenen massa pressa, encara que sí que corren i van a la pressió ràpidament per a intentar furtar-li ese baló al conjunt francès per a intentar marcar algun gol més en este encontre. Pau Navarro que recupera, però atenció, atenció, esa falta de Pau Navarro.
2: Roja directa, sí.
3: Sí, sí, sí.
2: Sí, sí.
3: Pau, que ya desde la acción del penal
2: y ahora le ha dado,
0: sí, atención,
2: la cara.
0: Una baralla, sí, sí, una baralla, atención, porque ha visto Mourinho que soltaba también el brazo a un jugador del Lens también. Ahí se han calfado la
3: camisa.
2: Es una lástima terminar así. Una lástima porque, bueno.
0: El partido ha sido muy limpio.
2: El partido ha sido limpio, un torneo de pretemporada y bueno, y tampoco tiene que terminar así. Ha sido una patada de estempo. Una patada, mala patada, por mala acción por parte de Pau y ahora pues me imagino que el árbitro dará por finalizado y hasta luego.
0: Sí, una patada lletja, ara observem una altra volta la imatge repetida, observava com es marxava el futbolista Escoras del Lens, sí. I li ha soltat esa patada, sí. I ràpidament pues, s'ha muntat esa tangana, no?, entre jugadors de diversos equips, també han eixit de membres del cos tècnic i el Villarreal, que va finalitzar esta final amb dos jugadors expulsats i bueno, també suposo que és l'entrenador del conjunt francès que li demanava explicacions a Pau Navarro, que ara l'acompanyen perquè se vagi a la zona de vestidors. I és que no queda res, perquè estem en un 94 i 11, 12 segons, han afegit 4. El millor que pot fer l'àrbitre ara mateix és donar per finalitzat este partit.
2: Sí, és el que deveria fer, claro.
0: Que va finalitzar en esta derrota 3-1 del Villarreal, que llàstima perquè el partit ha començat en ese gol de Ayoze, en esa gran acció de Gerard i Ayoze que ficava per davant del conjunt groguet i després pues, ja s'ha complicat en un partit molt competit, però on finalment el conjunt francès va alçar el trofeu i l'àrbitre que no sé què espera, està, suposo que demanant que
3: sí,
0: es calme.
3: Sí, està en comunicació amb algun assistent.
2: No, jo crec que a poner el balón en juego i final.
0: Sí, perquè no es lleva el xile de la boca i suposo que ja va donar... No, reclama un poc que vaig anar...
3: Sí, no, que torna a començar el xoc.
0: Que
3: está.
0: Torna a començar i no té pressa, apareix pues... l'àrbitre per a sopar, vol donar-li un poc
2: Son
0: més...
2: Són coses inexplicables de los árbitros, inexplicable.
0: I atenció, perquè era Sadiq intentava entrar a l'àrea per part del Lens, ofensivament buscant la porteria de Júnior, que ara Júnior té el valor i mira l'àrbitre com diguem, home, pita ja i que acabi ja el partit. I així, ara ho fa l'àrbitre, finalitza la Comoca per al Villarreal. Este cinquè partit de pretemporada en derrota 3-1, el minut 4 a Llose, en una gran acció entre Llose i Gerard, avançaven al conjunt d'Íñigo Pérez. En el minut 9, una gran acció d'Udol,

0: primer equipo necesitan que alguien le dé ese empujón, porque calidad la tienen, y yo, para mí, yo ya te digo, o sea, yo creo que son canteranos que totalmente y sobradamente preparados para estar en el primer equipo.
1: Bueno, pues son els noms propis, de moment pretemporada del Villarreal, en la que encara li queden un parell de partits. No sé si penses que complirà expectatives el Villarreal este curs.
0: Bueno, a ver, yo creo que el Villarreal, por lo que tiene y lo que va a llegar seguro, yo creo que va a ser igual que el año pasado, creo que va
1: Champions.
0: A ser una super plantilla.
2: Beto Compán.
0: Entonces, a partir de ahí, el año pasado tenía una super plantilla y tanto en Copa como en Champions no dieron ese do de pecho. En Liga estuvieron muy bien, ha sido una clasificación histórica. Pero yo creo que este año, pues bueno, ojalá estén bien, sobre todo en Champions, que es lo que ellos quieren, y sobre todo yo creo que es por plantilla para plantarte y llegar lejos en Copa.
1: Gracias, Mora, buena nit.
0: Muy bien, buenas noches.
1: Serenema la Condomina, está parlant Beto Company.
2: Sí, ja està amb nosaltres, personalment, i l'agraïm a Beto Company, que estiga en directe en el punt a punt de Apunt Ràdio. Beto, salutacions, bona nit.
3: Hola, bona nit.
2: Dos partits en dos dies, què valoració es fas del treball i de com a poc va progressant l'equip?
3: Bueno, la primera és que no s'ha lesionat ningú, i això sempre és important i interessant per anar sumant minuts. La segona, estem en aquest moment de provar coses, d'insistir en buscar tocar la tecla que a nivell ofensiu i a nivell defensiu ens vinga millor, i content, satisfet, perquè ens hem enfrontat a dos rivals que ens han posat les coses difícils, que han tingut ritme, sobretot avui, que hi ha hagut un ritme sensacional. Crec que el Camp Múrcia és un equip fet per ascendir a primera federació, i així ho ha demostrat, però satisfet perquè hem competit, que volíem fer això, hem tret conclusions positives.
2: Dins de dues setmanes es repeteix l'experiència al Collano i Cartagena. Per què el jugar dos partits consecutius? Per la càrrega de treball, per a que tot el món tinga minuts?
3: Sí, clar, ahir vam repartir 60 minuts uns i 30 uns altres, i avui hem fet a l'inrevés. Així, en dos dies, en 24 hores, hem sumat 90 minuts, i així anem avançant. I d'aquí dues setmanes és molt possible que ja féssim un partit sencer 90 minuts un equip i 90 minuts l'altre. Tenim gent, ho podem fer. Llavors crec que és la manera ideal de que tots es sentin protagonistes i que, a més, acumulen uns minuts que de cara a la Lliga és importants.
2: Ahir, molta gent de l'Hèrcules en la Nucía, avui en Múrcia també, el divendres és la presentació. Tampoc podem dir que va ser el partit igual que la Lliga, perquè és encara en el dia 7, però suposo que aquell dia, el dia del partit davant el Castelló, fa una especial il·lusió per tornar al Rico Pérez.
3: Sí, clar, els herculans i les herculanes mai fallen. Ahir ens van acompanyar a la Nucía, avui ens han acompanyat a Múrcia. Són una afició fidelíssima, numerosíssima, de la qual ens sentim superorgullosos i superresponsables, no? Llavors, tenim un partit que crec que serà bonic contra el Castelló, un equip que es va quedar a les portes de l'ascens de primera divisió, de la Comunitat Valenciana, que vindrà i ens posarà un ritme fantàstic, i crec que és una bona oportunitat per a tots els herculans i totes les herculanes de veure el seu equip i de veure com competim i de veure com competeix un equip com el Castelló.
2: Moltes gràcies.
3: Gràcies.
2: Beto Company, en directe en el punt a punt, fer la valoració positiva, i com bé he explicat en la sintonia de Apunt Ràdio, la intenció és la propera vegada que hi ha dos partits consecutius, fer dos equips diferents i que tinguin l'opció de jugar 90 minuts. Recordem el calendari: divendres, que estarem també en el punt a punt d'Apunt Ràdio, ese partidàs entre l'Hèrcules i el Castelló en el Rico Pérez.
1: Sí.
2: I després, la setmana següent, hi ha dos partits. Tindrem divendres al Collano Hèrcules, que és un derbi, i el dissabte a Pinatar Arena, Cartagena Hèrcules, i tot acaba el següent cap de setmana a Gecla, davant el Gecrano, també equip molt a prop de la província de Alacant. I recordem que la Lliga començarà el 29 d'agost, que és l'important, davant el Múrcia, a les 9 i mitja de la nit. Vaya primera jornada al Rico Pérez en ese partit entre l'Hèrcules i el Real Múrcia.
1: Bueno, Gonzalo, no sé si està previst que parli algú més per part de...
2: Ja t'he dit que no, perquè
1: vale.
2: El tema Beto Compán han tingut un gest que ja...
1: Sí,
2: ja
1: sí,
2: agraïm,
1: sí, per
2: no.
1: Això te dia.
2: Sí, sí, sí, sí, sí. No, és que normalment l'Hèrcules en els partits de pretemporada
1: no parla. Sí, sí, sí, ho sé.
2: No parla. Ui, està bé, ha parlat Beto, no és que sempre, però no, jugadors sí que m'han dit que no.
1: Vale.
2: I que ja en el partit davant el Castelló, en la prèvia del partit davant el Castelló, la intenció és que parli un jugador representant a la plantilla i el propi tècnic, òbviament, ja preparant aquest trofeu Ciutat d'Alacant, que arriba molt pront, que tindrà davant a un Castelló que estarà més rodat, perquè sí, no hi ha que oblidar que la Lliga del Castelló comença la setmana següent.
1: Sí, comença abans.
2: El Castelló, a més, clar, i que evidentment va ser un partit complicat per a l'Hèrcules, però bé, jo crec que és atractiu i

0: els abonats poc a poc s'estan animant i jo crec que hi haurà una bona entrada divendres que ve en el Rico Pérez perquè la gent té ganes d'Hèrcules i a veure si este projecte pot ser millor que l'any passat perquè, òbviament, l'objectiu té que ser estar entre els 5 primers d'este grup segon de Primera Federació.
1: Gonzalo, te fas la última. Avui és un 1-1, però t'estan agradant els fitxatges?
0: Hi ha jugadors que estan encara, jo crec que en aquesta línia de que estan treballant físicament per estar bé, pues un nom, Manu Rico, és un migcampista boss-to-boss i, evidentment, si no està al 100% físic, notes que encara al jugador li costa. Però hi ha dos noms propis ja en la pretemporada i això és el que li agrada a l'afició. Primer, Víctor Narro, és un jugador que quan toca la pilota notes que és un jugador diferent. Mm-hmm. I després l'altre jugador que a la gent li està agradant molt és Fidalgo, el que va vindre del Cartagena i que és importantíssim perquè juga davant de la parella de centrals. Saps que a Beto li agrada així, tocant el baló, i crec que Beto li dona aquesta fluïdesa que vol el tècnic per a trobar el camí. A partir d'ahí, Oven, que és un futbolista també important, però que encara se li nota que no té aquesta velocitat per a fer l'1 contra 1, i el que més preocupa, no anem a amagar la realitat, és el davanter, perquè Toril està lesionat, i de moment no tenim clar quan estarà al 100%. Fransol se'n va, tot apunta, i s'està buscant l'opció de la eixida de Fransol, i només tenim Antonyín. Per tant, jo crec que el tema del davanter centre ara és el focus i és el que més preocupa. Si és Fransol, crec que l'Hèrcules té que trobar un nou per allà, tindre un plantel competitiu com tot el món espera per afrontar ja aquesta primera jornada de Lliga davant el Reial Múrcia.
1: Pues Gonzalo, moltíssimes gràcies per estar avui en la Condomina, per contar-nos el partit, per portar-nos també les declaracions de Beto Company i, per suposat, estem pendents de lo que passe en els pròxims dies, en els pròxims partits, perquè esperem que esta pròxima temporada, per fi, l'Hèrcules pugui estar on li toca, que és lluitant per tornar al futbol professional.
0: Esperem que així siga i, per supost, divendres que ve estarem també per a gaudir d'aquestes partides entre l'Hèrcules i el Castelló en la pretemporada dels equips de la Comunitat Valenciana i el punt a punt. Un abraç.
1: Un abraç, Gonzalo. Gràcies.
0: Adeu.
1: I sí, partit que el farem i que escoltarem així en este punt a punt en Apunt Ràdio quan són les 10 i 9 minuts i tinc ja per acomiadar a Carlos Gallardo que ens ha contat avui el partit del Villarreal, un 3-1 davant el Lens. Preguntar-te un poquet el mateix de que li deia a Mora. Entrava Beto i teníem que anar ràpidament en el directe, però què és el que t'ha paregut el Villarreal, este camí de la pretemporada i sobretot el que té per davant?
2: Jo quedaria en la primera part, no? Perquè sí, hi ha algun moment que ha jugat molt bé el Villarreal quan s'associaven els seus jugadors. Comentava, veure a Gerard en aquest nivell que ha mostrat en alguns moments d'aquesta primera part dona moltíssima esperança el que podríem veure d'este futbolista que en el seu prime, no, que se sol dir ara, sí, pues és un dels millors futbolistes en seducte del futbol nacional i internacional. Molt bé a Lloce, molt bé, a mi m'encanta veure a Nizar el Gemili perquè el recorde quan jugava en el Roda fa tres temporades o dos temporades i se'n va aixir, va ser el millor jugador de la tercera valenciana. L'any passat recordem que a priori en principi anava a ser per a jugador del Villarreal C, però pràcticament ja va destacar moltíssim i el Villarreal B i David Albelda van apostar per ell, vas començar a jugar i va demostrar que tenia també molt de nivell per a la primera federació i sobretot és un jugador que com s'atrevís, com va cap a davant, no s'ho pensa, i és un jugador que també va ser pot ser molt important en el Villarreal, com Diatá, com dient con Carlos Macià. Sí que me deixa més dubtes un poc també i sa defensa la segona part, però és un partit de pretemporada, l'apartat físic, no? La preparació física també ara és un condicionant important i ara mateix a Xavi Llorquera en esport base que avançava que per algo menys d'un millor ha pagat l'Andorra per l'Autaro el defensa, que va ser molt important, que crec que estava fent la pretemporada o una part de la pretemporada, sí, en el primer equip, i que va ser molt important en el Villarreal B, una baixa important per
1: al Spats, no?
2: A l'Andorra.
1: Ah, pues estava, pues sabia jo que també tenia.
2: Ah, no, Lautaro Spats a l'Andorra. Sí, sí,
1: sí, correcte, Spats a l'Andorra, és Lautaro Spats el que va a l'Andorra, i com dius, era un dels jugadors que estava ahí, no? En eixa terna de opció d'estar en primer equip.
2: Per cert, el Villarreal B que guanyava 6-0 davant del Chelsea sub-21, sí, este dissabte, en un equip molt nou, perquè ese Villarreal B del filial de Primera Federació que va destacar, sí, molt la temporada passada per la seva solidesa defensiva, que sorprenia perquè és un filial i perquè el Villarreal sempre penses la seva qualitat, les seves jugades ofensives que puga fer.
1: Va
2: però
1: perdre davant el Mestalla
2: 0-3.
1: 0-3 i l'altre dia guanyar de manera àmplia al Chelsea sub-21, sí, que és

0: Era sub-deno, pràcticament, perquè els filials d'Anglaterra sempre són pràcticament juvenils.
1: Però així important baixa la defensa del Villarreal, que anem a veure com és recomposa, no? Tindrà que firmar alguns jugadors per a aquesta zona defensiva. I també els resultats que he estat observant dels equips del nostre futbol, l'Alcoyano de segona federació, que ha guanyat 0-2 del Rei Vence, i l'Ontinyent a casa en el seu camp, que ha perdut davant el Yeclano de Xavi Jiménez, de l'entrenador que va Torrentí, que va dirigir al Torrent i que li va portar al playoff d'ascens fa dues temporades en segona federació, i que era el primer partit oficial d'esta pretemporada de l'Ontinyent en 1931 al Clariano, en Rubén Sanz, una nova etapa, i en un partit d'això 0-1, en altres equips que estarem molt pendents esta temporada en el Punt a Punt a Punt Ràdio.
0: Pues sí, així no serà. De fet, un dels pròxims partits que tenim del Villarreal B serà davant el Eldense el dia 4 a les 7 de la vesprada, en esta pretemporada del equip de David Albelda en la primera federació. Pues Carlos, no sé si vols afegir alguna cosa més, sempre en aquests detalls extra que ens portes del nostre futbol.
1: Ahí pendent sempre dels equips valencians, perquè a poc a poc ja, pràcticament en primera federació ja porten setmanes, però en segona, tercera federació, pràcticament tots els equips ja s'han ficat en marxa en esta pretemporada, i és de Lliga Comunitat, per exemple, pense en el Onda, que este dilluns em deia que començaven, després també el que ha passat en Onda, l'apuració en incendi, però em diuen que ja tenien previst començar este dilluns, així que el futbol valencià ja, pràcticament tots, en marxa.
0: Saps qui està molt content, o qui pense jo que estaran molt contents en el futbol valencià?
1: Alcira, ¿no?
0: Alcira. Le ha tocado la grosa de Nadal, ¿eh?
1: Le ha tocado la grosa, la verdad que sí.
0: Anem a explicar-ho. ¿Por qué estén dient en el punta a punta les 10 i 13 minuts que a l'Alcira le toca la grosa?
1: Perquè en el seu contracte, per el qual el Llevant va firmar-lo del juvenil del Alcira, recordem que Carlos Espí, sí, que no ho han comentat, nou fitxatge del Real Madrid, es va formar fins a cadet d'últim any en el Tavernes, des de Tavernes de la Valldigna. Ahir el va firmar la Unió Esportiva Alcira, va jugar dos anys en el seu juvenil, i en el contracte per el qual va firmar per el Llevant Unió Esportiva, li van ficar una clàusula que el 10% d'un fitxatge posterior, pues, anava a rebre-lo l'Alcira. Parlat en el president, segurament
0: no volen dir-ho molt alt,
1: claro, perquè diuen que tenen experiència en altres casos que han tingut ahir i que han anat al futbol professional, que una cosa és que els vagis a cobrar i una cosa quant els vagis a cobrar, i entonces no volen que pensin que ara són nou rics i que de la nit al dia li va canviar la vida a l'Alcira, però és un pes molt important.
0: El 10% del traspàs de Carlos Espí, estem parlant de vora 2,5 milions d'euros per a l'Alcira, que imagina't el paper que podria fer.
1: Sí, mira, David Sordà, el company i col·laborador que ens porta la informació d'Alcira, també del Futbol Sala, comentava esta setmana que el pressupost d'Alcira per a la pròxima temporada en Lliga Comunitat serà uns 160.000 euros.
0: Si entren 2,5, què?
1: Això te canvia la vida moltíssim.
0: Per a este any i per a 10 més, si ho gestiones bé. Bueno, pues anem a veure què és el que passa en la Unió Esportiva d'Alcira. Estos detalls, com sempre, podem contar-los i ampliar. Demà tenim el futbol més nostre, així que tenim també temps per a parlar d'estos detalls. Carlos Gallardo, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies i fins demà.
1: Fins demà, un abraç.
0: Un abraç al nostre Carlos Gallardo, que sempre es porta detallets del futbol valencià. Ha estat contant-vos també futbol d'elit, com és el Lens Villarreal, la derrota 3-1 de l'equip d'Íñigo Pérez. Fem un xicotet alto en el camí. Al tornar, anem a veure si tenim opció d'escoltar Arnau d'Anjuma i també a encamilar ja este tram final del Punt a Punt d'avui.
2: Avui fa sol.
3: L'oratge que afecta el que tens plantat al bancal.
2: I corre l'oratge.
3: En A Punt Ràdio. De tu a tu.
4: En cas d'incendi, procura no dirigir-te cap a barrancs o fondalades, ni intentes fugir vorera amunt quan el foc ascendís per ella. Però, sobretot, no oblides mai seguir sempre les indicacions del personal que té atribuïda la missió de vigilància i extinció.
5: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
6: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
7: fem banda
6: amb el millor repertori de músics valencians.
7: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
6: Desfilarem al costat dels nostres músics.
7: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
8: Front a una onada de calor, actua. Davant d'una onada de calor extrema, prioritza la hidratació constant. Limita l'exposició al sol durant les hores centrals, entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada. I mantén ta casa fresca baixant persianes i tendals.

0: Protegeix especialment xiquets, ancians i persones amb malalties cròniques. I reacciona ràpid davant d'un cop de calor trucant al 112. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
1: En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
2: Les noves generacions no tenen un calrue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
1: No pintem les coses de color de rosa.
2: Les derrotes, avoltades, ja són part del paisatge.
1: I parlem l'idioma de l'esport.
3: Los 11 que salgan a morder como perros.
4: Tornarem al 4-4-2
5: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
6: Al mando.
4: Tu li has donat les claus.
6: Por algun lado saldrá la rata.
1: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en A Punt Ràdio.
7: Som la veu de tots. Som A Punt.
8: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt.

0: T'agrada l'àudio, ells estan en la concentració en Anglaterra, han estat en el partit i els agraïm haver pogut tindre en este punt a punt l'àudio de Dan Juma. Això en quant al València, ara en qüestió de menys d'una hora anem a analitzar i a debatir i a debatre tot el que té que veure en el València, en el Llevant, en el Villarreal, en l'Elche, en tots, en els últims 90 minuts del punt a punt a partir de les 11 de la nit, però este matí també ha jugat el Llevant. Este matí a les 10 del matí, Llevant al Albacete, en una victòria 2-1 dels de Luis Castro, on començava per davant l'Albacete, 0-1 al marcador, al minut 26, al tram final de la primera meitat, en el 44, empatava Roger Brugué, i en el començament de la segona part, Eta Ejong, un dels assenyalats per a eixir en este mercat i en el passat. Bueno, pues, finalment ha estat Carlos Espí, que per cert avui ha tingut minuts en el Real Madrid, davant la Fiorentina, el que ha eixit en este mercat. Eta Ejong no ha eixit, però ha marcat el 2-1 per a la victòria d'avui del Llevant. Precisament el camerunès ha parlat així de la pretemporada.
1: Bueno, es que al principio nos ha costado un poco posicionarnos y la presión y todo, pero después hemos cogido el ritmo, hemos entendido lo que quería el míster, el plan de juego y todo, y nos ha salido bien en la presión. Y hemos recuperado pelotas ahí y hemos metido el empate. Es verdad que el gol viene de ellos, de una pelota de segunda línea que nos hemos concentrado, pero bueno, se aprende todos los días. Creo que por eso estamos en pretemporada, para aprender y a seguir trabajando. Bueno, la verdad que sí, nos han puesto un poco de ritmo ahí durante el partido, pero creo que hemos podido volver e intentar sacar el partido delante de nuestra parte.
0: Bueno, pues les paroles de Eta Ejong després d'este partit de pretemporada davant l'Albacete, també ha valorat, bueno, pues la arribada dels nous fitxatges d'Aissamandi, Sotelo, bueno, se queda Matthew Ryan després de un nou contracte que ha signat amb el Llevant, així que les paroles de Eta Ejong en la arribada dels nous fitxatges.
1: No, bueno, creo que desde que ellos han llegado le hemos cogido como una familia para que se sientan cómodos y sin problema, para que se pueden expresar. Hemos hablado, el capitán ha hablado con ellos, pues creo que ellos están ya como la familia, saben lo que hay que hacer y es lo que nos toca.
0: Una bona acollida de Eta Ejong, dels capitans i de la resta del vestidor del Llevant. Lo que també sembla que és calorosa és la benvinguda dels nous, i així ho explica en aquest corredor, en aquests collejes d'Eta Ejong, que explica que també són per els aniversaris i que quan siga el d'ell pues, s'escaquejarà.
1: No, he dicho que todos los nuevos que vienen este año voy a dar pasillos fuerte a todos. El que venga o el que está ahí durante su cumple, pasillo fuerte. Pero el día de mi cumple yo no voy a estar, me pongo enfermo directamente, no voy. Si no, me van a matar. Si no, me matan.
0: La estrategia la declara Eta Ejong, que repartirá y cuando le toque a ell, pues fará la del fantasma. No aparecerá en el entrenamiento y pero tant se estalviará los escolps. Bueno, pues el to, ¿no? Gracias de Eta Ejong. Fins així el que és el repàs d'este partit d'este matí del Llevant, també hem parlat des d'esta vesprada. Ara el que anem és a donar-li pas a la secció del Puma, de José Luis Rodríguez el Puma, ja sabeu, en les anècdotes dels, bueno, pues de quan el futbol vintage del futbol valencià, ell com a representant. Així que escoltem a José Luis Rodríguez el Puma.
2: Capítol 3 d'esta sèrie de converses amb José Luis Rodríguez, el Puma, conegut per tot l'ambient futbolístic. I després dels dos primers, este i esta conversació va versar sobre les direccions deportives i l'scouting, els ojeadores, els ulladors. Com se construeix un equip? És una mena de viatge al treball menys visible del futbol. Descobrir talent, analitzar jugadors i prendre decisions que poden canviar per a bé o per a mal el futur d'un club. José Luis, amic meu, bona vesprada.
3: Hola, hola Carlos, buenas tardes y buenas tardes a todos.
2: Esta realmente es bona, ¿eh? Este, de què és el que fa realment.

Bueno, pues ahí estaba, ¿eh? La sección, la tercera edición de esta sección de la CAO del Puma en Carlos Urrutia, en estas intrahistories, ¿eh? Y historias del fútbol valencià, de José Luis Rodríguez, com a agent, pues un dels mítics, ¿eh? Del fútbol valencià. Repassem, abans de tancar, els resultats dels equips valencians de avui, en la victòria del Llevant 2-1 davant l'Albacete. També en el partit del Eldense, la derrota 2-1 davant el Múrcia. El València, que ha empatat 1-1 davant el Stoke City. El Rayo Ibense ha estat vençut per el Alcoyano 0-2, victòria de l'Alcoyano. I també l'empat a 1 entre Luca Múrcia i el Hércules. La derrota per a tancar este repàs del Villarreal 3-1 davant el Lens. Són els marcadors en el dia d'avui, en una jornada de dissabte plena de partits, on, bueno, pues la realitat és que també hi ha hagut alguns marcadors cridaners, com la derrota de l'Atleti de Madrid 2-1 davant el Manchester United, l'empat a 3 del Espanyol davant el Middlesbrough, la victòria 2-1 davant el Norwich, l'empat a 2 en el debut de Carlos Espí en el Real Madrid 2, Fiorentina 2, la derrota 3-0 del Racing de Santander davant el Wolverhampton, l'empat a 2 del Deportivo de la Coruña davant el San Pauli, on estaven pendents si marcava Aubameyang, però no, ha marcat Aubameyang, i la victòria 2-3 del Rayo Vallecano davant el Charleroi. Són alguns dels resultats. Acaba de finalitzar el Betis 1, Almeria 0, algun dels resultats de la pretemporada dels equips de la Lliga en esta jornada de dissabte. Nosaltres anem a continuar ara de seguida, són les 10:59, tornem en els últims 90 minuts del Punt a Punt.

nit. Són les 11. Benvinguts al Punt a Punt. Últims 90 minuts. Benvinguts a Punt Ràdio. Els que connecten ara i els que porten ja nosaltres durant tot el dia. Ja sabeu que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió s'escolte al Punt a Punt Últims 90 minuts, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos en X arroba 90 minuts, en Instagram 90 minuts ràdio, tot en lletra, i en TikTok arroba 90 minuts ràdio. També podeu enviar àudios al WhatsApp al 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01. Ahir podeu opinar sobre el programa, sobre el que hi ha cada cap de setmana i sobre la pregunta que vos deixem avui en els nostres canals, i és què t'ha semblat el partit del València davant el Stoke City. Què t'ha semblat el partit del València davant el Stoke City? 1-1 en el gol de Dan Juma. I és que el València, bueno, pues, ha jugat avui el seu partit de pretemporada davant el Stoke City en este stage que està disputant o que està visquent l'equip de Carlos Corberán en Anglaterra. És el partit que fa 5 de resultats després de la derrota davant el Petro de Luanda, la victòria davant l'Eldense, el partit davant el Castelló, el Derby County i avui el Stoke City. Era el 5è partit de pretemporada des de Carlos Corberán, en una primera meitat en la que és de veres que el València ha donat una millor imatge, però ha anat difuminant-se en el pas dels minuts fins a arribar a una segona meitat en la que l'equip pràcticament

0: no ha aparegut en l'encontre. De fet, el primer llançament a porteria en la segona part és ja en el minut 89, en un llançament en cama esquerra d'André Almeida. Havia tornat a aparèixer en tota la segona part. Una primera part sí que ha estat més protagonista, però entre els canvis, el partit, la manera de plantejar el xoc, pues, evidentment ha desaparegut el València en la segona part, deixant novament dubtes en l'aire. Dubtes a nivell de xoc, però també dubtes en una línia que jo crec que preocupa molt, que és la defensiva. I és que avui tornava a estar sense lateral dret el València. Has començat jugant Miguel Monferrer, que ha estat l'autor del gol en pròpia del València. Després ha jugat Gamón en el lateral dret. I els problemes ja es traslladen també a la línia defensiva, a la zona de centrals, on avui dia Cabías s'ha quedat fora per molèsties després de l'entrenament d'ahir. No ha estat en la convocatòria, no estava en la banqueta. Han jugat en la segona part Iker Córdoba i Amos Wanjala. I ha tingut que abandonar el terreny de xoc Justin De Haas per unes molèsties a la cama esquerra, si no recordo mal, i ha tingut que ser substituït. Per tant, anem a veure quin és l'alcanç d'aixes molèsties, d'aixe xest en el que ell, bueno, se portava la mà a la part de darrere de la cama, aixe adductor, on esperem que siga un esglai més que una lesió, perquè els problemes en defensa per al València s'acumulen i bueno, pues la inacció per... ara debatirem, no?, de el València en el mercat, en lateral dret, en el central, però de moment no arriben els reforços i jo crec que això agrava la situació en una pretemporada en la que sí, és pretemporada, sí, és molt pronte, els resultats no volen dir res, evidentment, en això estem d'acord, però la sensació té que anar millorant i avui, per exemple, en la segona part no ha millorat la sensació que ha transmès l'equip de Carlos Corberán. Per davant encara queden dos partits davant el Newcastle i el que jugarà davant un equip marroquí abans de començar la temporada del València. Recordem que la primera jornada del València serà el dia 22 en comptes de començar el cap de setmana del 15 d'agost, perquè el Betis va demanar aquest ajornament de la primera jornada i, per tant, el València encara tindrà el trofeu taronja el pròxim dia 8 a les 9 de la nit davant el Newcastle i un altre partit abans de començar la Lliga. Veurem quina és la imatge i quins són els avanços que n'hi ha de cara a, bueno, pues la temporada i per a que comenci aquesta temporada d'esta 26-27 en l'últim any de l'estadi de Mestalla. Els resultats, la resta de resultats del dia d'avui: el Llevant ha guanyat 2-1 a l'Albacete en els gols de Brugui i de Eta Ellong, la derrota de l'Eldense 2-1 davant el Múrcia, el empat de l'Hèrcules davant el UCAM Múrcia, la victòria de l'Alcoyano 0-2 davant el Rayo Ibense, el empat, com estem comentant, del Stoke City i el València 1-1 en el gol de Danjuma, i la derrota 3-1 del Villarreal en la Como Cup davant el Lens, on el gol groguet l'ha fet Ayoce Pérez. Són les 11:06 i així comença punt a punt els últims 90 minuts.
1: 100% esport. 100% ràdio esportiva a punt a punt.
2: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
3: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96 251 1414.
4: Ara Tota l'emoció de l'esport es viu ací, en Apunt Ràdio.
1: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
5: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
1: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
4: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
5: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
6: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
5: Juga amb nosaltres esta temporada.
7: Este estiu que el mosquit no te la pegue. Evita l'aigua estancada. Buida sovint els recipients i els plats dels testos. Utilitza repel·lents autoritzats. Instal·la mosquiteres. Seguis les recomanacions. Cuida la teua salut. Més consells en sam.gba.es. Generalitat Valenciana.
8: ¿Y dices que siempre sucede?
9: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
10: Solo se me ocurre. ¡Wow!
8: Increíble. Pasa siempre.
9: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
10: ¡Wow!
9: Descúbrelo en tu concesionario.
11: Ven a Aferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.

9 minuts passen de les 11 de la nit i anem en els principals temes del dia, que ara desenrotllarem en temps de tertúlia, però són les notícies més destacades del dia, i és que en quant al València, en el mercat, ahir contàvem que l'operació del lateral dret, William Mikel Brencis, havia parat, que s'havia frenat, al igual que també la del porter Oleksandr Saputin, i bueno, pues que en el cas del lateral francès, que ha jugat a Alemanya, havia aparegut el PAOK i l'Espanyol. Pues bé, avui, esta vesprada, mitjans de comunicació de Grècia feien ressò i informaven de que hi havia un acord total entre Mikel Brencis i el PAOK per a que siga jugador de l'equip grec. Així que, bueno, pues és una de les altres opcions que el València veu com se li esfuma. En este cas, i anem a, jo crec que donar almenys la informació que tenim així en 90 minuts, el València volia dos laterals, un sub-23 i un altre més veterà. I al igual que també contàvem que l'operació, i ho contàvem a nit, i jo sé que Manolo també ho va comentar en 90 minuts, que l'operació Oleksandr Saputin havia frenat. Frenar una operació no és que que caiga aquesta operació, i menys en este València, on quan una operació cau és per l'altre costat, no per el costat del València, perquè el València mai tanca la porta a una operació, sempre deixa la porta oberta per si té que tornar. Però la informació que tenim és que Carlos Corberán, la vessant del tècnic, bueno, pues no estava convençut de fitxar a Saputin, tampoc de fitxar a Mikel Brencis, i que és per això que Mikel Brencis acabarà jugant en el PAOK si no canvia la informació que és des de Grècia, i que Saputin, encara que n'hi havia un acord, com també n'hi havia Mikel Brencis, pues, sembla que està frenat a expenses de que puga aparèixer un altre porter, una opció que li agrade més al cos tècnic, que li agrade més al tècnic, i bueno, pues, la indicació és que preferís que se busetxe en el mercat, a la recerca, a la búsqueda d'altres alternatives, perquè el que no vol és fitxar per fitxar, és portar jugadors que se pensen que no té el nivell que és adequat o que siga adequat per al València. Això em sembla bé, vull dir, jo en això estic absolutament d'acord en Corberán. Al final, si tu penses que no té el nivell, pues no tens que malbaratar una operació. Ara, si això perjudica a l'hora de no tindre lateral dret, o després passa o pot passar com el cas de Meunier, que acaba anant-se en l'opció A o B o C o la que siga, pues ja entrem en un problema de planificació. En quant a el València, esta és la informació. En quant al Llevant, bueno, pues, sí que ara ampliarem, perquè està avui en la tertúlia Isma Algarra, és que es llança per Yanis Mussouai, el davanter de 19 anys, que ha sigut un dels jugadors més destacats en la UEFA Youth League la passada temporada en el Brujas, i que el Llevant, que ara acaba d'ingressar 25 milions d'euros per ESPI, bueno, pues, té aquesta capacitat econòmica per a fitxar a la jove per la belga, per una quantitat que està propera als 2 milions d'euros, i que evidentment, pues, en el club granota veuen a Mussouai com el substitut ideal.

0: ideal per a Espí en la davantera, un davanter també jove, com és el cas d'Espí, que per cert ha debutat avui en el Real Madrid en el partit davant la Fiorentina. En quant al Villarreal, la notícia està en que el Villarreal està molt prop de tancar un porter que jo crec que adoptarà el rol de porter suplent de Luis Junior, encara que Luis Junior està sembrant dubtes en la pretemporada, però estem parlant de Peter Gulácsi, de 36 anys, el veterà porter hongarès del Red Bull Leipzig, i que, bueno, ja informaven durant la setmana els companys del diari AS que era el triat, no?, per a la porteria del Villarreal, un futbolista hongarès que encara tenia un any més de contracte, i és per això que l'acord entre Villarreal i el Red Bull Leipzig té que anar a un traspàs que se parla que està a prop dels 2 milions d'euros. Així que porter per a mantindre aquesta competència en la porteria després de les eixides de Diego Conde i també d'Arnau Tenas. En quant a l'Elx, la informació és respecte a la sensació de que ha nascut no sé si una estrella, però és una promesa, com és el davanter Umaru Konaré, és el màxim anotador, màxim golejador de l'Elx en esta pretemporada, ja porta 4 gols, va en una dinàmica evidentment ascendent, això és pretemporada i cal anar els peus en terra, però ja deia ell que estava vivint un somni en participar en el primer equip il·licità en els partits de pretemporada, i és que el davanter del filial de l'Elx il·licità de 21 anys ha participat en tots els compromisos del primer equip i ha anotat 3 dels 4 dels 4 en 3 dels 4 partits, 4 gols per al conjunt de Martín Anselmi. Així que això són, o estes són les notícies més destacades del dia. Nosaltres lo que anem a fer ara a les 11 i 14 minuts és una xicoteta pausa. Al tornar anem ja en la tertúlia.
1: Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos. ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
2: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
3: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
4: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A Punt Ràdio.
5: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
6: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
5: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
4: Vibra amb els esports d'A Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
6: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
7: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
6: Juga amb nosaltres esta temporada.
8: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
9: Punt a punt, els últims 90 minuts, la tertúlia.

0: 11 i 17 minuts de la nit i anem a començar en la tertúlia perquè ja els tinc per ací. Vicente Fuster, Plaza Deportiva, què tal, com estàs? Bona nit.
1: Hola, què tal? Bona nit.
0: Ismael Garra, què tal, com estàs? Bona nit.
2: Muy buenas, bona nit.
0: De Cullera para el Mundo, aquí està.
2: Exacto, yendo y viniendo, pero aquí...

0: tots els dies de la setmana. Una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio. De tu a tu. Ara escoltaràs la reemissió de Fem Banda. En A Punt Ràdio, Fem Banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, Fem Banda, A Punt Ràdio.
1: Molt bon dia i benvinguts i benvingudes al programa de música Fem Banda, produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Suposo que molta gent que ens escolta estarà de vacances. Si és així, disfruteu d'este moment de descans tan merescut i gaudiu d'estos dies. L'1 d'agost és una data marcada per algunes celebracions i també per la música de Jordi Savall. Entre les més destacades es troben el Dia de la Pachamama, el Dia Mundial de l'Alegria i el Dia de la Núvia, així com la Festa Nacional de Suïssa. A més, tal dia com avui, l'any 1941, va néixer a Barcelona el reconegut músic i musicòleg Jordi Savall. De totes elles, m'agradaria destacar el Dia de la Pachamama, que és un homenatge a la Mare Terra. És una tradició d'origen andí i indígena, en què es dona les gràcies per les collites i es demana protecció i prosperitat. I és que cuidar la Mare Terra és més que important, és molt més encara, sobretot en estos dies com els que estem vivint, marcats per tants incendis. Quin horror i quines catàstrofes. Una realitat que ens recorda la necessitat de protegir el nostre entorn i de tindre cura del planeta que habitem. Per altra banda, també m'agradaria ressaltar que avui és el Dia Mundial de l'Alegria, una jornada instaurada l'any 2010 que reivindica la importància del benestar i de la felicitat col·lectiva, però també el valor que pot tindre un simple somriure en les persones que tenim al nostre voltant. Així que avui, somrigueu. I en l'àmbit cultural, com he dit abans, esta jornada recorda també el naixement de Jordi Savall, una de les figures més destacades de la música antiga. Nascut a Barcelona l'1 d'agost de 1941, Savall és un prestigiós viologambista, director d'orquestra i musicòleg, reconegut per una trajectòria dedicada a la interpretació, la investigació i la divulgació del patrimoni musical antic. Doncs, fet este repàs, que tant m'agrada a mi fer de les efemèrides, comencem fent banda, com sempre, escoltant el concert del dissabte. Tot seguit, continuarem a la secció El Rebost de la Banda, on parlarem del cicle de grans directors que torna a recuperar la Unió Musical de Llíria. Ja després seguirem a la secció Temps de Festes, on parlarem amb Olga Martínez Montpó, la directora encarregada de dirigir l'himne de l'Associació de Festes d'Aielo de Malferit. I ja després de les notícies de les 9, continuarem amb la secció Avui amb qui parlem, i es visitaran ací a l'estudi 3 de Punt Ràdio el percussionista, concertista i productor Javier Eguillón. I acabarem, com sempre, amb l'agenda musical. Així que poseu-se còmodes, que comencem amb més ganes que mai, Fem Banda,

Avui anem a escoltar un concert molt xulo, com sempre, interpretat pels protagonistes del programa d'avui. Començarem escoltant una obra molt especial i molt vinculada a la nostra terra. Es tracta de Coplas de mi tierra, del compositor valencià Manuel Palau. Una peça que forma part del patrimoni musical valencià i que es permet descobrir la manera en què el compositor va saber portar a la seua música, l'essència i el paisatge de la nostra terra. L'obra apareix catalogada com una composició per a orquestra de l'any 1919 i posteriorment es va adaptar o es va fer la seva versió per a banda. La Biblioteca Nacional d'Espanya conserva un registre d'una gravació de Coplas de mi tierra interpretada per la banda Unió Musical de Llíria, dirigida per Antonio Peinado, en una edició discogràfica de 1958. Nosaltres no anem a escoltar això, sinó anem a escoltar la mateixa banda sinfònica de la Unió Musical de Llíria, però dirigida per l'actual director, que és Vicent Balaguer Domènech.

podem dir d'esta obra? Que és una obra mestra del gran mestre Manuel Palau i que s'identifica molt com a poble. Acabem d'escoltar l'obra Coplas de mi tierra. I ara anem a viatjar fins a Roma, a través de la música. Ho farem amb una obra espectacular del compositor italià Ottorino Respighi, Pini de Roma, o el que és el mateix, Els Pins de Roma. Es tracta d'un poema simfònic escrit entre els anys 1923 i 1924 i que forma part de la coneguda trilogia romana de Respighi. En esta obra, el compositor utilitza els pins tan característics del paisatge romà per evocar diferents moments, paisatges i escenes de la ciutat. La peça està dividida en quatre moviments. El primer ens porta fins als jardins de la Villa Borghese, on escoltem els xiquets jugant i imitant els soldats. Després, la música es torna més fosca i misteriosa quan ens acosta a les antigues catacumbes romanes. En el tercer moviment, Respighi es situa a la nit al Gianicolo, sota la llum de la lluna i amb el cant d'un rossinyol com a protagonista. I finalment arriba a la Via Àpia, on el compositor imagina l'avanç d'un exèrcit romà en una escena grandiosa i espectacular. Així que prepareu-se per a fer este viatge musical per la ciutat eterna. Escoltem Pinos de Roma, Pini de Roma, d'Ottorino Respighi, interpretat per la Banda Simfònica de la Unió Musical de Llíria sota la batuta de Vicent Balaguer.

València l'any passat, perquè va ser la banda guanyadora de la secció d'honor en el 136, en la 136 edició del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València l'any 2024. I ara continuem el nostre viatge musical amb una obra molt especial, Ben Amor, del compositor Pablo Luna. Ben Amor és una opereta en tres actes, estrenada l'any 1923 al Teatre de la Zarzuela de Madrid, amb música de Pablo Luna i llibre d'Antonio Passo i Ricardo González del Toro. L'obra es trasllada fins a l'antiga Pèrsia, concretament a la ciutat d'Isfahan. La història combina l'humor, l'amor i l'aventura amb una trama plena de confusions i embolics al voltant de la identitat dels seus protagonistes. Musicalment, Pablo Luna crea una partitura molt colorista, amb aires orientals, ritmes dansables i una gran varietat de recursos que donen a l'obra un caràcter alegre, teatral i espectacular. Nosaltres anem a escoltar la dansa del foc. Esta dansa es transporta a l'univers exòtic i oriental que envolta l'obra i es mostra una de les facetes més brillants de Pablo Luna, amb una música molt viva i marcada pels ritmes de dansa i per una orquestració plena de color. La dansa del foco, o la dansa del foc, és, sens dubte, un dels fragments que més popular ha aconseguit esta opereta, Ben Amor, que és una peça que, amb el pas del temps, ha traspassat els escenaris del teatre líric per a convertir-se en una obra habitual del repertori simfònic i bandístic. Així que prepareu-se per a gaudir d'una música plena d'energia i de ritme. Escoltem ja la dansa del foc de Ben Amor, del compositor Pablo Luna, interpretada per l'Orquestra Sinfònica de la Unió Musical de Llíria sota la batuta del mestre Enrique García Asensio.

Ben Amor és considerada una de les obres més destacades de la trajectòria de Pablo Luna i un dels seus grans èxits. Una música que més d'un segle després de la seva estrena continua sorprenent-nos per la seva vitalitat i el seu atractiu. Acabem d'escoltar tres obres mestres, però ens queda l'última. I ara arriba el moment d'escoltar una obra molt especial i sobretot molt actual. Es tracta d'un concert per a timbals i orquestra sinfònica titulat Storm on Strike, del compositor alacantí Òscar Navarro. Una obra escrita per encàrrec del Palau de la Música de València i dedicada al percussionista i timbalista o timbal solista de l'Orquestra de València, Javier Eguillor, que va ser l'encarregat de protagonitzar l'estrena absoluta el passat mes de gener. Storm on Strike és un autèntic viatge musical ple de contrastos, una obra que ens porta del passat al present i que combina diferents estils i atmosferes, des d'una evocació de la música barroca fins a ritmes urbans, passatges més íntims i una secció d'inspiració exòtica i arabesca. I tot aquest recorregut desemboca en un final espectacular, amb un mambo ple de ritme, energia i vitalitat, en què la percussió i els timbals es converteixen en els grans protagonistes.

així que prepareu-se per a gaudir d'un autèntic desplegament percussiu. Escoltem Storm Am Strike, el concert per a timbals i orquestra sinfònica d'Òscar Navarro, interpretat per l'Orquestra de València i com a solista Javier Eguillor.

0: Fantàstica interpretació del concert. Bravo, Javier Eguillor. Un dels aspectes més singulars de l'obra és el desplegament instrumental que requereix el solista. En l'estrena, Javier Eguillor va tocar 3 timbals barrocs i 5 timbals filarmònics, a més de participar en un ampli desplegament de percussió. Gran concert el que acabem d'escoltar. I ara, com sempre, farem una breu pausa i tornem en un momentet. No se'n vagin.
1: A Punt Ràdio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
2: Si vius en zones properes a àrees forestals o de muntanya, deixa una franja perimetral de 25 metres lliure de vegetació baixa i arbustiva i mantingues els vials nets de malesa per a dificultar la propagació del foc.
3: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
4: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
5: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
6: Amb un equip de gala. Punt a punt. L'espectacle de l'esport en valencià en Punt a punt. L'esport ben contat. Punt a punt.
7: Quan els nostres esportistes se la juguen, estem ací, en A Punt Ràdio, per a viure-ho amb rigor i amb passió.
6: Si hi ha partit, tens una cita amb Lluís Urrutia i tot l'equip de Punt a punt.
8: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Els Ports, 96.8.
9: De tu a tu.
10: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
11: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
8: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
10: En A Punt Ràdio.
12: En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
13: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
12: No pintem les coses de color de rosa.
13: Les derrotes avoltades ja són part del paisatge.
12: I parlem l'idioma de l'esport.
14: Los 11 que salgan a morder como perros.
15: Tornarem al 4-4-2
16: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, per un apretó en tacos.
17: Al mando.
18: Tu li has donat les claus.
17: Por algún lado saldrá la rata.
12: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts, amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en A Punt Ràdio.
19: A la mar, senyores...
1: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio, de tu a tu.

0: En Apunt Ràdio fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana fem banda. Apunt Ràdio.
1: Molt bon dia i benvinguts i benvingudes al programa de música Fem Banda, produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Suposo que, com he dit abans, n'hi haurà molta gent que ens escolta i estarà de vacances. Si és així, disfruteu d'este moment de descans tan merescut i gaudiu d'estos dies. L'1 d'agost, que estem avui, és una data marcada per algunes celebracions i també per la música de Jordi Savall. Entre les més destacades es troben el Dia de la Pachamama, el Dia Mundial de l'Alegria i el Dia de la Núvia, així com la Festa Nacional de Suïssa. A més, tal dia com avui, l'any 1941, va néixer a Barcelona el reconegut músic i musicòleg Jordi Savall. De totes elles, m'agradaria destacar dos. El Dia de la Pachamama, que és un homenatge a la Mare Terra. És una tradició d'origen andí i indígena en què es dona les gràcies a les collites i es demana protecció i prosperitat. I és que cuidar la Mare Terra és més important que mai, sobretot en dies com els que estem vivint, marcats per tants incendis. Quin horror i quines catàstrofes! Una realitat que ens recorda la necessitat de protegir el nostre entorn i de tindre cura del planeta que habitem. Per altra banda, també m'agradaria ressaltar que avui és el Dia Mundial de l'Alegria. Este dia m'encanta. Una jornada instaurada l'any 2010 que reivindica la importància del benestar i de la felicitat col·lectiva, però també el valor que pot tindre un simple somriure en les persones que tenim al voltant. I en l'àmbit cultural, com he dit abans, esta jornada recorda també el naixement de Jordi Savall, una de les figures més destacades de la música antiga. Nascut a Barcelona l'1 d'agost de 1941, Savall és un prestigiós violangambista, director d'orquestra i musicòleg, reconegut per una trajectòria dedicada a la interpretació, la investigació i la divulgació del patrimoni musical antic. Violangambista, és que és complicat dir, sabeu? Doncs, fet este repàs, que tant m'agrada a mi fer de les efemèrides, seguim així fent banda, com sempre acabem d'escoltar el concert del dissabte. I a partir d'ara, continuem amb la secció El Rebost de la Banda, on anem a parlar ja del cicle de grans directors que torna a recuperar la Unió Musical de Llíria. Després seguirem en la secció Temps de Festes, on parlarem amb Olga Martínez, la directora encarregada de dirigir l'himne de l'Associació de Festes d'Aielo de Malferit. I ja després de les notícies de les 9, continuarem amb la secció Avui amb qui parlem, i es visitarà, així, a l'estudi 3 d'Apunt Ràdio, el percussionista, concertista i productor Javier Eguillor. I acabarem, com sempre, amb l'agenda musical. Així que seguim en les entrevistes, així, en Fem Banda.

0: I arriba el moment d'obrir el rebost de la banda, un espai on repassem algunes de les notícies més destacades del món de les nostres bandes i les societats musicals. I avui ens n'anem fins a Llíria, perquè la Banda Simfònica de la Unió Musical de Llíria recupera aquest estiu el cicle, aquest estiu, avui, pràcticament, el cicle de grans directors, una de les propostes més representatives de la seva programació musical. La cita serà avui a les 7:30 al Teatre de la Unió Musical de Llíria i comptarà amb la participació del director titular de la formació, Vicent Balaguer Domènech, i del prestigiós director valencià, Cristóbal Soler, una de les batutes de la nostra terra amb major projecció internacional. I tinc casa plena, perquè tinc ací, a l'estudi d'Apunt, a Vicent Balaguer, que és el director. Bon dia, Vicent.
1: Bon dia, Ima.
0: També tinc a Andrés Simió, que és el vicepresident. Bon dia, Andrés.
2: Encantat d'estar ací, Ima, una altra vegada.

0: Vegada.
1: Correcte, i també tinc, jo també estic encantada de veure-vos, eh? També tinc a Josep Vicent Pedrola, que és el president. Josep Vicent.
2: Molt bon dia.
1: Molt bon dia. I també tinc a Miguel Maqué d'Aliaga, que és vocal de la Junta. Bon dia.
3: Bon dia, encantada d'estar aquí.
1: Bueno, anem a parlar de algo que... A mi el que siga recuperar és algo que m'encanta, no? I, per exemple, vau començar a fer un cicle de grans directors, que ara me contareu perquè es va... Suposo que ja ho sé, perquè està per ahir el Covid i totes aquestes coses acaben. I tornar a trobar-te a recuperar-ho. Bueno, ja ho tingueu tot preparat perquè és esta vesprada.
4: Sí, sí,
1: ja està, està tot.
4: Està ja tot, ja hem fet els assajos corresponents i tot funcionarà bé.
1: Clar que sí. Que no funciona bé en la Unió Musical, digueu-me. Digueu-me.
0: Funciona bé, però costa.
1: I qui ha dit que no, que fer les coses bé no costen? És a dir, és que és així, és que és així, és així. Bé, què representa per a la Unió Musical de Llíria tornar a fer este cicle de grans directors? Josep Vicent?
2: Bueno, és una cosa que forma una iniciativa molt potent. Per la nostra part, mos costa moltíssim el dur al primer director, a Zubin Mehta. I després d'això, bueno, pues l'altre ja ha sigut contactes amb gent coneguda nostra, molta propera a la Unió. Uh-huh. I creguem que és una forma de reivindicar un poquet pues, la direcció en la seva gran medida. O sea, la més potent. O sea, que podem.
1: Sí, sí. Ixa, la reflexió que estàs fent tu ara, perquè Vicent... la importància que té la direcció, que moltes vegades és desprestigiada i realment és importantíssim un director i una directora saber conduir tot aquest grup.
4: Sí, sobretot en aquest tipus de bandes que no només tens una faceta, diguem, musical, sinó tens una faceta pedagògica. I una de les coses que varen pensar en este cas en Cristóbal Soler és ixa faceta.
1: Acertat, eh? Acertat perquè és un gran pedagog.
4: Sí, jo he treballat en ell moltes vegades, hem fet projectes junts, perquè som amics des de que érem xicotets, però per mi és el director de referència avui dia en valencià.
1: Perquè el món de la direcció ha canviat ja molt, i no sols com abans es pujava el director... i, bueno, el que dia ella anava a missa, però moltes vegades en mals modals, no? Ara tinguem que els directors i les directores el que tinguem que tindre eixa faceta, diguem, més psicològica,
4: sí,
1: més social.
4: El Toscanini ja, avui en dia, vamos...
1: Correcte, el Toscanini.
4: El pensarien, però sí.
1: Dime, Andrés.
0: Sí, jo volguera apuntar que això del, com acabes de dir, del cicle de grans directors no es tracta només de, no sé, d'un nom a un cartell, no? Uh-huh. Sinó que el valor real és pues, que els músics de la banda puguen treballar amb directors diferents, que tenen diferents escoles, diferents criteris, diferents experiències, i això és el que aporta pues, la formació i a la fi pues, el creixement artístic d'una banda.
1: Sí, tot això suma sempre, sempre suma. Conèixer altra gent i les experiències sumen. I la veritat, damunt, porteu a Cristóbal Soler, suma. I teniu a Vicent, suma. És a dir, és que és així. Bé, Josep Vicent, tu ja has nombrat ahir a Zubin Mehta, perquè jo tinc
2: sí,
1: una curiositat molt gran. Ja. Tot això comença el 2013, no? Sí. Com sorgís aquesta idea en el 2013 de fer este cicle?
2: Comença perquè teníem una possibilitat. Anàvem raire de vindre de dura a Zubin Mehta i teníem l'ocasió que estava per així per València entonces, no? I aleshores, pues, bueno, mos es ocorri un evento important en el que ell podria estar interessat. I fon el fer-li un reconeixement al seu mestre, al mestre Casanovas.
1: Correcte.
2: Fon, aleshores fon, diguem, el motiu per al que poguérem tirar d'ell i dur-lo a la Unió.
1: Sí, perquè el mestre Casanovas, que va ser un gran director i va estar a la Índia, sí, va estar 3 anys de director en la Unió.
2: Clar, s'ha fet director nostre durant uns anys, efectivament.
1: I n'hi ha actualment a Torrevella, perquè... Després ell va anar a viure a Torrevella, n'hi ha una orquestra de mestre Casanovas i també té com a director honorífic a Zubin Mehta. Uh-huh. Que coincidències, no? Bé, en aquell any 2013, Zubin Mehta va dirigir esta sinfonia en la Unió Musical de Llíria, la que escoltem ara.

0: Recordeu aquesta primera edició en el Mestre Zubimeta? Recordeu?
1: A veure, sí, o sea, font una marató. Realment hi vingué, saps que és molt, molt estricte, no? I vingué a les 6 de la vesprada i digué, mira, Josep Vicent, jo vaig estar així 6 hores. A les 12 me n'aniré. Primer faré un assaig i després, bueno, pues ja el concert. Feren presentacions i en la segona part pues ja digué que ja estava bé de rotllos, que ja era tot música, música, música.
0: Sí.
1: I bueno, pues a les 12:05 seran els 5 minuts, agarra i digué, aire.
0: Jo crec que això condicionaria el músic, diria, bueno, només pot estar això, callem. Claro. Vicent, tu també tindràs que fer això. Només estaré 6 hores.
2: Tindré que dependre, sempre s'ha de prendre.
0: Sí. No era la primera vegada que anava.
3: No, la primera vegada que va ser a on ell va dir que no havia dirigit mai una banda i que va ficar-se davant d'una banda de música com a tal, va ser al 1979. Vàrem rebre a la Unió Musical de Llíria, vàrem rebre a la Filarmònica d'Israel.
0: Sí.
3: I la banda estava treballant perquè ells tocaven el Daphnis i Chloe, i just una casualitat que la banda de la Unió també estava treballant el Daphnis i Chloe. Aleshores, en un assaig, va agafar la batuta i va dirigir la banda. I allí hi ha una imatge que per a nosaltres és extraordinària, i és que els músics de la Filarmònica d'Israel, quan estaven tocant aquell dia, estaven en la sala d'assajos escoltant la banda. Per tant, imagina't que estava Zubimeta dirigint la banda i el públic eren els músics de l'orquestra d'Israel.
0: Uau. Ell coneixia la tradició bandística que n'hi havia ací? Perquè molta gent que ve es queda sorprès, perquè és veritat, en una terra que no és gran, que no és molt gran, la Comunitat Valenciana, tanta quantitat de músics. Ell coneixia aquesta tradició?
3: Segons diuen, perquè clar, jo era molt xicotet en el 1979, i segons diuen, va ser la primera vegada en la que ell va, no sé si coneixia o no coneixia, però va ser la primera volta
0: que es posarà davant d'una
3: banda. En una batuta davant d'una banda.
0: Tindrien que preguntar-li què li va agradar més, la versió d'orquestra o la versió de banda.
2: Pues vegades que hi ha transcripcions que són quasi millor en banda que en orquestra.
0: Ara parlarem de la que feu vosaltres, ara parlarem d'eixa. Bé, ell va ser el primer, el segon, en 2014, va ser el mestre Enrique García Asensio, que ell va dirigir este pasdoble.

0: un pas doble que jo crec que l'interpretareu moltes vegades, no? És, no sé si és una espècie de gíria. Gíria estem escoltant. Eixa vegada que va vindre, Miquel, quin repertori va fer el mestre?
1: Enrique és un amant de la sarsuela 100%. Entonces, va fer repertori, recorde la boda, va fer el típic repertori d'obres de sarsuela, d'entremeso i tal.
0: De sarsuela. Però ell és un director que moltes vegades va, perquè jo, per exemple, farà... El temps passa ràpid, igual jo m'equivoque de setmana, però farà 3 o 4 setmanes, per exemple, en el concert que sempre escoltem a les 7 del matí, vaig ficar una setena sinfonia, el primer moviment, dirigint l'orquestra de la Unió Musical de Llíria. I diguem que sol anar allí a dirigir, que no era la primera vegada, perquè ell també va estar de titular en 2 o 3 anys, 64, no sé quants anys.
2: No.
0: Ah, no?
2: No, però...
0: Error.
2: Però és molt fàcil caure en aquesta errada, perquè n'hi ha tanta vinculació amb Enrique García Asensio,
0: sí,
2: que podríem dir que és el titularíssimo, si m'acceptes l'expressió.
0: Sí, sí, sí.
2: Perquè
0: sí, sí,
2: és el que sempre hem estat ahí, però titular, no. Però ha vingut moltes, moltes voltes. Ell, la primera volta va ser en 1961, la primera volta, o sigui, la relació ve d'ahir.
0: Doncs jo tenia datos del 64 al 66... I què coincidència, el 66, el 66?
2: No,
0: el
2: que fèiem és que hi vingui en el 61 i en el 1964 el fèiem director d'honor. O sea, ahir és en el 1964 el fèiem director. Sí, i després també n'hi ha molta vinculació, a més, tornar en el 92, tornar en el 2014, però després també el que tenim molta relació en ell és perquè també, per exemple, que ell ho diu moltes voltes, el seu primer curs de direcció, que n'haurà fet mil, el seu primer curs de direcció va ser en la Unió Musical de Llíria, i això ho diu en tots els llocs, en el 1967, que va
0: ser... Això seria tot un pioner, és a dir, seria, sí, perquè fer cursos de direcció en aquella època...
2: Precisament era dels cursos nacionals de direcció dins dels festivals d'Espanya. O sea, i la pròpia Unió és la que situa l'origen d'eixos cursos.
0: Sí, sí.
2: Després el va repetir en el 1969, que n'hi ha documentació en el que diu que aquell curs també va fer, aquell any també va fer el curs, i ja després, dècades més tard, en el 2014 i en el 2016, tornarem a tindre a Enrique García Asensio en els cursos de direcció.
0: I seguiu tinguent-los, perquè resulta ser que no sé exactament de quant és esta gravació, no fa molt, sí, això sí que vos puc dir que no farà, si és el 23, si és el 24, estem escoltant Ben Amor, de Pablo Luna, amb l'orquestra de la Unió, l'Orquestra Simfònica de la Unió Musical de Llíria.

0: Vicent, no se sol molt interpretar ben amor.
1: No, però és, jo l'he interpretat, a més, crec que les dues vegades que l'he interpretat ha sigut una amb que Enrique Gracias en Songiria i l'altra amb Cristóbal Soler en Pamplona.
0: Sí. Mira, però els dos són amants de la sarsuela.
1: Sí, sí, sí.
0: Jo també,
1: és
0: tres, dir,
1: és quatre, en aquest cas.
0: Jo he de dir que també. Quina anècdota va passar en este concert?
2: Precisament per lo de la sarsuela que dius, quan vaig contactar en Enrique García Asensio per a que vinguera de director convidat, en este cas per a l'Orquestra Simfònica, pues vaig parlar en ell, primer a veure com es trobava. Jo me encuentro perfectamente, yo puedo perfectamente, perquè ja, pues, una persona que està major i tal, però està, vamos, està en, com en
0: su... La filla ho diu, que està fantàsticament bé.
2: Però fantàsticament bé, I aleshores, pues, bueno, Enrique, pues no te preocupes, puedes hacer algo, pues una sinfonía en la primera parte y luego, pues oye, pues si quieres puede comer al concert de Nadal, pues puedes tocar pues algo de música de Val.

0: cosas sí. No, no, Andrés, eso no lo voy a tocar. ¿Por qué voy a tocar valses si nosotros somos de Zarzuela?
1: Y Mozarrea,
0: todo un concert, toda una segunda parte estupendísima, todo de Zarzuela.
2: Aleshores, té raó. Encara que tinguem grans valsos també, sí, però... Però tenim el que tenim.
0: I sabem tocar-la molt bé.
2: Sí, sí,
0: i sabem tocar-la molt bé. Jo sóc un amant, també. Ja s'anem enjuntat a cinc quants.
2: El que passa que és més majorer sabem tocar-la perquè abans se tocava molt a les bandes.
3: Sí, avui en dia no se programa molt. No sé si és perquè els directors d'avui en dia no la coneixen. O, no...
2: o que és més difícil.
0: És molt, és molt difícil.
3: I que és difícil. Per exemple, ja no s'entén ritmes com el Zorcico, peteneres, això ja no coneix ningú. Ni no sap...
2: Tinguem que tornar, tinguem que tornar a ell perquè és així.
0: I Matuei pot fer alguna
2: cosa. A veure, a partir d'ahir apareixen més grans directors. Qui va anar després de García Asensio?
4: Antoni Rosmarbà, si no recordo mal.
2: Antoni Rosmarbà. Uh-huh. I d'ell escoltem este pas doble, que mira, a mi m'enxessa este pas doble, sempre, sempre.

0: Ja heu tingut. Vau començar forts, eh? Zubimeta, el mestre García Asensio, ara un altre, Antoni Ros Marvà. Què recordeu d'eixa edició?
1: Uf, va ser molt exigent. És molt exigent, molt puntillós en la forma d'assajar.
0: Este no tenia pressa d'acabar.
1: No. Però pedagògicament una passada. El home tenia molt que dir.
0: Molt que dir. Estem a escoltar el Pas Doble Cielo. Dime.
2: Recorde els anys de preparació, molts anys de preparació dels certàmens, que sempre hem comptat sempre que hem anat al certamen hem comptat en García Asensio i en Ros Marvà.
0: Sí.
2: I especialment en Ros Marvà, recorde des de molt xicotet la passió, la cosa, o sea, de veritat, el treball que era capaç i com li condia cada assaig dels que feia. Recorde com a anècdota també, avui estic contant moltes anècdotes, com a anècdota que en aquell moment que m'encantaria recuperar, recorde que hasta per als assajos s'omplia de públic, els assajos de la banda de quan preparàvem. Estaven plens de públic, i ell demanava que no volia cap distracció, i no n'hi havia públic, i n'hi havien enfados perquè la gent volia veure treballar a Ros Marvà, i ell dia, jo he venido aquí a treballar, o sea, i a treballar en els músics.
0: I a partir d'ahí, qui va ser? Després va continuar?
1: Ai,
0: si no recordo... Després de Ros Marvà, no sé si anava...
3: Sí, era el català.
1: En Brotons, Salvador Brotons.
0: Brotons, i després estava Álvaro Albiar, també ha anat, sí. José Miguel Rodilla, Rubén Jimeno també. Sí. Bueno, no vaig a posar... Sí, perquè si no...
2: Que Jaime, Guidanos Rollo també, Mestar.
0: Ah, sí, Mestar.
2: Sí.
0: I quan acaba, és a dir, quan es produeix ese parèntesis, anem a dir ese parèntesis.
2: Jo crec que... A veure, el parèntesis tu ho has fet spoiler abans. Realment el que els va parar va ser la pandèmia. La pandèmia és el que va parar tot això. Després de la pandèmia recordaràs que van ser temps molt difícils, encara que la Unió sigui la primera banda de tota la Comunitat Valenciana que es fica a treballar. Recorde que varen tindre hasta... problemes de... Vam tindre certs problemes, perquè s'havien ficat a assajar respectant un metro i mig, que realment jo puc dir d'ací que eren 2 metres, o sea, eren metro i mig, però nosaltres li ficàvem a 2 metres, bueno, tot en una solfatadora, els peus, quan t'entraves, va ser tot, en totes les precaucions, però així tot, evidentment ens va parar, després va ser difícil. I després sí que és veritat pues que no sigue fins a, pues això, fins ara que, bueno, Josep Vicent Pedrola pues ha dit anem a tornar a agafar-ho en força i tal, però parar realment no s'ha parat. Lo que ha fet és que mos distraguérem, anem a dir, sí. Perquè sí que és veritat que tinguérem a Jaime en Guidanos Rollo, sí. És veritat que tinguérem també, que ho acabem de dir.
0: Sempre, jo estava abans parlant de que és important importar i conèixer altres directors, però jo crec que vosaltres això sempre ho heu fet. Sí. Igual en aquest cicle no, clar. Però sempre heu portat gent i altra gent per a dirigir.
2: Exactament. Diguem que el cicle ara hem pensat en

0: dir, escolta, no mos despistem, perquè sí que és veritat que tot això pues, ens van despistar un poc en quant a això, però directors n'han seguint, venien, com acaben de dir, vingué Jaime Guidanos, vingué el propi García Asensio a dirigir la orquestra, després vingué José Miguel Rodilla, també mos diris que en el festival, en l'any 2023...
1: 23 o 22,
0: quan tu vares entrar, tu entraràs a continuació d'això, i després en l'any del certamen, en l'any 24, no sols tinguerem un director convidat, vingueren a preparar-nos, crec que 8 o 9, Pasqual Balaguer, tots els que s'han nombrat així, vingueren també a ajudar-nos a preparar.
2: I ara vos faig la pregunteta, i quan teniu ahí a tants directors, el músic com està?
0: Pues mos creixquem.
2: Sí, perquè, sí. Perquè tanta gent allí expectant, observant, a veure...
0: Sí, bueno, no estaven tots a la vega.
2: Sí, sí, però vull dir que...
0: Vingueren cada assaig. Sí, el hàndicap sigue, i he de dir, el hàndicap sigue per a Vicent Balaguer, que pogué atendre i atendre tots, que, i tots aportaven, no? Tu m'ho has dit sempre.
1: Sí, és que damunt resulta que tots es considera amics. Mira que en esta professió n'hi ha companys, però tots són amics, tant Salvador Brotons com Rosmar Bà, són persones que admiren moltíssim, però damunt ens uneix molta amistat. Entonces, tot el treball, o sigui, qualsevol cosa que me diuen, no se negocia, se fa i ja està. O sigui, això és molt bonico.
2: I el bonico que és aprendre,
1: Vicent? Sempre, sempre.
2: El bonic és aprendre. Bé, torneu altra vegada a este cicle, i quin és l'objectiu principal que voleu aconseguir en este cicle de grans directors?
1: Jo crec que el primer és la motivació. Motivar els músics de que tenen un director de referent, que qualsevol dia se'l van a trobar. O sigui, en el cas de Cristóbal està en la Federal, està en la Banda Municipal de València, i la trajectòria de Cristóbal és inqüestionable, però el pròxim que convidem també s'intentarà que sigui un perfil aixina, o sigui, que el que t'està dient abans, que no sigui sols musical sinó pedagògic.
2: Correcte, és que pedagògicament es construeixen moltes coses.
0: Clar, és perfecte, i també no ens oblidem de l'objectiu que també molt important, que és l'artístic i formatiu, que he fet referència un poc abans. Volem que la banda continuï creixent i els nostres músics tinguin accés a maneres diferents, ho he fet referència abans, a maneres diferents de treballar, i que cada director deixa la seva empremta, evidentment, en la banda.
2: Clar que sí. Esta edició, com ja heu dit, tinguem a Cristóbal Soler, i Cristóbal Soler ha triat el repertori que ell ha elegit, esta peça del gran mestre Manuel Palau, que és Coplas de mi tierra.

0: Coples de mi tierra, més que mai coples de mi tierra, per els tants incendis que n'hi ha en la nostra terra. N'hi ha que cuidar-la. I bé, esta peça ve com en ella el dit. Coples de mi tierra. No es cansem d'escoltar-la.
1: No.
0: No es cansem. Teniu una gravació de l'any 1958... Sí. De la Biblioteca Nacional, crec que és.
1: Sí, la Biblioteca Nacional conserva la gravació de 1958, tocada per la banda Unió Musical de Llíria i dirigida per Antonio Peinado,
0: sí.
1: En la que ja apareix aquesta obra. Per tant, no sols és un repertori